0: És que sona molt bé. És una orquestra de pols i pua, o peltre. Suite espanyola, Fandango, és esta peça, és el primer moviment d'Enrique de Ulierte. Qui dirigís esta orquestra de pols?
1: És Fernando Fernández.
0: I des de quan està l'orquestra?
2: Sí, també porta 15 anys, segur. Sí.
0: Aleshores, allí, en l'escola tindreu guitarra, i també sí. Tindreu, és a dir, guitarra, la bandúrria, llaú, tot, no? Perquè per a continuar una orquestra de pols i pua, pues la veritat que teniu moltes agrupacions. I com s'organitza tot este puzzle? Com s'organitza? Perquè tingueu que organitzar, ara anem a fer un concert en l'orquestra, ara en la banda juvenil, ara en la banda gran. Què fem?
2: Pues la veritat és que hi ha molt bona coordinació entre totes les agrupacions, i la veritat és que el que parlaves antes del tema de la programació, quan es fa la programació, claro, lògicament nosaltres, per qualsevol actuació, utilitzem espais públics com és el llar del pensionista o l'auditori. Aleshores, tenim que també compaginar tot lo de nosaltres més les altres agrupacions que hi ha en la vila, perquè sí. A part d'això, pues, hi ha danses, està la coballó de Chirimides, està, vull dir que hi ha molta activitat. Aleshores, tot això, pues, hi ha que plasmar-ho molt bé durant un any i programar-ho molt bé. I dins de lo que és la societat en si, pues, bueno, hi ha un... És constant la comunicació que tenim, perquè és que si no seria impossible de quadrar-ho tot, perquè tenint en compte que el que comentava Toni, fer música al carrer, vamos, suposo tindre que treure una quantitat de material al carrer que la gent ho accepta molt bé, perquè passa per el carrer i a més mos veu tots molt guapets, tots en la samarreta de l'escola, i muda molt això, no?
0: Sí.
2: I després, pues, claro, la coordinació en totes les seccions és fundamental.
0: Molta feina, però quan tens un bon equip,
2: totalment,
0: tot funciona.
2: Totalment.
0: I ara tornem a escoltar la banda, jo dic la banda gran, la banda sinfònica, la banda gran perquè m'agrada aquest terme que sempre s'ha utilitzat en esta peça, perquè diguem que Josep Vicentinsa és un compositor que a mi és que m'agrada de veritat.

0: Mirabel, els nostres oients, quan acaba el programa, la poden escoltar buscant Fent Banda i la poden escoltar completa. Mirabel, de Josep Vicent Insa. David, va ser un concert que feu a l'ADA, perquè és dins d'una campanya que les bandes de la província d'Alacant poden anar a l'ADA, i està molt bé, perquè anar a tocar a l'ADA, la veritat que un es prepara i tingueu ganes sempre d'anar a l'ADA a tocar, veritat que sí?
1: Sí, com bé apuntava el nostre president, va ser un projecte, l'ADA dona eixida a l'anterior Santa Cecília de la temporada passada, sí. En el que vam estar parlant de pujar més encara el nivell, perquè sabem dels músics que tenim, del ben fer que fan, uh-huh, i del nivell que sabem que poden donar. Aleshores, no va ser gens fàcil afrontar un programa en aquestes garanties, perquè hi havia tres obres simfòniques molt completes, complicades, i evidentment deus compositors de primer nivell, no? I per a nosaltres l'ADA va ser el premi, sí. a sentar-se allí, a gaudir d'una sonoritat que necessitàvem, de compartir entre nosaltres tot l'esforç d'un any preparant-se, no? per a de dir, assistir a l'Ateneu Musical de la Vila Joiosa, que com hem dit al principi del programa, té una qualitat enorme, és a dir, que no s'hem de cansar de defensar, sí, lo nostre, tenen unes capacitats, jo les auguro un futur molt bo, i jo estic molt content de que de moment compten amb mi.
0: I ese pas per l'ADA vos ha portat la idea de voler presentar-se a algun certamen, a algun festival, a algun viatge? Vos ha obert el ventall de possibilitats d'anar ací o anar allà?
1: Sí, està tot previst, és a dir, és un camí en el que els músics deuen d'anar això, veient i provant-se per a futurs projectes que evidentment venen ambiciosos, venen molt potents.
0: Ara estareu a punt de fer un concert abans de festes, perquè les festes ja estan ahí, però abans n'hi ha un concert de festes.
1: Sí, nosaltres ens manegem, la banda sinfònica es maneja al voltant de entre 5 i 7 concerts anuals, és a dir, 5 fixes,
0: sí,
1: que sempre són els que hem de fer, i després, segons el que puga passar, doncs com l'ADA o algun projecte educatiu que en la vila se fa, estem entre 5 i 7. De concerts de música festera en tenim 2, mm-hmm, és a dir, el nostre concert que és el que anuncia l'arribada de les festes, que este any serà el dimecres 22 de juliol a les 10 de la nit en l'auditori del Parc de la Barbera, i quan la Vila Joiosa celebra les Llàgrimes, fem també un festival de música festera que compartim amb els nostres companys de la colla dels Valerios i l'altra banda del poble, que és l'agrupació.
0: Esta és una peça, escoltem, que vas interpretar en el concert este de Llàgrimes, que vull que m'expliqueu això, que és el concert de Llàgrimes, i la peça s'anomena L'Alcàsser contestà.

0: Què és el concert de llàgrimes? Concert llàgrimes o concert de llàgrimes? Què és aquest concert? Per què s'anomena de llàgrimes?
1: Bueno, s'anomena de llàgrimes perquè es commemora quan Santa Marta va plorar, perquè va coincidir també en algun tema de que va ploure, va omplir el pantano de relleu, no?
0: I sí.
1: No estic molt bon de comentar, però van per ahí les...
0: Sí.
1: I entonces són les llàgrimes de Santa Marta, lo que és...
0: Lo que, que abreviem, de Santa Marta.
1: Abreviem el nom, sí. I el concert de llàgrimes.
0: Però llàgrimes. Bueno. Llàgrimes de Santa Marta. I això es fa... Això ja l'heu fet.
1: Sí, això el fem l'1 de maig.
0: En maig, també.
1: L'1 de maig.
0: El llàgrimes són... Sempre és l'1 de maig.
1: Sí. Sí, sí. El llàgrimes són la primera setmana de maig.
0: Sí.
1: Que
0: sí,
1: també
0: sí.
1: Coincideix en el dia de la Carta Pobla de la Vila i tal. I entonces l'1 de maig és quan fem els de llàgrimes i com dia David participem les tres, o sea, la colla i els dos bandes de la vila.
0: Correcte. I recordeu algun concert que per a vosaltres ha sigut especial?
1: A veure, quan l'Ateneu va celebrar el seu 90 aniversari, fa poquet.
0: Sí, fa 6 anys.
1: Van fer un espectacle, un concert molt xulo. A més, van programar en el mateix concert les tres sessions més fortes, diríem. No, el jazz en aquest moment no estava.
2: Sí.
1: Però van coincidir en l'escenari l'orquestra de Pols i Plectre, la de Cordo i la banda. I, bueno, i al final van aconseguir tocar tots junts.
0: Ara vos faig pensar un poquetet. Se'n recordeu quan va ser la primera vegada que vau anar a assajar a la banda? No me facis eixa cara, perquè això
1: jo
0: vol dir...
1: Jo recordo quan vaig entrar a la banda, que ho explica a molta gent i no s'ho creuen, perquè, bueno, suposa que la majoria de societats es farà aixina i que s'arreplegues educant-nos en Santa Cecília o sobre aquestes
0: peces. Sí.
1: I jo vaig entrar a la banda...
0: I no te van arreplegar, a que no?
1: A mi encara no m'han arreplegat.
0: A mi tampoc.
1: No m'han arreplegat.
0: Jo sempre ho dic. A mi tampoc, eh?
1: A mi el mestre em va convocar i em va dir: Francisquet, prepárate una muda... I el dia 21 de juny vaig començar tocant en fogueres.
0: Sí,
1: i ja
0: sí,
1: està,
0: sí.
1: Així la va ser al principi.
0: Jo igual. Així que mos tingueu que arreplegar, eh? Tingueu que passar per nosaltres per arreplegar-nos.
2: Lo de la replegada és una cosa molt, molt típica en la vila, que a més...
0: Sí, no, ara ja és en totes les societats,
2: sí,
0: eh?
2: Però nosaltres ja fa un munt d'anys que estem fent la replegada, pràcticament...
1: Pues 50 i poquet.
2: Menos la teua.
0: Però a mi... A tu sí que et van a replegar?
2: No, jo no soc músic.
0: Ah, tu no eres?
2: Jo soc estudiant.
1: Ell és... sí, estudiant.
2: Soy alumne.
1: Alumne.
0: Que es comença més tard.
2: Sí.
0: Va. En quin instrument?
2: El saxo.
0: El saxo.
2: Saxo alt.
0: No, això més joves, ells es van arreplegar. Però jo vaig a fer igual que Quico, a reclamar, que això no em va passar. A mi em van dir, tu vas ser a Fogueres...
1: En Fogueres, sí, en juny.
0: Jo va ser en Falles, un acte, i després ja va ser en Agullent. Ja, ves, a tocar.
2: Es van a riar, eh?
0: és així. Ja tinc la primera persona que li va passar igual que a mi.
1: Bueno, però sempre hi ha una paral·lela.
2: No, però és un acte molt, molt xulo i molt volgut.
1: Però podem arreglar, eh? Podem
0: arreglar. Ja ho crec que sí. En aquest concert, tornem al concert de l'Ada, i en aquest concert de l'Ada també vau interpretar una peça, bueno, és un pas doble, d'Iñaki Lecumberri, que és Brises del Tea.

0: Brises del Tea, David, de Iñaki, de Cocentaina. Tenies molts autors de Cocentaina. És que Cocentaina és un poble que té molts compositors i compositores, eh?
1: Jo i mai he tingut la sort d'estar de director també a Cocentaina, en l'Ateneu.
0: Sí, sí, sí.
1: De Cocentaina, i evidentment tinc molt bona relació amb Josep Vicent, sí, sí, amb Iñaki, bueno, i amb moltíssims compositors de Cocentaina. I com és un poble que me va marcar tant i la música de Cocentaina m'agrada tant, aleshores, pues, ahí es nota un poc la influència, no?
0: De, sí, sí, sí, sí. No de queda massa lluny Cocentaina de Castanya.
1: D'apostar sempre pel repertori que sé que és interessant, sí, per a, sí, tocar.
0: Sí. Ja ho crec que sí. Què significa per a vosaltres l'Ateneu Musical La Vila Joiosa? Per a cadascú de vosaltres. Comença per Toni.
2: Jo no podria descriure la meva vida sense Ateneu. M'emociona, no? Perquè tinc els meus amics, la meva família, el meu germà.
0: Sí, sí, sí, sí. Això que està passant-li a Toni, que jo el veig i també m'emociona, és algo que tinguem que posar-li més valor, que no està en molts llocs del planeta, que ho tenim així, que tenim eixa sort, però tinguem que donar-li encara el valor que realment té. Pere, per a tu.
3: Digam.
0: Per a tu.
3: Pues mira, jo arribo a l'Ateneu perquè els dos fills meus estaven en l'Ateneu. Un és per Joan, l'altre és Pau, que ell sí que s'ha fet professional de la música, és percussionista. I, bueno, va haver ahí un moment en què no havia directiva i entonces mos van quedar una sèrie de pares per veure si mos podíem fer-nos càrrec un poc de la societat. A partir d'aquest moment, pues, un poble que diu Toni, pareix que t'impregnes de la societat en si per la diversitat que hi ha de gent, de tal, i en seguida, no sé, és una cosa tan propera a tu,
0: tan pròpia,
3: efectivament, que no,
0: tan nostra, no?
3: Sí, sí, que no dius, això és meu també.
0: Sí, clar que sí. Quico.
4: Coincidís que els companys, és una forma de vida. De fet, jo vaig tots els dies a la sede de l'Ateneu.
0: O sea que tots no complixen les bodes d'or, eh?
4: Tots els dies passa per l'Ateneu. De fet, m'han anat a viure enfront de l'Ateneu per estar més prop. O sea que
0: això és
4: la meva vida.
0: N'hi ha que fer-li un monument, eh?
4: Encara que la família a voltes diu i no podem ajuntar-nos.
0: Pues, correcte.
4: Primer l'Ateneu.
0: I David, per a tu, encara que tu eres el director, tu és la teua feina, no? Tu has crescut en una altra banda i tot això, però...
1: Jo la paraula que definís per a mi la vila és família. És consistir en casa, Ima.
0: Correcte.
1: Per a mi és ma casa.
0: Correcte.
1: I això no es pot dir, i tu ho saps de quan parlem, sí, els directors, sí, d'aquestes, sí, coses, sí. És molt difícil que... Evidentment tot el món vol tratar bé al director, però a vegades hi ha coses que no depenen de ningú i no se donen, no?
0: Però tu tens la sort d'estar dirigint en una zona, en una comarca, que són especials.
1: Això és.
0: A part de bonica, que és una zona privilegiada, que jo no sé si és per Cateu, però teniu una zona privilegiada. De tota la terreta, de tota la comunitat, teniu una zona privilegiada. Jo vos tinc que donar les gràcies per haver vingut. Passa molt ràpid el temps. I la veritat que m'agradaria estar més temps, però tinguem que donar pas a més notícies. Donar-vos les gràcies. Es vegem en festes.
3: Sí,
0: que estan ahí, de Santa Marta. Les llàgrimes de Santa Marta. Recordar altra vegada les festes de la Vila Joiosa. Jo, gràcies de tot cor, de veres, estar així per a mi.
4: Tenim una pendent, ja, a veure com organitzen la replega nostra.
0: Però estarem en contacte perquè tinguem que saber més projectes vostres que aneu a fer per endavant. I estem escoltant A Pedra de Serpe, A Pedra de Serpe, que també va ser en Nada. Moltes gràcies per estar així.

0: Diuen que a l'estiu tot el món viu, però realment és que la música viu a tutiplén. I se fan moltes activitats, entre elles, del 15 al 18 de juliol, a Planes, música i estiu a Planes. És un festival, el MEP, que anomenen ells. El MEP és un festival dedicat als instruments de vent fusta que neix amb la voluntat d'oferir a estudiants, professionals i aficionats de totes les edats l'oportunitat de gaudir d'unes jornades pedagògiques úniques al voltant del seu instrument. Este projecte és fruit de la visió compartida de la Fundació S'Enganxa i del professor d'oboe Bruno Lucas, natural de Planes, que va unir esforços per fer realitat un festival d'aquestes característiques en una població amb un entorn natural i rural tan privilegiat. Així naix un esdeveniment que combina la formació musical d'alt nivell amb l'encant i la tranquil·litat d'un dels pobles més emblemàtics de les comarques de l'interior d'Alacant. I anem a parlar amb Bruno Lucas, que és oboista, creador, organitzador d'este festival. Bruno, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Jo, la veritat que he de dir als oients que el lloc és encantador, que al costat està la Via Verda, que va des del Coll i arriba a Villalonga, i que eixa Via Verda la deuen de fer tots, i que visqueu en una zona que la gent que vagi al festival va passar-se i va gaudir. Bruno.
1: Així és, tenim paratges com la Via Verda, la Font Roja, tenim també el Barranc de l'Encantar, el mateix poble, uh-huh. i molts altres que valen la pena visitar, i amb el MEP pues, tenim una excusa més per apropar-nos a aquella zona.
0: Correcte. I Bruno, com naix este festival, este MEP?
1: Bé, el festival naix de la voluntat d'apropar al poble, principalment en música, evidentment, de donar visibilitat a artistes i a creadors de la zona, perquè tenim personal amb un nivell excel·lent i moltes vegades és necessari tindre aquesta visibilitat. També per la meva part, per mantenir contacte amb la meva terra, perquè d'ella m'emporto l'educació musical que gaudeixo, però que vaig repartint per altres llocs i habitualment no tinc l'oportunitat de compartir-la amb els meus. Així és que
0: sempre conflueixen... sempre s'ha de tornar el músic a casa, que és d'on naix.
1: Jo penso, el músic i qualsevol professional que té aquesta sensació de pertenència a la terra, com per sort tenim a la nostra terreta, i que també hem gaudit d'una formació que ens ha aportat el context de casa i que també ens fa il·lusió tornar en algun moment i compartir-lo. No? Penso que és compartir, no és exclusiu per als músics, sí que és cert que pues, a priori un festival així és més donat a fer-lo en música, no? Però estic segur que tots els professionals que tenim, no sé, metges, arquitectes, enginyers, qualsevol especialitat, no? Periodistes, tots estaríem encantats de compartir allò que sabem fer i que estimem amb els nostres.
0: Correcte. A quins instruments va dirigit? És a dir, quin alumnat pot participar en este festival, en este curs festival?
1: Bé, el MEP, com bé dius, és curs i és festival, així que té molts enfoques. L'enfoque de les masterclass estaria dirigit a saxòfon, a flauta, a clarinet, a fagot i a oboe. Però també hi haurà activitats formatives que seran de caràcter transversal d'aprofitament per a els músics de la banda o els músics que no són de la banda però tenen una voluntat d'aprendre música, com tallers de respiració, tallers de combo també, i després hi haurà un altre tipus d'activitats que seran de caràcter transversal per a qualsevol persona que vulgui apropar-se. Uh-huh. Clar que nosaltres ho pensam en la gent del poble, uh-huh. però qualsevol visitant que vulgui fer una excursió, com bé has dit, durant el dia, passar una estona de calor refrescant-se en la piscina i després gaudir d'un dels tallers i concerts, pues, també podrà fer-ho.
0: A partir de, és a dir, de quina edat poden participar?
1: Jo penso que no hi ha una edat límit per ni de jove ni d'adult. Nosaltres també hem volgut ser molt cautos amb això, perquè quan acotes edat, al final li estàs dient a qualcú que no pot participar perquè el nivell és encara molt prematur, penso que això en el nostre dia a dia ja ho tenim en les

0: institucions en les que formen part, i el MEP volia separar-se d'aquella idea. Aleshores, aprofito perquè una de les qüestions que ens traslladen sovint és, i això per a quin nivell és?
1: Sí.
0: Això és per a qualsevol nivell que tinga ganes de
1: millorar.
0: Molt
1: bé, Bruno. I quin professorat, és a dir, la gent que assistisca, quin professorat pot trobar de cada una de les especialitats?
0: En l'especialitat de flauta tenim a Irene Martí, que ve d'Alcoi, i ella és professora actualment en el Conservatori Superior de Música de València. En l'especialitat de saxo tenim a Eladio Sellers, que ell ve de Beniarrés, i ara en aquests moments acaba de ser nomenat saxofonista de la banda municipal d'Alacant.
1: Oh, això no ho sabia.
0: Pues és ben recent, així és que quan el vegeu...
1: Ja li donaré l'enhorabona, eh?
0: El podeu felicitar i demanar-li que us convida un cafè per celebrar.
1: Ja, pues, sí.
0: Exacte. Després tenim a Sílvia Inza, que ella va ser professora en Planes de clarinet, i me fa molta il·lusió que torni perquè va ser la primera persona en la que jo vaig tindre un curs d'estiu, una masterclass, i bueno, ella actualment és clarinet baix solista de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
1: Sí.
0: Després tenim a Josep Tatai, que és el fagot solista de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Ell ve de València, però bueno, el considerem també de la zona de la comarca perquè ell és el marit de Sílvia, així no és que compta per cosentaina. I després en l'especialitat d'oboe, pues estic jo, que sóc de Planes, i actualment pues, sóc professor al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i professor d'oboe de l'Acadèmia de la Fundació Sant Jaume.
1: Doncs, Bruno, ja no es queda temps, ja estem sentint la sintonia, però hem de dir que si algú vol, encara pot matricular-se i assistir, perquè també en feu concerts que a la setmana que ve el Quidre i tu comptes els concerts. Perquè com és del 15... No, és que ja no, gràcies.
0: Perdona.
1: A la setmana que ve, Bruno, parlem dels concerts. Així
0: vale,
1: que si algú està escoltant-nos, pot encara té temps de matricular-se per assistir al MEP, al curs de música que fan a Planes. Música d'estiu a Planes. Gràcies, Bruno.
0: A vosaltres, per l'atenció.
2: L'agenda en Fem Banda.
1: L'agenda, rapidet, vaig a dir l'agenda perquè són quasi les 9. I, per exemple, avui al col·legi, segon encontre de músics, amb Solera, encontre anomenat de generacions, al col·legi. Avui també, des de la 23 campanya d'intercanvis musicals, avui concert de la Coral Teuladina i del Cor de la Rectoria, a les 12 a l'Auditori Municipal del Ràfol d'Almúnia. I demà 6 de juliol fins al divendres de demà fins al dia 10 a la comarca de l'Alcalatent al Millars faran el campament musical d'estiu a Tarihuela en Xèrica.

Esteu escoltant la marxa mora Zalé Arraez, del compositor Francisco Lacalle. A mi és que quan sent una marxa mora, uf, el cos em bull. Així que, escoltant esta marxa mora Zalé Arraez, donem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, que tornem de seguida amb més entrevistes.

Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu. Així som. En fem banda.

0: I tornem a estar així. Si la primera entrevista vos ha agradat, la que ve ara, jo crec que vos encantarà. Perquè anem a parlar d'un músic que jo el coneixia com el Xiquet de Carcaixent. És un saxofonista. I anem a parlar d'un saxofonista, compositor, arranjador, pedagog de jazz, nascut a Carcaixent, com és Jesús Sant Andreu. Conegut en l'àmbit musical amb el sobrenom del Xiquet. Està considerat una de les figures més destacades del jazz valencià i un dels músics de referència de l'escena jazzística espanyola. Va iniciar la seva formació al Conservatori de Carcaixent i posteriorment va ampliar els estudis a la Berklee College of Music de Boston i a la MTSU allí als Estats Units, perquè va creuar el xarco, se'n va anar allí, ara sabrem per què se'n va anar allí. Al llarg de la seva trajectòria ha desenvolupat una intensa activitat com a intèrpret, compositor i arranjador, amb obres interpretades en nombrosos escenaris internacionals. En l'àmbit docent, actualment, és el catedràtic de saxo jazz i dirigeix la Big Band del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, contribuint de manera decisiva a la formació de noves generacions de músics. A més, en este certamen, en este 51 certamen internacional de música, és l'encarregat, és el compositor de l'obra obligada a la Vila d'Altea. La Sexta Essència s'anomena l'obra, que ara parlarem d'ella. I el tinc així al costat, acompanyat de la seva dona, Eridani González, ho he dit bé?
1: Sí, correcte.
0: I també de Llum Sant Andreu. Bon dia als tres, bon dia Llum.
2: Bon dia
0: Jesús. I bon dia Eridani.
3: Bon dia.
0: Doncs anem a parlar en Jesús, tinc molta il·lusió de parlar en Jesús, perquè jo crec que de referència el conec de tota la vida. Es conec de tota la vida, Jesús. Perquè em parlaven del Xiquet de Carcaixent.
2: Però no és perquè té diners ni res d'això, no?
0: No. T'has haver perdonat. Bé, tu comences... El teu primer instrument va ser el saxo?
2: Sí, el meu primer instrument va ser el saxo.
0: Ja tenies clar? Perquè el teu germà jo sé que toca la bateria.
2: Sí, un gran baterista, és veritat. A veure, jo no és que ho tinguera clar. Jo suposo que a veure, recordes així vagament que jo ara tindria l'edat de la meva filla, de Llum, i quin instrument vols tocar? Em va dir ma mare és acordeonista.
0: Sí.
2: I jo vaig dir el saxo, però suposo que és per com sonava la paraula saxo. Dic jo, eh? I després em dugueren a un lloc per ahir en Carcaixent on hi havia
0: un edifici.
2: No sé el que era, però jo no recordo, és l'olor entre pisum de gat i humitat. I vaig entrar allí i hi havia...
0: És que era un hospital, era un hospital.
2: No sé el que era, però hi havia molts estujos de tota classe, sí. I em vaig agafar uno, crec que era el més vell que hi havia, i dins hi havia un saxo. Ah. I veure, ja anaven a ensenyar-me els saxos que hi havia. Un saxo de color verd.
0: Ah, clar, estaves parlant-me, jo pensava que estaves parlant-me del conservatori.
2: No, de quan jo vaig agafar l'instrument per primera vegada.
0: Allí en el musical.
2: Sí, el saxo voltava més que jo, que jo m'aplegava els genolls.
0: Ara vaig a fer-te recordar, perquè ara entenc per què tens relació en una família del meu poble de Benigani,
2: sí,
0: que són Vilar, d'apellido Joaquín Vilar, i els tres fills...
2: Es Belluceros,
0: clar. Perquè tu has dit que ta mare tocava l'acordeó.
2: Correcte.
0: I ells toquen l'acordeó.
2: Sí, Mila, clar.
0: I d'ahir segurament que es ve... Ixa relació.
2: Espera, crec que no he dit el nom correcte. És Lucía.
0: Lucía Vilar.
2: Ai, per
0: Lucía,
2: l'amor de Déu.
0: Lucía Vilar.
2: Sí. Estava pensant en un altre acordeonista.
0: Estaves pensant, sí, en Mila, que era acordeonista de Xàtiva.
2: Sí, també, sí, però sí.
0: És basca,
2: sí, correcte,
0: basca.
2: I se m'han creuat els cables. Sí, no, parlo de Lucía.
0: Lucía Vilar.
2: Sí, brutal. I, a més, gran saxofonista i gran acordeonista, gran músic, he de dir.
0: Sí.
2: La família, brutal. De fet, coneguérem la família per mon pare, que treballava de polidor, i conegué al pare...
0: Sí.
2: I es veu que fent una amistat així molt gran...
0: Te posava
2: gran.
0: Els collones.
2: El correcte. I recorde una vegada, vaig a contar això perquè això és important, però en agraïment, a més, pense que se ho mereixen, la família dels Belluceros. Es dic els Belluceros perquè...
0: Sí, es coneixen.
2: No és pejoratiu ni res d'això.
0: No.
2: I i recorde que estava preparant una moguda que anava fent en el Cinqui en aquella època, tindria 16 anys o 15 sí, o 16 anys.
0: Sí.
2: I vaig dir, pues això és el que fa, claro, ma mare i mon pare l'ardejaven del xiquet, no?, que tenien ahí al... I ara, que toca el xiquet, a mi feia una vergonya, no t'ho pots ni imaginar. Cada vegada
0: això
2: que
0: no
2: m'ho puc
0: tocar, creure.
2: Te ho jure, te ho jure. Per Nadal, ale, vale, que toque Jesuset, el xiquet. I jo com vaig a tocar... A tocar què? A tocar els passodobles que m'ensenyava en la banda o el que siga. Bueno, el que fora, però jo passava molta vergonya. I sí, se m'accelerava sí. el cor i tot, i pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Bueno, el cas és que el pare acaba de tocar, crec que era una peça de Jackie Bird, i me regalà el barítono. Un saxo barítono, me regaló el barítono. Jo me vaig anar allí al·lucinant, no? Clar, jo mirava així a la família i jo no sé si ho van acceptar en aquest moment de bona gana, perquè el pare agarra el xiquet este de Carcaixent, que és amic del pare, i li regala el barítono. Vaja, a veure, jo no sé com m'haver assentat, però encara tinc el barítono i el guardo
0: bueno,
2: molt de carinyo.
0: Ells són, la veritat que són una família molt amable i és
2: sí.
0: molt bona família, i a més el pare tocava el baríton.
2: Absolutament, sí.
0: Lucía sí que ha tocat en algun temps el baríton, però l'altre germà tocava la trompeta, l'altre tocava el clarinet.
2: Correcte, sí, correcte.
0: Així que...
2: Bueno,
0: que
2: gràcies a la família.
0: Segur que estan supercontents. I ese mal nom del xiquet?
2: Ui, això vols que t'ho conte de veritat? Així se'n va a mis programes. Sí.
0: No, perquè tinguem que accelerar.
2: A veure, 1983-1984, la primera big band de la Comunitat Valenciana es va gestar en Carcaixent. Va ser Agustín Martínez, en Glorio Estiga, Polo, Leopoldo Ortiz, que va ser tota la vida ferroviari, però un gran mestre, un gran pedagog, i ells tenien la il·lusió de ficar en marxa una big band i ho feren així, no? I en els primers assajos ja començàvem a incorporar temes de jazz després de fer unes incursions en música lleugera, més de ball, que li diem jazz, perquè sí.
0: Perquè no sabien ni com dir-li, no?
2: Perquè no sabien ni com dir-li, clar.
0: I tot era jazz,
2: molt clar.
0: Posaven, no sé, per exemple, tequila. O
2: sí, tot això, tot era jazz.
0: Tot
2: sí,
0: això
2: sí.
0: era jazz, no?
2: La tequila te referixes al tema, no?
0: Clar, al tema.
2: Correcte. Bueno,
0: n'hi ha molts, és a dir, molts que em venen a la ment, que no sabien on ficar-hi, però nosaltres tot era jazz. Tot estàndards, per exemple, d'algun swing o algo, que per a nosaltres tot era...
2: Sí, tot sí, sí, sí, sí, sí, sí, jo ho entenc. Sí, per a mi també, jo no tenia... Anem a veure, òbviament no, el jazz no pertany a la nostra cultura, però és tot allò que era una miqueta més modern,
0: sí,
2: el jazz.
0: Sí, sí.
2: Bueno, el cas és que quan començaren a vindre els professionals a instruir-nos, en com anava lo del jazz, estic parlant de José Luis Granell, de Joan Soler, Jordi Vila, Paco Aranda, Dona Tomarot, pianista, mare de Déu, n'hi havia un bon elenco de gent que foren d'alguna manera la primera generació de sí. jazzistes autèntics, no? en València. Clar, jo era el més jove de tots, tenia entre 13 i 14 anys, i en el inici assaig, el que recorde que va vindre José Luis Granell, clar, jo estava serril, tots estaven serrils, però jo més perquè era més jove.
0: Anem a canviar la paraula, anem a dir que eres mogudet. No?
2: Però és que per què hi ha que disfressar-ho? O sigui, la veritat és que... Bueno, el cas és que clar, jo estava fent la mà allí i de vegades en quant en l'assaig, pues ahí tenies a José Luis Chiquet, no? Com donant-me un toc d'atenció, no? Chiquet, i després ja es queda ja en el rebufo, es queda lo del Chiquet. I el Chiquet, fins ara.
0: El Chiquet ja s'ha fet grande.
2: Bueno, sí.
0: Continua un poquet Chiquet, que sempre està, però el Chiquet s'ha fet grande. I jo crec que és hora d'escoltar-lo tocar esta peça.

0: Jesús, Dani Emulation.
1: Sí.
0: Vens d'una cultura, d'una tradició bandística.
1: Sí.
0: Tu descobrisses el món del jazz, ese món del jazz que es parla d'Agustí, no?
1: Sí.
0: Coneixes el món ixe per ells? És a dir, quan comences a conèixer un estil de música, un gènere de música, que nosaltres no és el que és normal?
1: No ho tinc massa clar. A veure, òbviament ells han sigut uns impulsors i unes referències molt, molt sòlides en la meva vida. El que passa és que, clar, mon pare tenia un bar quan jo era xicotet, no? Quan jo crec que el tenia l'edat de Llum, o igual un anyet menys que Llum, i en el bar jo recordo que alguns discs de
0: jo que sé, millor Duke Ellington o alguna cosa
1: d'aquestes? De Duke Ellington no, podria ser, no? Però de Louis Armstrong,
0: ah, sí,
1: per exemple. Bueno, i després tenia també altres coses, tenia altres... Tenia molta música valenciana, recorda, no? Que ho ficava. Crec que tenia... Ui, mare de Déu! Tenia tota la col·lecció del Cinzano, te'n recordes d'allò?
0: Quant d'any que feia això?
1: Això, mira si fa anys que segurament tu i jo no devien diners a ningú. Bueno, tenia tota la col·lecció sencera.
0: Sí.
1: Tota la col·lecció sencera, i clar, n'hi havia coses que eren molt, molt interessants. Però bueno, jo recordo, diguem que això podria ser la primera incursió en conèixer una miqueta aquest tipus de música, i després també ja vas tindre a Agustí i a Polo, no? Que estaven ja...
0: I tu comences estudiant en el Conservatori de Carcaixent, és a dir, series els primers que estudiaria en el Conservatori de Carcaixent, perquè no me'n recordo quan va ser creat, però n'hi ha altres conservatoris, Alacant i València, i Castelló, no sé si estava en aquesta època, però va aparèixer Carcaixent.
1: Sí.
0: Tu començaràs allí, en una, diguem, un estudi clàssic, no? Un repertori clàssic, més clàssic.
1: Sí,
0: i
1: clar.
0: I com decideixes creuar el xarco quan en la teua època no hi havia molta gent que se n'anava a estudiar fora, i tu tens l'oportunitat d'anar-te'n a Boston. Primer vas anar a Boston, no?
1: Ja, però primer passaren moltes coses.
0: Ah, doncs conta.
1: A veure, la meva formació clàssica, sí, va ser en el conservatori. Després, el que passa és que després, en unes audicions que se feren en Madrid, vaig eixir representant, vaig eixir com a representant d'Espanya en el concert de la UER per a tocar, això és el que dia del Cinqui, me'n vaig anar a 16 anys a tocar en l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Finlandesa, representant a Espanya en el concert de la UER,
0: Unió
1: Europea de Radiodifusió. I m'agarrà de tutor... No, mentira, vaig tindre de tutor a un gran músic valencià que no és massa conegut, però bueno, està bé que ho diga, que ha sigut mentor meu després com a compositor, José Buenagu.
0: Sí.
1: José Buenagu és una persona que en un principi anava a dirigir l'Orquestra Simfònica de València fa molts anys. El que passa és que vinguent de Madrid per a quina història van tindre un accident fatal, fatal.
0: Oh,
1: i ell es va quedar postrat en el llit durant un any i mig, dos anys. Oh. On va començar a escriure, va guanyar no sé quants golles, no? Bueno, el cas, igual això, ahir n'hi ha per un programa sencer,
0: sí,
1: no? Parlar
0: sí,
1: de José Buenagu.
0: Però vas tindre, diguem, que és un referent teu.
1: És un referent molt gran, un referent molt gran. De fet, va ser ell el que em va diguem... El que me va inculcar ese amor, no, de dir, escolta, tu eres bo i servisses per això. Me va dir, i m'ho dia i no parava de dir-me, i bueno, al final m'ho vaig creure. Però sí, li dec molt a José Buenagu, he de dir. I, total, jo vaig fer així, vaig fer fins al cinquè de saxo, vaig començar el sext, però el sisè, vull dir, i però no el vaig acabar. Vaig anar a la mili, desgraciadament, encara el sòdia tant.
0: Tu encara vas tocar això, clar, a la mili.
1: Calla, no parlem d'això perquè...
0: No, això no, perquè si no, bueno, no puguem continuar.
1: I quan vaig vindre d'allà, vaig decidir que jo el que volia fer era tocar jazz, perquè era el que més m'agradava. I em vaig preparar molt. Recordo que vivia en València la primera vegada que em vaig emancipar de casa. Em vaig arreglar un estudi ensonoritzat en Matalabs,
0: I les oueres estes de, sí, que abans sí, se ficaven?
1: No, jo no ficava oueres. O sigui, jo vaig agarrar i vaig, anava per València buscant matalaps. Alguns estaven pisats i tot. I els vaig ficar tots contra la paret i després en cartó de falla, en paper de falla,
0: sí, sí,
1: i,
0: sí. I... Va insonoritzar.
1: I la cola... Bueno, em vaig fer allí una cova i em passava el dia estudiant i després anant a les llams per la nit. En el Black Knot ne feien una i no sé si n'hi havia algun altre lloc, però sí. Bueno, ja a mi me tenien ahí, però
0: tocant.
1: En el
0: Black encara continua, però...
1: I després ja en vistes de veure si aconseguia alguna beca per anar-me'n a Boston, a Berklee College of Music. I ja quan vingueren els de Berklee a fer les audicions a Barcelona, i ja em vaig apuntar, me'n vaig anar a Barcelona i va sonar la campana.
0: Quants anys vas estar a Boston?
1: 4 anys.
0: I quan vas arribar allí?
1: A veure, jo allí vaig a plegar i l'únic que en tenia d'anglès era veries la tele i de vegades en quant 24, ostres, això ho entenc, bla, bla, bla, yes, yes, mira, yes, ho entenc també.
0: Sí, sí.
1: A veure, me vaig preparar l'anglès també, però després te trobes de morros en una realitat que... Jo recordo en una classe, no?, que jo li di al mestre... Can you speak more slowly? Així en l'accent este de la Ribera.
0: Sí, jo no te dic el meu de Garrafa. Indabonet, és un anglès de Garrafó.
1: Bueno, que jo me dia dir que tenia que assimilar que estava en una universitat, sí, fent un grau superior.
0: Molt de canvi. Jo el que més em poso en el teu lloc és el canvi de la manera de l'ensenyament, no?
1: El canvi
0: este de així clàssic, una programació clàssica, un aprenentatge més clàssic, i arribar allí tot el contrari.
1: A veure, allí no és que sigui el contrari, de fet, o sigui, no puguem negar el legat dels grans músics clàssics i de la tradició. El que passa és que, clar, que el jazz és una música que s'ha transmès de manera oral durant molts anys i el que ara estiga academitzada... No porta molts anys el jazz en les institucions superiors, eh?
0: No.
1: Estem parlant de 1960 en els Estats Units, diguem que ja se va establir, així en Espanya no te vull ni contar, això molt... fa 4 dies.
0: Sí.
1: Bueno, però sí, és una altra cultura.
0: I després, quan te'n vas a Tennessee? A la Universitat de Tennessee?
1: Me'n vaig anar a la Universitat de Tennessee, a la Middle Tennessee State University, per complementar, diguem, el meu desig de millorar com a compositor. Me'n vaig anar allà a fer un màster en direcció simfònica, precisament per això, perquè volia que m'ajudara a créixer com a músic, sí. La moguda de com vaig anar, de com vaig aconseguir la beca en Tennessee, això sí que és una història superbonica.
0: Conta-la.
1: Jo me'n vaig anar, jo digue, a veure, jo tinc una pila de composicions així en casa, que faig en elles? I vaig començar a anar al Midwest de Chicago, una trobada que n'hi ha d'editorials i de programadors i tot això. I allí, en un autobús, un dia, me'n puig a l'autobús, en un fred que feia allí, que mare de Déu senyor, i me'n puig a l'autobús i al costat s'assenta un xicón i ens presentem cordialment i este xicón, i bueno, i tu què fas així? Bueno, este xicón era Reed Thomas, que és el cap dels estudis bandístics de la MTSU allà en Tennessee, no? Bueno, jo li dic el que feia allí, que diu, pues jo vinc així, soc compositor i bueno, i tinc així una pila de composicions i estic a veure què passa en això, a veure com funciona este món. Ostres, pues dona'm un par de partitures, que vull pegar-li una mira. I així anava a començar tot. Li vaig passar les partitures, l'home es va ficar en contacte amb mi, me va convidar a fer unes conferències allí, va aprofitar també per a visitar unes altres universitats i fins així.
0: I jo es torné a veure en el certament d'Altea, i en el certament d'Altea estrenaven una obra que és esta.

0: Després de no sé quants anys torna a aparèixer, perquè la vida és aixina. Venen persones, se'n van persones, baixen, i apareix en la mòbida Jesús Sant Andreu.
1: Que el pareix.
0: I estrenaves esta, Nascut o nascuda dels vents. En anglès és...
1: Born from the Winds.
0: Que és una obra per a banda i flauta, perquè tenen una gran flautista.
1: Correcte,
0: en Altea.
1: Julia Gallego, mare de Déu,
0: sí,
1: senyor.
0: Sí, sí.
1: Treballar amb ella ha sigut un privilegi molt gran, un honor.
0: I allí estrenaves esta obra, que va ser estrenada.
1: Correcte.
0: I allí van donar a conèixer que tu series el compositor de l'obra que estrenaran el dia 5 de desembre,
1: sí.
0: Les tres bandes que van.
1: Correcte.
0: Sexta Essència.
1: Sexta Essència. És així com m'ha dit com m'han dit que es pronuncia.
0: Sexta Essència.
1: Essència. Essència. Alguna té una TS ahí molt,
0: sí,
1: bonica.
0: Sí,
1: Essència.
0: Sí, sí. I com és esta Sexta Essència?
1: Que com és? Vols que te la descriga?
0: Sí, és a dir, en què es vas inspirar? En què està inspirada aquesta obra?
1: A veure, per a mi escriure música, és composar, és una oportunitat per a fer una recerca sobre les possibilitats del so, no? No en el sentit de programàtic, no, ni romàntic, no té res que veure en això. No, és més una qüestió de a veure què es pot fer en què es pot fer barrejant colors.
0: Sí.
1: En este cas sons, no, què es pot fer barrejant sons. I Sexta Essència, diguem que està basada d'alguna manera en aquest punt de búsqueda constant, espiritual, si vols dir-ho, però per evitar este punt misticista, no? Místic, volia dir, pense que està més basada en la evolució, en el creixement de cada persona com a ser humà, no? Basada en aquestes coses que aparentment estan ahí, però són una altra cosa, perquè degut al nostre condicionament les juzguem d'una manera completament errònia.
0: Sí, sí, sí.
1: Sexta Essència és el que aparenta ser, però amb tots els baixos canviats.
0: Sí, sí, sí, sí. És a dir, que tenen una obra, les tres bandes, complicada.
1: A veure, complicada gratuïtament no. El repte gran d'esta peça, jo penso que radica en que no és música triàdica, no? A l'ús,
0: sí.
1: No? En què escoltes un acord major i veus espardaleig, un acord de menor i veus una persona trista, no? És tota una harmonia que està basada en intervals. No és res nou, jo no estic inventant la música sin res, no? Està basada, diguem, en... A veure, vaig a dir-ho d'una manera una miqueta tècnica, encara que pot quedar una miqueta arrogant o pedant, però són com octotòniques asimètriques.
0: Sí, però diguem que gràcies al jazz tu el que fas és utilitzar ixa harmonia jazzística i afegir-la a este món de que tinguem així de bandes.
1: Això és un bulo.
0: No?
1: No, no. Això és el que això... No, no, però jo t'explico.
0: Explica-me.
1: L'harmonia és una. Jo, és quan em pregunto, l'harmonia de jazz, no? Oh, l'harmonia de jazz la inventaren els nacionalistes russos, no mos enganyem. T'ho dic així, tal qual,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: Vingueren Korsakov i Ginka i este, no? Vingueren tots estos homes brutals i nosaltres estem utilitzant tot aquest sistema harmònic. El que passa és que a nivell analític, a nivell d'anàlisi, diguem que en el jazz estem... fent les coses com molt clares, no? Pim, pam, pam, això és això. Això és un acord de do major i porto aquestes tensions, s'ha acabat, no? No tens que buscar ninguna
0: lliçó. Eixa claretat que tu estàs dient abans en la banda de la vila, ja estem comentant-la, perquè nosaltres estudiem davant d'un paperet,
1: sí.
0: I després te'n vas a un combo o comences a estudiar un poc jazz, no? Un poc l'harmonia,
1: sí.
0: De jazz. Bueno, encara que no, que està mal dit igual ixe nom, però comences a estudiar i sigo molt clars, perquè jo quan he anat m'han dit, Naima, este acorde.
1: Sí,
0: és la claretat. El que passa que nosaltres ho enrevessem molt. Mos pareix un món.
1: I realment no és tant, eh? Realment no és tant. La diferència radica més que res en que, per exemple, veure, sense entrar en tecnicismes, encara que ara mateix és inevitable, no? Però, sí, però el que vegem com les coses que poden conformar un acord de do major, nosaltres no ens limitem a les tres notes de baix, correcte, no? Ens limitem a totes les notes que es puguen afegir que no fiquen en perill la funció, sí, la funció tonal.
0: Sí.
1: No, perdoneu, audiència, perdoneu.
0: No, a veure, esta, en la sexta exèntia, sí, si tingués que donar un consell als directors que estan escoltant de les tres bandes, de la banda gallega, de la banda de Múrcia, crec que és Comilla, i l'artesana de Catarroja, quin consell es diries?
1: Que si n'hi ha un fa sostenido i un fa natural junts, que no es preocupen, que està bé.
0: Dicho esto, no. Perquè es començaran, no, perquè començaran els assajos. Així n'hi ha una, mestre?
1: No, ja se va explicant, no. Es va explicar tot molt bé el dia del sorteig,
0: sí,
1: i tot,
0: sí,
1: això.
0: Sí, sí,
1: el
0: sí,
1: consell, a veure, és molt complicat dir un consell. A veure, jo estic segur que tots els directors s'estudiaran la peça amb molt de carinyo, i si tenen algun dubte, jo tinc les portes obertes i el telèfon disponible. Per... Ja els ho vaig dir, això, sí. No estic fent-me el xulo així davant del micròfon. No. I és brutal poder treballar en els directors mà a mà.
0: Correcte.
1: Perquè segur que troben alguna cosa, segur que troben alguna cosa que se m'ha passat.
0: I tu també, ixe dia, suposa que tindràs ixe efecte de sorpresa, tres versions diferents que escoltaràs.
1: Això, estic clar que sí. Per a mi això és un... Per a qualsevol persona, per a qualsevol compositor que s'escolta la peça tres vegades, això és un miracle avui en dia.
0: Doncs seguim escoltant obres teues com esta que escoltem ara.

0: Jesús, Tertium Quid.
1: Tertium Quid, el que estem escoltant ara, sí.
0: Quan vas compondre esta peça i quina és la banda que està sonant?
1: La banda que està sonant te la puc dir perquè crec que és l'única versió que n'hi ha poderosa. I esta banda és la Dongshan Symphonic Wind Orchestra i és d'un concert en directe en Taiwan. Correcte, director Adrian Schneider, un gran músic i gran amic també, he de dir.
0: I per què la vas compondre? És a dir,
1: què vol dir
0: Tertium
1: Quid? És allò que resulta de la barreja de... És una cosa alquímica.
0: Sí.
1: O sigui, és un element que sorgís de la barreja de dues altres coses, però aquest tercer element no té absolutament res a veure. No sabria, és una...
0: Sí.
1: I la raó per la que es diu... Bueno, anem per parts. L'encàrrec va ser de la Blasters Philharmonic d'Alemanya i me la va encarregar el director Mark Lange mentre estava en Tennessee. He de dir, esta peça la vaig composar en Tennessee i me'n recorde on? En casa del doctor Jordan. No, se diu així, no?
2: Jordan,
1: sí. Jordan. Que és un home que me va dir, me'n vaig de vacances
0: En quin mes?
1: En desembre, en Nadal.
0: Sí,
1: me'n vaig de vacances i necessito algú que cuide de ma casa.
0: Anda.
1: I dic, però tens que ocupar-te dels gats. I me va dir, però tinc una bodega de vi brutal. I jo agarré i dic, sí, clar que sí. Total, que me'n vaig anar a passar l'estiu allí i de vegades en quan m'obria una botelleta de vi, va ser brutal. Tinc uns grans records d'haver escrit esta peça. Se dir Tertium Quid també, Tertium Quid, perquè és una peça que a nivell conceptual només utilitza aquest tercer, és boig de tercera. Majors, menors, ascendents o descendents. No n'hi ha ni una segon. Si n'hi ha alguna segon, és perquè és el resultat, diguem, de la convergència de diferents veus.
0: Jesús.
1: Digues.
0: A l'hora de compondre, a l'hora de tu ficar-te davant de l'ordenador o d'un full, és igual, què és el que t'inspira?
1: Què és el que m'inspira a mi?
0: Sí. O no t'inspira res? Tu quan t'encomanen, per exemple, la Sexta Essència.
1: Sí. A veure, primer és un miracle que t'encarreguen alguna cosa avui en dia. I que confien en tu per a que escrigues el que vulguis encara és un miracle més gran. Jo, a veure, si te ho dius...
0: Espera, aquesta la teva dona circumstància.
1: Sí.
0: Quan li van encarregar l'obra d'Altea, ixe dia, com estava Jesús?
3: Pensant, se tira molt de temps pensant.
1: Veritat.
0: Medita.
3: Sí.
1: Sí, li pega moltes voltes. De fet, tinc fulls i fulls i fulls.
0: Te sorprèn, és a dir, te sorprèn? Quan t'equidren, perquè has dit, és un miracle, et sorprèn?
1: A veure, sí, clar que me sorprèn i sorprèn molt que confien en el teu treball. I sí, em sorprèn. O sigui, que, primer, que tinguin confiança en el que, per encarregar-te una peça vol dir que agrada el que fas, no? Que jo després tinc mil inseguretats, també t'ho he de dir, però sí, pense molt, o sigui, tinc unes setmanes de preparació de què és el que vull fer, per què ho vull fer i de quina manera ho vull fer.
0: Però moltes vegades, per exemple, una cançoneta de la teva filla,
1: ui,
0: te pot inspirar, perquè
1: ostres,
0: la que acabem d'escoltar
1: de Júlia, nascuda
0: de
1: Júlia,
0: ahí te va inspirar alguna cançoneta.
1: Això és veritat.
0: Que te pot inspirar en un moment donat.
1: La veritat és que sí, la inspiració no saps mai d'on ve, i mira que Sexta Essència, Born from the Winds, a nivell conceptual és molt clar, no? Molt, mira, això és el que vaig a fer-ho d'esta manera. I l'última part, la xiqueta cantava una cançó des de molt xicoteta que seria Los Puntitos, i una altra cançó que seria...
0: Tu te'n recordes de Los Puntitos?
1: Vols cantar-la?
0: Tu vols cantar-la?
1: Canta-la.
0: Canta Los Puntitos.
1: A veure, va.
4: Puntitos, puntitos, vamos los puntitos.
1: Pues això és el que porten les trompes al final, però d'una manera èpica. Pa, pa, pa.
0: Sí.
1: I després hi havia una altra que era la de Chocolala, que també la cantava ella, que també la vaig ficar. Me venia al dedillo, perquè estava casava molt bé l'harmonia i necessitava un punt climàtic i algo també per oferir la gràcia.
0: Quan està composant, quan està en plena composició, està retirat?
3: Sí. Sí, sí. Sí. Mos vegem per a sopar, per a dinar.
0: I dormir. Si dorm. Exacte. Si dorm.
1: Sí, costa
0: sí,
1: dormir.
0: Seguim escoltant obres teues com esta, Blueprints. Wow.

0: Jesús.
1: Digues.
0: Blueprints. Quan la vas, on la vas estrenar? Quan la vas compondre?
1: A veure, la vaig això va ser un encàrrec també, un encàrrec de Barcelona Clarinet, Barcelona Clarinet Players.
0: Sí.
1: Brutals, brutals. Tot va començar perquè m'encarregaren primer una peça curteta de... Volem un bis. Mira, esta història és superbonica. Volem un bis, composem un bis per a quartet de clarinets. Jo, val, fique, comencé a escriure, acabe la peça, i dic, quin nom li fique? I li vaig ficar de nom Peix semblant al verat.
0: Peix semblant al verat.
1: Sí, perquè peix semblant al verat, sí, és un bis.
0: Sí, sí, sí.
1: És un bis tal qual. I jo no ho sabia, me vaig entrar allí.
0: I d'ahí el nom.
1: Clar, i entonces, clar, així, jo me vaig fer el xulo, diu, mira peix, quins noms més contemporanis.
0: M'has ensenyat este... algo, eh?
1: Jo tampoc ho sabia, el que passa és que... I després d'això ja m'hem fet l'encàrrec, diu, volem una peça ja gran per a, sí, per a orquestra de vents i quartet de clarinets. I, a veure, és un repte molt gran per a des, però és que escrigues el que escrigues...
0: Ho toquen tot.
1: Ho toquen tot i en una perfecció absoluta. Esta és la banda de la North Texas University. Este és el dia de l'estrena i això ho va estrenar Jim Corcoran.
0: Sí. Actualment,
1: sí,
0: eres professor de saxo,
1: correcte,
0: de jazz, però creus que el jazz actualment té prou presència així a la Comunitat Valenciana?
1: Estem fent el que podem,
0: hem avançat, però creus que es fa tot el que es pot? Perquè el Conservatori, per exemple, Superior de Música de València, des de fa uns anys està...
1: Nosaltres tenim un equip ara brutal, un equip tant en el Departament de Jazz com en l'equip directiu del Conservatori.
0: Però no estan tants llocs.
1: No és tantes llocs. De fet, en la Comunitat Valenciana som l'únic conservatori que ofereix el grau en interpretació de jazz. I, a veure, a mi m'agradaria que hi hagueren més clubs i que no ficaren tantes traves a l'hora d'obrir, sí, nous clubs i tot això per a fer jams i perquè els alumnes o els músics joves emergents que tinguin un lloc per a fer sessions, per a quedar, per a tocar, que no es limiti només únicament a una sessió per setmana o dues sessions per setmana, o sigui, que sigui una cosa ja molt, molt més sòlida. L'escena de jazz en València podria ser molt més sòlida encara, molt més gran. El que passa és que encara queda molt per fer.
0: A veure, uns de els que han fet molt, uh-huh, és la seda jazz.
1: Sense dubte. De fet, és important que hi hagi una simbiosi entre seda jazz i el conservatori, perquè d'alguna manera ells estan preparant el personal per a que puguen entrar en una institució superior i nosaltres...
0: Sí, perquè no n'hi ha res abans, és a dir, abans...
1: No existís
0: en els professionals no n'hi ha...
1: I el grau mitjà no existís. Només...
0: Això és una mancança que n'hi ha, és algo que... Tenim, que per això t'he dit, si estava prou representat així en la nostra terra. I jo crec que n'hi ha un buit que està fent molt bé de jazz. Estem escoltant, sí, Compendium.
1: Ah, mira, Compendium, correcte.
0: Estem,
1: sí,
0: escoltant,
1: sí,
0: Compendium.
1: Sí, sí.
0: I estem escoltant la ciutat jazz.
1: Correcte.
0: I ells estan fent un paper importantíssim,
1: sí, sí,
0: en un buit que n'hi ha ahí al mig.
1: Correcte, a veure, és que on vas... Si no estan ells ara mateix, sí, n'hi ha altres acadèmies, però a veure, ells són els que d'alguna manera estan tenint un vincle una miqueta més proper al que estem fent en el superior.
0: Clar que sí.
1: I a veure, he dit abans que no existís en el grau mitjà. En el grau mitjà existís, però únicament guitarra, l'especialitat de guitarra,
0: sí,
1: i no
0: però,
1: en tots.
0: Sí, però no en tots els centres.
1: No,
0: per exemple, no tenies que ni l'especialitat de guitarra, baix, elèctric...
1: Correcte.
0: Però és una lluita, perquè... poquet a poquet... Que...
1: Ahí està. I on t'ensenyes a escriure, per exemple, disculpa que te talle, però on t'ensenyes a escriure arranjaments,
0: correcte,
1: no, per a quatre pitos,
0: correcte,
1: i coses així, és una altra història. Se d'allàs al poder.
0: Correcte. Estan fent molt bon treball.
1: Molt bon bé,
0: i en els joves també, eh?
1: Absolutament.
0: En els joves també, perquè, per exemple, ara escoltarem a la jove Se d'allàs...
1: Ah, molt bé. Molt bé.
0: Que en un arranjament teu és este que escoltem ara.
1: Ai, mare.
0: Ara, veure, va...
1: Ah, Song of the Volga Boatman. Bueno,
0: correcte.
1: He d'aclarir una coseta ara després sobre este
0: arranjament. Escoltem un poquitín.
1: Sí, sí.

0: Qué chulo. Tinc ganes de que vinga Latino per a que expliqui este projecte, perquè estan triomfant. Tots aquests joves estàs triomfant. Explica, és una adaptació, has dit.
1: Sí, no és un arranjament en si. A veure, un dels meus aprenentatges, el meu procés d'aprenentatge a l'hora d'escriure música ha sigut la transcripció directa de discos. O sigui, jo em fiqui el disco d'orquestra sinfònica o de big band i poquet a poquet m'ho vaig passant tot el paper, no? Escoltant-ho en loop o el que siga. No em referís en transcripció a copiar de la partitura, sí, sinó ho traus del disco directament. Uh-huh. Jo això ho vaig transcriure d'un disc de... Ai, ja veuràs tu lo mal que quede ara que no me'n recordo del nom.
0: D'un disc.
1: Ho vaig traure d'un disc que ara no recordo de... Podria ser Glenn Miller, podria ser, però no ho estic 100% segur. Uh-huh. I jo ho vaig transcriure tot i vaig implementar, diguem, algunes de les seccions en dos instrumentistes més.
0: Sí.
1: Però o sigui, dir que és un arranjament meu seria mentir.
0: Doncs vaig a veure si sorprèn que encara més.
1: Ai, mare.
0: Perquè jo buscant, resulta ser... Estàs molt... Realment, en el món de l'educació, estàs molt fica, perquè van a veure un festival de l'any 2011.
1: Ai, mare.
0: Com sona l'ESO?
1: Ui, sí, sí.
0: Com sona l'ESO?
1: Ui, que bonic.
0: Escoltem. Tinc com... Of jazz.

0: És un encàrrec, no? Sí. De com sona l'ESO. És a dir, fins sí. com sona l'ESO està Jesús entrant.
1: Sí, allò va ser també un treball superbonic.
0: I brutal, eh?
1: Brutal, brutal. 800 xiquets cantant.
0: De, I com sona sí, la banda? Sí, sí, sí. I com sona el grup bueno, que va anar allí?
1: La banda la va fer sonar el mestre Alexis Calvo.
0: Ah,
1: el no te brutal. Ho jure. O sigui, estem una de les persones més increïbles per a en la que pugues treballar com a músic sí. i com a compositor. Un grandíssim director, grandíssim i grandíssima persona, també tot ja que dic.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bons records es deixa concert.
1: Ui, molt bons records, molt
0: va
1: bons
0: ser a Morella.
1: A Morella.
0: A Morella va
1: sí,
0: ser.
1: És una peça que vaig escriure amb molt de carinyo. Sí, sí.
0: Sí, sí. I abans de passar al suggeriment de la setmana, vull que escoltem esta peça i vull que penses quin artista viu o mort t'agradaria haver conegut o treballar en ell.

0: Has treballat en grans professionals.
1: Alguns.
0: Però al llarg de la teva carrera, en qui t'agradaria haver compartit música?
1: Ostres, a veure, és que estic tan content, no, de viure a València, en la terra de
0: Perico. Això m'encanta que ho diguis.
1: Sí, sí, perquè estem en la terra de Perico Sambia, de grans músics, sí, no, que estan ahí, que han sigut sempre una font d'inspiració per a
0: que
1: mi.
0: Que no n'hi ha qui creuar, no, el xarco, no?
1: Realment no, o sigui, hi ha una colla de saxofonistes tan brutals en València que jo aprenc de tots. Clar, a veure, he tingut la sort de tindre uns professors brutals en els Estats Units, he tingut la sort de treballar en Jerry Bergonzi, que per a mi és el gran referent que n'hi ha mundial, no? I ha sigut no solament el meu mentor, sinó amic també, no? Bueno, encara som amics. I a qui més puc demanar? Ja tirant cap amunt, Miguel de Cervantes, Stravinsky, què vols que te diga, no?
0: Clar que sí. Quin és el pròxim concert que tens?
1: El pròxim concert... Bueno, ara vaig estar de profe en el seminari de jazz del Palau, el que organitza Seta Jazz.
0: Ah, clar.
1: Però concerts realment ne faig poc. Ara estudia com quan tenia 14 anys. Per el si acas vins algun concert, anar i quedar com un senyor.
0: Sí, doncs... anem a passar al suggeriment de la setmana. No se n'aneu.
1: Dale, va.
0: Perquè vull saber per què vas compondre esta peça que anem a escoltar en el suggeriment. I per què tenia que ser per a Xisto?
1: Ai, va.
0: Ah, ai, va. Ai, anem a veure, sorpresa. Seguim.
1: Ai, mare.

0: I seguim parlant en Jesús Sant Andreu i anem a escoltar una obra que crec que va estrenar la Banda Municipal de Bilbao, no?
1: Correcte.
0: La Banda Municipal de Bilbao. En un director que jo crec que tu el vas conèixer perquè va estar a Carcaixent alguns anys dirigint la banda de Carcaixent, este director.
1: Claro, claro, claro.
0: Aleshores, escoltem esta peça, un poquitín. Atxineko cultura, és a dir, cultura antiga en basc. Com és que tu vas decidir escriure una obra per a banda de xistu, perquè no és un xistu, crec que n'hi ha tres,
1: sí,
0: i banda sinfònica?
1: Correcte. A veure, anem a veure per parts. Això va ser un encàrrec de Bilbao Música i l'Ajuntament de Bilbao. I també un miracle d'estos que ocorrissen, no? Que agarren i te fan un encàrrec i dius, ostres, molt bé, que confien en mi també per escriure el que jo vulguera. És que imagina't això, no?
0: És que te donen ahí la carta blanca, no?
1: Sí, dius, carta, bueno, bueno, o sigui, sí, per a banda de xistos i orquestra de vents, però el que vulgues. I clar, has d'estudiar el xisto, has d'estudiar...
0: Abans d'això, tu coneixies aquest instrument?
1: Jo no estava gens relacionat amb la cultura d'Euskadi.
0: I m'agradaria conèixer-lo perquè en tres forats...
1: En tres forats ho fan tot. Ne tenen un que està en re i l'altre que està en re bemol.
0: Sí.
1: I és una qüestió de canviar-li les boquilles. Clar, jo vaig fer una cosa que no havia fet ningú encara, que és anar substituint les boquilles per aconseguir altres acords, perquè, clar, és una harmonia complexa i no volia limitar-me només al diatonisme dels xistos. I va ser molt interessant treballar aquesta peça. Es diu cultura mil·lenària en siaco, cultura, crec que és així, perquè òbviament estem parlant d'una cultura que ens pega patades per tots els costats, no? És una brutalitat,
0: sí.
1: tot el que tenen arrelat en la seua terra,
0: basca.
1: I penso que va ser un homenatge ben merescut.
0: Vas tindre que informar-te molt, suposo,
1: sí,
0: per a fer aquesta,
1: sí,
0: peça.
1: Sí, és una de les peces en les que m'he hagut d'informar d'una manera molt, molt exhaustiva, no? Sobre el xisto i sobre...
0: Escoltem-lo.

0: Quin món d'aprenentatge.
1: Sí.
0: Dirigís Rafa Sanz.
1: Rafael Sanz Espert, correcte.
0: Correcte, que va estar també allí a la banda de...
1: Sí,
0: correcte. De Carcaixent. I la va estrenar la Municipal de Bilbao.
1: Sí, he de dir que és que realment va ser gràcies a ell que jo vaig aconseguir este encàrrec. Igual que...
0: Quin món d'aprenentatge.
1: Sí.
0: Dirigís Rafa Sanz.
1: Rafael Sanz Espert, correcte.
0: Correcte, que va estar també allí a la banda de...
1: Sí, correcte.
0: De Carcaixent. I la va estrenar la Municipal de Bilbao.
1: Sí, he de dir que és que realment va ser gràcies a ell

0: 2001, crec que va ser, que ho arrasarem.
1: Sí, sí, sí. Arrasareu tot. Quin és el missatge que volies donar a conèixer en esta peça? Què volies transmetre al públic en esta cultura mil·lenària?
0: A veure, precisament aquest punt, els instruments que tenen, el xisto que pot anar, pot transgredir d'alguna manera, diguem, les imitacions que tenen únicament de la música popular i anar una miqueta més enllà.
1: Sí.
0: I després també és un homenatge en tota la... Aquesta peça té arpa, té piano, té de tot.
1: Sí.
0: No? També donar-li l'empac que té i la importància que té la seva cultura.
1: La tens editada, aquesta peça?
0: No la tinc editada, però tinc una versió escrita per a tres flautins per a que la puguen tocar en València.
1: Dis-ho fort, perquè és que eixa era la pregunta que volia saber.
0: Sí,
1: clar, en xisto...
0: Sí, en xisto és complicat. No, és complicat, però tinc una la versió en tres flautinets. Així és que si teniu tres bons flautins en les vostres bandes, ja ho sabeu.
1: Vinga! Ja sabeu que n'hi ha una...
0: Flauta dolça, no.
1: Una cultura mil·lenària, tu li dius mil·lenària, antitxeco?
0: Sí, com mil·lenària, sí,
1: o,
0: sí.
1: O...
0: Antiga, mil·lenària,
1: sí. Estan preguntant-me ahir en la cabina si flauta dolça no. Flauta
0: no,
1: dolça no.
0: No, flautí.
1: Ah, dolçaina, per a però tres dolçaines.
0: Pensa que no.
1: És més agradable
0: pensa
1: el flautí.
0: Que no. Pensa jo que crec no, que és un altre... Per l'extensió. És que estem parlant d'una extensió molt gran. Si no...
1: Però també
0: si
1: podria, no faria... també. Però ell ho ha dit en el sentit de... Claro, és una cultura que nosaltres tenim, la cultura a la dolçaina.
0: Clar.
1: I explicar en, en la mateixa...
0: Clar, el problema de la doble llengüeta és que les tonalitats que es tenen, sí, tenen més alteracions van a ser un problema, però, a veure, escolta, jo m'assessore...
1: És una bona idea. Jo estic ara per la de flautins.
0: A veure, jo voldria primer la de flautins i després la de dolçaina. Això, però sí, però sí. No
1: abans, les portes. Abans d'anar-se, perquè vull donar-te les gràcies, però jo vull ràpidament...
0: A veure...
1: Preguntar, ara no va, la pregunta no va per a tu.
0: A veure.
1: La pregunta va per a la teva dona que està ahí, al costat teu, assentadeta, i és d'Eridani. Eridani, què és el que més t'agrada de Jesús?
2: Oh. Jo crec que té els peus en terra i el cap en aire. Els núvols, crec que això és el que més m'agrada.
1: I això, a veure, això n'hi ha que tindre equilibri, eh?
2: Sí, és difícil. És difícil de trobar.
1: És difícil. Sí.
0: Que bonic.
2: I el bon ànim que té
1: sempre.
2: Per a tot.
1: Sempre. Llum, ara tens que dir què és el que més t'agrada del papi. Què és el que més t'agrada d'ell?
3: Les cosquilles que me hace.
1: Ah, sí!
0: I com li dius a les picoretes?
3: Burbupur.
1: Burbupur! I aquesta paraula està inventada, no?
0: No, o és algú... És que us inventen paraules.
1: Ah, sí, burbupur. Burbupur. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies als tres per estar així, per tornar-te a veure. Es veurem en Altea.
0: Sí, es
1: veurem. Es veurem en Altea. Gràcies, Eridani. I gràcies, Jum. Vale?
0: Gràcies a vosaltres per tindre'ns.
1: Gràcies. I escoltant aquesta obra en xineco, cultura antiga o cultura mil·lenària del compositor Jesús Sant Andreu, posem el punt i final al programa d'avui. A l'equip tècnic ha estat Sofia Álvarez, en producció i àudios Lorena Alegre, i a les xarxes Marc Santana. Tot l'equip us donem les gràcies per estar ahí cada cap de setmana escoltant-nos. Disfruteu del diumenge, disfruteu de l'estiu, disfruteu de les festes, disfruteu de la vida. Nosaltres tornarem el cap de setmana que ve. Gràcies, mil gràcies i adeu.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A.Punt Ràdio.
4: Ah, que esteu ahí? Ah, vosaltres també esteu enganxats a les xarxes socials com jo?
5: A base de bé.
6: A base de bé.
4: Bé, també és normal, és l'època que ens ha tocat viure.
7: Home, pues clar.
4: Però ja que hi som addictes, estaria bé que farem servir la terminologia adequada per a la tecnologia i per a les xarxes socials.
8: Molt ben pensat, doctor.
4: Per exemple, al que en castellà li diuen meme, en valencià li diem mem, com en anglès.
9: Very, very beautiful.
4: I de mems pot haver-ne tant de gràfics com de sonors.
10: Està tot molt mal.
11: El dolcet pel cafè i el després dos whiskies.
10: Molt senzillo.
12: Jo no sé lo que li posen, però tots los anys és bono.
13: Està de categoria.
10: Molt mal està tot.
4: Estos mems són genuïns, però ara ja se'n fan molts amb la intel·ligència artificial.
14: I què li sembla?
15: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
4: Recordeu, intel·ligència amb L geminada, siga artificial o no.
10: Correcte.
4: Un altre terme ben comú en xarxes és fer un unfollow.
16: Què diu? Què, què?
4: Que en valencià diríem deixar de seguir.
16: Ah, ara ho entès.
4: Que és el que no heu de fer mai amb els apunts de llengua. Queda clar?
17: Senyor, sí, senyor!
4: Per favor, no em deixeu de seguir, que jo tot això ho faig per vosaltres, per favor.
18: Això és de veres, ensenyar... Sí?
19: Sí, ho fas molt bé.
20: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
4: I sabíeu que Wi-Fi està fins i tot acceptada pel Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua?
20: Queda clar, sí.
21: Te dic que no, perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria, me vaig prendre la pastilleta.
4: De fet, és una paraula que pot dir-se tant en masculí com en femení. El wifi, la wifi. Altres paraules que tenen equivalent en valencià són tuit, que direm tuit o piulada, i trending topic, que direm tema del moment. I si t'agrada fer vídeos llargs, et recomano que et facis youtubera o youtuber.
22: Molt millor.
4: Jo, en canvi, m'he fet instagramera, que és com en els altres oficis, ferrer, ferrera, forner, fornera, però sense cobrar.
23: Per l'amistat i per la salut.
4: Això és tot per avui. Espero que parleu molt d'esta llengüeta i em feu viral. Fins a la pròxima llengüeta.
3: A.Punt Ràdio.
1: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A.Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio. Molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. I benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Avui és diumenge, bon dia, 5 de juliol de 2026. I en este segon programa, primer diumenge de juliol, tenim al senyor J. González. ¿Cómo estás, J.?
1: Muy buenos días, Doris. Segundo programa es del mes de julio y lo sabes. ¿Qué te parece?
0: Pero bueno, comenzado on fire.
1: Arrancamos fuerte.
0: El señor González. Óscar Rueda, ¿cómo estás?
2: Buen día, molta calor, molta calor.
0: Está perfectamente raonat el documentari. Incluso en l'estudi, no, avui, encara, eh?
2: Sí, li costa, sí, arrancar. L'airet. Sí.
0: Rubén Mayols, com estàs?
3: Molt bon dia, molt bé, genial.
0: Molt bon dia, senyora.
3: En ganes de parlar entre vosaltres.
0: Vostè no té una queixa per a presentar en esta...
3: Jo avui vinc molt a gust.
0: De bon rotllo, no?
3: Sí, sí. A veure, si canvia la cosa.
0: Vale, sumari i comencem. Tenim la nostra història de València en Pindoletes per part del senyor Òscar Rueda, que avui parlarà dels orígens de la Fira de Juliol. Òscar, que curiós.
2: Exacte. Mes de juliol i ara parlarem de com es comença aquesta fira, que ja acaba d'inaugurar-se i que té ja la seva història.
0: Fira de Juliol, Fira de València...
2: Ara parlarem. Quan tu me dones peu.
0: Ara entrem en matèria, no? Molt bé, parlarem en... Gemma Pallà, Miss Leggings, arriba a la casa a fer valencians sobre rodes. Parlarem amb ella en acabant també uns minuts. D'intel·ligència artificial i de novetats, Rubén Mayols.
3: Aixina és, portem una àmplia varietat de notícies del món de la intel·ligència artificial.
0: Ho dic sempre per anar acabant. El Mac Junque estarà amb nosaltres i tindrem un llistat de cançons que incorporen tarareig. Per què? Perquè un tarareig, no? En eixe llistat. Perquè en la segona hora tenim com a convidat especial a eixa dona, a eixa actriu, a eixa cantant, que té en la seva cançó més coneguda, probablement, eixa melodia que diu para-pa-pa, para-pa-pa-pa-pa. Carme Juan, autora de la capçalera de l'Alqueria Blanca i actriu, per supost, serà la nostra convidada especial del dia. Vindrà en acabant de l'informatiu i parlarem també en el Consell d'Experts, tindrem rànquing musical, previsió meteorològica i d'estilisme capilar en Dani Gallego. Tot això fins a les 12, moment en el que donarem pas al punt a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Fira de Juliol o Fira de València? Òscar?
2: No hauria haver polèmica, val?
0: Sí, no, polèmica no, és curiositat, perquè ara de repente, pues, no sé. Per a mi, personalment, sempre ha sigut Fira de Juliol, però bueno, no tindria problema en que fora Fira de València. Bueno, al final també és una fira en València, no?
2: Realment, si anem a la història i veiem els cartells, perquè una de les coses que ha caracteritzat sempre a la Fira de Juliol de la ciutat de València és aquests cartells anunciadors espectaculars, no?, que han confeccionat al llarg de la història els millors cartellistes. I el nom que més se repeteix en totes les èpoques en aquests cartells és el de Gran Fira de València. Ja siga en l'època d'Alfons XIII, en la República, en el franquisme, posteriorment en la democràcia. Sí que és de veres que a nivell col·loquial la solem conèixer com la Fira de Juliol, perquè se fa en juliol i perquè hi ha moltes altres fires en València ciutat i, per dir-ho així, en València regne. No? Passa un poc com els Jardins del Real. Tots sabem que el nom oficial són els Jardins del Real, però col·loquialment diem els vivers, no? O viveros, no?, en castellà. Així passa un poc el mateix. El nom històric, efectivament, és el de Gran Fira de València, i a més és un nom una miqueta aixina rimbombat precisament per a donar-li reals, no?, el boato que requereix una fira d'aixes característiques, però col·loquialment la coneixem com la Fira de Juliol, pues, perquè se fa en juliol, no?, i perquè és característic, i en general no hi ha altres celebracions significatives en juliol, com a mínim en la ciutat, i precisament en eixa raó està l'origen de la fira, que si vols passem a descriure.
0: Pues ja estaria, no?
2: No, home, no està, és més complicat.
0: Per favor, això, Fira de Juliol...
2: La idea apareix en 1870, ja ha plogut. És una època convulsa, rebolicà. Hem de recordar que en 1868 fou destronada Isabel II. Hi havia un règim dirigit per uns generals, per Serrano i Prim. I en desembre de 1870, que és precisament quan assassinen al general Prim, en vespres de que vinga a Espanya el rei Amadeu de Savoia, també conegut com tants altres personatges històrics per tindre un càrrec en la ciutat de València, pues abans, un poquet abans de que se proclamara rei Amadeu de Savoia, en 1870 les forces vives de la ciutat reflexionen sobre lo buida que se queda a València en juliol. No? Lo buida que se queda en juliol, òbviament fa molta calor, igual que ara, no anem a comparar si feia més manco calor, si feia més dies a l'any on és de calor o no. La qüestió és que en juliol, en València, en el Cicle de Neu, feia molta calor. La gent fugia de València, la que podia, la que no, pues, se quedava en sa casa, òbviament. Els burguesos, eixa classe mitja de botiqueta, que, bueno, que ja havia fet uns dinerets, pues, tenia els seus xaletets en Burjassot, en Godella, en Rocafort, en el Cabanyal, que en aquell moment eren les zones on la gent se n'anava de València, perquè, òbviament, les comunicacions eren més complicades que en l'actualitat. I el que es volia era, d'alguna manera, que la gent se quedara en València i fer una miqueta de negoci, no? Que no se buidara la ciutat. En València sí que és de veres que existia un festeig taurí, els bous, que se feien per Sant Jaume. La plaça de Bous en aquell moment estava, com qui diu, acabada d'estrenar, perquè se construïa en 1859, i el que se pensa és que entorn a eixa fira de Bous, a la fira de Sant Jaume, fer una cosa més important, una cosa que atraguera visitants i que d'alguna manera menetjara l'economia de la ciutat.
0: O sigui, la part central era la correguda de Bous.
2: Sí, sí, els Bous ja se feien, era, diguem que era una costum que ja existia prèviament, i en l'excusa, anem a dir-ho així, de que ja se feien Bous, que de fet continua sent una part important del programa de festejos de la Fira de Juliol o de la Gran Fira de València, com sí. Vulgueu dir, se munta una sèrie d'activitats addicionals era que d'alguna manera la ciutat no se buida en estiu i continuï havent cert intercanvi comercial. De fet, els comerciants de la ciutat recolzaren econòmicament eixa naixent fira precisament per a propiciar que hi haguera més gasto, no? Que els visitants que venien a València tinguessin més gasto en els comerços de la ciutat, no només en aquest moment, sinó també durant tot l'any. Hem de pensar que és una època en la que estan es començant les infraestructures ferroviàries. De fet, una de les coses que demana l'Ajuntament, que repen els braços oberts i sa proposta, de fet, de tres regidors, que si volem diem els seus noms, que van ser Pedro Vidal, José Saura i Enrique Ortiz, ells feren en desembre de 1870 aquesta proposta a l'Ajuntament, i l'alcalde, que era en aquell moment Vicent Urgellès, li va caure molt bé la idea i tirar en avant. Ahí lo que es pretenia era que en torno a la fira pues, se poguera incentivar, com havíem dit, el comerç, els mercats, la venda de productes agrícoles. En aquell moment la nostra economia era encara eminentment agrícola. Hi havia fires històriques en el territori valencià, com la de Cocentaina o la de Xàtiva, en altres èpoques de l'any, que d'alguna manera podien tindre un concepte paregut, però sí que és de veres que en la ciutat de València mai s'havia fet un event d'aixes característiques. I de fet, el que se dia en aquesta sol·licitud era precisament que quasi totes les ciutats tenen establida una fira anual, però la nostra, i és textualment del text original que se feia la sol·licitud, que per l'abundància, varietat i bondat dels seus productes mereix figurar al costat de les primeres a carit d'este al·licient eficaç de la producció, veient-se obligats els seus habitants, en particular els agricultors, a anar a fires alienes a proveir-se de bestiar per a la llaurança i el pessebre. Perquè, clar, en aquella època, pues, lògicament, no existia maquinària agrícola i els animals eren primordials per a la producció agrícola. I en torno a aquesta idea, se munta la Fira de Juliol. El problema, com sempre, són els diners i l'eficiència municipal a l'hora de dur a terme els principals festejos. Afortunadament, el comerç patrocina una part important d'aquests festejos, singularment els espectacles pirotècnics. És una cosa en la que se nota l'espírit valencià pels quatre costats, no sols els espectacles diurns de trons i masclets, sinó també nocturns de castells, de focs artificials, que és una cosa que invariablement ha continuat en totes les fires de juliol en independència de l'època.
0: Ahí està la nit del foc.
2: Exacte. I, bueno, hi ha un... Per a que vegeu que el caràcter valencià pues, no ha variat al llarg del temps, en aquella època, pues, estem pensant... Si penseu en un mecenes valencià de l'actualitat, a tots mos vindria un nom, no? Un gran empresari...
0: Ah, bueno, ara mateix, pues, Juan Roig.
2: Efectivament. Pues el Juan Roig d'aquella època, salvant totes les distàncies, era el marquès de Campo. No sé si vos sona eixa figura.
3: Me sona.
2: Tal volta perquè no té un carrer massa important en la ciutat de València, al costat d'uns altres que sí que el tenen, no? El marquès de Campo és una figura central, a lo millor podríem dedicar un monogràfic a la figura del marquès de Campo, en la València del segle XIX. Fou un alcalde de València, diputat en Corts, gran empresari, no sols a nivell valencià, sinó a nivell espanyol. Una de les idees, perquè lògicament per a fer tota esta fira se pensa en un lloc que fora apropiat per a acollir gran quantitat de públic, i el lloc triat fon el Passeig de l'Albereda. El Passeig de l'Albereda ja existia des de feia molts anys, tenia molts més arbres que en l'actualitat, i ja era una zona de passeig, no? En època, pues, com aquests dissabtes que tu, pues, abans de que feres este programa, pues, no sabies què fer pels matins.
0: A passejar, per l'Albereda.
2: No sabies què fer, pues, la gent se n'anava a passejar a l'Albereda. No hi havia internet, ni televisió, ni cine, ni res, no? Pues, s'anaven a l'Albereda a passejar, cada un els seus carruatges, els rics a lluir els seus carruatges, no? I els seus cavalls, els pobrets, pues, assentats en els bancs mirant, no? A la gent passar i coneixent-se i confraternitzant. Bueno, pues, el Passeig de l'Albereda, hem de pensar que en aquella època, per la nit, que és quan ja podia haver una miqueta de frescoreta, estava fosques. En el qual se tenia que pensar en un allumenat que poguera donar llum a aquests festejos nocturns, que és quan se podia estar millor en juliol. No? Pensem juliol, ciutat de València. Pues, les 12 del matí no és precisament el millor moment, no?, per a fer coses. I, bueno, se pensar en diverses opcions, que si fanalets, que si il·luminació en petroli, doneu segonte, no existia la llum elèctrica encara. I el marquès de Campo, que era el propietari de la fàbrica de gas, al final digué aquesta famosa frase de la cultura valenciana, que és: això ho pagué jo. O serà per diners. Total, se aplegava el mes de juny, l'Albereda continuava fosques i el marquès de Campo digué: així que no es preocupe ningú, que jo vaig a posar una il·luminació de tota l'Albereda en llum de gas.
3: Ostres.
2: I efectivament, a plegar l'última setmana de juliol, en aquella època la fira era només l'última setmana, entorn a, com havíem dit, els bous de Sant Jaume, i l'Albereda estava espectacularment allumena en eixa llum de gas del marquès de Campo, pagada de la seva bolxaca. Ves de veres que, posteriorment, pues, ell tingui el seu rèdit, perquè casualment aconseguir la contrata d'instal·lació i manteniment de la red de gas de la ciutat de València, el qual, pues, a lo millor li vindria molt bé també, però prèviament ell s'havia gastat els seus diners per a que la celebració tinguera la qualitat i l'espectacularitat que mereixia. Podem imaginar-nos, no? Pues, eixes persones que només coneixien mètodes rudimentaris per a produir llum i que s'encontraren en tota l'Albereda, entre el pont del Real i el pont de la Mar, allumena en llum de gas. Bueno, pues, eixa primera celebració fou
0: última tecnologia.
2: Home, en aquella època, absolutament. O sigui, si ara parlem d'intel·ligència artificial com l'última tecnologia i que estem tots provant-la i veient com evoluciona, pues, en aquell moment el gas, el subministre de gas, era una tecnologia absolutament novedosa que igual servia per a les classes més, anem a dir, de més poder econòmic per a calfar-se o per a cuinar, com especialment per a la llum, per a donar llum, no? En aquests moments en els que encara la llum elèctrica, pues, no existia com a tal, o bé no havia tingut el desenroll que tindria posteriorment fins a l'actualitat.
0: Ma mare era xicoteta i em contava que en el poble cuinaven en llenya.
2: Clar, clar, no. Veges, clar.
0: O sigui, que lo de...
2: Bueno, mon pare...
0: Que lo del gas, estem parlant de probablement, no 100 anys abans, però sí 70 anys abans.
2: Clar, clar. En València és en aquest moment, quan, de fet, pues, bueno, gràcies al marquès de Campo, també és el marquès de Campo el responsable del subministre d'aigua potable a la capital, per conduccions a pressió, que és també tota una modernització. En vies de ferrocarril també tingué molt que veure, en la via a Dénia, per això en Dénia, pues, hi ha un carrer important dedicat al marquès de Campo. Bueno, al final, ese mecenes de València d'aquell temps és el que propicià esa primera fira de juliol, que fou un èxit total, en 30.000 visitants. En aquella època, pues, eren moltes persones, s'aconseguí que el ferrocarril fera un descompte per a que les persones pogueren anar en tren a València, a desplaçar-se i poder visitar aquests festejos, que a més tingueren la seva part cultural en música, en art, en exposicions pictòriques, que és una cosa que sempre ha tingut també la Fira de Juliol, no? I una Fira de Juliol que, pues, a lo millor este mes anirem contant com anar guanyant actes addicionals, referents addicionals, o com va ser important, a pesar de que no ho sabem o no som conscients en l'actualitat, per a que aparegueren altres, inclús institucions importantíssimes en la vida de València, com el ratpenat.
0: Ostres. Per cert, per a aquella època és la Fundació i pocs anys en acabant, pocs anys després, arriba la Batalla de les Flors a tancar la Fira de Juliol.
2: Sí, això és posterior. En 1878, efectivament, se funda el ratpenat en la Fira de Juliol. Se reuneixen els primers fundadors de la Societat Amadors de les Glòries Valencianes, aquesta entitat que d'alguna manera volia arreplegar l'espírit de la Renaixença i que volia unir en una única associació cultural a personatges tan importants com Teodor Llorente, Constantí Llombart o Fèlix Piscueta, que fon el primer president de l'Orratpenat. Allà estaven representades totes les ideologies valencianes. Ja hem dit que és un moment convuls, no? Perquè hem parlat d'Amadeu de Savoia. Amadeu de Savoia ni el volen els carlistes, ni el volen els borbònics, ni el volen els republicans. Al final l'home se'n va i diu que no mos entén els espanyols. Se proclama la Primera República, que també és un pau desastrosa. Després la restauració en la figura d'Alfons XII, és una època complicada. Però a nivell valencià el que se pretén és precisament que, salvant aquestes divergències ideològiques, hi haguera una entitat que apostarà per la defensa de la cultura valenciana, de la llengua valenciana, de la literatura i de les tradicions, i se funda precisament una nit de juliol en la fira, en la Gran Fira de València. I seria un president de l'Orratpenat, el baró de Cortes, el que, efectivament, agarrant la idea de Nisa, propondria la realització de la primera Batalla de Flors, uns 15 anys més tard, que també és un dels espectacles més importants de la nostra fira en l'actualitat.
0: Tenim tema per a final de juliol, val, Òscar?
2: Absolutament.
0: Moltes gràcies, Òscar Rueda.
2: Moltes gràcies.
0: Seguim en Fora de Cobertura.
4: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: A l'altre costat del fil telefònic, una dona que ha convertit la bicicleta en una manera de descobrir el nostre territori. Periodista, comunicadora i deportista. I està al front de Valencians sobre Rodes, un programa d'apunt que convida a recórrer la comunitat valenciana, pedalejar a pedalejar, descobrint paisatges, patrimoni i persones. A l'altre costat, com dia, del telèfon està Txema Pallà. Què tal, Txema, com estàs?
5: Hola, bon dia, molt bé.
0: Molt bon dia.
5: Encantada d'estar així amb vosaltres.
0: Benvinguda Fora de Cobertura, que aquesta casa, en Apunt Ràdio.
5: Un plaer. La veritat és que tenia ganes ja de parlar amb vosaltres i amb tu, Donís, en particular.
0: Pues de veritat que molt pagat, molt pagat. Txema, arribes a Valencians sobre Rodes. Bueno, ja has estrenat Valencians sobre Rodes. Sí. Què tal, com ha anat el primer programa?
5: Estic contenta per el feedback de la gent. Al final, jo penso que és el més important, no? Que la gent, quan estigui cara al televisor, diga, ai, que bonic, mira, he descobert aquest racó que no el tenia present i que estava molt costat de casa i que no era conscient d'aquesta meravella, no?, que tenim. Aleshores, en això jo ja em quedé supersatisfeta.
0: Això és una cosa que ens passa a moltes valencians, que arriba algú de fora i diu, no, és que vull veure perquè en tal lloc de la, per exemple, de la ciutat d'Alacant, per exemple, i en tal lloc hi ha una cosa que històricament, i el que viu al costat no ho coneix, no ho sap.
5: Sí.
0: Però bueno, a veure, que feia falta que arribara a Txema Pallà per a posar-nos el punt sobre les is,
5: Sí, doncs un clar exemple va ser, no?, en l'estrena, que va ser el primer capítol de Pego i les Valls, arrenquem en els poblets. Jo estiue així, a Dénia, i els poblets estan al costat. No sabia del que hi havia al centre del poble, tota esta obra artística amb les persianes. Ho deixo ahí per si la gent encara no ho ha vist, que entre i busque.
0: Molt bé. Hi ha algun racó de la comunitat valenciana que tingués ganes de recórrer?
5: Molts. Que la comunitat valenciana no s'acaba.
0: Sí, però a veure, tens curiositat per algun del que t'hagin parlat però encara no has pogut visitar?
5: Doncs el territori de Castelló encara pense que he de descobrir molt. I mira que hi ha dos capítols, fem dos rutes per allí. Però arrel de l'estrena m'han escrit per dir-me, Gemma, és que encara hi ha molts llocs que has de conèixer. Aleshores, no, penso que hi ha molt per veure per allí.
0: I tot això que hi ha per veure, has d'ensenyar-ho acabant de tindre bessons. Xema, com vas a conciliar tot això? Perquè no, és que no és un dos.
5: Son dos, sí. El difícil va ser conciliar els primers capítols, bueno, i encara, no? Encara és complicat, no? Doncs jo penso que va ser un poc de logística i malabars amb el papà, perquè jo dic, jo soc alcoiana, quan havíem de fer rutes per tota la part d'Alacant, me n'anava a casa dels meus pares i teníem la sede allí, no? Jo deia al director, esta setmana on és la sede, no? Però anàvem tots darrere. Quan era per tota la zona de la Marina, els meus sogres són d'ací, de Pego, i aleshores n'anàvem tots cap a Pego. Però quan tocava Castelló, jo no tinc coneguts allí, però no era qüestió d'anar tota la família darrere. I el cas és molt guai. Sí, és que tot l'equip, el director, ens ho va fer molt fàcil, perquè se n'anàvem tota la família, passàvem la setmana on estàvem gravant. Aleshores, jo penso que el dia de demà, quan li ho contes als meus fills, serà bonic de recordar. Sí.
0: I a més hi ha imatges, que ho atestiuen.
5: Sí,
0: clar que sí.
5: Imatges i sorolls. I quan dic sorolls, és el soroll de quan estava traient-me la llet, que l'equip ja deia, mira, ja està Gemma traient-se la llet, hem de fer esa parada tècnica. No feia parada tècnica per alimentar-me com a ciclista i per atraure'm la llet, també, per a desfer-me un poquim, no? Llevar-me pes de damunt.
0: Control d'avidollament, vinga, clar que sí. Gemma, hi ha una cosa que és inherent als ciclistes, encara que tu venes del running, més que del ciclisme, sí. Però també del ciclisme, clar. I ara hi ha una cosa que és una religió, i són les rutes. Així és que, parlant de rutes, quines són les rutes que un ciclista o un aficionat al ciclisme en la Comunitat Valenciana no pot deixar de perdre's?
5: Ja que veure també el nivell, no? El bonic d'aquesta docu-sèrie és que cada ruta és d'un nivell diferent. Hi ha rutes que sí que són més exigents per a ciclistes que tinguin ja una miqueta de fons, i com per exemple pudir-te el Camí del Peix, que arranca des de la Vila Joiosa. En la primera part és un poc més lleugera, però una vegada ja t'endinses ja direcció cap a la Torre de les Maçanes, agarres el port de Benifallim, que és un port molt conegut i molt present en la Volta Ciclista a Espanya, fins a arribar al Coll. Ahí, per als ciclistes que els agrada fer quilòmetres, sens dubte, és una ruta que han de fer.
0: Ahora, Gemma, trobem... estic mirant així les cares de l'estudi i és més bé nivell verano azul.
2: Jo és que soc més de senderisme, no, però està molt bé.
3: En rodetes.
5: Bueno, a nivell verano azul podríem dir si fem alguna via verda, per exemple, la via Xurra, no?
3: Bona
5: la via Xurra, per exemple.
0: Sí. Bueno, però em queda, perdona la ignorància,
5: Bueno, la via Xurra la tenim tota la part de València, fins a arribar a Sagunt. Sí. Aquesta seria la via Xurra. Per exemple, també tenim la via del Serpis, que arranca en l'Orxa i acaba en Gandia, en la Safor, menjant-me una bona fideuà, per exemple, i això seria un bon pla, no?
0: Està clar que el valencià sobre rodes el tenies que fer tu, Gemma. Moltíssimes gràcies per estar amb vosaltres en Fora de Cobertura. Algun ràdio a esta casa, quan vulguis passar per ací, val?
5: Ha sigut un plaer. Espero poder estar ahí pronto. Una abraçada gran.
0: Moltes gràcies, senyora, molt gran, i enhorabona.
5: Adéu, adéu.
0: Busquem una breu pausa publicitària i tornem ràpidament en més Fora de Cobertura, així, en A Punt Ràdio.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
7: De tu a tu.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
7: De tu a tu.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: 10:33 d'este diumenge 5 de juliol de 2026. Rubén Mayols, com estàs?
3: Molt bé, genial, així estem.
0: Però on passa l'actualitat de la IA?
3: Pues n'hi ha prou novetats. Però abans volia comentar-vos que el nostre company Òscar ha portat un llibre que són els cartells de la Fira de Juliol de València. I avui vos vaig a dir en quin model podem fer nosaltres el nostre propi cartell de la Fira de Juliol de València. Com a curiositat. Després, una notícia que està sacsant el món de la tecnologia. I és que, bueno, quants d'ací no en tenim algun videojoc? Més d'un, no?
0: Tots en tenim algun, no?
3: I més de dos. Pues Sony, l'empresa de PlayStation, sí, ha anunciat que a partir de 2028 tots els videojocs que van a vendre van a ser en format digital. Se va a perdre el format físic.
0: Ah, però coneixeu ja la plataforma, no? On se pot descarregar el joc avui.
2: Jo estic molt desfasat en això ja.
0: No, pues precisament...
2: La Game Boy i tot això.
0: Personalment conec la plataforma de Sony precisament.
3: Correcte, és algo que se va a perdre, tindré el videojoc com a tal en format físic en casa, i és que a partir d'ara pues els videojocs s'adquiriran a partir d'internet o a través d'un codi, te'l descarregaràs d'internet, ja no tindràs ixe CD o ixe cartutxo.
0: Ja pots fer-ho així, eh?
3: Sí, ja se pot fer, però que a partir d'ara serà exclusivament de manera digital.
2: Serà l'única manera.
3: I n'hi ha gent que, bueno, pues està causant algo de revolt, perquè n'hi ha gent que està en contra argumentant que és algo que han comprat ells. I que, per exemple, com en el tema de les pel·lícules, ja ha passat de que n'hi ha gent que se compra una pel·lícula en una plataforma, però després deixa d'estar en el catàlogo i deixa de tindre la pel·lícula, pues que no volen que n'hi hagi problemes d'este tipus. Llavors estan un poc creant ahí la controvèrsia.
0: Però tu, si te descarregues d'una plataforma, te descarregues una pel·lícula, comprar, vull pagar, no estem parlant de pirateria ni res d'això, tu te la descarregues i la tens.
3: Sí, si te deixes descarregar-la, però si és exclusiva de tindre la plataforma de soles veure-la en streaming i se descataloga, pues ja no la pots veure.
0: Però ahí les condicions seran altres. No
3: seran, claro. Lo que pasa que moltes vegades, com no queden clares, lo de he leído y acepto,
2: i sobretot no tens l'opció, no te donen l'opció.
3: Correcte.
2: L'opció seria que fora més car, no? Que descarregar-te'l i quedar-te'l per a sempre, que no que pogueres jugar igual.
3: Per exemple, sí. De fet, bueno, una de les ofertes que fan és que a través d'un pagament mensual tens accés a un catàleg que va canviant.
0: Efectivament. I bueno, i això és gratuït i tal. Però bueno, això és una... Sí. Vull dir, que no estem fent així una puli i una explicació de,
3: no.
0: Del producte, sinó...
3: Simplement això. La novetat de que a partir del 2028 sol és format digital. Què més notícies tenim en el món de la intel·ligència artificial? Torna Fable 5, un poc com Terminator, no? Que digue, volveré. Pues torna el model que havia sigut retirat temporalment per regulacions governamentals i preocupacions de seguretat, ha tornat a estar disponible este 1 de juliol.
0: Clock?
3: Correcte. Torna a estar disponible.
0: Eixa IA que retiraren perquè era massa potent i podria utilitzar-se per a tal?
3: Correcte.
0: Estem parlant d'això?
3: I se mateixa ha tornat, però... En... nous límits de seguretat.
0: De seguretat?
3: De seguretat.
0: Però no d'eficàcia, sinó d'eficiència.
3: Correcte. Sí que és veritat que aquests nous límits, vulguis que no, estan afectant tant a l'eficàcia com a l'eficiència, perquè el que fa és redirigir algunes consultes que es pensa que poden ser perilloses, les etiqueta com a que no són benignes, per dir-ho, i que poden comprometre algun tipus de seguretat, i les redirigis a models antics o models que no tenen aquesta capacitat.
0: Vale, però o sigui, la potència està cap a, Rubén? Està...
3: Correcte. Us diguem que la potència és la mateixa, però que el que li pot arribar està molt més limitat. O sigui, la que...
0: o sigui, en alguns temes en particular, sabem quins són?
3: Correcte, pues sobretot ciberseguretat, i tot el que siga búsqueda de lo que se diuen bugs o errors dins de còdic està prou més limitat ara mateixa.
0: Val, i teníem algunes altres funcionalitats que realment ens deixen aprofitar la potència d'aquest producte?
3: Ara mateixa no. Ara mateixa, per seguretat, està com, si diguem, li ha ficat uns guardarrails i només pot xerrar per una carretereta que té marquen ells.
0: Lo que diferenciava el model anterior d'aquest model era només això?
3: Continuem tenint beneficis en quant, per exemple, capacitats matemàtiques, investigació científica...
0: Bueno, pues està bé, no?
3: Està bé, però, clar, aquesta part de ciberseguretat i demés pues és la que ha encapat a tot el que ha pogut. Clar. I jo penso que de moment, pues, fan bé vist lo vist. Després han canviat el model de pagament i és que a partir del 7 de juliol es pagarà a part. O sigui, ja no tindrà la subscripció, sinó que aquest model, al ser més potent i tindre unes característiques singulars...
0: Per quin preu és, ho sabem?
3: Va per tokens.
0: Per tokens?
3: Sí.
0: O sigui, per cada consulta...
3: Cada consulta, pues, tant el que tu l'escrius com el que t'escriu de tornada són un número de tokens i pues, els tokens d'entrada són uns i es deixarà... uns altres.
0: Acabas de dir-li per favor i gràcies i aquestes coses perquè són tokens. Què pues,
3: gastaràs més. Te tocarà gastar més. Ara te diré una tècnica per a gastar menys tokens, Donís. I, bueno, en altres notícies, abans, i és que OpenAI presenta el GPT 5.6, que són els models Soul, Terra i Lluna. El model Soul, en este cas, està destinat a lluitar o fer-li la competència, per així a dir-ho, a Fable. Este sí que te puc dir el preu, que són $5 per cada milió de tokens d'entrada i 30 per cada milió de tokens d'eixida. De moment, és un model en accés limitat que no està obert al públic en general i que s'ha de distribuir només a un grup selecte de socis i organitzacions de confiança de la mateixa empresa.
0: Vale. Un token equival a un número de bits o a un número de consultes o a un número de...
3: Una paraula pot equivaldre a un número de tokens en concret. Diguem que
0: és... Una paraula, un número de tokens. O sigui, no, sí. Una paraula, un token, res.
3: O una expressió, per exemple, no té ni per què ser ni més ni manco que...
0: Però i com sabem com...
3: Diguem que és l'idioma que parlen els models.
0: Ja, però per a fer més eficient la gestió de la IA a l'hora d'interactuar amb ella a través de la interfàs, haurem de saber quin és el gasto que tenim, no?
3: Més o manco, cada paraula sol equivaldre a uns 3 tokens. Més o manco, de mitja. Hi ha expressions que potser una mateixa expressió són 2 tokens, no? Per exemple, potser dir al cap i a la fi, pues una frase feta, pues, potser per la màquina són 2 tokens. Està com a concepte, són 2 tokens que se diuen tan assovint un darrere de l'altre que ja pot predeir d'una forma curta quin va ser el següent.
0: Està clar.
3: I després, ara te vaig a dir el model en el que podem fer el nostre cartell de la Fira de Juliol.
0: Oh, per favor.
3: Un model prou valencià.
2: Prou
0: valencià.
3: Que té un nom prou valencià.
0: A veure, està ja... Això està ja...
2: Jo crec que això serà difícilment igualable.
3: Difícilment, però li podem demanar a lo millor algo de l'estil. I el model seria un Nano Banana 2. Nano Banana 2, la versió light, que l'acabem de treure. I, bueno, molt valencià per lo de nano, per supost.
0: Sí, sí.
3: I se trata de... I se trata d'una...
0: Seria... Nano taronja seria més, eh?
3: Bueno, sí, claro. Això ja seria de la terreta 100%.
0: O nano caqui, pues jo... Va, està bé.
3: I bueno, es tracta d'una versió optimitzada del generador d'imatges de Google que processa els resultats en només 4 segons reduint els costos d'infraestructura. Per cert, t'he dit que t'anava a dir un truc per a gastar menys tokens. Sí. El truc és demanar-li a l'intel·ligència artificial que s'expressa com si siguera un cavernícola. Tu saps com parlaven els cavernícoles? Doncs pues gastaven menys paraules,
0: sí.
3: Òbviament, i pues te contestaven
2: En cavernícola.
0: Sí, però, a veure si...
3: En Menos Tokens.
2: O com els indis de les pel·lícules sí, de l'Oest.
0: En infinitius, sense nexos, conjuncions, sobreposicions, no? Però en això, no, a veure si te'n gasta més, realment, perquè te gasta el que utilitza per a treballar, però a banda la conversió al...
3: No, lo que te torna és més curt, i pues gasten menys tokens. De fet, jo li he preguntat per...
0: Sabem que utilitza els tokens per paraules de tornar, exactament?
3: Sí, correcte. Lo que te fa és una predicció de quant de llarg va ser la resposta que te va donar en funció a lo que tu li has preguntat i a partir d'ahí va fent com una predicció de les paraules que va gastant. De fet, jo li he preguntat per el nostre programa per a que mos contesten cavernícola.
0: I què t'ha dit?
3: I m'ha dit lo següent, m'ha dit fora de cobertura, bon programa.
0: Oye, anem bé. Moltes gràcies, senyor IA. Quina IA és?
3: Esta era Claude.
0: Senyor Claude, moltes gràcies.
3: Seccions útils i divertides. Bé, no?
0: Ah, sí, no, molt bé.
3: I després diu, Donís, bona persona.
0: Bé,
3: increïble.
0: Sí.
3: I acaba dient, Donís, Puchar Chornal.
0: Es comencen a funcionar bé la IA. Però bueno, moltes gràcies, Rubén, per la secció d'avui.
3: Ahí queda, una sugerència...
0: Molt interessant.
3: Molt atrevida.
0: Coses a considerar, sí, temes a considerar. Gràcies, Rubén Mayols.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Seguim fora de cobertura.
4: Estàs escoltant Fora de cobertura. Donís Salvador.
0: A l'altra costa del fil telefònic tenim a un dels il·lusionistes més prestigiosos del món. Ha conquistat escenaris internacionals i ha guanyat campionats mundials de màgia. Continua sorprenent a moltíssimes persones en cada espectacle, però sobretot és una persona que ha convertit els somis d'un xiquet en una professió extraordinària. Un autèntic plaer donar-li la benvinguda a Fora de cobertura al Mago Junque. Què tal, Junque, com estàs?
11: Hola, molt bon dia. Pues encantat de acompanyar-vos este matí.
0: Molt bon dia, benvingut a Fora de cobertura a Punt Ràdio. I que pagats estem de poder-te veure tot el mes de juliol i agost en Peníscola.
11: Sí, no és molt habitual que vaig a Peníscola tant de temps. Sempre sol passar una setmana o dos, però este estiu fem el 10è aniversari i volia estar present a Peníscola i bueno, fer un espectacle nou, diferent, i que el públic pugui veure la màgia d'una forma diferent a la que està acostumat quan veu a la televisió o als espectacles que fem grans. És una màgia més de proximitat, on el públic pues, percibeix un altre estil de màgia, no? És més propera.
0: Estàvem parlant, Junque, d'intel·ligència artificial fa un momentet. No sé si la intel·ligència artificial ja s'està incorporant en els espectacles de màgia. La màgia és màgia, està clar, ahí no hi ha... és màgia. Però aquestes tecnologies també s'incorporen en l'actualitat?
11: Clar que sí, la màgia jo crec que sempre va un pas per davant de lo que és el ser humà en si, no? Perquè sempre el que nosaltres fem com a trampa, com a una cosa oculta, en el futur és una cosa habitual en el ser humà. Entonces la màgia sempre va un pas per davant en estos temes. Quan la gent ja veu la intel·ligència artificial ja com a tal, nosaltres l'hem utilitzat abans fer creure al públic que és màgia, no? I actualment pues, la utilitzem en el tema pues, de la creativitat. Clar, la intel·ligència artificial és una gran ajudant, i si tu tens coneixements i ho apliques, pues, bueno, pues el rendiment és molt més alt, no? Però després hi ha una part artística humana que té que estar damunt d'un escenari, té que ser una persona que comunique i transmetre aquesta emoció de la màgia, que sempre sabem que la intel·ligència artificial no té ànima, no? I al final jo crec que el ser humà sí que té una capacitat d'emocionar i que el públic pues, que li arribi el que fas, no? I que s'emocioni d'alguna manera.
0: Això és imprescindible, és importantíssim. El Mago Junque estarà en Peníscola, però no en lloc qualsevol, no?
11: Bueno, no, és el Magic Museum. És un lloc molt, molt especial perquè bueno, allí fem un recorregut per dins del museu i se compta pues, l'època dorada de la màgia, no? Que hi ha unes grans rivalitats, uns grans espectacles, i dins del museu hi ha peces espectaculars. Inclús tenim, jo diria que és la joia de la corona, que és un rellotge de Robert Houdin, un mago francès que és rellotger i és un rellotge misteri que marca les hores i és totalment transparent el vidre, entonces realment és molt assombrós. Però a banda d'això pues, hi ha moltíssims efectes antics i el que se conta, que se conta d'una manera màgica i en alguns efectes de màgia. El recorregut és molt entretengut, dura uns 50 minuts, però per la nit i el museu se transforma en un teatre, en un xicotet teatre de 150 places, i fem dues actuacions tots els dies. O sigui, passen 300 persones per al museu en l'espectacle. L'espectacle, este estiu vaig a fer-lo jo, a 3 anys pues, la feia Jorge Blas, Jandro, Murphy, grans mags, no? Està Juan Tamarit també en el museu. Vull dir, pues, que al final és un lloc on venen molts, molts mags, però si estiu com el 10è aniversari, vull que estaré jo present. I tenim aquestes dues possibilitats, no? Una cosa seria el recorregut i per la nit pues, l'espectacle, on pues, la gent disfruta en família, tant els pares, els mares, els xiquets, els abuelos, tots junts pues, participen d'aquest espectacle perquè Peníscola és un lloc molt bonic i a banda que és molt bonic l'espai, hi ha molt de públic familiar, o sigui, les famílies venen en grup a passar uns dies i és molt agradable.
0: Peníscola és especial, a més estàs en la millor terreta del món, que anem a dir, però tu has actuat, sí. Tu has actuat per tot el món. Què t'ha sorprès més?
11: Pues bueno, a mi jo te diria que les coses que més m'han llamat l'atenció, te diria que Xina. Xina és el més èxit que hem tingut, també ha sigut el país que més he treballat, hem fet allí gires de quan hem anat hem fet 30 ciutats. O sigui que fem un recorregut molt gran, molta producció, anem en 5 trailers de material, comptant tècnica, pues, tot el que portem, no? I les gires són impressionants, no? A més, els xinos valoren molt la nostra posta en escena, perquè soc un bac molt nerviós, que actua molt ràpid, molt dinàmic, i ells són totalment el contrari, són molt pausats, molt tranquil·lets, jo faig bromes, juguen els xiquets damunt de l'escenari i després fem coses molt espectaculars, no? I a Xina sempre ens ha agradat molt l'estil de màgia nostre i hi ha molta tradició de Xina de màgia, encara que la seva tradició de màgia pues, és un estil molt, molt diferent. I després altres països que m'han sorprès, bueno, als Estats Units agrada molt la màgia, a Venezuela vaig estar fa 30 anys, bueno, 25 anys fa que vaig estar a Venezuela, i bueno, allí la gent reaccionava molt bé i estant jo dins del país vam pegar hasta un col d'estat, no? Contra tot Hugo Chávez que estava governant. Va haver un col d'estat, el van llevar del poder, a la setmana va tornar, allà va ser tot un caos, però jo estava justet en el Teresa Carreño, que és un auditori de Caracas molt bonic, i bueno, vivències i coses que he viscut espectacular. França, per exemple, també és molt, molt guai, França, i sobretot la televisió francesa, que són molt professionals. O sigui, que sí que he viscut coses molt boniques.
0: Estarem pendents, ara estarem pendents, no, és que anem a passar per el Magic Museum, ja t'ho puc dir, així és que mos veurem, però per acabar, volia preguntar-te, Junque, i sense revelar ningun secret, quina és la major màgia que existís en la vida real?
11: Pues jo te diré que és la humilitat. Jo crec que és una persona que sigui humilde, que tinga la capacitat d'escoltar, de veure els defectes, de poder acceptar defectes, i jo crec que és una virtut molt bonica perquè una persona puga créixer, puga relacionar-se amb els altres i cada dia ser millor persona. Jo crec que és la base de la vida, la humilitat, i crec que això és una de les coses que a mi m'agradaria que la gent tinguera, no? I ja si demanem salut, pues ja seria el perfecte.
0: De veritat que no puc estar més d'acord amb tu. El Mago Junque en el Magic Museum en Peníscola, en el carrer Major número 41, Peníscola Castelló, juliol i agost de 2026. Gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura, en Apunt Ràdio, i tenim una cita per allí, per Peníscola, val?
11: Moltes gràcies, allà ens trobem, i si voleu trobar les entrades, ho direm als espectadors en junque.es, que ahí podeu encontrar les entrades i segur que si veniu ho passarem molt bé. També? Vos enganyarem mútuament.
0: també en taquilla, veritat?
11: Sí, també en taquilla també. Però online és molt el més còmode per al públic, però també, taquilla també està.
0: Així no fas cua, efectivament. Gràcies, fort abraç.
11: Un abraç molt fort. Moltíssimes gràcies. Adéu, bon dia.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Són les 10:50. En este moment, J. González estarà a punt d'arribar, Carme Juan, la nostra convidada especial del dia, per a la segona hora de Fora de Cobertura. Però volíem fer... volíem anar fent boca, no? En cançons que porten tararechos incorporats, com el... que ja hem albronçat al principi, evidentment, la cançó insígnia, jo diria, de Carme Juan, no? De la Cria Blanca. I parlant, dient, pues és que al final lo de tararechos no és cosa menor, no és cosa menor. O, dit d'altra manera, és cosa major. Val? Sí, pues sona, sí. Bueno, pues, què passa? Que hi ha un munt de cançons...
1: Sí, sí, sí.
0: Archiconegudes que incorporen tararechos.
1: Y es que este tarareo, Donís, scat, sílabas rítmicas son un recurso pues muy utilizado en el mundo de la música, pues ya que no necesitan traducción, se pegan al cerebro y consiguen que estadios enteros canten al unísono.
0: Con por ejemplo, ¿quiénes cantamos?
1: Mira, Donís, he traído unas cuantas canciones que espero que todos conozcáis. Esta no se canta en estadios, pero ¿quién no recuerda la sintonía de Barrio Sésamo? La, la, la, la, la.
12: na, na, na.
0: Ah, però sí, eh? Ah, però sí.
12: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
0: Comences fort, eh? Sí, comences fort. No sé si vas a poder superar això.
2: Increïble. Està en el 10, no?
1: No, sí. no hi números.
2: Ah, no,
1: vale,
2: Ah, molt bé, molt bé. No dic
0: res. És una llista transversal.
2: És una llista transversal. Ni vencedors ni vençuts.
1: Molt bé. Sí, señor. Y nos vamos, seguimos con No dudaría de Antonio Flores, por favor.
0: Sabéis dudar ahí, ¿eh? Hombre, claro, sí. Pues también es buena, ¿eh? También es buena, sí, también es buena. Sí,
1: por favor.
0: Grandísimo Antonio Flores.
2: ¿No era Pachuru?
0: Era para
1: no, para churu,
0: era
1: ¿no?
0: Para churu.
1: Vale, vale.
0: Era para, bueno, hombre, depende. Si vols abreviar-ho, pachuru, pero si no, para churu.
2: Per exemple, claro.
0: Vale, vale, vale.
1: Y del para churu nos vamos al na-na-na-na, pero en esta ocasión la canción es...
0: Espera. Na-na-na, ¿reconegueu la canción? Na-na-na-na.
2: No.
0: No.
2: No. Nos falta un poco.
1: Y si os digo... Na-na-na-na-na-na-na-na-na.
0: Ah, sí. From Desire, Gala, ¿no?
1: Gala.
0: Esta també és temazo. Esta també és temazo. A mi me ve al cap un tema, que hi ha en totes les passarel·les, en els anuncis de que hi ha la gent guapa i la gent guai, i xina, balançant-se de costat a costat. Se'n recordeu?
2: Claro,
0: esa de...
2: Bueno, igual la té en la llista.
0: No sé, ¿sí?
3: ¿González? Ah, sí. La de Hostepa. Sí, sí, sé quina és.
0: ¿Com se diu?
3: Here Comes the Hostepa.
1: ¿De quién?
3: Na,
1: ¿quién la cantava?
3: No me recuerdo el nombre.
1: Inik Kamoze, la tenemos también por ahí. La tenemos.
0: Ah, pues, tú.
1: Son temazos, ¿eh?
0: De verdad que sí. Un mezcladros, ¿eh? Yo esta igual me la, no sé, la podría posar para algún, o sea, algún vídeo de esos que pasas o tal. La de Barrio Sésamo igual no, pero no te vas a negar, que es un éxito.
1: Oye, Donis, de las más conocidas, ¿qué te parece este La La La de Massiel?
0: Pues temazo.
2: Pues sí. En ese momento va a agradar.
0: No només va agradar, és que esta cançó, a més, esta cançó me la sé també en francès.
2: De la saps de memòria.
0: No, me la sé en francès. Obre, sí, un segon, Adolfo, baixa-me-la, baixa. Me la sé en francès. En francès és la.
1: Amazing.
0: Me la sé en anglès.
2: Per això guanya en Eurovisió, perquè tot el món l'entén.
0: Claro, efectivament, perquè la cantava tot el món. Vale, després d'esta tonteria no continuem.
3: Se dijo tanto con tan poco.
1: Mira, Donis, nos quedan tres canciones. ¿Y quién nos recuerda este Scatman de Scatman John?
0: Seguim en eixa de tararechos que jo crec que ninguna pot superar el jo crec que ningú el pot superar.
1: Ninguna.
0: Però ahí, Scatman va marcar una època també, eh?
2: Bé, sí. Eh? Molt bé, Jota.
0: Que, per cert, diuen, he llegit per ahí, que Scatman va fer de la seva debilitat una força. Perquè l'home era tartamut,
1: sí, senyor.
0: I va traure aquesta cançó pràcticament sense voler. Una serendipia de la vida, mira.
1: Así es, Donis, y nos quedan dos. Y aquí aparece el tractor amarillo de Zapato.

0: està aïllat, com que t'haurà pujat un escaló, saps?
1: Sí, sí, sí.
2: Molta fina i de buena família.
0: Sí, sí, sí. Lo que no suelta la leche no mola tanto.
1: No, no, no.
0: Està molt bé. Temazo, temazo. Sí, senyor. Tractor amarillo. Bueno.
1: I, Doris, he traído un tema de los Beatles, Hey Jude.

0: Apa!
1: A veure, que res anem a dir, no? Dels Beatles, però de tots estar arechos, me queden este.
2: Sí, senyor.

Jo crec que... Clar que sí. Ah, que sí. Ahí està Carme Juan, que ja està arribant als estudis de Punt Radio i que en apenas uns minuts l'anem a tindre com a convidat especial en esta segona hora de Fora de Cobertura en A Punt Radio. Jo crec que... Clar que sí. Ah, que sí. Ahí está Carme Juan, que ya está arribando a los estudios de Punt Radio.

0: Que porta venint al programa, no, èxit absolut.
1: Les han pogut cantar.
0: Inspiració absoluta.
2: No ha passat mai. De veritat, este rànquing m'ha sorprès.
3: Ni volverà passar.
2: Perquè no era rànquing, era llista transversal. Ah, no era rànquing. Tampoc podíem... Però bé, a l'altre costat del fil telefònic. Carolina Quilis, Casa Borràs, Pino de València. Com estàs, Carolina?
4: Què tal? Molt bon dia, Donis.
2: Molt bon dia, Carolina. Com estàs?
4: Molt bé, Donis. Mira, passant un dia més de calor d'estiu...
2: Bueno, de calor, pues posa'm algo fresquet per a dinar, no sé. Què mos proposes?
4: Pues mira, la veritat és que avui he pensat en un dinar, sobretot que és de la costa, que és mariner. I anem a parlar del caldero de peix.
2: Ni tan mal.
4: I ja que estem en la platja, pues mira, algo de la mar, havia pensat.
2: Molt bé.
4: Pues mira, és molt típic de tot el litoral. En este cas, m'agradaria destacar lo que és el caldero tabarquí, de la isla de Tabarca. Tenim que dir que este plat és típic en tota la comunitat valenciana, però depèn de les zones, se diu d'una forma, se diu d'una altra, i també canvia el peix, bueno, el que són els ingredients en el menjar. Depèn de la zona, n'hi ha uns tipus de peixos i pot canviar d'ahir el sabor.
2: De fons, no?
4: En este cas, ja sí. Et dic, com anem a parlar del caldero tabarquí, porta pues, l'arròs, la creïlla, nyora... tomata madureta, all, oli, safrà, sal. I de peix anem a posar el peix de la zona, la gallina, el cabracho, la rascassa, el mero i el rap.
2: A veure, que així estàs sin fum del cap d'un col·laborador, quan t'has dit peix i gallina, eh?
4: Sí, però, claro, la gallina de mar.
2: Clar, la gallina de mar. que no fa aquí, bueno, aquí. Son... És l'altra, és la que no fa... Què més, Carme?
4: A banda de... Però en la isla de Tabarca també és molt típic en Santa Pola i en el Bar Menor. En València també és típic, però se diu la rosa banda i portem un altre tipus de peix d'onís.
2: Espera un moment, ¿és la rosa banda? ¿És el mateix que la rosa banda?
4: Sí, és l'únic que lo que estem comentant, lo que vos he dit abans, que dependint de les zones se posa un tipus de peix i també es diu de cada uno d'una forma.
2: Mira tu que coses. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. I en Castelló, Carolina, per on el trobem?
4: En Castelló, zones, en Peñíscola, Vinaròs, Benicarló. En Castelló és més típic posar el polp, el langostinos, congrio... I n'hi ha, sí que és de veres que n'hi ha alguns països que tenen en comú en les tres zones de la comunitat valenciana.
2: Carolina Quilis, Casa Borràs, Pineda València, moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Un plaer, sempre. Amics, serenem a buscar el nostre informatiu en Apunt Ràdio. A la tornada del mateix seguirem en la segona hora, moment en el que arribarà la nostra convidada especial, Carme Juan. Fins ara.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
3: De tu a tu.
1: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
4: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.

0: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: Estàs escoltant Fora de Cobertura, Donís Salvador.
2: Hi ha actrius que no només interpreten personatges, sinó que acaben formant part de la vida de la gent. Carmen Juan és una d'elles, des del teatre fins a la televisió, passant per la música i la docència. Ha construït una carrera sòlida, plena de sensibilitat, talent i molt, molt de treball. Avui tenim la sort de conversar en una de les grans referències de l'escena valenciana. Un fort aplaudiment per a Carmen Juan!
3: Bravo! Sí, bravo! Senyor. Sí, senyor!
4: Gràcies.
2: Com estàs, Carmen?
4: Que bonic, com ho has fet, Donís.
2: Benvinguda Fora de Cobertura, a este estudi, a aquesta casa. A més, és de
4: casa nostra.
2: De viure, eh? De viure,
4: I tant, i tant.
2: De viure, sí.
4: Home, des de 9 anys que vaig entrar en esta casa, imagina.
2: Què te pareix?
4: Això, jo vaig néixer així i me moriré així.
2: Però és que s'han recordat de la babalà. S'han recordat de la babalà.
5: Veixes,
2: és que,
4: a veure... De 9 anyets que tenia, era una criatura. Mare Déu, senyor, si ha plogut.
2: T'anava a dir, és que hem crescut en tu, però és que tu també, en aquell moment estaves...
4: Exacte.
2: És que, mare meva, Carmen.
4: Sí, sí. Jo me recordo que era una època en la que veia Son Goku, no? Que eren els dibuixos per excel·lència.
2: Hombre.
4: I jo recordo que entonces fui a la mili, mira si són vells, entonces fui a la mili i la gent que estava fent la mili veia Son Goku.
2: Ostres,
4: i clar, eren clar. Gent que eren de la meva edat. És que és sí. Curiós, eh? No? Vull dir que me veien gent de la meva pròpia edat perquè veien
2: Son Goku. Te conté que l'altre dia estava en una plataforma de cine de qual no vaig dir el nom, i entrant en Netflix vaig veure... va veure que estava Bola de Drac per ahí i dic, vaig a posar-ho. I això va ser l'altre dia, eh? Sí, sí. Bueno, és que... Per evitar dir noms, eh? De
3: sí, sí,
4: vale. Exacte.
2: Però bueno, que sí, que ahí estaven Choni Poti Tiriti i veies que Carmen era la reina de les Express de Canal 9.
4: I encara m'emociona, perquè és tan típic que te troben, ai, se poden fer una foto blanca i te diuen blanca i tal. Això estàs acostumat, estem acostumats els actors, no? A que ens coneguen per això, per l'alqueria. Quan de moment algú t'arriba i te diu, ai, tu eres Poti, no? T'emociones, no? Dius, que no és que no t'emociones quan te reconeixen per blanca, evidentment, no? Però quan dius, uau, este me veia en el 92, saps? El claro.
3: És real, de los reales.
2: Que no és que me va voler...
4: T'emociona.
2: Que no és que me va voler després a ir avui, se'n recorda. No, és que se'n recorda, o sigui, me té gravat en la mente, me té gravat a foc.
4: Sí, sí. I encara passa, eh? És increïble.
2: No ho crec.
4: Ahir estaven cotes, per exemple, i me van reconèixer per Poti, jo tota emocionada. Sí, sí.
2: Mare, va... Per a mi, jo crec que la cria blanca ha marcat una època, però aquella la va avalar?
4: Aquell babalà va marcar una època. Jo recordo que vam anar al Festival de Cannes. Vull dir, és que érem novetat, érem els primers programes infantils que utilitzaven croma per a treballar. I vam desbancar al Club Super 3 de TV3, els vam desbancar perquè vam ser els primers en fer un disc en música pròpia.
2: Bravo, bravo,
3: bravo, bravo.
4: I vam anar al Festival de Cannes aquell any, sí, sí, sí.
2: Que bona.
4: Com el millor infantil nacional de l'estat espanyol. Sí, sí.
2: Des d'aquell moment no has parat.
4: No he parat.
2: No has parat. Teatre, també.
4: Molt de
2: veritat.
4: Teatre, sí, sí.
2: Ara mateix està fent tres obres,
4: ara
2: no? Simultàniament.
4: Ara estic fent tres cosetes en este moment. Mira, una cosa que és molt xula, que la gent quan ho veu diu, això tenien que ficar-ho en tots els instituts, que se diu La decisió de Lola. És un monòleg, o sigui, que és baratet que estigui jo soles, per l'amor de Déu, ahir, que no sàpiga la gent. No, però és molt xulo perquè tracta la violència de gènere, però des del punt de vista de la comèdia, que això és el més complicat, no? Estar rient tot el temps, escoltant els animals que diu esta dona, que són tots aquests ficacis que pense de lo que li faria el marit, saps? Perquè evidentment li pega i la maltracta, no? Però ho conta d'una manera tan sala i tan divertida que aconseguisses riure't molt sobre un tema complicat
2: i
4: acabes pensant molt sobre aquest tema i, per tant, jo crec que és un logro i obra de teatre espectacular que això, que tindria que fores en tots els instituts. És una obra de José Barleta que agrada tant que s'està fent, no se pot imaginar, per tota Europa, eh? Fixa't que no està ni tan coneguda sin Espanya, en el Mundillo de Madrid igual sí que el coneixen evidentment més, no? Este dramaturg, però no el coneixem tant, en canvi te'n vas fora i la decisió de Lola se fa en, no se podeu ni imaginar, en Noruega, en Brussel·les, brutal, brutal. I això és una. Una altra és una que també va sobre violència de gènere, que és una lectura dramatitzada que es diu Passos Lleugers. Se porta fent fa molts anys per tota Espanya i per tota Europa.
2: Més, perquè són... més sobrietat, no?
4: Claro, perquè aquestes són històries reals totes, tretes de... Sí, i són molt duretes. Són tan dures que la pròpia autora va demanar que se fera sempre lectura dramatitzada, perquè si això ho fiqués en acció, això és inaguantable.
2: Pot ser molt dur.
4: És inaguantable, sí, sí. Esta és una cosa més seriosa, això ja és...
2: Sí, clar. Clar.
4: I després estic encara fent Maleïdes Dames, Dames Malditas en castellà. La decisió de l'hora també la faig en castellà, eh? Totes, i passos lleuges, les tres se fan en valencià i en castellà. Mm. I és, bueno, això és brutal, perquè són tres personatges de novel·la, o sea, no són reals, són de ficció ja, però són tres novel·les que són brutals, que són La Regenta, Madame Bovary i Anna Karenina, tres tochos que són aixina, dic, la gent del... No, mossèn, no mos veu, mossèn ja va.
2: Sí,
4: però
2: sí.
4: Són tres tochos d'estos gordos.
2: Però de,
4: no?
2: De quatre dies de llibre.
4: De quatre dies, exacte. I pues són les històries de les tres... Contades per tres actrius i un actor que mos fa de personatges de totes, contades les tres novel·les en una horeta i quart. O sea, com ho veus això? Una mona.
2: Sí,
4: no? I està molt xulo, de veres, està molt xulo. Com vas veient quins punts tenen en comú les tres, no? I com van contant, pues, parlen del marit, parlen dels amants, parlen dels fills, i com cada una fa la versió sobre el que li ha passat a ella i te vas entrant en la història de les tres. És xulíssima.
2: Quanta versatilitat en una dona.
4: Imagina't. Jo sóc la regenta.
2: Sí, no, però no t'ho dic només per... O sea, no t'ho dic només per les tres obres que estàs fent, que també cada una és un palo diferent.
4: Exacte.
2: Imagina't, però és que d'ahí és que parlàvem del babalà, parlàvem bueno, de la Cria Blanca. Què te queda per fer, Carmen?
4: Ui, moltes coses!
2: Sí,
4: calla,
2: però,
4: calla.
2: Moltes coses, però ja, els palos els has tocat tots ja.
4: Bueno, per exemple, jo me porto tota la vida preparant, pensava que sóc cantant tots, evidentment, no? Ho has començat sent el parapapà. però porto tota la vida preparant-me per a fer musical, per suposat he fet musical, he sigut la cotorra del mercat, així, vull dir, he fet moltes coses de musical. Però sempre musicals més xicotets, d'ambient més... mitjanets, podríem dir, no sempre en València, i en valencià. I jo un musical així, una xica, el Rei León en la Gran Via de Madrid, en el Paral·lel en Barcelona, això no ho he fet mai, veus? Per això, de què te queda per fer? Mira, una cosa per la que m'importa preparant tota la vida i no he tingut aquest colpe
2: busca
4: de sort, no?
2: Busca qui és el director del Rei León.
4: Això, vinga.
2: Nala, te va bé? Nala?
4: Bueno, jo crec que a aquesta altura ja seria l'abuela de Nala, però bé. Jo sempre dic, xica, jo no tinc pressa. Jo no tinc pressa, que com esta carrera val pa tota la vida, no? Tu pots ser actriu tota la vida. Jo dic, quan les de la meva generació estiguen, xica, totes un poquet pa callar, perquè jo pense mantindrem bé tota la vida, eh? Quan estiguen totes aixina que no s'enclarissin. O inclús en l'altre món, Glòria, estiguen totes i jo faré de la senyora Pot. No passa res.
2: Vale, pues que el director ho sàpia...
4: que me tinguen en compte, sí, pa senyora Pot, en uns anyets.
2: Que el director del Rei León i de tots... Bueno, que el director de la Gran Via...
4: Això, muy bien.
2: Ja està. N'hi ha un director de la Gran Via en general? No, segur,
4: no ho sabem. Si no sé,
2: pues mira, pues hi ha una vacant, Carmen, enhorabona.
4: Sí, eres, vinga, va. Imagina't, és que aquí diuen, volem a esta xica. Que l'hem sentit en el programa de Donis.
2: Adolfo Pascual, de control tècnic i publicitari, si crida el director de la Gran Via... de Madrid, pues el passes
4: en directe.
2: La boca és ahí directament. Carme Juan, en quin moment decidís que vols ser cantant o que vols ser actriu?
4: Pues Carmen Juan no ho arriba a decidir perquè ho ha sigut sempre. Jo no he passat el procés de tindre que decidir ser una cosa.
2: Però, a veure, tu, sí que arribaria el moment en què tu tenies il·lusió per anaves fent-ho i de repente dius, mira, ara vaig a treballar d'això i a més me paguen, no?
4: Jo tinc... la noció de quan era molt xicoteta que veia les pel·lícules de Rocío Dúrcal i de Marisol, que jo volia ser artista. Jo no entenia la diferència entre actriu, cantant, jo era artista.
2: Mama, quiero ser artista.
4: Mama, quiero ser artista. Jo això ho tenia sempre clar. I jo veia, que això te vas fent gran i vas estudiant, que això pareixia que no s'estudiava o que era una cosa que, no, que te tocava ni que...
2: Després s'han d'anar que sí, eh?
4: Després s'han d'anar que sí. Després de les primeres promocions, la segona promoció de, que a Sos Carrer, que vaig estudiar dramàtic, no? Però vull dir que fixa't i tot que els anys de l'institut i això és que encara no era carrera professional.
2: Clar.
4: Que jo soc de la primera. Mm. Per tant, es començava a veure, quina ràbia, no? Que això no se pot com estudiar, pensava jo en aquell moment. Però ho tenia tan clar que jo anava fent... I vaig arribar a fer el que jo li dic, la carrera peatge, saps? Això que els pares te diuen... Bueno, els pares, en el meu cas, ma mare, que mon pare va morir molt jove. Però el meu professor de matemàtiques, saps? Són d'estes que... Una xiqueta d'un poble de Castelló que diu que vol ser artista. Calla, no? Entonces, ma mare era lo suficientment moderna.
2: Doblement complicat, no?
4: Exacte. I ma mare era lo suficientment moderna, no? Pues també per la seva època havia estudiat i era mestra. Vull dir que totes en un poble de Castelló era molt difícil estudiar. Aleshores era el suficientment llesta, no? I moderna com per a saber que no m'ho podia prohibir o que... Però No m'ho prohibia, però me feia fer les coses d'una manera que no hi havia manera de que jo ho poguera fer. Sabeu el que vull dir? Era de, bueno, però primer tindràs que fer selectivitat. Mireu si sóc velleta, que no seria, com se diu ara, la Pau.
5: Era
4: com
5: Pau?
4: Com
5: se
4: diu.
5: Ja mos sap... era guerra, entonces. No, però...
2: Ah, sí, això mos ha pillat algun també.
4: Sí? Vale. Doncs sí. Pues me deia, primera selectivitat. I jo, ja, mare, però és que les proves d'accés A, no. Tu primera selectivitat, i jo, pues això te va bé, ja faràs. Entonces m'anava fent coses perquè jo vaig acabar fent treball social. Per què? No ho sé, perquè era una carrera que jo vaig veure de 3 anys, perquè no siga molt llarga, que en aquella època eren de 3 o de 5. Dic una de 3, per jo acabar pront, perquè jo, mira si tenia clar jo l'objectiu, no? I perquè no me digueren res, me la vaig treure curs per any en les pràctiques fetes en tot amunt, me les vaig demanar a 5 burxassot, perquè l'any que feia segon de treball social me van agafar per la babalà.
2: Olé.
4: Ma mare, un disgust. Ara ja no acabaràs la carrera.
5: Ara què?
4: No acabaràs la carrera. Que ara no. Que no. Jo tinc els collons quadrats. Ai, això no se pot dir a estes hores.
6: Si ho dius en valencià, no passa.
4: Això, no?
5: El botón.
4: Pues collons quadrats vaig a tornar a dir, no? No, i jo me vaig traure les pràctiques i tot la carrera. I, claro, conforme la vaig acabar, que damunt, com estava treballant ja, me la pagava jo, i me pagava jo l'estància en València. I sense preguntar res vaig empalmar en art dramàtic.
2: Què te va a dir?
4: Què me vas a dir? Si m'ho estic pagant jo estic fent
6: ja no
4: tot.
5: Estic estudiant.
4: Claro.
2: En aquell moment...
4: No sé per què vos contava això, però ja... No,
2: sí, perquè pel moment...
4: Menuda xapa vos he pegat.
2: No,
4: sí?
2: Te deia pel moment en què decidires que volies estar.
4: Ah, clar, que és que venia tota... tan clar que jo no recordo venia un moment de dir és que vull estudiar això i no me dice... No, sempre puc fer això i era de... Ja trobaré la manera. Me van ficant ahí inconvenients, però jo ja trobaré la manera. Ho tenia claríssim.
2: Des d'aquell moment has treballat en produccions molt volgudes per la gent,
4: sí.
2: I precisament n'hem nomenat dos, uh-huh. Dos d'elles, però de tot això que has fet, com tu afrontes el... Carme, que anem a fer La Cria Blanca.
4: Uau, allò va ser molt potent. L'Alqueria Blanca, a veure, jo he passat un càsting com tots, a mi ja, en la vida, no vaig a dir ara que tinc, però en la vida m'han cridat i m'han dit, vols fer això perquè eres Carme Juan? Mentida. En Dames Maldita, Maleï des Dames, el que vos acabé de dir,
2: sí.
4: És la primera vegada en la meva vida que me criden per ser jo. Dic, xica! Que per ser jo me criden per una cosa, no?
2: Te vaig a dir que sí. No, però aquí està el guió. No, sí.
4: Té igual.
2: Sí.
4: No m'has cridat aposta. Però per totes les altres coses, jo he passat el meu càsting i tot. I l'Alqueria era una cosa que des del primer moment que veies de que anava, era, pensa, l'època... És que vam estrenar en el 2007, eh? Vull dir, estava ja en vigor... Cuéntame i aquestes coses, i s'estilava molt com la memòria històrica de jo què sé, sí, de com vivien els nostres iaios i tal, no?
2: Però La Cria Blanca no estava a l'ombra de ninguna altra sèrie, eh?
4: No, que això dic que tu llegies ja el guió fent els càstings i dius, esto promete, perquè era un moment en el que s'estilava molt això, que encara està en vigor, eh? Saps el que vull dir? El com vivien els nostres iaios, com vivien... I ja ho veies que dius, uah, que guai, no? Que guai això. I clar, el dia que m'han cridat i m'han dit que m'agarraren, vos juré que va ser un... No sé, era com que tenies ese presentiment de que això anava a ser gran. I ho va ser.
2: Va marcar un abans i un després? O...
4: Totalment. Mira, els actors valencians, com així... Claro, la televisió valenciana va arribar molt més tard. I la gent d'Andalusia o això, que encara va arribar més tard que així i tal... Estaven molt més acostumats que nosaltres, precisament perquè és la mateixa llengua. Nosaltres com així teníem feina en valencià, però vull dir que de tot l'estat estàvem molt acostumats a anar a Madrid. Enteneu el que vull dir? Aleshores, els valencians ens havien convertit com els actors que no sabien fer tele ni cine. De com te diria jo, de mal nom o de... Això que te claven una penyora, no? Teníem el San Benito,
2: l'estigma, no?
4: Teníem l'estigma, exacte, això és la paraula que buscava. Els actors valencians teníem l'estigma que no sabíem treballar davant de la càmera, que no era veritat. Després descobrien que anaven mogolló d'actors que eren valencians, i el que passava és que no sabien que eren valencians. Però tenies un estigma, cada vegada que anaves a un càsting, era com, uf, el valencià, nos donava pere a vore-mos. Era com, que dien que eren molt teatrals i tal, i no era cert, ja ho dic, era un estigma que ens havien clavat. I l'Alqueria ens va llevar este estigma. Tu no saps, pa un actor que és anar i saber que te veuen en Perea, a de moment anar a un càsting que te diguen, disculpa, estàs en l'Alqueria? Des de què temporada llevas? Què personatge haces? Sabien a vegades estos personatges qui eren.
2: Que bo.
4: O sigui, perquè era com dir, uau, així hi ha qualitat, no? Clar, això era com que el Star System que no existía en la Comunitat Valenciana, en Selvadona, l'Alqueria Blanca.
2: Probablement la producció, no sé si després del Babelà, pensaves que anaves a tindre un altre boom com aquell que tingueres, perquè també va ser un boom.
4: Exacte. Jo el boom del Babelà va ser brutal, o sigui, entrar en Beneguanxa a la cadena i fer l'infantil, que era en aquella època les audiències eren una altra cosa, clar. Allò va ser brutal. I després vaig tindre com el boom del teatre, que vaig estrenar en la millor companyia de València fent Joan el Cendrós, i després vaig empalmar en Besos, també de la mateixa companyia. O sigui, era com que anava entrant per la porta gran a tots els llocs, no? Per la porta gran a la televisió, després per la porta gran al teatre. I per la porta gran a la ficció, quan vaig entrar en l'Alqueria, no? Era de, uau, què està passant així?
2: Però és que, a més, que hem de tindre sintonia de capçalera i han de fer una cançó. I això com naix que,
4: doncs mira,
2: que tu li poses la veu a la cançó que estem escoltant.
4: Exacte. Pues això és una història també molt xula, perquè portàvem 15 dies, xiquets, 15 dies gravant-la. Encara no sabíem ni que anava a tindre èxit, ni sabíem res. I jo vaig composar esta cançó és meua. Però no és que la vaig composar lletra i música a la nada, era... jo vaig composar una cançó de Dolçaina i Tabal. I el pa-pa-pa-pa-pa no el feia jo, era la Dolçaina. I ni tan sols me la imaginava cantada per mi, i aquestes coses que, saps? Me la imaginava cantada per un Pep Jiménez Botifarra, perquè mantingueu. Jo m'imaginava un senyor en el Tabal cantant lo rotllo al bar, i que en el moment del pa-pa-pa-pa ho feia la Dolçaina. Jo vaig composar esta cançó. Ens agradava tant que jo es la cantava als companys, perquè els meus companys que me coneixien sabien que cantava, pues no he fet jo festes en ells en la guitarreta. I a més, si canta molts anys en orquestra, tu saps, doncs.
2: Sí, sí, sí.
4: I me diuen, és que Carme ha fet una cançó, i cada que venia un productor de l'Alqueria Blanca, mireu la cançó que ha fet Carmen. Ah, sí, sí, molt bonica. Ni punyetero cas a la cançoneta.
2: I al final?
4: Ni punyetero cas. Al final, les tres primeres temporades, però la gent ja no se'n recorda. Era una altra musiqueta. Que feia...
2: Ostres,
4: pa,
2: no.
4: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa,
2: no, pa, pa, no s'han recordat.
4: Claro,
2: la meva cançó ho ha superat.
4: La meva cançó ho ha superat, però va estar tres temporades, tres anys sencers, que era una altra música quan la cançó existia. Des de 15 dies que estàvem rodant-la, i això és la història, no, de la cançó, que és molt xula. I de sobte veuen que trac un disc de cançons meues, que se diu Ocupas mi pensamiento, i que el productor era Nacho Mañó, que és un dels components de Presuntos Implicados.
2: Quasi res porta diari.
4: I llavors era de, a veure com era la cançoneta de Carme Juárez.
2: Anda!
4: Quan van veure que, ai, pues esta chica igual era algo, no?, en el món de la música. Aleshores...
2: Algo tendrá el agua cuando la bendicen,
4: i
2: no?
4: I aleshores és quan van començar a posar la cançó, que dient que era molt estrident per Dolçaina i Tabal, Nacho Mañó me va fer els arranjaments i els va passar a pas doble, i se va quedar això, i vaig discutir en ell.
2: De ¿En Nacho?
4: En Nacho. Nacho, perquè jo no vull fer pa-pa-pa-pa-pa-pa, que esto acabarà siendo la-la-la. Que és el que ha passat ara quan estàveu fent la secció d'abans, no? I ell me dia, però si és meravelloso, me dia Nacho, si seria meravelloso que se acabara convirtiendo en el la-la-la valenciano, tenia tota la raó del món. I jo dic, però pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa, i mira, vaig renyir en ell, no t'ho pots imaginar. I ell me dia, tu imagina't que eres una senyora d'esa època que vas limpiando por casa el polvo i vas tarareando, no? Pa-pa-pa-pa, i mira si te puc gràcia al para-pa-pa, que ara se la sap tot Cristo.
2: Carme de Juan, el nostre consell d'experts de Fora de Cobertura, vol ser el partícip d'esta entrevista?
4: Ah, vinga, vore.
2: I no els mires, que no són estos tres.
4: Oh, xica, sí, no, ja no, estava jo, dic, a vore, que ataquen, que ataquen.
5: Experts de veritat.
2: Ells són, sí, ells són els col·laboradors habituals, vale, però va. El consell d'experts és un altre estància, un altre nivell i un altre... Sí, estàs disposta a replegar el guant? Podem
4: vinga,
2: preguntar
4: va,
2: qualsevol
4: vore,
2: cosa. Qualsevol
4: sí,
2: cosa.
4: Sí, vinga, adelante.
2: Primera pregunta del consell d'experts de Fora de Cobertura per a Carme Juan.
7: Bon dia, Carme. Què vol dir para la papa?
4: M'encanta esta pregunta. No me l'havien fet mai. Li he de dir a este investigador o com...
2: Investigadora,
4: molt bonica, ella, m'encanta la seva veu, que és molt original i molt creativa, perquè m'ha fet una pregunta que no m'havien fet mai.
2: Qué bueno.
4: Però mira, sense saber que m'anaves a preguntar això, sense saber que ho havia contestat un poquet, no? Era el so d'una dolçaina que jo m'imaginava sonant, que va taralejant una dona que va netejant per casa, una dona dels anys 60. Això és el que significa para papà, és de alegria fins i tot netejant per casa. Vos agrada això?
2: Està molt bé, està molt bé. Crec que haurà quedat convençuda. Segon pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Carme Juan.
8: Hola, Carmen. És molt emocionant viure en l'Alqueria Blanca?
2: Ah,
4: pues m'ha agradat. Ui, costa, quines preguntes més intel·ligents que fan. Mira, és molt, molt emocionant. És que ho has descrit superbé. I a més vaig a dir-te una cosa, amic, amiga, qui és este xic?
2: Un amiguet,
4: hola, amiguet. A mi m'ha donat la meua professió coses que no m'ha pogut donar la vida. La vida meua privada, vull dir, no? I clar, el estar fent durant 20 anys un personatge, tu arribes a viure dos vides. I no ho dic com de manera imaginària, de veritat la vius. Una altra cosa és que siga realitat. Enteneu la diferència?
2: Sí, clar que
4: vull
2: sí.
4: Vull dir, jo sóc blanca i he viscut unes coses brutals. I això, jo ho he viscut. Són reals les coses que jo he viscut. Jo he viscut sentiments en el meu fill Nelo Gómez. Per això dic, la vida no m'ha deixat ser mare, que ho he intentat i no m'ha deixat. Però jo tinc un sentiment de maternitat cap a Nelo. És que he viscut com ha perdut parelles, com ha perdut son pare, jo l'he consolat. Com hem discutit, perquè clar, jo tenia una parella que ell no volia. Mira, ho conto i m'emociona, perquè ja no l'ho comença, l'ho vull com si fos el meu deberes. Hem arribat fins i tot a guanyar un programa de la Casa de Apunt, ell i jo, per a promocionar programes que anem gent coneguda de la casa, buscaven mares i fills. I sempre era un de l'alqueria en sa mare o en son pare, no? I dient, és que us faria gràcia que anaves tu, però clar, ni tinc ja mare ni tinc fills. I com sóc molt de la casa, ens hauria agradat que... Dic, porteu-me Nelo Gómez que guanyarem, les dic jo de conya. De conya, pensava jo. Ai, tu aniries a Nelo Gómez? Dic, sí, mos volem. I ell me fa consultes en la vida normal com si fos sa mare, vos ho jure. M'ha arribat a preguntar si comprava o llogava. Vull dir, te preguntes d'aquest estil, eh? I dic, anem. Que van guanyar el programa Nelo Gómez i jo. Que mos coneixien millor que els pares i mare. I això dic jo que, claro, quan fas un personatge tan sans i tu vius això i tu les experiències les vius realment i tens els sentiments i passen per tu i això és meravellós. Lo que no és veritat, això des de luego que no, però sí és real.
2: Absolutament, i molt emocionant la resposta és sí. Tercera pregunta del Consell d'Experts per a Carme Juan.
9: Hola, Carmen. En la cançó de l'arqueria li posaràs tant de parava papà perquè no tenies cap lletra?
4: Bueno, això sense voler ho he contestat abans, però mira, vaig a dir-vos una curiositat, no? Jo venia un dia, jo havia un dia de dormir en la caseta, així a l'estiu, seria un dia com avui, més o menys, no? Perquè era juliol, estava en la caseta en onda, i dormint me ressonava la musiqueta, nan, nan, nan, i me vaig alçar taralejant. I anant, precisament venint a València, no me recorde ni a què, comprar alguna cosa o això, me venia la lletra i me venia i parava el cotxe i me ho escrivia, m'ho apuntava per no oblidar-me i quan ja torné a casa tenia la cançó sencera. Era com, jo sempre dia, és com si algú m'haguera dictat la cançó, dic, la musa d'algú important s'ha escapat i m'ha vingut amb un acudit a mi.
2: O sigui, la cançó de la Queria Blanca la vares escriure de camí d'on de València i tornar
4: mi xansomia una nit i
2: anar esperant i escrivint el que te venia a cap. Que bona.
4: I arriba i dic, mireu, és que me vaig ir tan redoneta i tan de colp i tan... És que alguna cosa tens que retocar després quan ho arregles, no?
2: Però
4: molt poc és realment que jo vaig arribar a casa, trac la guitarra, me fico a cantar-la en casa i dic, això deu ser alguna melodia que jo tinc en el cap. Dic, a què vos sona? Perquè jo dic, igual el meu cap m'està fent una mala passada, és una melodia que me sona de algo. Dic, de veritat que no vos sonar esto? No, però quina barbaritat t'has fet, però que xulo que és això. I dic, ah, pues sí, pues sí, pues me ho he inventat jo, ha sigut així.
2: Pues, té cosetes, eh? La cançó té cosetes, eh?
4: Sí, sí.
2: Quarta pregunta del Consell d'Experts fora de cobertura per a Carme Juan.
10: Bon dia, Carme. On hi ha més líos? En l'Alqueria Blanca o en Los Serrano?
4: Ui, mare meua. Pues no sé què dir-te. Estarem ahí, però aquestes sèries que duren tant de temps i que tenen molts romansos per al mig. Jo ja ho dic en la cançó, eh? Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagar.
2: Això ha passat. I d'altra manera, en totes les cases cauen faves i en algunes acabassades, no?
4: Perfecte, Donís, ben arreplegat.
2: Quinta i última pregunta del Consell d'Experts per a Carme Juan.
11: Bon dia, Carme. Què mola més? Ser actriu o cantant en l'Alqueria Blanca?
2: Què mola més?
4: Pues, ostres, és que és un conjunt de les dues coses. No?
2: Hi ha que triar,
4: que tries, no? Precis que trie. Però mira, vaig a contar, m'encanta, jo tinc anècdota per tot.
2: Per favor,
4: jo sóc l'entrevistada ideal del món. mira, la, clar, com, a mi me van agafar per a ser la botiguera de l'Alqueria Blanca. Jo no anava a ser cantant de, dins de l'Alqueria en un principi. Clar, a partir de que fique la cançoneta i que t'ha dient, ui, esta xica va a veure si ho fa bé i tot, saps?
2: Hombre.
4: I arriba un moment, una temporada en la que es comencen a arribar guions a Iris Lezcano, que era la que feia Dani Tin,
2: sí,
4: que era la primera novieta del meu Xavi, perquè ah, això, per la gent que siguis l'Alqueria, en seguida ja s'han situat. De fet, a Xavi, a Nelo Gómez, li van dir que aprenguera a tocar la guitarra, ja que ella estava pobreta i aprenent per tocar. Perquè ixa trama de cantant era pa Anitín. I de moment es diu un dia, Leire, ui, Lezcano, no? Es diu, a vosaltres qui vos ha dit que jo sé cantar? Diu, jo, a mi se me dona fatal. Diu, que estic en uns guions que me venen i a mi ningú m'ha preguntat. Diu, així, no, com a Nelo li han dit que aprenguera a tocar la guitarra, diu... Si la trama és una coseta xicoteta perquè s'acabi en guany, pues jo me puc currar una canceta o dos, però si això voleu que s'allargui tot el temps que dura l'Alqueria, me deu senyor. I entonces van dir, oh, socorro, socorro, que femen això. Pues li ho arreglarem a la mare, com que no ja havia així tocat la guitarreta, i m'ho van arreglar a mi. Com Carme canta, que és la de la cançoneta, anem a ficar-li a ella. Vull dir que la trama de que acabarà sent cantant dins de l'Alqueria va vindre també de manera molt casual.
2: Vamos, que, o sigui, que no volien posar la cançoneta de capçalera...
4: I mira si l'entrepartí després.
2: Mare que va. pues a veure, jo crec que el Consell
4: d'Experts... Si imagineu caso, jo no ho podia contar, jo ho estic contant, m'estic quedant tan amb... Ara me cridaran piticlin, aquí los de l'Alqueria. Tu què fas contant això?
2: No. Però que, Carme, que s'ha portat bé el Consell d'Experts, no? No...
4: Escolta, de categoria.
2: Sí, un aplaudiment per a ells, per favor.
4: Sí, quines preguntes més intel·ligents. Gràcies.
2: De veritat que sí. Tenim, bueno, el contrapunt a les preguntes intel·ligents és el rànquing musical, ¿vale? Que el fa este home. Així és que anem al rànquing musical de Fora de Cobertura per a Carme Juan.

0: Que bonica aquesta cançó, eh?
1: Sí, senyor.
2: Brutal,
0: que bonica,
2: m'encanta.
0: Eh? D'un bon rotllo a les 11:36.
2: I a més, que el color siga l'esperança.
0: Sempre, sempre, sempre. Sí, anem al número 1.
3: I nos vamos al 1, sí.
0: Ah, vale, pues el número la tendrás que endevinar, Carmen.
2: Ah, vinga,
0: sí, per la trajectòria del rànquing, on diries que desemboca? La inèrcia on te porta?
2: No sé, a l'Alqueria Blanca podria ser.
0: A veure, hem de dir que l'hem llevat del rànquing, a veure, per motius evidents, si no, era molt evident que,
2: que era el número 1. A veure, però si m'ho preguntaves era perquè diguera això.
0: Bueno, tenia que haver-te avisat, és de veres que tenia que haver-te avisat.
2: Vinga, va.
0: Però sí, l'hem llevat per motius evidents, perquè si ja hem dit que era superior a totes les anteriors en la primera hora, pues bueno.
2: A veure, sorpreneu-me, va.
0: Pista. El mateix color de l'Alqueria.
2: O sea, blanc també.
0: Sí.
2: Blanca. Blanca Navidad.
3: Ay, va.
0: A veure.
3: Puede ser.
2: Esteu flipant i les meves contestacions.
0: Has arribat molt fort ahí. Perquè la segon pista és que no la cantes en estiu en el postiguet. No la cantes en estiu en el
2: Manta
0: postiguet.
2: Manta el coll i el que va ser...
0: Aguanta, o sea, mantens Blanca Navidad? La mantens o...?
2: No ho sé, la manta el coll i el que va ser diu algun color. Ara estic jo optant amb mi boig ja. No ho sé. A veure... No ho sé, va, amb Blanca Navidad, a veure què passa.
0: Mantens la querida...
2: Mantens
0: la Blanca Navidad. Tenim pista musical, a veure si te fa canviar d'opinió,
2: vale. Val? No sé lo que es. Mira com me miren tots. És que no ho esteu veient, però estan tots passant su bomba. De veure que no tinc ni idea.
0: No, és que l'has encertat a la primera.
2: No me
0: jodas,
2: Blanca Navidad. Jo dic, que fort. Ah, per això ho penses a cara.
0: Claro, és que de repente jo dic, però no sé quins indicis l'han portat.
2: Ara se pensaran que estava preparat, clar.
0: No, que va, preparar res. No sé quins indicis l'han portat a pensar que la Blanca Navidad.
2: Perquè som molt llesta.
0: Sí, però en ple estiu i de... Bueno, pues, no sé. Jo espere...
2: M'han motivat els vostres investigadors, que s'han fet fer preguntes intel·ligents.
0: Sí.
2: M'han motivat.
0: Què t'ha paregut? Jo espere que Lluís Obiols no mos diga que... també l'estiu va ser com la Blanca Navidad.
2: Imagines el calor que està fent ara.
4: Al postiguet, no?
2: Blanca Navidad.
4: No, hauríem de cantar alguna altra cançó, Escuela de Calor. Alguna...
2: Exacte. Sí. Mira, arde en la calle.
4: Perquè ja fa dies que arde, no? I encara sí, cremarà més.
0: Eva Maria, se fue, seria més banda sonora? O cuánto calienta el sol aquí en la playa?
4: Sí, també. Però és que buscando el sol, jo no sé si Eva Maria ara s'iria a buscar la sombra, eh?
2: M'encanta el comentari.
4: Perquè...
2: Eva Maria se fue buscando la sombra. Jo ho veig,
4: La sombrilla, perquè és que el sol... amb aquestes temperatures, ja fa molts dies que estem parlant de temperatures altes i esta setmana arriba una onada de calor, arriba una situació de temperatures
2: però altíssimes. Però no havia arribat ja, Lluís.
4: No.
2: M'has deixat morta, diu que arribarà, però si jo ja estic sufocant.
4: No, clar, és que ja fa... Hem tingut un mes de juny, des de més o menys a mitjan de maig, la temperatura està per damunt de la mitjana, així que vam tindre una primera quinzena de maig més fresqueta i plujosa, però des d'aleshores patapam. A principis de juny va baixar un poquet, però vaja, ara arriba. Nosaltres encara no hem superat els 40 graus en cap punt. Però esta setmana... Sí, no, home, tenint en compte els 42 que han tingut a Alemanya, que ha sigut rècord... Wow. O sigui, tenint en compte les temperatures tan altes que han tingut a la major part del continent europeu, nosaltres, a veure quines consoles, perquè no vol, no? Però esta setmana no ens podrem consolar perquè s'esperen màximes ja des de demà fins a dijous. Atenció, màximes de 42 a 43, puntualment 44 graus. Zones de la costera de la Vall del Vall d'esta zona, però per exemple la costa no pujaran tant, però sí que dimarts podríem aproximar-nos als 40 graus. Wow. A la Safor, així a la ciutat de València, al voltant de 37-38 graus. Al nord també tindrem algunes màximes de 40 graus.
2: Mare de Déu,
4: Mira, he buscat els rècords, el que passa que no. Ah, sí, el rècord de temperatura màxima, vale, i sense ponent. Això és s'ha de remarcar. Que no, perquè a la ciutat de València...
0: Ni sensació tèrmica ni res. Temperatura...
4: No. Amb el ponent puja la temperatura. Nosaltres estarem en valors molt alts sense el ponent. Per exemple,
2: lo que vols dir que normalment si les temperatures es porta el ponent.
4: Clar, per exemple, la ciutat de València, el rècord de temperatura màxima a la ciutat de València és de 44 graus i mig. No plegarem els 44 graus i mig, però va ser un dia de ponentà.
0: Però això no va ponentà. Ser, això no va ser ahir?
4: Va ser... No. Va ser el 10 d'agost de 2023. Imagineu-vos esta situació amb vent de ponent. Sí que arribaríem a aquestes temperatures. On tinguem, per exemple, la màxima va ser de 45,5 el juliol de l'any 1994. Ens quedarem en 42-43 graus sense ponent. Clar, el que estem molt acostumats nosaltres a passar dels 40 quan tenim una situació de vent de ponent. Però esta setmana no tindrem esta situació. Per tant, temperatures molt elevades, amb mínimes també molt elevades, poca humitat, perquè no tenim massa humitat, i sí que a partir de dimarts podríem tindre algun ruixet, alguna tronada a l'interior. Però atenció, perquè això fa més por que una pedregada. Perquè són tronades que poden deixar poca aigua i anar amb acompanyament elèctric. Amb la qual cosa, això són focos d'incendis. O sigui, estem davant d'una setmana complicada.
0: Lo de que fa més fort que una pedregada van segones?
4: No n'hi ha pedregada perquè no hi haurà pluja. Perquè com que està tot tan sec i hi ha tanta temperatura, el núvol es forma ja més amunt i, a més, i quan cau la pluja, s'evapora.
2: O sigui, que espallen els incendis, no?
4: Espallen els incendis. Estem davant d'una setmana complicada. Per les altes temperatures, durarà divendres, començarien a baixar, i per aquest risc de tronades, que podrien ser seques o deixar poca aigua a l'interior, però amb molt d'acompanyament elèctric, amb llamps, i això és perillós.
2: Sí.
4: És perillós. Per tant, el sol en la playa... No, ni un palmito. Jo trobo que... Perquè és que, clar, les mínimes també són molt elevades. 24-25 graus, i jo trobo que un palmito ha quedat ja... en desús.
2: No podíem anar nuets pel carrer, per l'amor de Déu, pagant lo que siga.
4: Saps què diuen?
0: Pagant lo que siga, igual sí.
4: Saps què diuen?
2: Que
4: jo trobo que diuen que és millor anar vestit, eh?
2: Sí, si no mira els moros, no? Pel desert.
4: Sí, i sobretot, bueno, els moros amb colors blancs, i amb, o sigui, pel que diuen és millor roba folgada, no? Per a que et cree com una capa entre la roba i la teua pell.
2: Perquè fas ahí una xicoteta càmera, no?
4: Sí, això diuen, clar, jo no...
2: Clar. No vius al desert,
4: no sóc expert en com baixar la temperatura, però sí que diuen que és millor anar protegit.
0: Anem a veure, anem a demanar-li a l'assistent de producció que, Jota, si esta setmana sí pot ser, esta setmana,
3: dime.
0: El dia que vulguis, si pot ser, pues bueno, i si una boqueta nit, ves corrent nue per la Gran Via
4: amb un termòmetre.
0: I mos contes la sensació la setmana que ve.
3: Me creia que ibas a decir que viniéramos desnudos el próximo fin de semana al estudio.
0: No és lo que estava pensant, la veritat. No, és molt més natural lo altre, lo que vas
1: totalment. Correr per la Gran Via.
3: Totalment.
0: Lluís Obiols, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres. I que siga lleu.
0: Anem a intentar que si no siga... I si no, pues tenim aire condicionat així en l'estudi, per demanco.
4: Pues sí.
0: Seguim a Fora de Cobertura i parlem d'estilisme capilar.
5: Fora de Cobertura, Donís Salvador.
0: D'estilisme capilar, però anem a jugar també, perquè tenim Pelutrivial en Dani Gallego. Què tal, Dani, com estàs?
6: Molt bon dia, estic molt content, i a més, en aquestes temperatures que estàvem parlant ara mateixa, jo pense que el que podríem fer per allà encarar la recta final del programa és jugar un poquet, un xoc que sigui un poquet fresquet, que ens doni un poquet d'alegria, així que he preparat el Pelutrivial.
0: Eixa paraula de fresquet, més pa glòria.
6: Home, jo pense que ara estem superbé. De fet, en les hores que estem entrant ja, està començant ja a pegar el sol fort, així que jo que pense que ara en esta època és ideal. A més, jo pense que ara que anem per aquests dies que millor tenim també alguns dies un poquet lliures, de vacances i tal, tornarem a parlar un poquet d'això, perquè jo pense que és una cosa xula per a poder jugar també en casa.
0: Per favor, comencem.
6: Pues anem a parlar de Pelutrivial, i com parlem de Pelutrivial, sabeu que tenim la secció de perruqueria en aquesta casa ja durant aquesta temporada, hem parlat de perruqueria i moltes coses, i anem a ficar-vos a prova, a tots els que esteu així i també als que esteu en casa.
2: Així que... Això sí que no m'ho esperava jo, el perro trivial.
6: A veure. Al igual que en el trivial general, tenim les diferents categories, com geografia, ciència, història...
2: Ai, són les mateixes?
6: Entreteniment... Les mateixes.
0: Vinga,
2: encara estàs dissant més flipa.
0: Anem a per sis formatgets.
2: Vinga, va.
6: Anem a per ells. Anem a començar per geografia. Primera pregunta. En quin país té origen la henna tradicional? ¿Sabes lo que es la henna?
2: Sí,
0: eso. Los tatuajes, color, sí, sí, sí. Los tatuajes de que no son, ¿no?
6: Podría ser A, India; B, Suecia; C, Canadá; D, Brasil.
2: Yo creo que es la India, ¿no?
0: Yo diría India también, ¿no?
1: Bueno, yo voy a decir de Marroc, India, pero no la mencioné.
4: Diría India, pero bueno.
6: Marquem la India com a resposta correcta.
0: Marquem la India por el consens d'equip, sí?
2: Jo per mi sí.
0: Sí,
2: bé, bé. Vinga, va. Unanimitat.
6: La India...
0: Ah, la India.
6: És correcte.
0: Bravo! Bravo!
4: Sí, senyor. Grande.
6: Continuem. De moment, el primer formatget és guanyat, eh? Superbé. Anem superbé. Continuem en història. Anem a veure con història.
2: M'encanta que som un grapaet pel consens, eh? Som uns quants així.
4: Sempre és difícil, la història.
0: A veure, no, sí, treballar en equip està, o sea, està molt bé i mola molt. Sí, lo complicat és convèncer els altres de que no tenen ni idea, però està... A mi m'agrada molt treballar en equip. Però anem a veure.
6: Anem allà. Pregunta d'història. Quins són els colors que històricament han simbolitzat a la barberia? Opció A, roig i blanc. Opció B, roig, blanc i blau. Opció C, blanc i blau. Opció D, negre i blanc.
2: Roig, blanc i blau.
0: Sí, la B. Sí,
2: segur.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Això que fa la volteta esta.
4: El pirulí.
0: Marquem la B, marquem la B.
2: Sí. La B, la B. El Alqueria tenia en perruqueria i tot a una temporada. Que...
6: I la resposta és incorrecta. He de dir-vos que en aquesta pregunta...
2: Era una pregunta trampa. Mira com se riu. Era una pregunta
0: bandido.
2: Trampa.
6: Os vaig a contar una cosa i aprofite per a donar aquest tip. Mireu, els colors originals de la barberia sempre han sigut el roig i el blanc a soles. Ajá. Això venia del segle...
0: El blau ha sigut nord-americà.
2: L'han afegit, els americans, és que ho toquen tot.
6: Al segle 12, 13, 14, sabeu que els barbers, a més de afaitats, també feien xicotetes, coses de...
2: Te traien el crisal i te tallaven una cama.
6: Mm. I feien sangries, també. Clar. Entonces, en aquesta sangria el que feien és que l'efecte de la sang en la tovallola blanca... Quan feien l'efecte de llevar-li la sang...
2: Descórrer.
6: Feia aquest efecte com de pirulo en el roig i el blanc.
2: Aquestes coses m'encanten, que me conteu aquestes cosetes.
6: Exacte. I el blau el varen ficar després els americans. Per atendre un poquet la seva bandera, el rotllo barbersó... Que...
2: Ai, ja me cauen mal els americans. Me cagin la mare, és que ho tenen que toquejar tot.
4: El que entrava blanc i així roig. Sí,
6: bueno, així no són les coses i així les contem. Pues,
2: van a fer la sangre azul.
0: D'història anem mal, d'història.
6: Bueno, no, tenim més oportunitats si dona temps, i si no, per una altra vegada.
0: Vale,
6: anem a entreteniment, que jo pense que per així anirem un poquit millor. Anem a veure, però on comencem? Quina sèrie de televisió...
0: La querida blanca.
6: Quina sèrie de televisió va fer referència als estius agressius inspirat en l'època de la Segona Guerra Mundial? A, Compañeros; B, Juego de Tronos; C, Sensación de Vivir; D, Peaky Blinders.
0: Peaky Blinders, home...
4: Sí?
6: Estem d'acord?
3: Peaky Blinders.
0: Estem d'acord en que les altres no?
1: Les altres, sí. Claro.
6: Compañeros en la Segona Guerra Mundial... No crec que...
0: Ni Sensación de Vivir.
6: Són majors, però no tant.
0: Claro.
4: Juego de Tronos és el invierno.
1: Juego de Tronos...
6: Marquem Peaky Blinders.
0: Peaky Blinders.
6: I la resposta és correcta.
2: Lo que pasa que ha sigut una miqueta per descarta, amigo, sí, dic, però bé, però
0: també val, també val.
2: Ara també val, no?
6: Esta era un poc més fàcil.
4: Formatge pa tots.
0: 2 de 3, eh? 2 de 3.
6: Anem bé, prou bé. Anem a ciència i natura, d'acord? Sí. Este lloc és la categoria reina de la perruqueria, perquè evidentment és on més contingut podem tindre respecte a la perruqueria. Anem a una intermitja, val? No vaig a donar ni...
0: Televisió i entreteniment també, eh?
6: Ni fàcil, també. Anem a una que no siga ni molt difícil ni molt fàcil, una intermitja, val? Quants cabells perd una persona aproximadament al dia?
0: Op.
6: Ui.
1: I si és l'assar.
0: Un 150. No, és que ho dic a Dani un dia, un 150.
6: Això està més bé perquè em sents. Anem a veure. Entre 5 i 10, l'opció A. Opció B, entre 20 i 30. No. Opció C, entre 50 i 100. Opció D, més de 300.
4: Qui no té no perd.
1: Ui.
2: Ara s'ha quedat Donis bloquejat.
1: A veure si va ser entre 50 i 100. No ser que tingués alopècia.
0: Entre 50 i 100?
1: No ho sé.
7: I el que no té moño?
1: Més que més de 300 és molt, no?
2: Home, jo ja me quedaria calva, vull dir, com de perga, més de 300 jo ja me quedaria calva.
0: A veure, entonces, bueno, pues igual era 50 i 100.
2: És el que més aproxima també el que tu portaves en el cap.
0: Igual, el que portava en el cap m'hauran caigut entre 50 i 100 el que porta el programa.
2: Va, entre 50 i 100.
6: La marquem?
2: La marquem.
6: La resposta és correcta. Que és de veres que moltíssima gent es sorprèn quan escolta aquest dato.
0: Bueno, i lo de 150
6: pot entrar entre 50 i 150.
7: Pot entrar.
0: No,
6: que és de veres que moltíssima gent es sorprèn en aquesta xifra, perquè pense que a millor 100 o 150 de pèls al dia és moltíssim, però teniu en compte que realment no se donen compte quan cau. A lo millor cau simplement caminant, simplement estan en el llit, simplement ficant-se ara, per exemple, els auriculars. Vull dir que poden caure de forma de manera genial.
0: No és que arribes i trobes la noteta en el 150, diu, tu 150, no.
6: A més, la mala notícia no és que caiguen 150, sinó és que no creus que una altra vegada 150 nous al dia. Això seria un poc el problema, d'acord? Bueno, anem a esports?
2: Vinga, va.
0: Anem allà.
6: Tenim temps?
0: Sí.
6: Vinga, anem a veure.
7: La minya mal. Ah, no, perdó.
6: No. Anem a veure.
2: Els Williams, m'agrada.
6: Una fàcil, va. Quin futbolista va convertir els seus canvis de pentinat en una marca personal?
0: Beckham.
6: A.
2: Guti.
6: Messi. B. Cristiano Ronaldo. C. David Beckham. D. Ronaldinho.
0: Beckham.
6: I aquesta resposta, evidentment,
2: Beckham.
6: És correctíssima.
2: Està manant tots directes.
7: Ronaldo també, Nazario.
6: Està claríssim que
0: home, però no,
6: en el
0: comparable.
6: cine, en la perruqueria, jo penso que Brad Pitt és el referent, però dins del món del futbol, si hi ha una persona que ha tingut mil estils diferents, mil pentinats diferents i tots els quedaven al tio superbé, és David Beckham.
0: Sí.
6: No n'hi ha més, estem super a tope. I anem ja acabant l'enquesta i tenim una pelu pregunta d'or. Aquest és el que guanya sobre el que guanya, ¿vale? Per acabar.
0: Encara, vull dir, esta
2: compensa la
0: història.
2: Compensa
6: l'agrada
2: d'abans,
6: sí,
2: no?
6: Sí. Vinga, va. Formatget d'or, ¿vale? Vale. És com l'última oportunitat.
0: El que marca guanya, ¿no?
6: Exacte.
0: Vale.
6: I la pilota en gala. Anem a veure. Quants folículos capilar pot tindre aproximadament una persona al cap, en total?
0: Muchos.
6: Resposta A.
2: Depèn si està calb.
6: Bueno. Avui tenim, generalment, a l'estudi Carmi, perquè ho sàpiga, generalment, els invitats que solen tindre tenen un poquet menys. No, menys de moño que avui.
0: Avui
6: estem al top. Opció A, 10.000 pèls. Opció B, 50.000. Opció C, 100.000. Opció D, 500.000.
0: No, jo aniria, jo diria 50 o 100.000.
2: Jo també
0: diria 50 o 100.000.
1: Jo diria la C, jo crec que la C, no.
2: 100.000?
0: I aniria més a 100.000, sí?
7: Va, tio.
6: Ho tenim clar?
2: Formatget d'or? Estem d'acord tots així?
0: Tenim consens.
6: Formatget d'or, aquest...
7: Donis, es compta i fa trampa.
6: Penseu-ho bé, perquè si encerteu aquesta podeu donar com a guanyadors de la primera edició del Pelu Trivial d'aquesta temporada
0: de l'estiu 2023. No, és que estava contant en Ezeig, però se m'han acabat Ezeig.
6: 10.000, 50.000, 100.000 o 500.000?
0: Opció C,
2: 100.000. Estem d'acord.
6: I aquesta resposta és...
0: Que siga.
6: Correcte!
7: Sí. Bravo.
6: La veritat és que sí, evidentment depèn. I sí que és de veres que molta gent, per exemple, ha afegit aquesta data de 100.000 monyos, no? 100.000 pèls. Molta gent diu, és que a mi el monyo me creix molt o me creix poc. Pot també diferenciar-se per la quantitat de monyo que té, per la densitat i per el seu grossor. I això és el que pot diferenciar, que potser dona la sensació de tindre més o menys. Però realment no és que tinguin més creixement o menys, sinó que depèn un poquet de...
2: Ara els 150 que perdem me donen menys pena.
6: Veus? De 150 al dia a 100.000, això no és res.
2: Claro.
0: Ara l'important és observar la màgia de mi melena. Se'n recordeu d'ells, eh? No?
1: Por favor.
6: Canvia la cosa.
0: Tenim notícies absolutes i surrealistes. J. González.
3: Así es, Donis, para terminar el programa de hoy. Voy con la primera.
0: Venga, dispara, ahora.
3: Y dice que en la tercera temporada de una mítica serie, uno de los actores lanza una pizza familiar al tejado de su casa en un arranque de furia. El problema es que la casa es utilizada para los exteriores y es propiedad de Real, donde vive una adorable anciana. Cientos de fans comenzaron a peregrinar hasta allí solo para imitar la escena y lanzar pizzas reales a su tejado.
0: Absurdes i surrealistes. Seran veritat o no, però en qualsevol cas podrien ser-ho.
2: Vale. Joder. O sea, tinc que dir si és veritat o és mentida.
0: Sí.
2: És que el que passa sona mentida, però és que me fa tanta risa que jo vull que siga veritat.
0: Veritat? Marquem mentira?
2: Veritat.
0: Veritat. Rubén?
7: Sí, he vist la sèrie.
2: Me pareix tan ridícul que vull que siga veritat.
1: Jo no l'he vista, però crec que pot ser veritat.
0: Vinga, no, pleno, vinga, pleno. Veritat.
3: És veritat, Rubén, què sèrie és?
7: Breaking Bad.
3: Sí, senyor.
0: Oh, correcte. Bravo, bravo, bravo.
2: És de veres. No me'n recordava de la sèrie.
0: Jo no tenia ni idea, me l'ha jugat.
1: Pensava que ho dies de conya.
7: Agarraren 60 pizzes perquè digo, bueno, sí, això li va costar molt i va el tio i ho fa la primera. Lo de tirar la pizza,
3: sí, sí, sí,
7: al calar la pizza. Y le hice la primera.
3: Qué
7: y como hay a las 60.
3: Hay que decir, igual, que los dueños tuvieron que levantar una valla gigante para proteger su tejado. Sí, esto es así. Esta te voy a pedir que contestes la última, Carmen, porque hay que decir que unos ladrones asaltaron los platos de la mítica serie valenciana La Alquería Blanca en Buñol y se llevaron el corral de gallinas que usaba el personaje de Sento. Los guionistas tuvieron que reescribir a toda prisa tres capítulos para justificar la ausencia de estos animalitos mientras la policía autonómica buscaba a las aves por toda la comarca.
0: Va, pero si está descojonando, eso es mentira, hombre. Eso es mentira.
2: Eso es mentira, porque... No. Porque Sento no tengo un corral de gallinas.
3: Asaltaron los platos de la mítica serie valenciana La Alquería Blanca en Buñol y se llevaron el corral de gallinas que usaba el personaje de Sento. Los guionistas tuvieron que reescribir a toda prisa tres capítulos para justificar la ausencia de estos animalitos mientras la policía autonómica buscaba a las aves por toda la comarca.
0: Va, pero si está descojonando, eso es mentira, hombre.

0: Mira. De tiempo para otra.
1: No, no, pero fica el aplaudimiento y que vamos a terminar. Bravo, bravo, bravo.
0: Bravo por vosotros.
1: Venga.
0: En la primera temporada de la serie de los Simpson, Bart decapita la estatua del fundador de la ciudad, G.B. Dia Springfield. En un pequeño pueblo de Arkansas, un joven imitó el capítulo cortándole la cabeza con una sierra radial a la estatua de bronce del alcalde local.
2: Per favor, será mentira, pero va a salir veritat. Me encantaría que fuera veritat.
1: Venga, veritat.
3: Veritat.
1: ¿Tots veritat?
3: Sí.
0: ¿Todo es verdad?
2: Sí.
0: Pues esto es mentira. Esto es mentira.
2: Es que sabía que anaba a ser mentira, pero me feia tanta ilusión que fuera veritat.
1: Bueno, pues rápidamente una, por si no terminem. El que marca guanya, va. El que marca guanya.
0: A ver, Donis dice que un reconocido actor siempre quiso viajar al espacio exterior. Tras su muerte en 2005, su familia intentó mandar oficialmente parte de sus cenizas a la Estación Espacial Internacional, pero las autoridades pertinentes lo denegaron. ¿Cuál fue la solución? Un diseñador de videojuegos y turista espacial conspiró con el hijo del actor, puso una pequeña porción de sus cenizas de forma clandestina bajo el suelo del módulo Columbus, que permaneció allí oculta durante años.
2: ¡Guau! Wow. Es que sería maravilloso que fuera veritat.
4: Yo dije, es que es muy complicado. Se puede liar falso.
3: Yo creo que si cara ahí les entretes, yo creo que...
1: Va a ser veritat. I si no ha passat encara, diré que és que encara no ha passat. Però no,
2: pues
1: no,
2: jo,
1: no
2: poder... jo estic en tu.
1: Ara,
2: és que m'agradaria tant que fora veritat.
5: Jo també vaig a dir veritat.
1: Va.
3: Fals.
2: Dos fals i tres veritat. A veure.
0: Pues esto es verdad. Y fue el actor James Doohan que interpretó al entrañable ingeniero Scotty en la serie original de Star Trek.
1: ¡Senarem! Gracias, Jota González.
0: Gracias, Denis.
1: Gracias, Oscar Rueda.
3: Muchas gracias.
1: Gracias, Dani Gallego. Ese pelo trivial me ha encantado, ¿eh?
5: Alegremos, muchas gracias.
1: Gracias, Rueda.
4: Te pasa el cartel. El fiquemos en las redes.
1: El cassette en la IA. Sí, molt bé, gracias. Carmen Juan, ha sido un plaer tindre't en fora de cobertura.
2: Escolta, gracias. Yo voy a animar a la Xena que venga a veure Besos, que estarem tot el mes d'octubre en el Talía, per favor, que és no. una gran obra de teatre que vam estrenar al 98. Aixina, que va, que s'animen a veure Besos de nou.
1: Ahí va, Carme Juan, Besos en el Talía tot el mes de...
2: Octubre.
1: Un plaer, Carme, i així tens la casa.
2: Gràcies.
1: Bueno, ja ho saps, què te vaig a dir. Esta casa antes que la meua.
2: I tant.
1: Amics, anarem, vos convidem a continuar en sintonia en punt a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana i primer d'informatiu. Gràcies, adeu. Sempre triste.
6: Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
7: Les llengüetes d'apunts de llengua.
8: Apunt Ràdio. Ja hi ha una coseta. Tu vas ser serf de la gleba quan eres jove?
9: Serf? Jo era esclau del secà i del terròs.
8: De què?
9: Del terròs, xiqueta. Una gleba de terra.
8: I perquè ho sàpien tots i totes, què és una gleba?
9: Una gleba, o un terròs de terra, és això que s'alça amb l'aixada quan la terra està seca com un mal humor.
8: Ah, molt interessant. I aleshores, el serf de la gleba qui era?
9: El serf de la gleba era un camperol que no podia abandonar la terra. Era com una aplicació de mòbil sense opció de desinstal·lar-la.
8: Una vida al secà! I sense apenes drets? Aleshores, què era? Com ara, que som serfs de les pantalletes?
9: Sí, més o menys igual, però almenys els serfs de la gleba eren conscients de la seva esclavitud. Ha, ha.
8: I què conreaven?
9: Plat, ordi, vinya, però el vi se'l bevia el senyor.
8: Però com a mínim ara, jo què sé, podem votar, tenim tractors... i fem mems dels senyors feudals.
9: Com deia mon pare, que era de Meliana, no estem per a fer-nos servir de la terra, sinó per a fer servir a la terra.
8: Que tens molta raó, iaio. Fins a la pròxima llengüeta.
6: Apunt Ràdio.
10: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
2: Sonem. Explorant cançons en Apunt Ràdio.
3: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'Apunt Ràdio. En el Sonem que comença ara, us convidem al nostre particular refugi de Chill Out Valencià, on volem que els pensaments es dissolguin en la música. I ho farem de la mà d'un productor i compositor d'Alacant amb una sensibilitat única per a crear melodies envoltants i paisatges sonors que connecten de manera directa amb l'emoció de l'oient. Vos animeu a respirar més lentament i a perdre'ns en la serenitat de l'instant? Comencem per Tropical Dreams, un senzill de Javier Cantó, produït per Contrasenya Records. L'enfocament musical d'este productor alacantí combina elements electrònics amb tocs orgànics, explorant textures sutils, harmonies delicades i estructures narratives que transcendixen.

Estem gaudint amb la música de Javier Cantó. Han sonat els temes Afternoon Sunset, Moments in Time i este últim, Ethereal Dreams. Este compositor i productor alacantí ha desenvolupat un estil propi que veu tant de la música ambient i el chill out com del pop experimental i l'electrònica contemporània. Les seues produccions destaquen per l'elegància, la profunditat i l'atenció al detall. Seguim ara amb el seu tema, Breeze de Mer.

Estem sentint la música de Javier Cantó, Island Breeze, Midnight Pulse, Seven Nights i este últim, Besser de Soleil. Són els temes que han sonat. Este productor musical alacantí és també saxofonista i forma part de diferents agrupacions de jazz i pop com el Room 335 Jazz Fusion Quartet. A més, ha fet produccions per a diversos artistes, entre d'altres Alan Watson, el vocalista del grup Two Nations. La passió per les músiques del món el converteix en un músic versàtil, que sap interpretar diferents instruments ètnics, com la flauta nativa americana, el duduk armeni, el ney persa, així com diversos instruments de la música andina, com el charango o la flauta de pan, que fusiona amb textures sonores de la música New Age. Seguim amb més música de Javier Cantó, ara amb Hypnotic Eyes.

Acabem d'escoltar Neon Waves, un dels temes de Javier Cantó, i arribem ja quasi al final d'este Sonem. Volem acomiadar-nos amb un últim tema d'este Música Alacantí, que porta per títol Afternoon Sea, produït també pel segell Contrasenya Records. Amb ell tanquem la playlist amb el desig d'haver pogut desaccelerar un poc el teu pensament. Ens alegra saber que almenys ho hem aconseguit amb els nostres companys tècnics de so, els quals sentim ara amb l'ànima un poc més alliberada i als quals agraïm de cor la tasca per fer possibles dos espais musicals de la Ràdio Pública Valenciana. I a tu, per descomptat, gràcies per l'escolta. Fins al pròxim Sonem, així, en A.Ràdio.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio. Avui vos ensenyaré un joc per a practicar amb els sons que fa la boca i com s'escriuen.
3: Tira-li, enxufa-li.
4: Ho fas molt bé.
5: Ole tu, ole tu.
2: Seguint el joc, aprendreu les onomatopeies més habituals i a quines accions corresponen.
6: Estava desitjant-ho.
2: Per als romàntics, un beset. Muac, tuic. Muac, tuic. Per als bromistes que fan burleta, ha, ha, ha. Així és com ho hem d'escriure en WhatsApp. Fixeu-vos que en valencià s'escriu amb H, no amb J, ja, ja, ja, com en castellà, ni KKK, ni LOL, ni XD, ni res.
7: Queda clar, sí.
8: Senyor, sí, senyor!
7: Sí, tothom.
2: Si vos esteu avorrint i badalleu...
6: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
2: Si xupleu amb la palleta d'un got d'orxata, slurp o surrup. Si esteu refredats i tossiu...
6: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa?
2: Si teniu sanglot... Vinga, ara l'última. A veure si endevineu com seria l'onomatopeia per a sospirar. Ah, ai, correcte! Ens hem quedat sense temps, així que aprovat general per a totes. Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio.
9: Comença el dia en A Punt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
10: Este dilluns, a les 8:30 de la vesprada, Punt a Punt. Partit de vuitens de final del Mundial entre Espanya i Portugal. El clàssic duel ibèric es jugarà a Dallas. Amb la narració de Luis Urrutia, l'anàlisi de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri i la coordinació de Salva Folgado. Este dilluns, des de les 8:30 de la vesprada, la selecció espanyola al Punt a Punt.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
11: De tu a tu.
12: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
0: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
10: Amb un equip de gala, Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat, Punt a Punt.
13: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
10: Si hi ha partit, tens una cita amb Luis Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
14: Descansa la vista.
15: Què és la inspiració per a tu?
16: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
17: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
14: Obri la ment. Eres creient?
18: Depèn de l'estació de l'any.
19: Con les carxofes.
14: Sí. A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
20: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
21: Ara sí que me l'has pega.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio. Iaia, el barri ha canviat molt de quan tu eres jove a ara?
22: Ai, xiqueta, clar que sí. Ni t'ho imagines. On ara hi ha apartaments turístics, cases d'apostes i cadenes de menjar ràpid, abans hi havia cases de gent que coneixíem.
23: No és possible, no és possible.
22: Xicotets comerços i associacions veïnals.
2: Vaja, tot per culpa de la gentrificació.
22: La què?
2: La gentrificació, és a dir, el procés de transformació d'un barri que provoca que la gent originària siga desplaçada i substituïda per una altra de nivell adquisitiu superior.
24: Què diu, què?
2: Com els expatriats o estrangers que venen a teletreballar ací. i que els ix molt barat amb el sou i el poder adquisitiu d'altres països.
3: I què li sembla això que ha passat?
4: És tan lamentable.
7: Hi ha molta maldat en este món.
8: Quasi m'ha entrat un infart, de veure tanta gent.
4: Fa pena.
2: I suposa que tampoc sabràs el que són altres fenòmens com la turistificació, veritat?
15: No.
2: La turistificació o turistització es refereix a la presència massiva de turistes en un barri, poble o ciutat.
22: Ja ho crec. Tot això, junt amb l'especulació dels grans tenidors, acaba provocant la pujada dels preus de lloguer i de compra d'habitatge. Es produeix una bombolla immobiliària!
2: Bombolla immobiliària! Grans tenidors! Però què és exactament un gran tenidor? Tindre una caseta a la platja?
22: No, dona! Es tracta d'aquells que tenen 10 immobles o més en propietat. I a fons voltor que especulen amb l'habitatge.
2: Quina por! Me'n vaig corrents a informar-me dels meus drets com a inquilina.
22: Adeu, fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio. Som la veu de tots. Som A Punt.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Són les 8.
2: Les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
1: Bon dia, dilluns 6 de juliol i la mirada fixa a l'Alt Palància soneja un incendi crema des d'ahir a primeres hores de la vesprada. Els titulars d'estora són dos, que la superfície cremada ascendeix de moment a 150 hectàrees i que part del foc ha entrat ja al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho confirmava a nit el president Juanfran Pérez Llorca.
3: Evidentemente, cualquier incendio preocupa y este también preocupa mucho. Es cierto que ha entrado un poquito en ese perímetro, pero muy, muy poco, y en estos momentos lo que les puedo asegurar es que se va a trabajar en todo el perímetro y en todos los frentes durante toda la noche.
1: També deia que les condicions meteorològiques amb un vent que ha afluixat podrien ajudar en l'extinció d'este foc que de moment continua actiu. Per a fer-li front s'hi ha desplegat un ampli dispositiu, uns 230 efectius hi treballen i 17 mitjans aeris que es retiraren a nit s'incorporen ja a estes hores amb la primera llum del dia. Es treballa perquè no augmenti el perímetre del foc, perquè no afecte més massa forestal ni s'endinse en eixe parc natural de la Serra d'Espadán. El director del centre de comandament avanzando es Fernando Quidelán.
4: Es de un incendio evolucionando en una zona forestal, la cual está afectando parcialmente al Parque Natural de la Sierra de Espadán.
1: La màxima prioritat de les últimes hores ha sigut la protecció dels municipis i del veïnat pròxim a l'incendi. 500 persones han passat la nit fora de les seues cases.
5: Los han avisado la Guardia Civil, ha llamado a la puerta y ha dicho que se tienen que evacuar todo.
6: Nos derivan a dormir a todos al seminario de Segorbe, que es, pues allí hay una hospedería y hay muchas habitaciones y demás.
1: De seguida ja anirem en directe. Anem ara amb altres notícies destacades d'este dilluns en el sumari. El Centre de Coordinació d'Emergències manté l'avís especial davant l'arribada de l'onada de calor que afectarà la Comunitat Valenciana a partir d'avui. Toni Cano, bon dia.
7: Bon dia, Alba. El cap de setmana ja ens deixa registres molt elevats i per avui a les zones de l'interior s'espera que es puguen superar els 40 graus.
8: No veas tú el calor que hace, no se puede salir a la calle.
9: Pues sí, anirem en una mochila y la estufa hauré, chup, chup, chup.
10: Ana, bueno, ya que buscar zones com és la ombria per a portar el millor possible lo que és la calor, no?
7: A més, torna a activar este migdia la vista taronja per altes temperatures en tot el sud de la província de València i groc a l'interior nord de Castelló, litoral nord de València i tot el litoral de la demarcació d'Alacant.
1: Mor una jove després de ser atropellada pel mateix vaixell que havia llogat amb un grup d'amics. Ha passat a Xàbia, a la Marina Alta.
7: Sembla que l'hèlix de l'embarcació li ha seccionat el femoral quan estava a l'aigua amarrada a l'embarcació amb un flotador. La jove ha arribat amb vida al port de Xàbia, on efectius de la Creu Roja i del SAMU han intentat contindre l'hemorràgia sense èxit.
1: I molt pendents avui de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que se celebra este migdia a Madrid.
7: El govern espanyol ha de fixar els objectius de dèficit de les comunitats autònomes fins a 2029. És el pas previ a l'aprovació en Consell de Ministres de la senda de dèficit i el sostre de despesa per als pressupostos de 2027. El vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha reiterat en les últimes hores la voluntat d'aprovar els comptes generals en temps i forma. Vol presentar-los a la tornada de l'estiu.
1: I en els esports, portada per al Mundial, Espanya es juga avui el ser o no ser en este campionat del món. Òscar Forés, bon dia.
11: Bon dia, Alba, sí. Com dius, esta nit a les 9, Espanya es jugarà contra Portugal el seguir en el Mundial o tornar-se'n a casa. Parlarem de l'última hora dels dos equips abans d'este decisiu partit d'octaus. Uns octaus que ens ha deixat una nova víctima, el Brasil, que queia 1-2 contra Noruega. També quedava eliminat un dels anfitrions, Mèxic, després de perdre 2-3 contra Anglaterra. Parlarem del Mundial i de les pretemporades dels equips valencians de primera divisió. Tot en el bloc dels esports.
1: Ho farem ara d'ací a uns minuts. Anem amb el trànsit perquè, pel que fa a les carreteres, Toni, quines són les incidències destacades a hores d'ara?
7: Així és, Alba, hem de repassar ara el trànsit i a hores d'ara tenim les retencions habituals de tots els dies. A València hi ha cues a la B30 i la CB35 a Paterna, a la A3 a Requena i a la A70 a Alacant. I, important, continua tallada la CB230 entre Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, per l'incendi forestal. La Guàrdia Civil ha establit un punt de control al quilòmetre 8, al terme d'Assuévar, a l'altura del desviament cap a Xóvar, on els vehicles són obligats a fer mitja volta o desviats per esta localitat.
1: I quant al trànsit ferroviari, atenció perquè Metro València està avisant a hores d'ara de retards en les línies 3, 5, 7 i 9 per avaria. Els mantindrem informats també en els pròxims punts d'informació del trànsit. Anem amb l'horatge, ja hem parlat de la calor. Victòria Rosselló és el titular.
12: Bon dia, Alba. Així és. De fet, estem en avís taronja en previsió de temperatures que a comarques com la Ribera Alta, la Vall d'Albaida, la Costera, la Vall de Cofrents i Llora, poden, o la Canal de Navarrés, poden registrar avui o poden arribar als 40 graus. És avís taronja avui la resta del territori, pràcticament tot, amb temperatures superiors als 36 o als 38, però el pic d'aquest episodi de calor arribarà demà. De fet, demà estem en avís roig per temperatures que poden superar els 42 graus en la mateixa zona, al sud del Golf de València, la zona de la Ribera, la Costera, la Vall d'Albaida, Vall de Cofrents i Llora, i que puntualment podrien passar dels 44, especialment en la zona de la Pobla Llarga, Sumacàrcer o la zona del sud de la Ribera, podem tindre temperatures, com comentem, superiors als 44 graus. Per tant, molta precaució. També recordem que estem en avís extrem d'incendis a tot el territori.
1: Ara de seguida ho recordarem també. Després actualitzem i avancem més. Gràcies, Victòria. De moment es presenta així. El dia són les 8 i 6 minuts. Aprofundirem en totes aquestes qüestions i algunes altres. Els acompanyarem fins les 9 i mitja del matí per A Punt Ràdio. També ens podran veure per la tele fins a això hora. Vicenç Sobre en la producció, com sempre, i la nostra companya Patricia Valero, al comandament tècnic. Anem amb tot.
0: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
1: L'incendi forestal de Soneig a l'Alt Palància afecta, segons les primeres estimacions, vora 150 hectàrees. És l'estimació que va fer a nit des del post de comandament avançat el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca.
3: De momento las condiciones climatológicas han mejorado considerablemente, no hay rachas de viento grandes, hay una buena humedad y por lo tanto pues se va a seguir trabajando durante toda esta noche para intentar mantener el incendio dentro del perímetro en los que en estos momentos está. Estaven haciendo las comprobaciones, pero más o menos estábamos en torno a unas 150 hectáreas.
1: S'ha desplegat un ampli dispositiu, vora 230 efectius i treballen també els mitjans aeris d'ESET, que a partir d'aquestes hores s'incorporen amb la llum del dia. Anem en directe a aquest punt de comandament. Marta García, última hora, bon dia.
13: Què tal, Alba? Bon dia. Doncs com bé dies, de moment el que vos podem contar és que des d'ací ja s'han incorporat de nou els mitjans aeris als treballs d'extinció. Són tres avions i tres helicòpters de la Generalitat, un helicòpter de coordinació, dos avions i dos helicòpters, a més del FOCA del Ministeri de Transició Ecològica. Per a que vos feu una idea, la nostra imatge ara mateix de la muntanya, d'aquest paisatge, és que la columna de fum activa, que sí que era visible ahir a última hora, ara mateix no es veu. El que nosaltres podem veure és una espècie de plat de fum estàtic, com si fora boira, damunt de la zona afectada pel foc. Durant la nit han treballat al terreny 12 unitats de bombers i 3 drons que s'han encarregat principalment de vigilar que el foc no arribi a la localitat d'Assuévar. Quant a la situació del foc, sembla que el perímetre no ha augmentat. De moment, les autoritats xifren l'àrea cremada en 150 hectàrees. És important l'evolució dels treballs d'extinció en aquestes primeres hores, perquè a partir de les 11 està previst que empitjoren les condicions meteorològiques. A les 9 del matí, en poc menys d'una hora, està prevista la primera reunió a aquest punt de comandament, on estarà present el president de la Generalitat.
1: Gràcies, Marta. Tornarem amb tu. Sobre aquest incendi, hem de contar-los que s'ha declarat diumenge, ha provocat el desallotjament de la població d'Assuévar que amenaçava, ja que les flames amenaçaven descontrolades eixa localitat. També s'ha tallat la carretera CB230. El vent ha complicat l'evolució del foc, encara que la intensitat ha baixat durant la nit. De moment es desconeix l'origen de l'incendi, Toni, mentre les autoritats mantenen el màxim nivell d'alerta i demanen també prudència a la població. Ahir va ser una jornada molt complicada.
7: Així és, el vent bufa va ir amb certa força i la humitat era baixa. L'alcalde de Soneja és Benjamín Escriche.
14: Con el calor que está haciendo y con el viento que hay, pues la verdad que el incendio se está complicando bastante.
7: La força de l'incendi ha obligat els servicis d'emergències a ampliar el dispositiu des de primera hora de la vesprada de diumenge. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències Interiors.
15: Más de 200 efectivos en estos momentos actuando en el incendio y más de 15 medios aéreos actualmente intentando sofocar todo lo que son los flancos que están afectando a la zona.
7: mentre els mitjans aeris han sobrevolat l'àrea per a soltar càrregues i delimitar la zona, en terra els bombers lluiten per salvar aquest enclavament natural. També 50 efectius de l'UME s'han incorporat als treballs d'extinció. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno Español de la Comunidad Valenciana.
16: Pedimos a todos los vecinos y vecinas de la zona que cumplan con las indicaciones de la Guardia Civil, que sigan la información por los canales oficiales.
7: La delegada del Govern espanyol a la Comunitat Valenciana feia esta crida a la població. El foc s'ha iniciat a la partida del Corral d'Almarós. En esta zona, alguns masos disseminats han quedat afectats per les flames, com ha explicat l'alcalde de Soneja.
14: És una partida on hi ha cultivos i també una massa forestal important. És la partida d'Almarós.
7: La carretera CB-230 està tallada al trànsit en tres punts quilomètrics 0,5 i 8 a causa d'aquest incendi forestal. La Guàrdia Civil ha establit un punt de control al quilòmetre 8 al terme d'Assuévar, a l'altura del desviament cap a Xóvar, on els vehicles són obligats a fer mitja volta o desviats per esta localitat. El dispositiu es mantindrà mentre continuen les tasques d'extinció.
1: Un altre dels titulars que deixa este incendi, Toni, és el del mig miler de persones que han sigut desallotjades preventivament d'Assuévar.
7: Van ser traslladats inicialment a la Casa de Cultura de Soneja, però finalment una setantena han passat la nit al seminari de Sogorb, habilitat com a allotjament d'emergència i que està a la mateixa comarca, a l'Alt Palància.
17: Mucho nerviosismo, pero eso es algo normal, pero muy organizado, muy ordenado.
5: Los han avisado la Guardia Civil, ha llamado a la puerta y ha dicho va que se tienen que evacuar todo.
18: Nos han dado paquetes, fotitos, aquí enseguida les han dado de merendar a los niños.
6: Nos derivan a dormir a todos al seminario de Segorbe, que es, pues allí hay una hospedería y hay muchas habitaciones y demás.
7: La resta de persones desallotjades han sigut reubicades amb familiars o en altres espais habilitats, mentre els serveis d'emergència continuen treballant per controlar un incendi que encara, recordem-ho, es manté actiu. Escoltem la tinent d'alcaldia d'Assuévar, Rosa Maria Montpeo, i la regidora de Cultura de Soneja, Núria Tenas.
19: En estos momentos habrían unos 800-900 personas, pero estamos en verano, que han respondido muy bien. Se han ido todos enseguida, han cogido sus cosas.
20: Con lo que les ha pillado, tal cual, bajan de los coches, con animales y sin personas sin medicación.
1: Els hem de contar que més d'una decena d'incendis s'han declarat este diumenge a tot l'estat. El cap de setmana amb altes temperatures i l'elevat risc d'incendi ens deixa un panorama desolador. I Mavi Juescas, bon dia.
21: Bon dia, Alba. Un cap de setmana negre pel que fa als incendis. Per exemple, a Navarra han pogut estabilitzar les flames al Pinar d'Ortiz. Este diumenge de vesprada es va originar un incendi forestal entre les localitats de Imarcoin i Bireany i es van mobilitzar dos helicòpters per a les tasques d'extinció. Es va tallar el trànsit per carretera i per tren i es va desallotjar un tren a Tafalla. L'incendi de vegetació declarat a va obligar a tallar l'AP-15 que es va reobrir cap a les 9 de la nit. Pel que fa a Lleó, una vintena de veïns de la localitat de Ribota de Sajambre estan confinats en el paratge natural al Parc Nacional de Pics d'Europa. S'ha reobert ja la Nacional 625 després que ahir per la vesprada estiguera tallada pels desprendiments causats per les tasques d'extinció de l'incendi. Durant tota la nit, 39 efectius han treballat per mantindre ratllat les flames. I pel que fa a l'incendi de Girona, el de Bisbal de l'Empordà, els veïns ja han tornat a les seues cases. L'incendi ha cremat 2.200 hectàrees. Ahir de vesprada, més de 300 efectius treballaven en la zona amb tot el perímetre per tal de refredar la zona i s'han cremat 25 cases, 11 d'elles en la seva totalitat. Pel que fa a Osca, està perimetrat el foc de Loparzano, on pràcticament no queda flama, i el foc ha calcinat 200 hectàrees, 40 d'elles a la serra de Guara.
2: Les notícies del matí.
1: Venezuela, milers de persones reten homenatge en vigílies per tot el país a les més de 3.000 víctimes mortals comptabilitzades dels terratrèmols del 24 de juny, especialment a La Guaira. La presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, ha començat a fer canvis en el govern mentre s'assumís que ja només estan buscant cadàvers. Si no sé si, Ortín, bon dia.
22: Bon dia. L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 3.342 i la de ferits de 16.740. La gran majoria en l'estat de La Guaira, el més devastat pel desastre. La xifra de desapareguts continua sent una incògnita. 35 d'aquestes víctimes mortals són espanyoles, segons el Ministeri d'Afers Estrangers. També hi ha 140 desapareguts i 11 localitzats davant les runes. Una volta superat el llindar de la supervivència, la majoria dels equips internacionals de rescat han començat a retirar-se i ara només queden veneçolans, la majoria voluntaris, buscant entre els enderrocs. El vigilant Hernán Gil, rescatat el 2 de juliol, ha sigut l'última de les persones persones que han aconseguit salvar els equips internacionals. Des de l'hospital recorda com van ser els 8 dies que va passar davant les runes.
4: És un terremoto, però con un desespero y todo colapsó y quedé como inconsciente. Me atacó mucho el desespero en ese momento, pues, en que yo empecé a escuchar que estaban como que buscando y escuchaba pasos, pero muy lejos.
22: La resposta a l'emergència de les autoritats veneçolanes està rebent crítiques d'una part de la població que considera que no ha estat a l'alçada dels esdeveniments. La presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, ha volgut eixir al pas d'aixes crítiques i considera que hi ha motivacions polítiques interessades.
8: Hay quienes se atreven a planificar que si estallidos sociales, aquí no habrá estallido social. Aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo.
22: Rodríguez ha fet un primer canvi en el seu govern i ha designat un enginyer com a nou ministre de Transports en substitució de l'anterior ministre xavista i l'ha posat al capdavant de treballs de recuperació d'habitatges i d'infraestructures.
1: Gràcies, Innocenci. Mentrestant, comencen a tornar a casa els voluntaris valencians desplaçats al país per ajudar en aquestes tasques de rescat. Els primers que han arribat són els 11 integrants de l'ONG d'Algemesí, Intervenció, Ajuda i Emergències, i els gossos de recerca Otto, Quino i Ron. És una crònica de Baterol.
9: Amb aplaudiments i abraçades han rebut els integrants de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergències, 11 voluntaris especialitzats i 3 gossos de recerca que han viatjat a Veneçuela per ajudar a localitzar supervivents. Tornen a casa després de 7 dies amb la satisfacció d'haver-ho donat tot i amb la pena de no haver pogut fer més.
23: Portem una motxilla molt carregada perquè l'experiència és molt dura i a vegades molt reconfortant.
24: Les condicions climàtiques han sigut molt adverses, perquè ha fet moltíssima humitat, moltíssima calor, lo qual ens ha impedit uns millors resultats.
25: Segons el registre que han pogut veure de Nacions Unides, al final soles han pogut rescatar-se 14 persones vives per als equips internacionals degut a la gran dificultat que hi ha hagut per a poder aplegar la zona per a ficar-se a treballar.
9: Mentrestant, a Veneçuela, entre els milers de brigadistes internacionals encara queden voluntaris valencians.
26: Estem en la Guaira, amb companys del grup Balear de Rescat.
9: És Jorge Nacher, del GMSI.
26: Ens assignaren una empresa de gran tonelatge de maquinària. Una feina no tan agradable com treure cossos vius, però també és una altra feina que n'hi ha que donar descans a les famílies que porten molts dies aquí patint.
9: Nacher ha treballat colze a colze amb una altra organització valenciana, User 13, amb seu a la Nucía.
27: Nosaltres som un equip multidisciplinar i el que fèiem és passar primerament gossos de rescat per confirmar si n'hi havia persones vives.
9: A pesar dels problemes que van tindre per entrar al país, 8 rescatistes amb 2 unitats canines hi van poder arribar.
27: Com podeu veure, les estructures estan molt col·lapsades i, per tant, la gent es demana la seva ajuda.
9: En les pròximes hores està previst que tots ells tornen a casa.
1: I canviem ara d'escenari, anem a Ucraïna perquè Rússia ha llançat esta matinada un nou atac massiu. S'ha cebat especialment contra la capital, contra Kiev. El primer balanç provisional i no és de 9 morts i 40 ferits.
22: La Força Aèria Ucraïnesa ha informat que durant la matinada una onada de drons i de míssils russos s'ha dirigit cap a Kiev, on s'han sentit fortes explosions. L'alcalde de Kiev ha informat de danys materials en 3 districtes de la capital. L'atac rus ha afectat diversos blocs d'habitatges que han patit danys i incendis. Els serveis de rescat han hagut d'evacuar els residents, entre els quals hi havia menors. El president Zelensky havia advertit que Rússia preparava un altre atac massiu després del bombardeig de dijous passat que va matar 30 persones. Este nou atac ha tingut lloc poc abans que comence la cimera de l'OTAN que se celebra avui i demà a Turquia.
1: I precisament a Turquia es preparen per acollir esta cimera de l'OTAN en mig de grans mesures de seguretat.
22: La capital encara s'ha blindat per complet i les autoritats han empresonat possibles activistes i han vetat periodistes crítics. Des del 28 de juny està prohibida qualsevol marxa o protesta a la capital turca, però això no ha parat les manifestacions contra la cimera. Les forces de seguretat han detingut més d'un centenar de manifestants a Ankara, on s'espera la presència de 32 caps d'estat i de govern, inclòs el president dels Estats Units, Donald Trump. Damunt de la taula, la pressió dels Estats Units perquè els aliats europeus incrementen el seu pressupost en defensa i d'esta manera impulsar acords milionaris amb la indústria militar. El cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, mantindrà la seva posició sobre el gasto en defensa, que considera suficient per a complir amb els compromisos de l'aliança sense necessitat d'arribar al 5% del PIB que exigeix Trump. Així ho va manifestar ara fa un any en l'anterior cimera anual de l'OTAN.
0: És el Ministeri de Defensa quien dice que esas capacidades que han sido acordadas nosotros y el resto de Estados miembros dentro de la Alianza Atlántica se pueden responder con un 2,1% de nuestro Producto Interior Bruto.
22: L'esposa de Sánchez, Begoña Gómez, està a l'espera que el jutge Juan Carlos Peinado l'autoritzi a viatjar a la cimera després d'haver-li retirat el passaport i haver-li prohibit eixir del país.
1: N'estarem pendents d'eixa decisió, també d'eixa reunió per avui prevista del Consell de Política Fiscal i Financera. El que volen fer és fixar els objectius de dèficit de les comunitats autònomes fins al 2029, Toni.
7: És el pas previ a l'aprovació en Consell de Ministres de la senda de dèficit per al conjunt de les administracions, així com del sostre de despesa per als pressupostos de 2027. El vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha reiterat en les últimes hores la voluntat d'aprovar els pressupostos generals de l'Estat després de 3 anys prorrogats. Assegura que el propòsit del govern és complir el calendari ordinari per a presentar-los a la tornada de l'estiu. A esta reunió arriba el govern valencià amb la reivindicació d'un fons d'anivellament mentre s'aprova un nou model de finançament autonòmic que equipare la comunitat valenciana Alba amb la resta d'autonomies.
1: Gràcies, Toni. Anem amb més assumptes. El veïnat de la vall de Cofrents a Llora s'ha mobilitzat contra el projecte d'abocador previst a Zarra. Alerten de l'impacte que tindrien els pobles de la comarca el pas continu de camions, però sobretot temen els possibles efectes sobre la salut i sobre el medi ambient. Ens ho conta Laura López.
3: Pugem a un camió per a fer la ruta que els convois farien cap a l'abocador. Pel camí passem per davant d'escoles i recintes esportius. El trànsit s'alentís. Carlos es membre de la plataforma contra el abocador de Zarra.
10: Es físicamente imposible que el tráfico pesado pueda discurrir por el casco urbano de Ayora, casi 2 kilómetros, y por alrededor de 1 kilómetro del casco urbano de Jarafuel.
3: Pero el tránsito no es la principal preocupación del veïnat. Per davant, insistisen, va a la salud de las personas y el territorio.
11: La calidad del aire nos va a afectar a todos, la tacha de quedarnos con una comarca basura nos va a afectar a todos, aunque Cofrentes está más lejano también le va a afectar.
12: Resulta que van a pasar todos los camiones por aquí, por Ayora. Entonces va a ser constante.
10: Alrededor de 1 kilómetro del casco urbano de Jarafuel.
3: Pero el tránsito no es la principal preocupación del veïnat. Per davant, insistisen, va a la salud de las personas y el territorio.
11: La calidad del aire nos va a afectar a todos, la tacha de quedarnos con una comarca basura nos va a afectar a todos, aunque Cofrentes está más lejano también le va a afectar.

0: Contra l'abocador denuncia irregularitats en la tramitació de l'expedient per part de l'Ajuntament de Zarra i en demana la paralització.
1: Falta de consulta, por ejemplo, a la Diputación con la carretera de Jarafuel, que es competencia de ella.
0: En un comunicat, l'Ajuntament de Zarra argumenta que l'abocador és una iniciativa privada i que la tramitació la va iniciar un altre equip de govern en el 2017. El projecte està pendent ara de l'informe d'impacte ambiental de la Generalitat.
2: I a Xàbia, a la Marina Alta, una jove ha mort després que l'embarcació que havia llogat amb uns amics li passara per damunt. Pere Conca, bon dia.
3: Bon dia. L'hèlix de la nau va seccionar l'artèria femoral de la jove de vora 30 anys, natural de Dénia, i li va provocar una greu hemorràgia que finalment li va causar la mort. La víctima es trobava ahir de vesprada damunt d'un inflable lligat a l'embarcació d'esbarjo. En un moment determinat, la nau va tornar cap a un grup d'amics que estava en l'aigua i va ferir mortalment la dona. La víctima va ser traslladada ràpidament al port de Xàbia, on va ser atesa per la Creu Roja i un equip del SAMU, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Cal recordar que l'any passat va ocórrer un succés similar amb una jove que va caure d'un iot en el que viatjava i també va patir ferides greus amb l'hèlix, que finalment van ser mortals.
2: Gràcies, Pere. Al Parc Natural del Montgó han hagut de rescatar a 3 senderistes després d'haver-se quedat sense aigua durant la ruta. Amparo Martín, bon dia.
4: Bon dia, i amb la calor que estem vivint estos dies, Alba. Un pare de 51 anys, el seu fill de 19 i un amic d'este, també de 19 anys, van ser rescatats ahir diumenge en la zona de Jesús Pobre, a Dénia, que pertany al Parc Natural del Montgó. Segons va informar el Consorci Provincial de Bombers d'Alacant, l'avís es va rebre a 10 minuts de les 4 de la vesprada, quan un dels dos joves comunicava que no podia continuar la ruta. Se sentia esgotat després d'haver-se quedat sense aigua durant una ruta de diverses hores i no poder continuar la marxa. El consorci va mobilitzar l'helicòpter del grup especial de rescat i va evacuar els 3 senderistes fins a l'heliport de Dénia. Una hora més tard, els 3 senderistes estaven ja sans i estalvis, però recordem que cal tindre molta cura en estiu amb les marxes llargues, sobretot per l'onada de calor que estem patint.
2: Gràcies, Amparo. Són les 8:24, ens queda la cultura i volem parlar-los de la nova campana de la parròquia de Sant Nicolau de València, que està ja a punt. Divendres penjarà del campanar d'una de les esglésies més antigues de la ciutat. Una peça de 3 tones entre metall i jou de fusta que el Papa Lleó XIV ha beneït al Vaticà. Ens dona els detalls Sònia Silvestre.
5: La nova campana espera ben protegida fins que dijous viatge a València. La seva història naix molts mesos abans.
6: Hay que diseñarla, hay que saber en qué nota queremos que suene, hay que saber qué decoraciones queremos que tenga, a qué santo va dedicada esa campana.
5: Porta el nom de Sant Pere i en les decoracions destaca l'emblema pontifici de Lleó XIV. Al Vaticà li explicaren al Papa el per què.
7: Ell va escoltar sorprès que era el rector d'esta parròquia. Històricament, des del Papa Calixte III, els papes són els rectors de Sant Nicolau, no? Jurídicament era aixina fins al començament del segle XX.
5: Portar-la al Vaticà tampoc va ser fàcil. Els conductors no se'n refiaven de les indicacions del GPS per avançar pels carrers de Roma.
8: Contrataron un taxista y siguieron al taxi. El taxi les llevó por el itinerario más adecuado para evitar gálibos y problemas. Luego, una vez llegamos a Perugino, pues también tuvimos que improvisar porque no era la entrada, que es donde nos habían dicho. La guardia del Papa fue la que nos llevó hasta la Plaza San Pedro.
5: 1.300 kilos de metal y unos 3.000 amb la resta de elementos.
6: Completarla con su yugo y sus herrajes para poder hacer ese volteo manual al estilo tradicional valenciano, que es patrimonio de la humanidad.
9: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
10: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
11: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
12: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro Valencia

0: estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
1: Chaval, deja de mirar pantallas.
2: Amiga, de los muffins también se sale.
3: Señor, le agradecería que no me atropellara.
2: Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Esports. Les notícies del matí.
6: I obrim el repàs de la informació esportiva amb el Mundial, perquè avui Espanya, ja ho hem dit, es juga a seguir en el campionat o fer les maletes. Òscar Forés, hola.
7: Exacte, Alba. Així és, serà un partit a tot o res entre dos seleccions, Espanya i Portugal, que es coneixen molt bé i que, a més, organitzaran junt amb el Marroc el pròxim Mundial. Escoltem el seleccionador nacional, Luis de la Fuente.
8: Nos enfrentamos dos equipos de unas características muy similares. Tanto en el aspecto defensivo, que creo que somos dos equipos que apretamos muy rápido, en la presión tras pérdida, nos aplicamos con mucha intensidad, recuperamos rápidamente el rival y luego también que nos sentimos muy cómodos con el balón, con la iniciativa del juego, con el dominio, el control, el juego combinativo. Entonces, va a ser un partido de detalles. Bueno, pues vamos a intentar estar muy pendiente de todos esos detalles para tener opciones reales de ganar el encuentro.
7: Espanya tindrà la contra del rival més ofensiu al que s'ha enfrontat fins ara. És la Portugal dirigida pel tècnic espanyol Roberto Martínez i capitanitzada per Cristiano Ronaldo, que té ganes de seguir marcant gols. L'escoltem.
9: Ya ha hecho tres goles. A otros que hicieron más, porque están muy bien. Pero yo no estoy mal, creo. Creo. Hay que seguir. A ver si gano mañana y marco un golito.
7: No, esperem que no. Espanya no ha passat d'octaus de final des del Mundial de Sud-àfrica 2010, precisament, Alba, el campionat que guanya.
6: Més Mundial, Òscar, amb més resultats de nit i d'esta matinada.
7: Sí, d'una banda la pentacampeona Brasil, que ella davant Noruega en octaus per un resultat d'1-2, amb doblet de Haaland, que ja iguala Messi i Mbappé com a màxims golejadors del Mundial, en 7 gols. En l'altre partit, Mèxic 2, Anglaterra 3, la selecció de Javier Aguirre, anfitriona, eliminada, mentre que els de Harry Kane segueixen endavant.
6: Doncs per cert que també volem dir-los que s'està parlant prou de la targeta roja que la FIFA li ha llevat al davanter dels Estats Units a Balogun. Per què?
7: Sí, perquè aquest jugador quasi li va trencar el turmell al jugador bosnià Muharemovic. De fet, va ser immediatament expulsat, però en una decisió arbitrària el màxim organisme del futbol l'autoritza a jugar els octaus contra Bèlgica i li suspèn la sanció, una decisió que ha alçat molta polseguera, Alba.
6: Deixem de moment de costat el Mundial. Anem als equips valencians, que avui precisament comencem pretemporada.
7: Sí, adeu a les vacances. Les plantilles del València i del Llevant ja s'han fet les proves mèdiques. Carlos Corberán ha citat a les 8 d'este matí a la ciutat esportiva de Paterna els seus jugadors. En el Llevant, Luis Castro els ha convocat a les 8 i mitja a les instal·lacions de Buñol. Escoltem el jugador granota Robert Brugué, Brugui.
10: Hemos visto que somos capaces de todo, por lo tanto, pues intentar conseguir ese objetivo un poco con más tranquilidad que el año pasado, pero bueno, ya te digo, darle continuidad y seguir en ese camino que es el correcto.
7: Està clar que en el Llevant no volen patir per mantindre la categoria tal com va passar l'any passat. D'altra banda, l'era Íñigo Pérez comença avui en el Villarreal. Serà dia de proves mèdiques i l'Elx ja entrena amb Martín Anselmi al capdavant.
6: Anem amb el bàsquet. Parlem de la selecció, de la primera derrota de Chus Mateo com a seleccionador. Ha sigut a Tiflis.
7: Sí, en la primera fase classificatòria per al Mundial de l'any que ve. Espanya ha perdut contra Georgia 91-89. L'equip de Chus Mateo va dilapidar un avantatge de 22 punts al tercer quart. Entre Xengelia, 37 punts, i Reed, amb 32, desbordaren Espanya per a conduir el partit a la pròrroga. En la prolongació, la selecció nacional sucumbia, com dèiem, 91-89.
6: I últim apunt per al tennis. Per a Wimbledon, Naomi Osaka ha protagonitzat una de les majors sorpreses.
7: La tenista japonesa ha eliminat Arina Sabalenka, la número 1 del món, en dos sets. D'altra banda, Novak Djokovic s'ha classificat per a quarts, sumant un nou rècord, 106 victòries al torneig, superant el suís Roger Federer. I ja no queda cap espanyol en la competició. Alejandro Davidovic ha dit adeu en perdre contra Ogier Aliassime en six sets. Salva.
6: Gràcies, Òscar Forés.
7: Demà més esports.
6: Adeu.
7: Adeu.
6: Fem repàs també a les carreteres. A hores d'ara hi ha cues en els punts habituals, no? Toni Canola, de nou.
11: Hola, Alba, de nou. A València, en la B21 a l'altura del Puig, en la B31 a Paterna i a la 31 a Alacant. A Castelló, en la AP7, a Santa Magdalena de Polpís, també podran trobar retencions ara mateix. I, important, continua tallada la CB230 entre Soneja i Assuévar per l'incendi forestal. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, deixem d'informar que per avaria en Metro València les línies 3, 5, 7 i 9 circulen amb retard a hores d'ara, segons acaba d'informar la web de Metro València.
6: Gràcies, Toni. I és moment ja per a l'oratge. Tenim ací Victòria Rosselló. Parlàvem d'eixa calor. A Emet activa diversos avisos durant el dia d'avui per altes temperatures. Quins són, Victòria?
12: Així és, estem en una situació molt adversa. Hem de dir que, encara que siga juliol, s'espera que en el pic d'aquest episodi de calor, entre dimarts i dijous, tinguem temperatures extremes de les que no s'han registrat mai. Molt probable que tinguem rècords, és a dir, calor molt acusada en esta segona onada de calor a nivell de la península Ibèrica, que en este cas ens afecta de ple, perquè avui els avisos assenyalen que podem arribar a 40 graus a comarques com la Ribera, la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés o la Vall de Llora-Cofrents. S'ha vist taronja, però a la resta del territori estem en avís groc, en previsió de temperatures superiors als 35 graus pràcticament en totes les comarques. Però demà, entre demà i dijous, com comentàvem, o demà, dimarts, dimecres, és el pic de calor d'aquest episodi que dura almenys fins dijous i que demà fa activar l'avís roig en previsió de temperatures superiors als 40 graus en punts també de la Ribera, de la Costera o de la Canal de Navarrés. A més, en un sector concret, la temperatura pot arribar demà a passar de 44 graus. Ens referim a l'àrea compresa als municipis de Carcaixent, la Pobla Llarga i Sumacàrcer. Per tant, és una situació extrema, cal activar totes les precaucions i també advertir que tenim un risc extrem d'incendis donada la situació meteorològica.
6: Victòria, no sé si tenim informació de quina és la situació meteorològica que es preveu en les pròximes hores precisament en aquesta zona de l'incendi de Soneja.
12: En la zona de l'incendi de Soneja hem de dir que hi ha diversos factors. La calor és el que més dificultarà l'extinció d'aquest incendi, perquè esperem unes temperatures que a les 12 del migdia estiguen ja a 35 graus, amb una humitat molt baixa, que a més és un altre dels factors que dificulten l'extinció dels incendis d'estiu, amb una humitat que estarà al voltant del 15% a les 12. A les 4 esperem una temperatura de 37 graus, la màxima voltarà als 38 al voltant d'aquestes hores, amb una humitat també baixíssima de 15%, i a les 20 hores esperem que la temperatura hagi afluixat una miqueta, però encara estarà per damunt dels 30 graus. La humitat haurà augmentat, això sí. De fet, el que podem dir que el que és més favorable és el vent, sobretot per la seva component, perquè qualsevol vent dificulta les tasques d'extinció d'un incendi d'aquestes característiques, però el vent vindrà de brisa, vindrà de mar, i això vol dir que farà que la humitat augmenti una miqueta, sobretot a partir de la vesprada. Com a molt bufarà amb uns 18 km per hora, amb alguna ratxa més forta a partir de primera hora de la vesprada, serà un dels elements que més puga dificultar les tasques d'extinció d'aquest incendi.
6: Seguirem pendents. Moltes gràcies, Victòria. Acabem de saber, per cert, que la Generalitat ha augmentat el nivell de preemergència d'incendis forestals a Roig. Està previst, per exemple, entre d'altres mesures, que s'activen els canons antiincendis del Saler a partir de les 8:30, o sigui que ja deurien estar.
13: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
6: Risc extrem d'incendis, per tant, a tota la comunitat valenciana. Tenim l'atenció posada en el foc que crema a Soneja, a l'Alt Palància, que continua actiu des d'ahir a primeres hores de la vesprada. Els titulars d'estora són dos, que la superfície cremada ascendix de moment a 150 hectàrees, Toni, que part del foc hauria entrat ja en el Parc Natural de la Serra d'Espadà.
11: Per a fer-li front, s'hi ha desplegat un ampli dispositiu d'uns 230 efectius i 17 mitjans aeris que es retiraren a nit, però que s'han incorporat fa pocs minuts a estas horas amb la llum del día. Escoltem el cap del Consejo, Juan Pan Pérez Llorca.
14: De momento las condiciones climatológicas han mejorado considerablemente, no hay rachas de viento grandes, hay una buena humedad y por lo tanto pues se va a seguir trabajando durante toda esta noche para intentar mantener el incendio dentro del perímetro en los que en estos momentos está. Estaban haciendo las comprobaciones, pero más o menos estábamos en torno a unas 150 hectáreas.
11: Ja ho han sentit, 150 hectàrees les afectades de moment per aquest incendi forestal. Es treballa perquè no augmenti el perímetre del foc, perquè no afecte més massa forestal ni s'endinse més en el parc natural de la Serra d'Espadà. El director del Centre de Comandament Avançat és Fernando Quindelán.
15: És d'un incendi evolucionando en una zona forestal la cual está afectando parcialmente al Parque Natural de la Sierra de Espadán.
11: La màxima prioritat de les últimes hores ha sigut la protecció dels municipis i veïns pròxims a l'incendi. 500 persones han passat la nit fora de les seues cases, Alba.
6: El Centre de Coordinació d'Emergències, mentrestant, manté l'avís especial davant l'arribada de l'onada de calor que afectarà la comunitat valenciana a partir d'avui.
11: El cap de setmana ja es deixa registres molt elevats i per avui a les zones de l'interior s'espera que es puguen superar els 40 graus.
16: No veas tú el calor que hace, no se puede salir a la calle.
17: Pues aniré una mochila y la estufa oré, chup, chup, chup.
18: Ana, bueno, ya que buscar zones com és la ombria per a portar el millor possible lo que és la calor, no?
11: Per cert, el Centre d'Emergències de la Generalitat acaba d'informar en les seues xarxes socials i comencem avançat a ADES que el nivell de preemergència de risc d'incendis forestals per avui és extrem a tota la comunitat valenciana. Per tant, actualitzat aquest avís i passa avís roig, extrem, recordem-ho, a tota la comunitat valenciana. A més, diu, hi ha possibilitat de tempestes seques a l'interior de Castelló i a l'interior de la província de València. A més, d'altra banda, EMET torna a activar este migdia la vista taronja per altes temperatures en tot el sud de la província de València i groc a l'interior nord de Castelló, litoral nord de València i tot el litoral d'Alacant.
6: Situació complicada que seguirem en este informatiu. Són ja les 8:39. Parem ara, fem una xicoteta pausa per a la publicitat i de seguida encetem el nostre temps per a la tertúlia i per a l'anàlisi.
19: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
20: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
21: València és història. És presente i és futuro. Referente en sostenibilidad, innovación y calidad de vida. Abierta, comprometida y diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
22: Hay algo que todos compartimos. El movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiencia interactiva donde tú eres protagonista. Solo o en grupo, a tu ritmo. Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
19: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades con 16 destinos donde elegir porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeropuerto de Castelló, Generalitat Valenciana.
13: La tertúlia en A punt. Les notícies del matí.
6: Són ja les 8:41 i encetem el nostre temps per a la tertúlia. Anem a presentar primer les persones que ens acompanyen. Comencem per Víctor Romero. Víctor, bon dia.
23: Hola, bon dia, què tal?
6: Parlarem de seguida del Consell de Política Fiscal i Financera, que és el primer punt en l'ordre del dia. Saludem abans Sonia García. Bon dia, Sonia.
24: Molt bon dia.
6: Com estem?
0: Bé, molt bé. Començant la setmana esta calorosa que tenim, no?
6: Tenim setmana calorosa. La setmana passada un parell de vegades vaig fer el símil amb la calor de la setmana i la temperatura política. O sigui que segurament avui encara continuarem i segurament serà un símil que hem servit durant tota la setmana. Dèiem que avui es reuneix el Consell de Política Fiscal i Financera per a, en principi, fixar els objectius de dèficit de les comunitats autònomes fins al 2029. És, com sabeu, el pas previ a l'aprovació en el Consell de Ministres d'eixa senda del dèficit i també del sostre de despesa, un poc tot de cara a l'aprovació d'eixos pressupostos. El vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha tornat a reiterar en les últimes hores que la idea del govern, de l'executiu espanyol, és aprovar eixe calendari, complir eixe calendari i tindre els pressupostos presentats a la tornada de l'estiu. Primera pregunta, veieu viable ese calendari que s'ha marcat Carlos Cuerpo?
0: Bueno, primer, el Consell de Política Fiscal, este és el Consell Ordinari que se fa pràcticament tots els mesos de juliol, més enllà del tema dels pressupostos general. És un consell important perquè no solament serveix com a plataforma de llançament d'uns pressupostos generals de l'Estat, sinó també serveix per a fixar el sostre de despesa que després utilitzen les autonomies per a fer els seus propis pressupostos autonòmics. Per tant, per esta banda, era important celebrar-ho des de la perspectiva també territorial. I després jo crec que tant el president del govern com el vicepresident econòmic, com el conseller, com el ministre d'Hisenda, en este cas el valencià Arcadi Espanya, insisteixen en que volen presentar els pressupostos generals de l'Estat. Este és un pas previ. Se feia abans i s'ha dit en anys abans i després no s'han presentat els pressupostos. Esta vegada sembla que va en sèrio. El problema que té el govern en este cas és que no té garantits els recolzaments parlamentaris al Parlament i ara mateix no n'hi ha una majoria capaç de sustentar els pressupostos. Per tant, em sembla una mica aventurat el fet de presentar-los. Vull pensar que és perquè pensen que poden negociar una majoria per a treure-los endavant, però si no trauen la majoria, el que sembla o dona la sensació és que és la primera part del programa electoral de Pedro Sánchez per anticipar les eleccions generals, no? Jo crec que és la interpretació que en una lògica política normal s'hauria de fer. Si tu presentes el pressupost general de l'Estat, que és el màxim projecte polític que pot tindre un govern, en este cas des d'una perspectiva econòmica, perquè financerament és el que garantís que els teus projectes polítics puguen anar endavant, si no tens la majoria, pues ese projecte polític que presentes no té viabilitat i per tant lo normal seria convocar les urnes, no? Jo crec que això seria una mica la interpretació que tothom fa, però com tot és imprevisible, no? Amb la situació actual, pues no sé. Sí que dona la sensació de que van en serio, això sí, en la presentació dels pressupostos.
1: Sí. Estamos en la recta final de la legislatura i si el gobierno de Pedro Sánchez en los 4 años no ha presentado presupuestos en ninguno de los ejercicios, que lo haga ahora no es casual, es precisamente por ese agotamiento ya de la legislatura y entonces digamos que de alguna manera quiere acabar las cosas bien transmitiendo una imagen de responsabilidad institucional presentando ahora ese techo de gasto en el Consejo de hoy y los presupuestos, pese a que sabe que no tiene evidentemente los apoyos parlamentarios suficientes en el Congreso para sacarlos adelante. Lo que se debate hoy, el techo de gasto, es muy importante. La comunidad valenciana sufre infrafinanciación, como bien sabemos y se repite una y otra vez, y no tener un techo de gasto adecuado que le permita cierto margen, lo que podría llevar es a recortes, con lo cual la comunidad valenciana no suele coincidir, vemos la misma dinámica cada vez que se reúne el Consejo, y es que las comunidades autónomas ponen sus alegaciones, sus reclamaciones, en la Comunidad Valenciana ese era el caso, y en cambio el gobierno no las atiende, entra en bucle y vemos cómo presenta una y otra vez el mismo planteamiento con el mismo techo de gasto y la misma senda que luego no tiene cómo apoyarlo. Por lo tanto, lo que se evidencia es una nula capacidad de negociación por parte del gobierno con las comunidades autónomas y a la vez esa debilidad parlamentaria.
6: Parlava també, Sònia, d'un poc eixes demandes o eixos missatges que porta damunt la taula, que porten les comunitats autònomes. En el cas valencià és eixa reivindicació del fons d'anivellament mentre s'aprove el nou model de finançament autonòmic. Teniu alguna esperança que hi hagi algun avanç en eixe sentit?
0: Primer, que jo ninguna, jo cap, perquè és un Consell de Política Fiscal on en teoria no se tractarà aquest tema, no? En el que vol el ministre, o així ho ha transmet el seu entorn en les últimes setmanes, és fer un altre Consell de Política Fiscal i Financera al final del mes de juliol per a presentar el model de finançament que volen portar també al Congrés dels Diputats. El que passa és que, com que està bloquejat aquest diàleg entre les autonomies del Partit Popular i el govern central, jo veig molt complicat que n'hi hagi cap negociació. El fons d'anivellament té sentit en tant que és un fons transitori. Mentre no n'hi hagi un model de finançament, se posa damunt de la taula un possible fons d'anivellament. Em sembla legítima la reivindicació, però em sembla una mica extemporània quan el que s'està parlant és precisament de negociar un model nou de finançament que seria una solució estructural a llarg termini. Em sembla una mica contradictori voler demanar un fons d'anivellament i al mateix temps no voler negociar una reforma del finançament. Sembla, no sé, com a mínim contradictori. I és veritat que jo crec que el Partit Popular en aquests moments no té cap intenció de negociar el model de finançament. Ja ho ha dit Feijó clarament, li va dir al propi Juanfran Pérez Llorca quan va estar aquí a Sueca, diàleg sí, pacte no. La reforma del finançament que vol posar damunt de la taula Arcadi Espanya, que és la que va heretar al final de María Jesús Montero, és veritat que ve una mica contaminada o molt contaminada per la negociació amb Catalunya, per el bonus a Catalunya, i de moment Arcadi Espanya volia fer negociacions bilaterals en autonomies per anar sumant, encara introduint matisos, no?, a la reforma del finançament, anar sumant a altres autonomies, i no ha aconseguit per ara ni tan sols sumar autonomies en teoria socialistes com Astúries o Castella-La Mancha. Té una posició complicada, Arcadi Espanya, encara que jo pense que el model que s'ha posat damunt de la taula és un model bo, millora molt el model que n'hi ha ara mateix, i per a la Comunitat Valenciana, més enllà del tema de Catalunya, és un model que millora substancialment, podríem dir, més enllà de les xifres, de l'acte de fe de les xifres, en la manera d'articular el model en un fons d'alliberament vertical, en major aportació per part de l'Estat a la caixa comú de les autonomies, amb un recàlcul de la població ajustada que sí s'ajusta al que estaven demanant aquí els expertos de l'IBIE, és un model que millora molt la capacitat financera de la Comunitat Valenciana. El problema és que estem en un escenari de bloqueig institucional des del punt de vista del diàleg. Les autonomies del PP saben que, com ha dit Sònia, estem al final i la recta final de la legislatura i no volen negociar res en el govern, volen aïllar-lo, per d'alguna manera, deixar-lo a soles en Catalunya, i jo crec que el problema és que anem de nou a un acte de fe. Anem a veure què és el que fa i anem a veure si Arcadi Espanya té, diguem, l'arrojo polític de portar al Congrés dels Diputats un model de finançament encara que tinga enfront a tot el Partit Popular, no? I inclús autonomies, alguna autonomia socialista. Anem a veure com s'articula això, perquè no m'encaixa molt en l'estil polític tampoc d'Arcadi Espanya. Sí, en el de Pedro Sánchez, però no en el d'Arcadi Espanya, quan deia un company una vegada, ja lo pondrà el perro a bailar, no? Al ministre de Hisenda. Anem a veure què és el que passa, però és interessant el debat.
6: De seguida et pregunto, Sònia, però m'agradaria primer, perquè sabeu que estem pendents d'aquest incendi que crema des d'ahir a Soneja. Sabem que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha arribat ja a la posta de comandament, que ha entrat en aquesta reunió en la que, bueno, han de veure un poc quines són les accions, juntament amb els equips d'emergència, que han de seguir ara mateix. La nostra companya, Marta García, continua allí en aquest post de comandament a Soneja. Marta, bon dia. Deia que ja ha arribat el president de la Generalitat a aquesta reunió.
2: Hola, Alba, de nou. Sí, efectivament, ha arribat el president de la Generalitat a aquesta reunió. Acaba de començar fa només uns minuts. Està el president de la Generalitat, com bé diem, però també estan els consellers d'Emergències i d'Agricultura, Ha arribat també i està participant en aquesta reunió la delegada del govern a la Comunitat Valenciana, també la presidenta de la Diputació de Castelló i l'alcaldessa d'Assuévar, juntament amb tots els representants de les diferents institucions que estan així participant, bombers forestals, la UME i tots els efectius que estan participant en l'extinció d'aquest incendi. Nosaltres, quant als treballs d'extinció, el que podem veure en aquests moments és que n'hi ha molt de moviment dels treballs d'extinció, sobretot des del cel, des d'aquí podem veure i escoltar com treballen des de primera hora els mitjans aèris que ja s'han incorporat de nou a les tasques d'extinció sobre el terreny. Estan treballant unes 12 unitats de bombers. En total, hi ha 12 unitats aèries que treballen coordinades i sense descans per a guanyar terreny al foc i frenar este incendi que, segons les últimes dades, encara sense actualitzar, però han cremat unes 150 hectàrees. De bones notícies, es poden contar que el poble d'Assuévar no està afectat, no està afectat pel foc ni les flames, i també és positiu que el perímetre de l'incendi sembla que no s'ha ampliat i que es manté en la mateixa situació que ahir en l'actualització d'última hora. Pendents, com diem, estem d'aquesta reunió que acaba de començar, a veure quines són les dades que ens donen a primera hora d'avui. Sí que està clar que els treballs centren tots els esforços per a que el foc no arribi al barranc que hi ha prop del poble d'Assuévar i que no es claven ahir les flames, perquè serien molt més complicades les tasques d'extinció. També estan molt pendents de treballar i guanyar terreny en aquestes primeres hores, perquè segons les condicions meteorològiques tot podria empitjorar si guanya força el vent, i a partir de les 11 del matí les condicions meteorològiques es compliquen per la calor.
6: Gràcies, Marta. Continuem pendents d'aquest incendi. Veurem què és el que passa en els pròxims minuts. Estem també pendents de l'eixida de Juanfran Pérez Llorca i la resta d'autoritats. Hem vist també al conseller Valderrama, hem vist a Pilar Bernabé, a la delegada del govern. Estem pendents de l'eixida i de les paraules que puguen donar les autoritats, en particular el president de la Generalitat. Així en la tertúlia estàvem parlant, Sònia, ens parlava Víctor d'eixe estil, d'eixa tasca que té per davant Arcadi Espanya per a tractar de, arribar a alguna mena d'acord o sense acord, dur este nou sistema de finançament al Congrés i al Consell de Ministres. Tu com ho veus?
1: Sí, bueno, primero está bien la noticia que hemos conocido de que el perímetro no se ha ampliado del incendio y esperemos que se extinga rápido.
6: Estén pendientes.
1: Y retomando el asunto, decía Víctor, por ejemplo, que es contradictorio solicitar la reforma del sistema de financiación y un fondo de nivelación transitorio, un fondo de compensación para mientras tanto. Para nada lo veo contradictorio, porque son 1.400 millones de euros menos que recibe la Comunidad Valenciana, según el IBIE, al año. Si traducimos eso al día, estamos hablando de que cada día la Comunidad Valenciana recibe aproximadamente 2,5 millones de euros que no están entrando en la Comunidad Valenciana al día. Se va sumando desde el día en que se hizo aquel anuncio de ya en serio por parte del gobierno de vamos a abordar la reforma, fue en enero de 2026, estamos ya en julio, es decir, han pasado casi 7 meses, pueden ir haciendo el cálculo a 2,5 millones por día por 7 meses, y de hecho, si se llega a aprobar, la reforma sería a partir de enero, más luego un periodo que tiene de reajustes y demás. Estamos hablando de más de 100 millones de euros, es una cantidad que podría tener la Comunidad Valenciana, y de hecho antes de las filas socialistas se defendía, el propio actual ministro de Hacienda, Arcadi Espanya, lo defendía, y en cambio ahora lo han borrado porque realmente no les interesa. Y es que claro que hay debilidad parlamentaria, si ni siquiera Junts apoya la senda del déficit ni el techo de gasto que se va a debatir hoy, y evidentemente ni es el fondo de nivelación el tema a tratar hoy, se va a analizar exclusivamente esto, y tampoco tienen el apoyo para esto. Entonces es una puesta en escena de normalidad institucional, pero que realmente pues detrás no va a llegar a ningún sitio, con toda probabilidad.
0: El problema del fons d'anivellament és que la tramitació del fons d'anivellament pràcticament és la mateixa que la reforma del finançament. Vull dir, tu pots aprovar un fons d'anivellament avui, però has de fer un decret, ha de passar pel Consell de Ministres i després ha de ratificar en el Congrés dels Diputats. La diferència entre negociar un fons d'anivellament i negociar una reforma de finançament que entraria, com tu has comentat, el 1 de gener del 27 és la mateixa. El fons d'anivellament té sentit si no tens reforma o negociació de la reforma damunt de la taula. Jo soc partidari del fons
1: d'anivellament. Seguro que existiria alguna via para que tenga determinat cierto efecto retroactivo.
0: La mateixa via que negociar una LOFCA al Congrés Diputats al mes de setembre, la mateixa. Vull dir, al final, em sembla bé com a argument, no? No, pues no vull la reforma, però vull el fons d'anivellament. ja, però és que tens damunt de la taula la possibilitat de negociar una reforma estructural per a sempre. Que no vols la reforma, que no és la reforma, posem damunt de la taula de fons d'anivellament, però que no servisca d'excusa per a no negociar una reforma del finançament.
1: Però tampoc és esa la excusa, és que, jo, és que sí que és verdad.
0: Sí que dona la sensació de que és una mica una excusa, no? No, jo la reforma no sé, però...
1: No és que sea una excusa, perquè hay varios puntos.
0: És que tens la possibilitat de...
1: És que és un modelo que castiga la comunitat valenciana. Claro que castiga, sí que és cierto que tú dices, mejora la financiación que hay, però lo que no puede ser es que la, tiene tres bloques ese modelo, y que veamos que en el tercer bloque, que es precisamente en el que se habla de las comunidades más infrafinanciadas, que es la nuestra, y precisamente ahí se castigue por el hecho de tener rebajas fiscales. Eso es un castigo a dedo, porque no coincido con tus políticas, un castigo ideológico a la comunidad valenciana.
0: Eso, ¿qué bloque es ese? No sé de qué bloque.
1: El modelo que planteó en su momento María Jesús Montero, si cogías las tablas de cómo se iba a repartir la financiación, tenía como tres bloques. En el tercero de ellos, precisamente se tenía en cuenta la infrafinanciación de cada comunidad autónoma, y se introdujo una trampa en la que se penalizaba a los territorios con rebajas fiscales, que era el caso de la comunidad valenciana, que acababa de aplicar más bonificaciones en el IRPF y demás.
0: Jo no recorde ese tercer bloc del que parles, no sé d'on és això, del tema de la rebaixa fiscal.
1: El PDF oficial que mandaron.
0: Sí que és veritat que...
1: És que, claro, fue en enero,
0: sí que és veritat, primer,
1: pasa mucho tiempo,
0: que pero el eso tema de la rebaixa, si tu analices la situació fiscal ara mateixa per autonomies, les rebaixes que s'han fet aquí, la comunitat valenciana encara està per damunt d'altres autonomies en matèria de pressió fiscal, vull dir, no té molt de sentit. Després, si tu vols més finançament, has de tindre també una corresponsabilitat fiscal. Això és normal que estiga dins del paquet, no? Si jo te dono més diners i tu després esos diners el que fas és moltes rebaixes fiscals i acabes tenint un altre problema de finançament, no té sentit. És a dir, jo te dono més diners i tu has de tindre la teua responsabilitat fiscal de fer equilibrar o fer més estable la caixa, no?
1: Però és que no produce otro problema de financiación.
0: No.
1: Si fuera
0: anem
1: así,
0: a veure, primer,
1: no
0: que la,
1: hay
0: la situació
1: un problema
0: fiscal,
1: de financiación por bajar impuestos.
0: No, si no n'hi ha. El
1: o sea,
0: problema és que
1: tu ara mateix
0: tens una pressió fiscal més alta a la comunitat valenciana perquè tens un problema de finançament. Segurament amb un finançament normal podries jugar més en la fiscalitat i efectivament podries equilibrar més la fiscalitat. Això té molt de sentit. Però això ha de ser comú per a totes les autonomies, no per una qüestió solament valenciana. Ara mateix la possibilitat que té el Consell de fer rebaixes se fan, s'han equilibrat, diguem, les rentes mitjanes i baixes una mica a la mitjana espanyola, les rentes altes encara paguen més en IRPF, encara que sí que s'ha llevat s'han fet bonificacions en matèria de successions i donacions perquè vens d'una situació d'estrès financer molt gran. És veritat que no tenim la culpa, no? Els ciutadans valencians de tindre un finançament que siga pitjor que la resta i que això ens obliga a tindre una pressió fiscal més alta. Això és veritat. Però jo no crec, però sí que és veritat també que en una reforma que te dona molts més diners has de ser responsable també fiscalment, perquè el que fas al final és fer-te major des d'una perspectiva financera. Ja no depens tant del deute del FLA o tal que te donen, no? Com a préstec. Has de fer-te responsable també de que la teua caixa siga sostenible.
6: Deixeu-me que canviem d'assumpte perquè és un tema que tenim per a llarg pel que estem veient i que continuarem abordant en aquest informatiu i en altres, però també tenim algunes novetats que ens ha deixat la política este cap de setmana. La primera d'elles és eixa presa de possessió de Juanma Moreno Bonilla com a president de la Junta d'Andalusia. Després de sentir Juanma Bonilla, també volia que abordarem un poc com s'estan manejant eixos taulers polítics de cara al calendari per a la designació de les candidatures autonòmiques en eixes autonomies que encara no hem fet eleccions. De moment sentim Juan Bonilla, sabeu que és la tercera vegada que se situa al capdavant del govern andalús, que en esta ocasió fa gràcies al suport de Vox, que entra per primera volta a l'executiu andalús. Ho fa amb una conselleria i amb una presidència. Moreno Bonilla apostava ahir en la seva posada de llarg, diguem-ne, pel diàleg i també per l'estabilitat.
3: Y lo que se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo. La vía andaluza es el sí al acuerdo, a la proximidad entre todos, y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios.
6: Valoracions.
0: Bueno, Juanma Moreno deia una cosa abans de les eleccions quan tenia majoria absoluta i diu ara una altra cosa diferent quan ha perdut la majoria absoluta i ha tingut que sentar-se amb Vox a pactar coses que ell no estava d'acord, no? I que el tema de la prioritat nacional, determinades qüestions de retirada d'ajudes a la cooperació internacional, a ONGs, ha tingut que rectificar algunes de les seues polítiques. Per a mi, i sobretot una qüestió que és fonamental, que és l'exigència per part de Vox d'entrar dins del govern, no? Encara que li faltaven solament dos diputats, entra amb una vicepresidència en competències, perquè té turisme, té agricultura. Jo crec que al final això el que reflexa és la voluntat de Vox de llançar-li el missatge a Feijó de, escolta, si tu i jo hem de pactar, no?, el pròxim govern de la Moncloa, jo vull estar dins del govern, no? Jo crec que aquest és el missatge que Vox ha llançat. Vox va eixir tècnicament o estratègicament dels governs autonòmics fa més d'un any i ara està tornant, no?, en este cicle autonòmic està tornant dins del govern. Jo crec, com ha vist el Partit Popular, de que és el que de veritat li importa a Vox, perquè ja ho ha demostrat, que és el govern d'Espanya, de que vol estar dins del govern. I este és jo crec que és el missatge que, utilitzant a Juanma Moreno, li està llançant a Abascal a Feijó.
6: Deia Juanma Moreno, defenia ese pacte, deia que no li agradava el 100%, però que defensava o que un poc, d'alguna manera, no canviava els valors que ell, com a líder del Partit Popular, defensa.
1: Efectivamente, PP i Vox discrepan, sobretot en qüestions delicades, com la immigració i demás. És normal que durant el temps en campanya Juanma Moreno marcarà ese distanciamiento con Vox, escenificarà ese rechazo a les polítiques que abandera Vox para marcar distàncies i diferenciar-se. Ara, una vez cerradas las urnas, lo que toca es responsabilidad, gestión, y si tienes que llegar a un pacto, llegas a un pacto, porque es lo que ha llevado a la estabilidad. Lo que han dejado claro las urnas por tercera vez es el fin del socialismo en Andalucía, el no a los ERE, el no a la política de Pedro Sánchez, y con responsabilidad y total normalidad institucional ha llegado a un acuerdo con Vox, porque al final, si tú lo niegas, estás despreciando una parte de la soberanía popular, que el 13% ha votado a Vox, incluso que estoy convencida de que mucha gente que es votante del PP también está a favor de determinadas políticas que abandera Vox. Entonces, normalidad absoluta. Coincido con Víctor en que es un reflejo de lo que vamos a ver, pronostica el futuro a nivel nacional, que será un acuerdo de Feijó con Abascal. Y sí que es cierto que la vía andaluza, ahora en estos momentos, parece más la vía valenciana, porque fue la Comunidad Valenciana la primera en entablar esa relación y ese acuerdo que hoy, al día de hoy, antes con Mazón, ahora con Juanfran Pérez Llorca, es de un gobierno, aunque estén fuera o dentro, de unos socios cohesionados y que se entienden.
6: Deixeu-me que ni que siga obrim este debat, perquè a casa nostra també dèiem Andalusia és una de les comunitats que ja té les eleccions fetes. Nosaltres encara ens queda en principi una temporada, però ja veiem com es menegen un poc, com hi ha iniciatives, com hi ha moviments de cara a designar les candidatures. La de els socialistes, la del PSPB amb Diana Morán, ja la tenim en principi tancada. Mirem si vos sembla cap al PP, que és on més incògnites podria hi haver. Es diu que Alberto Núñez Feijó d'alguna manera està activant ja el model electoral per a d'alguna manera tindre eixes eleccions generals que pensen que podrien arribar abans d'hora més enllestides, i deixen la proclamació dels candidats a les alcaldies per als capitals de la província per al pròxim 18 de juliol, ahí tenim les municipals, i no sé si tenim data, en principi setembre es parlava, per a les autonomies. Volia recordar i posar damunt la taula que Feijó va estar així a casa nostra a Castelló divendres, no va fer cap referència a una designació de Juanfran Pérez Llorca. Com veieu aquests moviments que en principi no s'estan donant encara cap a la designació de Pérez Llorca com a
0: candidat?
6: Jo crec que
0: més enllà de la designació formal o d'una declaració formal de tu vas a ser el candidat, jo crec que és el que s'ha trobat a faltar tant a l'acte de Castelló com a l'acte de Sueca. És una referència gestual al treball que ha fet Juanfran Pérez Llorca, no?, des de que està de president de la Generalitat. I jo crec que tant Feijó com Génova saben que el Partit Popular en la Comunitat Valenciana està esperant aquest tipus de gestos, no? Perquè és veritat que Pereyorca té una situació normal pel que ha ocorrit i el que ha passat d'interinitat. El Congrés del Partit Popular, que en teoria se volia fer al setembre, ara mateix no té data, no tenim data de quan serà el Congrés del Partit Popular, que ha d'elegir el seu lideratge, no solament polític, sinó també orgànic. Hi ha molt de moviment subterrani dins del Partit Popular a tota la Comunitat Valenciana. Ho estem veient en la figura de Montpó, de Català, del que està ocorrint al Partit Popular a Alacant. I jo crec que s'esperava, no?, per part del partit, en les dos visites de Feijó, s'esperava alguna gestualitat de Feijó cap a Pereyorca. I jo no sé per què, quina és la raó, no sé si és perquè és una demostració de força de aquí mane jo, no?, de Feijó, de jo marque els temps i ningú ha de marcar-me els temps, no s'ha fet aquesta gestualitat. I jo crec que ha sigut un error per part de Feijó. Primer, a mi em sembla inclús una falta d'educació, i ho dic aquí en este micròfon, cap a la figura, no de Juanfran Pereyorca ja com a persona, que sí, que també, sinó també cap a la figura institucional que representa Juanfran Pereyorca com a president de la Generalitat. I jo crec que aquesta gestualitat ha faltat. Jo no sé, ara, el dijous tenim una visita de Miguel Tellado en el Fòrum Europa com a telonero o presentador de Pereyorca, en un acte que jo confie, i tot el món està molt pendent i vigilant, de que Tellado, d'alguna manera, almenys, si no per a confirmar-ho com a candidat, perquè Genova vol tindre el seu calendari, almenys de tindre la gestualitat de reconèixer, en certa mesura, el treball que està fent Pereyorca. Perquè si no se fa, el que s'està fent és alimentant, diguem, tot este moviment subterrani del que estem parlant. I és veritat que no estem acostumats a això en un partit on la figura institucional se respecta molt, on la crítica interna no és cultura de la casa, però jo crec que tanta verticalitat en un líder com Feijó, que parlava de vindre de la perifèria i de respectar, no, els territoris i la representació institucional dels territoris, xoca, no? Xoca, no sé què li ha passat, si és que s'ha transformat Madrid o què és el que li ha passat, però dona la sensació de, no sé, de falta d'empatia, almenys, no?
6: També vull que respongui sobre esta qüestió, perquè sí que volem recordar que Tellado, per exemple, d'alguna manera sí que en altres actes així a casa nostra doncs ha parlat de Maria José Català, ha parlat de Barcala, quant a les alcaldies. També vull, Sònia, que mirem no només al Partit Popular, sinó també al PSOE, perquè hem dit que ja està Diana Morán, diguem-ne, presentada, o ja és segur que la seua és la candidatura. Un poc també la incògnita resideix en fins a quin moment Diana Morán va deixar de ser ministra o va deixar de complir aquest paper com a ministra i va començar a ser més candidata a la presidència de la Generalitat. Per tant, eixes dos anàlisis, i si pot ser breu, Sònia,
1: sí.
6: Aleshores ja tenim la cirera del pastís.
1: Venga, comenzamos por el PP. Es verdad que Génova tiene un tiempo diferente al del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Cada uno lleva sus plazos. Aquí parece que se ha despertado cierto nerviosismo por querer conocer ya la candidatura, aunque es evidente. No es que haya una duda y sea necesario aclarar quién va a ser el candidato. En el momento en el que Feijó eligió a Juanfran Pereyorca de presidente de la Generalitat y empezó a dar buenos resultados de gestión, quedó confirmado. La duda ya no es si Juanfran sí o Juanfran no, sino el cuándo, ¿no? Y sí que es verdad que se apreciaba el domingo y el próximo lunes con Tellado como una oportunidad para que haya un pequeño guiño, pero la apuesta de largo oficial, ya lo ha confirmado el propio presidente, será en septiembre, y entra en tiempo y forma perfectamente, porque aún todavía quedan 9 meses para esa convocatoria electoral hipotética que llegaría en marzo. Y por parte del PSPB, evidentemente, has mencionado la clave, que es cuándo va a dejar Diana Morán el ministerio, porque es que esa demora ya se está empezando a percibir como que su prioridad no son los valencianos. De hecho, este fin de semana ha dejado una frase un poco polémica de yo decidiré cuándo será mi prioridad, ¿no?, los valencianos, que no lo eran. O sea, era un poco incompatible desde un primer momento, se cuestionó esa doble competencia de llevar a cabo la labor ministerial y a la vez extraer la Comunidad Valenciana. Es cierto que el ministerio le ha dado cierta visibilidad, pero también se ha demostrado, también por Montero y Alegría en Aragón y en Andalucía, que estar cerca de Sánchez penaliza. Y aunque la candidatura de Diana Morante esté clara, recordemos que es porque Ferraz le despejó el camino cuando el imputado Santos Cerdán obligó a sus rivales Bielsa y Soler a retirarse. Entonces Diana Morante tiene un problema y aparte de decidir cuándo es que va a dedicarse plenamente a los valencianos, es que las encuestas han demostrado que en 3 años desde que se fue Ximo Puig no convence ni al electorado, ni al electorado, ni tampoco a nivel interno.
6: Són les 9 i 11 minuts, estem en aquest informatiu molt pendents de totes les notícies que arriben de Soneja. Tenim imatges en directe ací a l'estudi d'eixa reunió en el post de comandament i estem pendents que en qualsevol moment puguen eixir les autoritats a donar informació, però mentrestant volem parlar de prevenció. Alcoi, no sé si teniu notícies, s'acaba de tancar el primer congrés internacional sobre incendis forestals, impactes, gestió i reptes. És una trobada en què durant molts dies, durant vora una setmana, investigadors, científics i gestors tècnics han abordat la lluita contra el foc des de tots els enfocaments. Ens acompanya, tenim connexió amb Carles Arnal, ell és doctor en biologia i membre d'Acció Ecologista Agro. Carles, bon dia.
5: Hola, bon dia.
6: I vostès, des d'Acció Ecologista Agro, han presentat en este congrés, en el marc d'este congrés, una proposta que, bueno, avaluen o que consideren trencadora d'alguna manera. Volem saber per què és trencadora eixa proposta per a la prevenció d'incendis. Perquè primer volem parlar de com es fa. Ara com ara, com es fa la prevenció dels incendis? De què parlem quan parlem, Carles, de prevenció?
5: Sí. Bueno, pues primer que res vull dir que aquest informe que m'he elaborat és un informe basat totalment en dades oficials i en documentació científica. És a dir, no són opinions ideològiques ni de cap altre tipus, són arguments basats en dades. I entrant ahí, partim en centrar-nos en la prevenció. Considerem que la prevenció hauria de ser fonamental, ara no ho és per l'administració, i la prevenció significa evitar les causes dels incendis forestals, que en el 80% són de causes humanes, de causes humanes, i per tant no són naturals i són evitables.
6: Carles, pel que dius d'aquestes dades, o pel que diuen les dades, i pel que també s'ha defensat en este congrés i en altres fòrums, la prevenció ara com ara és un fracàs, això és el que asseguren. Per què?
5: Pues les dades mos ho diuen també. Nosaltres hem estat totalitzant des del període més llarg que tenim dades estadístiques del Ministeri primer i després de la Conselleria, i el que ens diuen des de l'any 68 a ara és que tenim aproximadament el mateix número d'incendis, la mateixa quantitat en els anys 70-80, que eren el principi de la lluita contra els focs, que en els últims 20 anys. És a dir, no hem avançat res durant dècades. I aquest número, uns 400 incendis de mitjana anual, sempre hem de parlar de mitjanes anuals perquè pot variar més o menys d'un any en altre, però en perspectiva no ha avançat en absolut la prevenció. Considerem que se pot dir un fracàs i tenim una explicació, és que l'administració no està prenent-se-ho en sèrio, no està invertint tot el que tocaria en prevenció. N'hi ha uns plans de prevenció d'incendis forestals, PAPIF, se diuen, per demarcacions territorials, i hem totalitzat aquest conjunt de plans i veiem que més del 90% dels diners que haurien d'anar a prevenció no van a veritable prevenció. Van a altres causes, però no van a evitar els incendis forestals. I això és l'explicació de per què fracassa l'actual sistema, l'actual estratègia de prevenció.
6: Sempre que es troba l'assumpte dels incendis i de la prevenció, i ja la palestra l'argument de la brutícia, cal netejar els boscos, volem que ens aclarisca a aquest punt.
5: Sí, bueno, això és un bulo i una idea que corre molt, que se fa molt popular, que la diuen uns i altres, però cal aclarir que aquesta neteja que se menciona, que és eliminar vegetació, això no evita cap incendi, no n'ha evitat mai cap incendi, no, és lògic que no els evite perquè la vegetació natural no es crema mai sola, Mai de manera espontània se crema. La cremem, en la majoria dels casos, el 80%, n'hi ha un 20% de llamps, però el 80%, el gros dels casos, són causes humanes. Per tant, això que diuen netejar no evita els incendis, ho estem veient ara perfectament, com estan originant-se greus incendis, els més grossos, i s'originen molts d'ells fora del bosc, en camps de conreu, inclús camps de conreu en actiu, en afores de pobles, en urbanitzacions, a la vora de carreteres, és a dir, s'originen els focs on estan els humans fent activitats de risc que no estan ben combatudes per a evitar-lo, i això és l'origen. L'altre és un error, i a més de ser un error, és greu, perquè la vegetació natural no és un adorno, no és una cosa a despreciar, sinó que és el que fa que un bosc tinga un valor incalculable per a la humanitat i per a les societats, com és la recàrrega dels aqüífers, com és la retenció, la formació de sòl fèrtil, els equilibris atmosfèrics i climàtics, és a dir, aquesta vegetació que alguns s'atrevissin a dir-li brutea quan en absolut ho és un component essencial, és molt valuosa, però en tot cas, llevar-la no evitarà cap foc.
6: I és cert, Carles, que a les zones més despoblades n'hi ha menys incendis?
5: Pues mira, sí, i és una cosa que també nosaltres hem posat de relleu, no és perquè ho hagin, bueno, descobert, no ho hem descobert, perquè hem vist que ja està, se deduís de les dades que se tenen des de fa dècades, inclús apareixen en documents oficials, però mai se posa de relleu i mai s'aprofita per desmuntar ese altre bulo. I ese bulo que diu que en les que bueno, que on hi ha més incendis és en les zones més que s'han despoblat més. No és cert, almenys en el País Valencià està claríssim. Les 8 comarques que van tindre un despoblament més gran durant el segle passat, a partir dels anys 20 del segle passat fins a l'actualitat, i aquestes comarques estan entre les que menys incendis patixen, les que menys incendis. El cas més paradigmàtic és en la comarca dels Ports, que és la que més se va despoblar en aquest període, té molt baixa densitat de població, té a més molts boscos, molta proporció de boscos densos, ben conservats, molt valuosos, és la que menys, la comarca que menys incendis patís en els darrers anys. És a dir, això és un bulo. Tornem a la realitat. La realitat és que els incendis es provoquen els humans, són evitables, i el que cal és invertir els diners justament en estratègies adequades per evitar-los.
6: Parlem dels tallafocs. Vostès defensen que els tallafocs no són útils davant d'incendis d'alta intensitat. Per a quins focs sí que serveixen i de quina manera podem utilitzar aquests tallafocs en la lluita contra els incendis, contra el foc?
5: Bueno, per començar, hi ha que dir que aquests tallafocs, que són molt populars i la gent les té una fe molt gran i se pensa que salvaran les coses, primer que res, igual que les neteges, no eviten ningú incendi. De cap manera tenen cap incidència. Si actuen alguna volta, si actuen, és a posteriori. Quan hi ha el foc, ja s'ha desfermat, quan ha fracassat la prevenció, recordem-ho, quan ja ha fracassat la prevenció i tenim un foc fora de control, és quan podrien actuar. Però es dona la paradoxa que quan més difícils són les condicions, menys útils resulten. La seva eficàcia també és molt discutible, són molt costosos, ells s'emporten les milionades, però molts milions, la gent potser no es fa una idea, diuen, no, és que no s'invertís en prevenció. No, és que s'invertís malament, s'invertís en fer costosíssims tallafocs, que a més de cars tenen impactes ambientals molt greus, que no tenen cap incidència en evitar incendis i que damunt no sempre els paren. I en les condicions adverses meteorològiques de calor, de sequera, de vents forts, imprevisibles, que mos aboca el canvi climàtic a aquestes condicions, cada volta seran menys útils. Per tant, això, en tot cas, no són preventius, no poden substituir a la prevenció, que continua sent l'assignatura pendent, evitar els focs, i, a més, com asseguro, pues, francament, cada volta seran menys segurs, ho estem veient, són sobrepassats per les flames i, per desgràcia, en aquestes condicions les flames se originen moltes voltes fora del bosc i després cremen tot el que es troben al pas, boten discontinuïtats, carreteres, autopistes, poden avançar molt ràpid i, des de llavors, els tallafocs no ens asseguren res. Poden ser de mesura de defensa en alguns llocs, en alguns casos, però no són la solució.
6: Carles, se'ns acaba el temps. Moltes gràcies per haver atès la telefonada d'Apunt de la Ràdio Autonòmica. Estem molt pendents del que passa a Soneja i veiem que el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, està ja a punt de fer declaracions, de contar en quin punt es troba este incendi de Soneja a l'Alt Palància. Ens agradaria escoltar senyal en directe. L'acomiadem, Carles. Adéu.
8: Molt bé. Moltes gràcies. I ja tindrem ocasió de detallar quines alternatives sí. Pensem que són molt útils i possibles, realistes i barates per evitar les causes humanes, que és la signatura que tenim que cobrir.
6: Gràcies, Carles. Sentim ja en directe Juan Fran Pérez Llorca, el president de la Generalitat.
9: Les meteorològiques d'anoche eren favorables, que havia més humedat, que havia parat el viento i que això ha permitido, pues, más o menos intentar contener el incendio, ¿no? En estas primeras horas de la mañana ya se han incorporado los medios aéreos, hay en estos momentos 15 medios aéreos trabajando, pero es cierto también que aunque en estos momentos las condiciones meteorológicas son bastante buenas, la previsión es que a partir de las 11 de la mañana empeoren, ¿no? Que tengamos y entramos en esta ola de calor, y además vamos a tener rachas de viento que pueden llegar a los 40 kilómetros por hora, y que por lo tanto todo el trabajo que se avance ahora pues será yo creo que importante, ¿no? Para intentar contener este incendio. La previsión es que a pesar de esa racha los medios aéreos puedan seguir trabajando a las 11, evidentemente a las 11 habrá que ir actualizando datos, y también que quiero señalar que al final quedaron alojadas en el seminario de Sorbe 41 personas. De momento no se va a poder volver al municipio. Vamos a ver cómo va la mañana y a mediodía pues se decidirá según esté yendo el incendio y según se estén dando las previsiones meteorológicas. Yo sí que quiero aprovechar también para mandar un mensaje de concienciación a todos los valencianos y las valencianas, porque vamos a entrar en unos días de muchísima calor y que además posiblemente a partir de mañana venga acompañado de tormentas eléctricas, y que eso nos va a poner en una situación muy complicada en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, pido máxima precaución y máxima colaboración y con los consejos y con las recomendaciones que den los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Siguen trabajando en torno a los 300 efectivos en este incendio y que además posiblemente a partir de mañana venga acompañado de tormentas eléctricas, y que eso nos va a poner en una situación muy complicada en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, pido máxima precaución y máxima colaboración y con los consejos y con las recomendaciones que den

0: Los medios les quiero agradecer el trabajo y especialmente a los más de 240 efectivos que trabajaron durante toda la noche de ayer. Fue una noche muy intensa y yo les quiero también agradecer el esfuerzo y el trabajo que hicieron durante toda la noche. Mire, en estos momentos no está perimetrado, es cierto que no ha avanzado mucho y que estamos esperando un poco el vuelo de reconocimiento que se está haciendo esta mañana para establecer muy bien el perímetro del incendio.
1: ¿Ha entrado más en el parque natural?
0: Es difícil darle una respuesta exacta, porque estaban haciendo ahora el vuelo, insisto, hay que perimetrarlo, pero más o menos no ha tenido un gran avance durante la noche.
2: ¿Cuántas hectáreas hablamos de?
0: Hasta que no tengamos ese vuelo de reconocimiento y todo el perímetro establecido, no les puedo establecer las hectáreas exactas. Bueno, en estos momentos se estaba quemando masa forestal en torno, pues ya habéis visto que a la zona donde se inició ayer. Ya les dije anoche que estábamos en torno a las 150 hectáreas, puede ser que esa cifra haya aumentado algo, pero insisto, tenemos que tener ese vuelo aéreo y haberlo perimetrado bien. Presidente, hay que ser prudentes.
1: Hablaba de máxima concienciación. ¿Se sabe el punto exacto y qué lo originó? En la Bisbal del Empordà fue una radial. Cuando usted hablaba de máxima concienciación, ¿se sabe algo de...?
0: No tenemos la información al respecto. Nosotros estamos trabajando en la extinción y habrá tiempo luego para determinar esos hechos. Muy bien, gracias.
3: Doncs aquestes són les paraules del president de la Generalitat. Deia que no ha avançat massa quant al perímetre, però que insistia en que el foc encara no està perimetrat. Per tant, aquestes 150 hectàrees de les quals parlàvem, potser hagin augmentat en alguna hectàrea durant la nit, però de moment tampoc s'atrevia el president de la Generalitat a donar una xifra clara. Hem de fer una parada per a la publicitat i hem d'acomiadar les persones que ens acompanyen. Seguim pendents d'este incendi. Sonia García des Diario, Víctor Romero del Confidencial, moltes gràcies. Per estar amb nosaltres. Un altre dia més, que encara queda estiu. Gràcies.
4: Adeu.
5: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
6: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
7: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matrícula abierta desde el 1 de julio. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeropuerto de Castelló, Generalitat Valenciana.
10: Estàs escoltant A Punt, les notícies del matí.
3: Són les 9 i 27 minuts. Com els contàvem, estàvem molt pendents de totes les notícies que ens arriben des de Soneja. Volíem saber en quin punt es troba aquest incendi. Acabem de sentir les declaracions del president de la Generalitat, de Juan Fran Pérez Llorca, que no ha donat cap altra xifra nova, cap actualització d'hectàrees. Encara estan establint aquestes mesures, però de moment es parla d'un perímetre d'almenys 150 hectàrees cremades. Hi ha 240 efectius treballant contra el foc, un foc que encara no està perimetrat. nitrat de titulars que hem deixat de la nit a banda d'aixes 150 hectàrees cremades.

0: Mades es troba el fet que les flames haurien ja començat a entrar en el Parc Natural de la Serra d'Espadà, és el que va confirmar ahir el mateix president i ha tornat a dir en la declaració que acaba de fer des de la posta de comandament. I l'altre punt d'interès el teníem en les persones que han sigut desallotjades. Vora 500 persones han estat desallotjades, han hagut de passar la nit fora de les seues cases. Són persones de les localitats de la localitat d'Assuévar, que es troben ara mateixa a Soneja. Anem en directe, perquè el nostre company Enrique Tena es troba també en el mateix lloc, en el seminari de Segorbe, on han sigut allotjades algunes d'aquestes persones, la majoria d'aquestes persones, i volem saber quina és l'última hora. Enrique, bon dia.
1: Bon dia, què tal, com estan? Estan acabant ara mateix de desitjonar les 40 persones que ens han confirmat que s'han quedat així, que han passat aquesta primera nit al seminari de Segorbe. Així veiem sobretot gent gran, famílies completes, també destacar aquests 15 mascotes que ens comentaven que era molt important per a ells. En qüestió de minuts van tindre que desallotjar el seu poble, han vingut primer fins a Soneja, després van vindre així a Segorbe, i ara mateix, mentre estaven acabant el desdejuni, un cafè en llet, els han informat, els voluntaris que venen així i l'equip de psicòlegs, que avui també dinaran així. La informació que reben és en comptagotes. Volen tornar a les seves cases, però saben que el més important és que estiguen així. També agraeixen des d'ací la tasca que estan fent des del seminari de Segorbe.
0: Enrique Tena, moltes gràcies. Seguim pendents d'este foc. Deixem així el programa avui. Les notícies del matí torna demà a partir de les 8. Continuen informats i informades en les diferents finestres d'Apunt. Gràcies.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2.
1: De tu a tu.
2: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
3: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
4: Hi ha alguna cosa que tots compartim: el moviment. Girem, saltem i connectem. Arriba al Museu de les Ciències una experiència interactiva on tu eres protagonista, a soles o en grup. Al teu ritme, ballar, l'art de moure's. Mai perdes la curiositat. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades, con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeropuerto de Castelló, Generalitat Valenciana.

0: Són les 9:32, bon dia, des de la Ràdio Autonòmica Valenciana, en directe avui en un dia especialment marcat per eixe incendi que ahir s'iniciava en Soneja i que té en un any a tota la comunitat valenciana i també a gran part del país, no només per les dimensions de l'incendi, per l'evolució que està tenint. Ja heu escoltat fa no res el propi president de la Generalitat Valenciana, que està allí junt a la resta de consellers i servicis d'emergències que estan treballant amb tots els dispositius possibles des d'ahir mateix per a que aquest incendi no vagi a més i no s'ampliï. Hi havia diverses referències pel que fa al perímetre, encara que queden molts detalls encara que establir al respecte d'aquest incendi, que entre altres coses, doncs ja du a uns quants evacuats, vora 500, a banda de les mesures que estan prenent-se per a que allò no tire endavant. Un dels inconvenients, i per això comencem d'esta forma, és la onada de calor que a partir d'avui ens cau damunt, a part de la comunitat valenciana. Demà, si no m'enganya, estem parlant d'una alerta roja en València, ciutat, si no estic enganyat, ara li ho preguntarem a Victòria Rosselló, i la resta de dies que no seran en quant a temperatures mínims. És a dir, que hi ha que prestar atenció a tot el que anem a fer i com anem a viure i a afrontar esta nova onada de calor que, entre altres coses, ens complica una miqueta este inici del mes de juliol. Victòria, bon dia, què tal?
1: Bon dia, Sergi.
0: Menuda manera de començar la setmana.
1: Així és, la veritat és que esta segona onada de calor que afecta la península Ibèrica ens toca de ple en esta ocasió i que el primer que hem de dir és que estem davant d'una situació molt adversa perquè els avisos són ben representatius de quina és la situació. Anem a tindre temperatures extremes, ja sabem que estem en juliol, però anem a superar probablement les temperatures més altes que s'hagin registrat en juliol des de que estan en registres en alguns observatoris, demà i després demà. De fet, això ha fet activar a l'AEMET eixe avís roig. Primer anem per ordre i fem repàs dels avisos que hi ha actius avui. Avui estem en avís taronja en comarques com la Ribera, la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés, la Vall de Llora-Cofrents. Això vol dir que s'esperen en este comarques temperatures fregant els 40 graus. Això és avui. Però és que la resta del territori estem en avís groc per temperatures superiors a 35 graus. Per tant, pràcticament tot el territori afectat per avisos en previsió de temperatures altíssimes. Demà és el pic de calor, que es manté també dimecres, i almenys fins dijous hem de comptar amb unes temperatures excepcionalment altes. Demà, de fet, l'avís roig afecta la mateixa zona, sud del Golf de València, zones de la Ribera, de la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés, la Vall de Llora-Cofrents, poden registrar temperatures, atenció, superiors als 42 graus. Però és que hi ha una zona específica, en situacions com la que demà esperem, en què poden arribar a 44. És el sector dels municipis de Carcaixent, la Pobla Llarga, Sumacàrcer, al sud de la Ribera, nord de la Costera, poden tenir temperatures que fregaran els 44 graus. És el motiu d'eixe avís roig que demà fa que calga extremar les precaucions, perquè, com comentem, és una situació molt adversa, que dura fins dijous. També el risc d'incendis és extrem, cal extremar les precaucions, i hem de dir, si vols que te sembla bé, podem fer un repàs de quines són les condicions puntualment a la zona de l'incendi,
0: sí,
1: de Soneja,
0: bé, sobretot, sí.
1: I així podem un poc analitzar quina és la situació i per què parlem d'una situació molt adversa. No sé si heu sentit parlar, és diguem, un índex que ajuda a entendre la dificultat de la possibilitat de fer-se fàcilment amb l'incendi, i és la regla del 30, la regla dels 3-30. En un incendi, les condicions pitjors es donen quan tenim temperatures majors de 30 graus, sí, humitats ambientals menors de 30 graus i vent major de 30 km per hora. Els dos primers 30 els tenim, és a dir, tindrem en el cas de Soneja, al llarg de la jornada d'avui, una màxima de 37 graus que es donarà al voltant de les 4. A les 12, la màxima o la temperatura serà de 35, i a les 20 hores encara estarem amb 32 graus. Per tant, tota la jornada, amb les hores que ens esperen per a fer front a aquest incendi, per damunt dels 30 graus. La humitat ambiental a les 12 del migdia estarà al voltant del 15%, baixíssima. Això fa que la matèria combustible siga molt fàcil
0: d'ignició,
1: efectivament.
0: No?
1: Esta mateixa humitat ambiental al voltant de les 4 estarà al voltant del 16% i augmentarà una miqueta gràcies a la brisa, que diguem que és l'únic efecte positiu podríem dir, la procedència del vent, que no el vent, perquè qualsevol vent també dificulta les tasques d'extinció, però a primera hora, durant el matí, tenim una brisa molt fluixeta, s'activarà una miqueta més a partir de primera hora de la vesprada, podem esperar uns 18 km per hora, amb ratxes de més de 30, aquestes ratxes serien les que dificultarien l'extinció de l'incendi, però per altra banda és un vent que ve de procedència marítima, alguna cosa va d'on tenim, no és terral, sinó que és de procedència marítima, per tant porta una miqueta d'humitat. En qualsevol cas, la calor extremada i la sequedat fan que els índexs d'ignició siguin molt alts i que s'hagi d'estar molt atent avui, no només en l'incendi que s'ha activat, sinó en general a tot el territori per el perill.
0: Sí, perquè si existirà la probabilitat, pregunte jo, de tronades, això també ens fa estar alerta perquè fa els incendis, sobretot dels llamps latents de les tronades seques.
1: Correcte, correcte. Avui no és probable, però demà sí que tenim, que és el dia de l'avís roig, sí que tenim possibilitat de tempestes, que efectivament poden ser tempestes seques, és a dir, deixar només llamps, i que siguin un factor més en la possibilitat d'eixar ignició de la massa forestal, que està molt seca.
0: Anem a estar pendents de tot això i de quines són les condicions, a més de llançar avisos durant tot el dia i tot el matí, més bé durant estos dies, de què tenim que fer i què no tenim que fer respecte al nostre benestar i el del nostre entorn en una onada de calor com estes. Gràcies,
1: perfecte,
0: Victòria.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: Són les 9:38. Per començar d'una forma més o menys normal, vos diré que Copèrnico, el cèlebre astrònom polonès del segle XVI, va revolucionar la ciència en proposar la teoria heliocèntrica. Les seues reflexions sobre el cosmos i el coneixement ens van deixar frases memorables que reflecteixen la visió lògica, matemàtica i filosòfica del món, i encara que vos parega contraproduent, deia coses com estes: la natura mai no fa res superflu, res inútil, i sap traure múltiples efectes d'una sola causa.
2: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
0: Són les 9:39 d'este sext dia del mes de juliol de 2026, un dia no massa agradable perquè estem especialment marcats pel que fa a l'actualitat i també socialment en la mirada posada en eixe incendi de Soneja, que fa que estiguem especialment preocupats, sobretot per la evolució que puga tindre. Ja heu escoltat allò de la regla dels 3:30, les temperatures per damunt dels 30 graus, la humitat per davall del 30%, i afortunadament no un vent que supere els 30 km per hora, cosa que almenys ens dona un respir. Fa no res el president de la Generalitat, des del post d'avançament, ens contava i ens avançava que almenys n'hi ha cert control pel que fa a eixe incendi, encara que no està perimetrat del tot. Bé, anem a estar molt pendents del que puga passar. Avui és 6 de juliol i l'actualitat està marcada per grans esdeveniments polítics, ambientals i esportius. Destaca, com vos dic, eixe incendi de Soneja, que té en un ai a tot el país, però a nivell internacional Síria inicia una nova etapa amb la sessió inaugural del seu Parlament de Transició, mentre que a les Filipines arranca el judici polític per corrupció contra la vicepresidenta Sara Duterte. L'emergència del dia és viva també en el sud de França, on un devastador incendi forestal a prop de Perpinyà obliga a evacuar més de 10.000 persones. D'altra banda, el Mundial de Futbol viu una jornada històrica i plena de tensió després d'eixa eliminació de Brasil a les mans de Noruega. Els vikings estan que s'enixen i les xiques del programa també, més contentes que ningú, alhora que França i Argentina asseguren la seva continuïtat al torneig. Finalment, a Espanya, la jornada destaca per la presa de possessió de Juanma Moreno, Bonilla a Andalusia, i les intenses protestes ciutadanes a les Balears a causa de l'encariment de l'habitatge. El 6 de juliol, fent una miqueta d'història, és una data de grans fites sanitàries, culturals i polítiques. A nivell mundial, destaca l'any 1885, quan Louis Pasteur va provar amb èxit la primera vacuna contra la ràbia, salvant la vida d'un xiquet i transformant la medicina moderna. Això va passar tal dia com avui. En l'àmbit cultural, este dia commemora el naixement de la pintora mexicana Frida Kahlo en 1907 i la llegendària primera trobada entre John Lennon i Paul McCartney el 1957, que donaria origen als Beatles i a l'empresa musical més fructífera de la història. A més, en 1785, Estats Units va adoptar formalment el dòlar com a la seva moneda oficial, i a Espanya, el fet més destacat, va passar el 1864 amb la fundació de la Creu Roja Espanyola, iniciant una història clau de voluntariat humanitari. També un 6 de juliol, però de 1713, la Reial Acadèmia Espanyola va celebrar la seva primera sessió oficial de treball, i el 1980 va néixer el llegendari bàsquet Pau Gasol. Per seu a la nostra terra, per cert, recorda avui la mort de 1999 del mestre Joaquín Rodrigo, el cèlebre compositor sec natural de Sagunt i creador de l'immortal concert d'Aranjuez. I així mateix, també, els annals de l'antic regne de València registren en estes dates de 1412 la reorganització de les seues institucions per a jurar fidelitat al nou rei després de l'històric compromís de Casp. Són moltes coses les que tenim per davant en estes hores de ràdio que ens duran fins les 2 de la vesprada, que esperem vos aprofiten de companyia i, sobretot, de seguiment per a este matí de la ràdio que comença ja mateix, en este espai produït, com no pot ser d'altra forma, produït, com dic, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
3: Acabamos de tener una reunión para ver cómo va la evolución del incendio. En estos momentos hay trabajando muchísimos efectivos, más de 220 efectivos, y durante toda esta tarde han participado hasta 18 medios aéreos para intentar extinguir el incendio. De momento las condiciones climatológicas han mejorado considerablemente, no hay rachas de viento grandes, hay una buena humedad, y por lo tanto pues se va a seguir trabajando durante toda esta noche para intentar mantener el incendio dentro del perímetro en los que en estos momentos está. Tanto medios de la UME, del Estado, de la Diputación de Castellón y de la propia Generalitat están trabajando muy bien coordinados, y en cuanto a las personas que habían sido desalojadas, pues algunas han ido a residencias de amigos, familiares, y en el caso de un entorno a las 50 personas, 55 creo, sí, concretamente, pues han sido alojadas en el seminario de Segorbe.
0: I és que un nou incendi colpeja la comunitat valenciana des d'ahir diumenge. És un dels que més preocupa en estos moments en tota Espanya, i ho fa a les portes d'una onada de calor que, com heu escoltat, arriba a casa nostra a partir d'avui. Esta vegada sí que ens toca de ple. El foc, per cert, que afecta massa forestal, s'originava al terme municipal de Sonega, a l'Alt Palància, i avançava fins a situar-se a les portes del poble veí d'Azuévar, on unes 500 persones han hagut de ser desallotjades per la Guàrdia Civil. Això són les paraules que precisava ahir el president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, qui es desplaçava fins al post de comandament avançat i on s'estima que les flames hagin cremat ja al voltant de les 150 hectàrees. També Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i Interior, detallava que al voltant de 230 efectius de la Generalitat, l'Administració General de l'Estat, la Diputació Provincial de Castelló, són els que treballen en les tasques d'extinció. Valderrama, que també compareixia davant dels mitjans de comunicació ahir, juntament amb Pilar Bernabé, informava que més d'una quinzena de mitjans aeris han estat treballant durant la vesprada d'ahir per a intentar sufocar les flames.
4: Podemos decir que el municipio de Azuévar se ha evacuado, aproximadamente se han evacuado 500 personas, pero hay que decir que este municipio también es turístico y muchas de estas personas se han ido a su primera residencia y otras han sido trasladadas al centro cultural del municipio de Soneja, donde estamos dando avituallamiento y seguramente se queden esta noche en este centro cultural para ver cómo va evolucionando.
0: És un so no massa bo perquè s'escolten les maquinàries i les bombes dels camions de bombers de fons. Concretament, hi ha mobilitzats 15 mitjans aeris, incloent l'helicòpter de coordinació de la Generalitat i dos mitjans del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Al voltant de les 7 de la vesprada d'ahir s'afegien les unitats del 3er Batalló d'Intervenció de la Unitat Militar d'Emergència, la UME, que es desplaçaven des de la seva base a Bétera. A hores d'ara també s'estableix un post de comandament avançat a Soneja, des d'on s'ofereixen suport logístic i es coordinen les unitats desplaçades, on també es donen les declaracions que hem pogut escoltar abans de les 9 i mitja del matí. Juntament amb els dispositius aeris, també intervenen en les tasques d'extinció 8 unitats de bombers forestals de la Generalitat Valenciana, 3 de les quals són helitransportades, 4 dotacions del Consorci, un agent mediambiental, una unitat de prevenció d'incendis, coordinadors i tècnics forestals i un camió nodrissa de 35.000 litres. A més, per tal de facilitar la feina, s'ha tancat el port de Sagunt per a carregar aigua des dels mitjans aeris mobilitzats. I a més, la Generalitat ha decretat la situació del Pla Especial d'Incendis Forestals de la nostra comunitat autònoma, el PEIF, que s'estableix quan una situació d'emergència provocada per un o diversos incendis forestals pot afectar greument la població i béns de naturalesa no forestal, per a l'extinció dels quals pot ser necessari incorporar mitjans extraordinaris. Per cert, s'ha establit també un post de comandament avançat per a controlar l'avanç de les flames i coordinar les tasques d'extinció. I a conseqüència d'aquest incendi originat a Soneja, la Guàrdia Civil també ha ordenat el desallotjament de la població estació d'Azuebra, que és la que vos comentàvem fa un moment, i es tallava l'accés a municipi per la carretera CB-230 al llarg d'uns 8 quilòmetres.
5: Simplemente quiero agradecerle al conseller de Emergencias, como siempre, la colaboración total. Están aquí también los alcaldes y las alcaldesas de los municipios de la zona, en especial la alcaldesa de Azuebra y el alcalde de Soneja, a quienes están en este momento acogiendo a las personas que han sido evacuadas. En este momento vamos a explicarles a los vecinos también cuál es la situación para las próximas horas.
0: Situació d'expectació i també desesperança per a molts dels veïns i veïnes afectades pel foc que viuen amb por i tristesa aquesta situació, perquè no és la primera vegada que la viuen. L'agost de 2021 un incendi també va obligar a desallotjar la localitat d'Azuebar. A la zona on s'ha originat aquest incendi, entorn de la 1:30 de la vesprada i les 14 al corral d'Almaroz, hi havia diversos masos que quedaven afectats per l'incendi. Ahir, de moment, no es destaquen altres danys materials registrats. Dissabte, per cert, va ser igualment un dia en què es van registrar focs de nord a sud del nostre territori, però en general, això sí, els servicis d'emergències i extinció van poder controlar-los en qüestió d'hores. Com us diem, és un episodi desgraciat i al que hi ha que prestar especial atenció en esta, la nostra tasca de servici públic en la radiotelevisió valenciana.
2: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
0: N'hi ha altres coses també a les que donem una ullada a nivell nacional. A nivell internacional ho farem després, a partir de les 11 del matí, però ens quedem en algunes de les coses que també ens troquen relativament de prop. En l'àmbit polític i judicial, podríem dir, parlem del president de Tubos Reunidos, que va negociar el préstec de la SEPI i que nega el pagament de mossegades pel rescat. Abril Peidro, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, Francisco Irazusta, president de Tubos Reunidos, ha presentat un escrit davant del jutge Pedraz, en el qual assegura que l'operació li va suposar una reducció de més de 12 milions d'euros entre salari i prima i desvincular a l'actual presidenta de la SEPI d'este cas. També ha defensat que l'operació complia amb tots els requisits i nega el pagament de mossegades a la trama que presumptament lideraven l'expresident de la Societat Pública, Vicente Fernández, i Leire Díez.
0: Lucía Nadal, bon dia, què tal?
7: Bon dia.
0: Hisenda reuneix avui dilluns precisament a les comunitats per a fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos.
7: Sí, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, reunirà este matí dilluns al Consell de Política Fiscal i Financera, així com a la Comissió Nacional d'Administració Local. Ho fa per a fixar els objectius d'estabilitat de les administracions públiques de cara a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve, de 2027. La previsió és que el Congrés dels Diputats vote en el ple del pròxim 14 de juliol els objectius d'estabilitat pressupostària i el repartiment del dèficit que han d'assumir les administracions públiques. En cas que rebutgen eixe dia, com ja ha ocorregut altres vegades en esta legislatura, es preveu una segona votació en un ple el dia 23 de juliol. Tant el ple del 14 com el del dia 23 seran extraordinaris en realitzar-se fora del termini de sessions ordinàries del Congrés que conclou el 30 de juny.
0: I almenys 11 morts i més de 40 ferits en un atac rus de matinada assegut contra Kiev.
6: Sí, una pinzellada en clau internacional. Un nou atac rus contra Kiev ha matat almenys a 11 persones en la matinada d'este dilluns i ha ferit altres 46. Segons un balanç provisional publicat per l'alcalde de la capital ucraïnesa. Els efectius del servici d'emergències continuen buscant víctimes entre els enderrocs d'alguns dels edificis danyats per este bombardeig.
2: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: El Centre de Coordinació d'Emergències ha emès un nou avís especial que ha remès als ajuntaments i als organismes responsables en matèria d'emergències davant de l'arribada de l'onada de calor que afectarà la Comunitat Valenciana a partir d'avui dilluns i que està previst que es mantinga fins dimecres. Destaquem especialment ixe avís roig de demà en part de la província de València i també la capital. L'avís es deu a una entrada d'una massa d'aire molt càlida i seca unida a l'elevada insolació pròpia d'estes dates, fet que tindrà com a conseqüència un increment de les temperatures al mig de caràcter tropical. Aquestes condicions activaran avisos grocs i taronges per calor extrema, segons informaven. Tot i que el nivell groc d'alerta es manté principalment per a la província de València este cap de setmana, a partir d'avui dilluns i, com diem, fins al dimecres, s'afectarà pràcticament tot el territori en nivells grocs i taronges. També el roig que acabem d'anunciar. El pic arriba demà dimarts, que és precisament el protagonista d'esta onada de calor en el que la EMET estableix eixe avís per altes temperatures al litoral sud de València. També parlem de municipis com Carcaixent, que podrien arribar als 44 graus. En estos llocs passen de les pluges extremes a les temperatures elevades com qui no vol la cosa. I a més, en zones d'interior les temperatures podrien superar els 40 graus, mentre que a la resta de la Comunitat Valenciana oscil·laran entre els 37 i els 39 graus. Per cert, en este sentit, el CCE qualifica l'episodi com a riscós per a la salut, especialment per a les persones majors, els que pateixen malalties cardiovasculars i altres col·lectius vulnerables com els xiquets, sense anar més lluny. Per aquest motiu, recorden que cal limitar les activitats a l'aire lliure per evitar cops de calor i altres efectes associats a les altes temperatures, a més de mantindre una temperatura adequada dins de casa i vestir roba ampla i fresca. Pel que fa al risc d'incendis forestals, recordeu, el Centre de Coordinació d'Emergències advertís que serà molt alt o extrem, per la qual cosa s'han d'extremar les mesures preventives. I afegir només que, segons les previsions de l'AEMET, malgrat que el cap de setmana ja hi havia avís groc per temperatures màximes en tot l'interior de València i el seu litoral sud, el diumenge no es prevenien avisos, però ara es tornem a recuperar. No obstant això, tornen a activar-se avui dilluns i hi haurà, recordem, això no està mal recordar-ho, avís taronja, que és perill important, de temperatures màximes en tot el sud de la província de València, i avís groc per temperatures màximes en l'interior nord de Castelló, litoral nord de València i tot el litoral d'Alacant. L'episodi començarà a la una de la vesprada, per dir-ho d'alguna forma, i acabarà a les 9 de la nit d'avui dilluns. S'arribaran a assolir els 39 graus, però demà destaca i se avís roig en València ciutat i també el litoral valencià. Bé, tot això, hi ha que sumar-ho, 9:52, a parlar d'asfalt, de formigó o cobertes fosques, que són el patró comú dels nostres barris i que són perfectes per absorbir la calor i fer de les ciutats autèntics forns. Per estos motius, els experts demanen repensar els nostres municipis per afrontar les onades de calor presents i futures, entre ells Enric Guillen, que és professor del Departament d'Urbanisme de la Universitat Politècnica de València.
8: Incorporar más espacios verdes en el espacio público donde pueda ser. No se trata de plantar cualquier árbol, evidentemente. Hay que pensar qué variedades, qué tipo de sombra, la ventilación de los edificios, el juego con las brisas marinas.
6: També considera que cal tindre en compte la ventilació dels edificis o l'aprofitament de la brisa marina. Des d'una perspectiva més social, els experts parlen d'activar xarxes de vigilància entre les persones més vulnerables per evitar un increment de les morts. Gillen aposta per tindre les persones més majors localitzades i monitoritzades per a establir un sistema d'alertes.
8: Tener las personas más mayores localizadas, monitorizadas, y poder diseñar unos sistemas de alerta, poder atender a las necesidades de hidratación, de mudanza de estas personas a un refugio climático.
6: En una altra línia, la calor també genera una desigualtat que s'hauria de pal·liar. Els que tenen menys recursos i no compten amb habitatges condicionats són els que pitjor ho passen durant aquests episodis de calor extrema que vivim en aquests dies.
9: Lo que se té que fer, ver-lo com està.
10: I nos va agarrar algo, perquè estem sofocáis.
11: Me pongo mi gorrito, me pongo también cremitas.
12: Los que no tienen aire lo deben de pasar fatal.
6: Amb esta situació, les veus expertes destaquen els bons energètics i a les ajudes per a millorar l'eficiència dels edificis, entre altres mesures.
0: Però el temps va passant. Estem a principis del mes de juliol. Este ha sigut un cap de setmana d'eixides, sobretot d'eixides de gent que començava les vacances. I és que aquesta operació eixida per les vacances d'estiu d'enguany ha disparat els desplaçaments també per l'aire. Més de 4.000 vols efectuats la primera setmana de juliol dels aeroports de València i també d'Alacant. El dispositiu d'estiu incorpora una planificació específica per a gestionar la mobilitat motivada per l'eclipsi total de sol el 12 d'agost. Concretament, per cert, l'aeroport d'Alacant d'Elx, popularment conegut com l'Altet, ha sigut la ubicació d'enlairament prioritària al territori valencià, que ha enregistrat un total de 3.132 vols des del dilluns 29 de juny fins ahir diumenge 5 de juliol, fet que suposa un increment del 10,87% enfront dels 2.825 vols enregistrats per al mateix període de 2025. El dissabte va ser el dia de més afluència, amb un total de 482 vols programats, Lucy.
7: Pel que fa a l'aeroport de València, el nombre de vols s'ha incrementat un 6,19% respecte al 2025, quan van eixir 1.711 vols la primera setmana del mes de juliol, davant dels 1.800 d'enguany. En este cas, la jornada amb un màxim trànsit aeri ha sigut de divendres amb 268 vols. Tot i això, la Comunitat Valenciana ha enregistrat la jornada d'este dissabte com la predilecta per a volar amb un total de 739 operacions aèries entre estos dos aeroports. Un tret d'eixida a les tan esperades vacances d'estiu.
0: I l'Ajuntament d'Ontinyent, per cert, per parlar de poder refrescar-nos en la Vall d'Albaida, ha reforçat les mesures de restricció d'accés al Pou Clar per tal de protegir l'entorn natural i garantir la seguretat dels banyistes. En esta línia de control, l'aforament màxim es fixa en 450 persones diàries i només es pot accedir mitjançant reserva prèvia en el web oficial de reserves del Pou Clar. D'altra banda, també s'habilita un aparcament des d'on caldrà caminar fins a la zona de bany i també es posa a disponibilitat de la gent un servici d'autobús.
13: Se puede llevar aquí en la playa, perfecto.
14: Quan entres, tires un bany així que és àvia de naixement, àvia molt, molt gelada, i te sembla tota la tonteria.
15: Es queden tots els problemes en l'aigua i te'n vas nou. Si no, la cosa es descontrola moltíssim.
16: Que la gent vinga a gaudir i a disfrutar sabent que estem en un paratge natural.
0: Juntament amb aquestes restriccions que romandran vigents fins al 31 d'agost, l'Ajuntament ha emès una ordenança municipal amb indicacions per a la població i els turistes, entre les quals destaca la prohibició de fumar o d'anar amb animals de companyia. Diuen que no es pot entrar beguda, ni neveretes, ni menjar. I això ho destaquen des de l'Ajuntament, concretament Natàlia Enguix, que és la tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Ontinyent. No acabem este període d'actualitat sense fer també un repàs d'algunes de les portades destacades tant dels diaris autonòmics com de tirada nacional. Abril, però on comencem?
6: Comencem per clau, en clau autonòmica. Levante el Mercantil Valenciano obri com nom i se incendia Soneja i titula El foc amenaça l'espada.
7: Pel que fa al diari Les Províncies, també porten la seva portada el que és el primer gran incendi de l'estiu.
6: La mateixa notícia destaca el diari Informació d'Alacant, Infern a Castelló, on també llegim que una ferramenta monitoritza des de l'espai la temperatura del Mediterrani.
7: I com no, el periòdic Mediterrani de Castelló també obri la amb la situació a Soneja, el foc entra en la Serra d'Espada.
6: En les capçaleres d'àmbit nacional, en el país llegim que el 65% dels ciutadans creu que a Espanya hi ha lawfare.
7: I en El Mundo destaca que Delsi es querella contra Aldama i fixa a Garzón com a advocat. I fitxa, perdó.
0: Mos quedem en això i, a més, encarem ràpidament ja este temps d'actualitat cap a les 10 del matí, moment en què anem a posar la nostra mirada no només en ixe incendi que està sent protagonista des d'ahir diumenge pel que fa a les nostres serres. Vos recordem que inclús ha tocat ja ixe parc natural que fa que es preocupe especialment a l'administració i a les forces de seguretat que en este cas treballen de manera intensa. La UME s'ha incorporat, ho feia ahir de vesprada, i parlem ja de 500 evacuats, en este cas, pel que fa a les persones afectades. De moment estem molt pendents, com vos diem, de l'abans d'inxe incendi. Estem també al tanto de les diferents declaracions que puguem fer-nos des de la pròpia Generalitat Valenciana, també des de Protecció Civil, i com no, de tota la informació que mos puga arribar referida a tots els pobles i ciutadans afectats, en este cas, per inxe incendi, que junta altres que ens fan recordar tot el que ha passat en estos anys en les nostres muntanyes fan que dins d'este caràcter de servici públic esta casa, la Ràdio Televisió Valenciana, tinga la mirada posada en tot aquest tipus de desgraciats esdeveniments. Més avant ja parlarem de les causes, les conseqüències i tot el que ve darrere d'un incendi d'aquestes magnituds. Ara anem a ampliar tota aquesta informació i ho fem, com sempre, de la mà dels nostres companys de servicis informatius. Tornem de seguida.
17: Són les 10.
18: A punt. Notícies.
17: Última hora de l'incendi forestal de Soneja a l'Alt Palància. Les autoritats acaben d'actualitzar diverses dades importants, com ara la superfície cremada fins ara i les condicions meteorològiques. Al punt de comandament avançat, seguint l'evolució del foc, està Marta García.
19: Hola, què tal? Segons l'actualització feta pel president de la Generalitat i també per la delegada del govern, la nit ha sigut bona quant a les condicions meteorològiques i l'evolució de l'incendi és favorable. A més, també han comentat que el foc no ha fet molt de camí cap a la Serra d'Espadan. Ara mateix treballen 15 mitjans aeris, un total de 300 efectius per avançar en els treballs d'extinció. Volen avançar durant el matí el màxim possible perquè a partir de les 11 les condicions meteorològiques empitjoren. Així ens ho ha contat el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
20: Que aunque en estos momentos las condiciones meteorológicas son bastante buenas, la previsión es que a partir de las 11 de la mañana empeoren, ¿no? Que tengamos y entramos en esta ola de calor, y además vamos a tener rachas de viento que pueden llegar a los 40 kilómetros por hora, y que por lo tanto todo el trabajo que se avance ahora pues será importante, ¿no? Para intentar contener este incendio.
19: Quant a l'incendi, la superfície quemada, la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha dit que en estos moments ja arriba la superfície cremada a les 165 hectàrees. També ens ha comentat que el focus, l'origen de l'incendi, està localitzat, que va ser a una zona de pinada al voltant de les 13:48 del migdia ahir diumenge i que tot apunta també a que la causa no és natural. Escoltem Pilar Bernabé.
21: En este momento el SEPRONA lo está investigando y por lo tanto vamos a dejar que termine esa investigación para poder determinar las causas. Desde luego no parece que sean causas naturales, por lo tanto vamos a seguir investigándolo.
19: Respecte dels 500 desallotjats de la localitat d'Assuévar, finalment a les instal·lacions del seminari de Segorbe es van quedar a passar la passada nit un total de 41 persones. De moment ningú pot tornar a les seues cases. El president de la Generalitat ha dit que de cara a migdia actualitzaran també no només la situació de l'incendi, també la situació dels desallotjats.
17: Moltes gràcies, Marta García, des del terreny. A més, a última hora també ens hem d'apuntar que ja ara mateix, des de primera hora del matí, un total de 15 mitjans aeris treballant en les tasques d'extinció d'aquest incendi al terme de Soneja a l'Alt Palància. I també d'aquest incendi ens hem de comptar que, segons diversos sectors i agrupacions o entitats ecologistes, els plans de prevenció d'incendis ara per ara estan fracassant a la Comunitat Valenciana i no s'invertís prou en estos plans. Un problema que ve de lluny i que cada estiu es torna més evident a més incendis. Així, o almenys ho ha assegurat Carles Arnal, doctor en Biologia i membre d'Acció Ecologista Agro, en les notícies del matí.
22: L'administració no està prenent-se-ho en sèrio, no està invertint tot el que tocaria en prevenció. N'hi ha uns plans de prevenció d'incendis forestals, PAPIF, se diuen, per demarcacions territorials, i hem totalitzat aquest conjunt de plans i veiem que més del 90% dels diners que haurien d'anar a prevenció no van a veritable prevenció.
17: Per cert, la Generalitat ha augmentat el nivell de preemergència d'incendis forestals per avui a nivell roig, és a dir, risc extrem a tota la Comunitat Valenciana. També el Centre de Coordinació d'Emergències manté l'avís especial enviat dissabte als ajuntaments i organismes responsables en matèria d'emergències davant de l'arribada d'una nova onada de calor que afecta la Comunitat Valenciana des d'avui. És la segona onada de calor que colpeja tota la península i que avui arribarà a registres extrems i s'endurís amb temperatures significativament elevades que superaran els 42 graus en molts llocs. Les comunitats autònomes estaran afectades per diferents nivells d'avís. El territori valencià emet torna a activar este migdia l'avís taronja per altes temperatures en tot el sud de la província de València i groc a l'interior nord de Castelló, litoral nord de València i tot el litoral d'Alacant. Demà dimarts està previst que s'active l'avís roig per calor extrem a l'Horta de València, la Ribera Alta, Ribera Baixa i la Safor. En els esports, parlem de futbol, Espanya s'enfronta a les 9 d'esta nit a Portugal en els octaus del Mundial. Marc Romero.
23: La Roja tindrà la contra el rival més ofensiu al que s'ha enfrontat fins ara. Està dirigit pel tècnic espanyol Roberto Martínez i capitanejat per Cristiano Ronaldo, que té ganes de seguir marcant gols. Luis de la Fuente posa l'accent en ell.
24: Soy un declarado admirador de Cristiano, un jugador que hay que ser dependiente de él en cualquier circunstancia, con el talento que tiene, con la clase, con la calidad que tiene, en cualquier momento, en esas zonas donde se deciden los partidos, él es el mejor. No es que eso signifique que tengamos que hacerle un marcaje individual, no, vamos a intentar hacer nuestro partido y ser superiores a ellos y a él.
23: Víctor Muñoz estarà disponible i Nico Williams ha treballat amb el grup, però sembla que no jugarà. Espanya no ha passat octaus de final des del Mundial de Sud-àfrica 2010, precisament el campionat que guanyà. Mentrestant, el València i el Llevant estan fent el primer entrenament de pretemporada i el Villarreal ha començat les revisions mèdiques. L'Elx va més rodat perquè entrena des del passat dijous.
17: Gràcies, Marc Romero, en els esports. Això és tot de moment. Ens deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
2: De tu a tu.
0: Este dilluns, a les 8:30 de la vesprada, Punt a Punt. Partit de vuitens de final del Mundial entre Espanya i Portugal. El clàssic duel ibèric es jugarà a Dallas. Amb la narració de Luis Urrutia, l'anàlisi de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri i la coordinació de Salva Folgado. Este dilluns, des de les 8:30 de la vesprada, la selecció espanyola al Punt a Punt.
3: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
4: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
5: L'esport que realment t'apassiona.
25: Gol, humo, duro, aleluya, aleluya, empatalet.
5: Sempre al teu costat, passe el que passe.
1: Amunt i Avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
0: Vos recordem que la situació és especialment complicada per les altes temperatures que ens cauen damunt a partir d'avui, concretament a partir de la 1:30 de la vesprada, i que ens farà mantindre els diferents nivells grocs, taronges i sobretot demà i aquest nivell groc referit a la ciutat de València i també el litoral valencià. Per això, entre altres coses, els canons antiincendis del Saler en València s'han posat en marxa ja davant d'aquest nivell d'emergència i preemergència d'incendis forestals a Roig. Segons informaven des de l'Ajuntament de València, després d'augmentar la Generalitat el nivell de preemergència, a les 8:30 del matí s'activaven els canons antiincendis de la zona de El Saler. És que estem parlant d'un episodi i una situació meteorològica molt adversa que estem atravessant en la Comunitat Valenciana, que comença avui i va a dur-nos per un camí complicat en els pròxims dies. Recordeu que l'Agència Estatal de Meteorologia mos avisa i mos prevé que la segona onada de calor de l'any ens afecta completament i amb especial intensitat a partir d'avui i almenys fins el dijous. Estem parlant d'uns dies especialment complicats i unes nits també no molt més fàcils, vos recorde. També apunten des de la pròpia EMET que el pic més intens es registrarà entre demà i el dijous, és a dir, que avui encara no ha començat, tot i que poden haver ja certes complicacions derivades de la pujada de les temperatures pel que fa a aquest incendi de Soneja, que és on tenim especialment la mirada posada. I parlant d'això, precisament, tindríem que parlar una miqueta, si vos pareix bé, amb les persones que protagonitzen aquest episodi un poc més complicat, els desallotjats d'Azuévar. Per això anem a parlar amb Benjamín Escriche, que és l'alcalde de Soneja, que entre altres coses mos pot orientar i sobretot posar al dia d'algunes de les coses que en aquests moments estan vivint-se allí. Alcalde, què tal? Bon dia, per ser correctes. Hola. I per dir algo.
26: Buenos días, ¿qué tal?
0: L'incendi s'iniciava en la partida, com bé hem estat contant, si no estem equivocats, d'Almarós. Com és eixa zona, alcalde?
26: Bueno, pues la partida de Almarós es una partida que tiene pues tanto cultivo tradicional como zona forestal. Entonces, el incendio se inició allí. Es una partida que está dentro del término municipal, pero alejada del casco urbano. Por eso la preocupación, más que por el casco urbano de Soneja, era por el casco urbano de Azuévar, porque está más cerca de la población de Azuévar que de la mía. Pero bueno, afecta a los dos términos. Se inició en Soneja, como sí, digo, en esta partida, pero entró en el término de Azuévar y se acercó hacia el núcleo urbano, y por eso se tuvo que desalojar ayer y bueno, hoy continúa desalojado porque todavía no está controlado el incendio. Bueno.
0: Benjamín, la particularidad de la zona creo que es especialmente las masías, entre otras cosas, ¿no?
26: Sí, hay algunos diseminados, pero no son muchos. La particularidad es que el viento llevaba el incendio hacia el núcleo urbano. Esa era la preocupación más importante. Uh-huh. Y bueno, pues por eso fue el motivo de la evacuación del pueblo.
0: Acogen ustedes a la gente de Azuévar, que si no me equivoco son unas 500 personas, que no sé si son las habituales durante todo el año, porque justo no coincide ahora que se habrá producido la llegada de los veraneantes con el inicio del mes de julio.
26: A ver, se calcula unas 500 que pudieran haber en ese momento en el municipio, pero hay que tener en cuenta que estamos en verano y hay mucha segunda residencia y nos consta que muchas personas se marcharon a su primera residencia. Se acogieron al final unas 50 personas que han dormido en el seminario de Segorbe y, bueno, pues de momento siguen allí porque todavía no se ha autorizado la vuelta a Fueva.
0: Alcalde, se lo noto en el tono de voz especialmente que la situación es complicada, ¿no? Esto siempre es difícil de gestionar porque nunca sabemos el rumbo que va a coger.
26: A ver, bueno, la noche ha sido tranquila y la verdad es que la bajada de temperaturas pues nos ha ayudado mucho, sinceramente, porque el incendio, el perímetro no ha aumentado, pero sí que es cierto que se prevé una inversión térmica a partir de las 11 que puede complicar el asunto. Por tanto, pues estamos expectantes a ver cómo evoluciona a lo largo del día. El día va a ser también complicado porque las temperaturas van en aumento. Por eso es la importancia de estas horas de controlar y de perimetrar para lo que pueda venir a partir de las 11 de la mañana.
0: Están trabajando allí todos los efectivos posibles, tanto de la comunidad autónoma, de la Diputación, Generalidad, a nivel estatal, sí, sí. La unidad de emergencias.
26: Están todas ahí, casi más de 250 personas, de medios terrestres, a medios aéreos, la UME, por eso, por falta de efectivos no es. La cuestión es son las temperaturas que estamos teniendo, que esto es lo que está provocando pues las dificultades que están teniendo para poder extinguirlo.
0: Sí, hay aspectos que se nos van de las manos a los humanos, entre otras cosas, y esa es la realidad. La naturaleza a veces puede más que nosotros, alcalde.
26: Pues sí.
0: ¿Cuál es la situación del núcleo urbano de Soneja, todo esto?
26: No, nosotros, como ya digo, donde se originó el incendio está muy alejado del casco urbano. Entonces, a nosotros en lo que es el núcleo urbano no afecta. Al contrario, nosotros lo que hemos hecho es precisamente ayudar a nuestros vecinos de Azuévar y atenderles. A nosotros nos afecta, pues eso, lo que digo, la zona forestal y la zona de cultivo de esta partida. Pero bueno, la importancia ahora, la preocupación es Azuévar. Evidentemente, pues a mí me duele mucho que se queme mi monte, pero creo que las personas y las propiedades son más importantes.
0: Que no les viene de nuevo. Teníamos entendido que 2021 ya sufrieron un episodio parecido en Azuévar.
26: Justamente los dos términos, exactamente igual.
0: Igual que ahora.
26: Azuévar y Soneja, por desgracia, estamos unidos en esto de los incendios.
0: Alcalde, no le voy a
26: también
0: quitar.
26: También en 2009 pasamos lo mismo, pero al revés. Entonces fuimos nosotros los evacuados.
0: Sí.
26: Y también nos ayudaron los de Azuévar. O sea que entre las dos poblaciones, pues siempre ha habido hermandad.
0: Bueno, por lo menos alguna cosa positiva que sacar de estos episodios. Sí. Por cierto, esta mañana había una reunión a las 9 de la mañana. Hemos tenido en directo las declaraciones del presidente autonómico. Aparte de lo que nos ha contado el presidente Pérez Llorca, ¿qué otras conclusiones se han sacado o se han producido en esa reunión de las 9?
26: No, más o menos es eso. Decir que la noche ha ayudado mucho, porque evidentemente las temperaturas han bajado y el viento también, con lo cual pues digamos que se ha perimetrado, no está totalmente perimetrado, pero ayuda. Y el problema y la preocupación es a partir de las 11 que empezarán las temperaturas a aumentar.
0: Claro.
26: Sobre todo de cara a mañana, porque mañana va a ser un día muy complicado en toda la comunidad valenciana.
0: Mañana es el momento en que se complica todo, especialmente en el litoral valenciano y sobre todo en la capital, pero las temperaturas van a ser elevadísimas en toda la comunidad. Solamente preguntarle por la gente, ¿qué ánimos tiene, alcalde?
26: Bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? Estamos en ello.
0: Claro. me imagino. Bueno, pues mucho ánimo, lo que necesiten, ya sabe que la radio autonómica, por lo menos estamos para eso, que es nuestra obligación y nuestro derecho, estar al lado de todas estas cosas cuando se necesitan, y que en el momento necesite nuestros micrófonos o nuestros servicios, ahí estamos, para lo que haga falta. Un abrazo muy fuerte.
26: Igualmente, gracias.
0: Hasta luego. Parlem amb Benjamín Escriche, que és l'alcalde de Soneja, que entre altres coses han acollit els desallotjats d'Azuévar. Mos ha contat que també no és la primera ni la segona volta que passa, inclús ha passat de forma invertida en les que Azuévar ha tingut que acollir a la gent de Soneja, i que és una tònica habitual quan arriben els estius que este tipus d'incendis es produïsquen i la gent tinga que ser desallotjada. Parlem d'eixa reunió que es produïa este matí en eixe puesto de mando avançat, i estes, recordem, són algunes de les conclusions que, entre otras cosas, nos recordaba el presidente autonómico Pérez Llorca.
20: Que aunque en estos momentos las condiciones meteorológicas son bastante buenas, la previsión es que a partir de las 11 de la mañana empeoren, ¿no? Que tengamos y entramos en esta ola de calor, y además vamos a tener rachas de viento que pueden llegar a los 40 kilómetros por hora, y que por lo tanto todo el trabajo que se avance ahora pues será importante, ¿no? Para intentar contener este incendio. Quiero señalar que al final quedaron alojadas en el seminario Sorbe 41 personas. De momento no se va a poder volver al municipio. Vamos a ver cómo va la mañana, y a mediodía pues se decidirá según esté yendo el incendio y según se estén dando las previsiones meteorológicas.
0: Ni falta fa recordar-vos i autorecordar-nos a tots, així estem fent-ho, a més, a través d'alguns dels missatges que estem llançant així en la Ràdio Autonòmica Valenciana, a punt, especialment en este programa que implica directament als pobles i localitats, perquè està produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que n'hi ha que prestar atenció. Atenció al que tenim al nostre voltant, com puga ser a l'hora d'aquest risc extremat d'incendis, i també atenció a la salut i sobretot a la protecció de la gent més vulnerable, que són els que poden patir especialment i repercutir amb conseqüències excepcionals estos cops de calor. A banda de tot, anem a donar una ullada també pel que passa a la nostra comunitat, destacant i donant un temps als nostres companys de les publicacions locals i comarcals, començant, en este cas, per el periòdico d'aquí, on està Judith Celma. Judith, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Arrenquem la setmana molt pendents de l'evolució de l'incendi forestal declarat este diumenge a Soneja, a l'Alt Palància. Després d'una nit de treball intens dels equips d'extinció, el foc continua actiu. L'incendi va obligar a ir a desallotjar preventivament unes 500 persones a la localitat veïna d'Azuévar, i va motivar l'activació de la situació 2 del Pla Especial d'Incendis Forestals. A primera hora d'este matí, la CV-230 continua tallada entre Soneja i Azuévar, i sobre el terreny segueixen treballant efectius de la Generalitat, els consorcis de bombers de Castelló i València, el Ministeri i la Unitat Militar d'Emergències. Tot això coincideix amb l'inici d'una onada de calor que marcarà la setmana. Emergències alerta que des d'avui i almenys fins a dijous s'esperen temperatures que podrien superar els 44 graus a l'interior sud de València, amb nits tropicals i un risc extrem d'incendis forestals a tota la comunitat valenciana. Es demana extremar la precaució i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc. I en política local, nou terratrèmol a l'Ajuntament de Manises. El regidor de Compromís, Guillermo Martínez, ha presentat la seva dimissió, la segona en només unes setmanes, dins del mateix grup municipal, després de la marxa de l'edil Llurena Hueso. Les dos baixes alimenten la crisi interna de Compromís i obren interrogants sobre l'estabilitat del govern de coalició que encapçala l'alcalde Jesús Borràs. En els successos, la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa de tràfic de drogues al camp de Morvedre, amb 12 persones detingudes i dues plantacions interiors de marihuana desmantellades. També este cap de setmana, una dona de 60 anys ha mort a la piscina municipal de Mislata després de patir una parada cardiorrespiratòria. Malgrat els intents de reanimació dels socorristes i del SAMU, no es va poder salvar la seva vida i la instal·lació va romandre tancada durant tot el dissabte. I acabem amb agenda. El pròxim divendres 10 de juliol, el Castell de Riba-roja de Túria acollirà les 8ènes jornades de turisme del Camp de Túria, organitzades per el periòdico d'aquí, una cita que reunirà administracions i professionals per analitzar el present i el futur del turisme a la comarca. I fins a ser el resum d'avui, recorden que poden seguir tota l'actualitat al periodicodeaquí.com.
0: Tornem a la província de Castelló, concretament a l'extrem nord total, per a visitar Vinaròs i saludar a Emili Fonollosa, que està, com sempre, al capdavant de tot el que ens arriba des de Vinaròs News. Emili, bon dia i bon dilluns.
8: Bon dia des de Vinaròs News. Entre els diversos temes, notícies, reportatges, fotografies que hem inclòs en els últims dies, tenim que Salut i Esport, juntets amb el segon centre de salut i pavelló de Vinaròs, i és que oferim imatges dels dos centres ara en construcció, un pavelló i l'altre un centre de salut. Després també ens referim a que les piscines municipals han obert i estan ja a plen rendiment en totes les poblacions d'aquestes comarques. En quant a articles d'història, tenim un de la secció de construcció social dedicat als Jocs Florals de 1917 i la Torre Ballester. I també, pel que fa articles d'opinió, en la secció Vora l'Ebre, els cognoms locals, en el seu tercer capítol. Informacions d'actualitat també són que la retirada del camió sinistrat al Forcall amb animals en descomposició es retarda fins al divendres, tot i les protestes de l'Ajuntament i el veïnat. També informem que s'ha celebrat una nova jornada de les tertúlies literàries, Gegants de Gel, l'obra de Joan Benesiu, ha estat a debat. Informem de forma destacada també de l'incendi que ha patit l'entorn del Corral del Petiquillo entre Peníscola i Benicarló. Més informacions són que Vinaròs ha promocionat el llagostí a Oporto com a porta d'entrada per a descobrir el destí pel que fa al país veí, Portugal. Així mateix, ens referim a que Benicarló ultima la posada en marxa del nou ecoparc, un dels més grans de la Comunitat Valenciana en capacitat de gestió. I l'Ajuntament de Vinaròs farà una renovació integral de tots els parcs infantils d'aquesta ciutat. I com a cosa curiosa, que un vinarosenc ha aparegut en una entrevista en un mitjà prestigiós de Nord-Amèrica, Dani Koala, conegut per ser empresari del món de la música electrònica. I res més per part nostra.
1: Amunt i avall, a punt ràdio.
0: Deu i 22, amics, el panorama està complicat en tot el planeta. Avui estem parlant d'aquest incendi de Soneja que afecta i preocupa a tota la comunitat nacional, però especialment a la nostra comunitat autònoma, i del que estem molt pendents. Anirem actualitzant la informació i, sobretot, anirem estant recollint la majoria de testimonis que puguem, ja que tindrem en compte que inclús nosaltres, com a informadors, com a comunicadors i periodistes, ens agradaria tindre tot a l'abast de la nostra mà, però també hi ha que tindre en compte que les persones que poden transmetre-nos tots els detalls estan intensament ocupades, sobretot preservant la integritat dels seus veïns i sobretot preocupadíssims pel seu entorn, que quan es perd costa molt de recuperar, però tal i com siga possible anirem informant-vos de tot el que va passant en este directe fins a les 2 de la vesprada i també al llarg de tota la emissió d'esta casa, la Ràdio Autonòmica Valenciana. Però també tenim que mirar una miqueta més enllà, prou més enllà, diria jo, perquè 8 dies després del terratrèmol de Venezuela, el rescat d'Hernán, un jove que va estar durant totes les jornades sobrevivint baix les deixalles, ens ha fet a tots. Tal com siga possible, anirem informant-vos de tot el que va passant en este directe fins a les 2 de la vesprada i també al llarg de tota la emissió d'esta casa, la Ràdio Autonòmica Valenciana. Però també tenim que mirar una miqueta més enllà, prou més enllà, diria jo, perquè 8 dies després del terratrèmol de Venezuela, el rescat

0: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: Hi ha altres coses que també centren la nostra atenció en este directe d'avui, 6 de juliol de 2026. Queden només 13 minuts per a que siguin les 11 del matí. Actualitzarem de nou tota aquesta informació referida a l'incendi de Soneja, que esperem que es pugui solventar quan abans i que es quede en l'únic en el nostre territori. Però ara n'hi ha que parlar del transport per carretera, que, com comprendreu, és una peça clau en la nostra economia. Però també és un dels sectors que més està patint l'increment dels costos, especialment del combustible. A d'això, i això és una altra realitat, sumen la falta de conductors, la reducció dels marges empresarials i unes ajudes que, segons el sector, continuen sense arribar al ritme que necessiten les empreses. L'última enquesta de la Federació Valenciana d'Empresaris del Transport i la Logística dibuixa un escenari realment de preocupació, podríem dir. Baixa l'activitat, es redueix la rendibilitat i moltes empreses afronten ara un futur ple d'incerteses. Anem a analitzar la situació en el temps que tenim fins a arribar a les 11. Anem a intentar conèixer quines són les principals reivindicacions del sector i això anem a fer-ho saludant a Carlos García, que és secretari general de la Federació Valenciana d'Empresaris del Transport i la Logística. Carlos, què tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: A pesar del panorama que acabo de plantear, ¿qué fotografía se podría hacer hoy del transporte de mercancías en nuestra comunidad autónoma?
2: Bueno, el sector es un sector sacrificado como tantos otros y convive con una situación pues inestable, de bastante incertidumbre y donde en nuestro caso pues el tema de la guerra de Irak y toda la guerra de Irán y todo lo que ha afectado al precio del combustible pues nos viene sometiendo en este año a una situación de mucha tensión y mucha dificultad. No cabe duda que esto puede tener reflejo en más sectores, pero en el transporte tiene un impacto directo y real, económico y de preocupación en la medida que no se establece un plazo concreto. Bueno, pues esta es una situación que va a durar 2 meses o 2.5 o 3, ¿no? Esto pues se va alargando y nadie puede predecir cuándo se pondrá fin a toda inestabilidad.
1: Carlos, podríamos decir claramente que el sector está atravesando uno de los una de las peores situaciones de los últimos tiempos.
2: Bueno, es que el tema del combustible en nuestro caso es fundamental. Entonces, todos aquellos escenarios históricos en los que el precio del combustible se ha disparado más allá de lo que en condiciones normales puede un operador de transporte asumir, pues efectivamente le se colocará en una situación de crisis porque no es capaz de repercutir en buena medida ese exceso de coste y eso lo que tira hacia abajo es de su rentabilidad, basada ya en unos márgenes estrechos y tal, con lo cual efectivamente el momento es muy delicado. También es verdad que las ayudas que se plantearon, la que más nos afectaba a nosotros, los 20 céntimos por litro, pues esa, aunque debería haberse ya devengado desde el 22 de marzo, pues no se ha producido hasta ahora, a consecuencia de la necesidad de que Europa la apruebe, en fin, que llevamos ni marzo, ni abril, ni mayo, ni junio, pues no se ha percibido esa ayuda y los transportistas han tenido que soportar el sobrecoste que se ha producido en ese combustible.
1: Muchas empresas, de hecho, Carlos, aseguran que no pueden repercutir el incremento de los costes a sus clientes. Eso sucede por lo que nos estás contando y, entre otras cosas, porque es como a veces dar contra una pared sin que nadie te haga caso, ¿no?
2: Sí. El escenario no es absoluto. Cuando se habla de la mitad, eso significa que hay otra mitad que sí lo está pudiendo hacer. Quiero decir que bueno, por tanto, ahí habría que hablar de subsectores, ¿no? El transporte es un complejo y hay muchos tipos de actividades. Habría que hablar con algunos clientes ha sido más fácil, con otros ha sido imposible. Con algunos se ha podido repercutir algo, pero no todo. Bueno, es un escenario complejo, pero efectivamente, en este análisis que hacemos, preguntándoles a ellos, pues nos encontramos con un porcentaje muy alto de empresas que no han conseguido llevar a cabo esa repercusión y eso es muy complicado para esas empresas.
1: Claro, porque eso es otro cantar. Muchas empresas no pueden repercutir el incremento de los costes a sus clientes. De hecho, habrá transportistas que estén trabajando no con marges mínimos, sino con incluso a pérdidas.
2: Sí, eso puede suceder y por eso el combustible ha sido un factor de desestabilización y las mayores crisis del sector se han producido precisamente detrás de esa palanca, cuando algunos transportistas, sobre todo los más pequeños, no les es rentable trabajar en la medida que el precio del combustible supera el coste por el precio del combustible supera lo que van a percibir como consecuencia de ese transporte. No, ese caso probablemente no ha sido, en este caso no ha tenido la entidad que ha tenido en otras crisis, pero lo cierto es que para nosotros es fundamental. Por tanto, sí, hay situaciones de empresas muy dramáticas en ese sentido.
1: Podemos, afirmar, desgraciadamente, por muy agorero que parezca, Carlos, que algunas empresas, y ese debe ser uno de los temores que tenéis en la Federación, no puedan resistir si el escenario se prolonga.
2: Bueno, claro, ese es el riesgo final que al que algunas empresas en sus respuestas, en sus valoraciones a nuestra encuesta, nos están situando en esa previsión. Nos dicen, oye, que si esto se prolonga por más tiempo, la ecuación está perversa en la que las ayudas que se prometen no se perciben y la repercusión no consigo llevarla a término, pues efectivamente eso pone en riesgo la actividad de muchas empresas. El sector es duro, fuerte, es muy esforzado, es capaz de sobreponerse incluso en los peores momentos y esa confianza nosotros debemos tenerla, pero claro, deben cumplirse los requisitos que la normativa y la legislación establece, pues que la repercusión es obligatoria, que si hay una ayuda comprometida, pues se paga, quiero decir, es que si no, entonces sí que todo es muy complicado, ¿no? Tienen que cumplirse, ya de por sí la situación es complicada, pero si encima todos los factores que pueden ayudar a sobrellevar esa situación, pues no se atienden, pues entonces la situación acaba siendo dramática. Sí, estamos muy preocupados.
1: Y por si eso fuera poco, podemos hablar también de la falta de conductores, de manos especializadas, que continúa siendo uno de los grandes problemas del sector. En vuestra opinión, ¿qué está fallando?
2: Bueno, pues yo creo que ese análisis que venimos haciendo es complejo, ¿no? No hay un único factor. Claro, precisamente se nos dice, con cierta razón seguramente, que parte de la solución a la problemática de la falta de atractivo de la profesión tiene que ver con las retribuciones, que si mejorasen, pues eso haría más seguro. Pues yo creo que ese factor tendrá su relevancia. No digo que sea el único ni el más importante, pero seguro que una manera de hacer atractiva la profesión es pagando mejor. Por más que las empresas cumplan con sus obligaciones de salariales en base a los convenios colectivos y a las obligaciones que tienen, ¿no? Pero claro, si se dan situaciones como las actuales, en el contexto del que hemos hablado a lo largo de esta entrevista, ¿cómo voy a pagar más si difícilmente estoy consiguiendo mantener la actividad, ¿no? Por tanto, hay un factor ahí que es necesario normalizar y es la posibilidad de que la profesión se haga atractiva mediante mejores condiciones. Yo creo que no es solo tanto, a lo mejor, el salario como otras condiciones alrededor de la actividad, ¿no? Tener una actividad que me permita estar en casa de lunes a viernes, que no me obligue a tener un horario más o menos flexible dependiendo de cómo vayan los servicios ese día. Yo creo que la gente, las jóvenes generaciones, pues tienen sobre eso una visión de su vida pues más adaptada a lo que debe ser la calidad de vida actualmente, ¿no? Entonces, todas aquellas profesiones en las que le digan no, es que tienes que irte fuera de Valencia, por ejemplo, si fuera el caso, y pasar 2 semanas fuera porque te dedicas al transporte internacional. Bueno, pues a lo mejor me puedes pagar algo más de salario, pero es que yo voy a buscarme otra actividad que no me someta a esas condiciones más exigentes que el tipo de trabajo que yo quiero. Por tanto, los empresarios tienen también que repensar la actividad para adaptarla desde el punto de vista de las condiciones en que se presta. Y por tanto, hay toda una serie de condicionamientos. Luego, la seguridad, se nos dice, pero más mujeres al sector, ¿por qué no se acercan? Bueno, claro, pues porque hoy te quedas durmiendo en una carretera o tirado porque no hay zonas de estacionamiento parada, sí, o porque siendo muy vulnerable a los robos. Bueno, hay
1: eso
2: toda una serie
1: hoy
2: de...
1: Carlos, porque yo conozco décadas atrás mujeres de transporte TIR que eran transportistas y ejercían por toda Europa, incluso más allá. Es muy importante esto que estás diciendo ahora, la seguridad.
2: Sí, sin duda. Es un sector muy masculinizado, pero va habiendo, los hubo, como tú comentas, históricamente casos y sigue habiéndolos. Y para nosotros las condiciones de las unidades ya son mucho mejores. Ya no, los conductores no pueden cargar y descargar la mercancía, está prohibido. Mm. Es decir, que se han mejorado ciertas cosas en las que el esfuerzo físico, la penosidad desde el punto de vista físico se ha tratado de normalizar. Y en ese sentido la profesión podría ser más atractiva. Pero claro, si resulta que uno no tiene zona, tiene que hacer paradas obligatorias para descansar, y sin embargo no hay sitios donde hacerlo, pues eso es un problema. Si tienes que pernoctar en la cabina de tu vehículo y no lo haces...
1: Y tampoco estás seguro, claro.
2: Claro, pues todo eso no ayuda a hacer atractiva la profesión.
1: Carlos, solamente una última cosa. Si pudieras pedir tres medidas urgentes a las administraciones, ¿cuáles serían?
2: Bueno, básicamente hay que empezar por ahí, ¿no? Un poco, sobre todo, hacer, dar más seguridad, que haya más zonas de estacionamiento, que haya zonas adecuadas para que hagan la parada los vehículos. Otras son las zonas de carga y de carga. Nosotros, con nuestros clientes, con los receptores de la mercancía, hay una clave muy importante, y es que ellos deben tratar dignamente a los conductores. El conductor es una persona que llega a una instalación a completar su servicio y no se puede encontrar lo que hoy se encuentra. No tiene un lugar donde ir a hacer sus necesidades básicas. Es tratado de una manera, no diré vejatoria, pero un poco, un tanto indigna. Por tanto, ese tema es muy importante. Y aquí en particular, en nuestra tierra, tenemos el problema de la ITV, en la que nosotros venimos insistiendo. No puede ser que la gente no pueda pasar la ITV en Valencia porque el sistema es un sistema nefasto. Hay que tomar medidas respecto a esa situación. Y finalmente, ya que me planteas tres, yo añadiría una cuarta, que son las infraestructuras. Tenemos problemas a diario en la V30, tenemos en el bypass, la gente se desespera, y no hablo solo ya de los profesionales, hablo también de los usuarios particulares, en colas eternas, en tiempos perdidos. El tema de las infraestructuras es una asignatura pendiente. Hemos crecido, somos más grandes, somos más ciudadanos, tenemos más actividad, pero las infraestructuras se nos han quedado pequeñas.
1: Pues vamos a quedarnos con eso y en que esto pueda ser escuchado, sobre todo desde donde toca. Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido, haber estado con nosotros, y sobre todo eso, con el deseo de que por lo menos se solucione la mayoría de todas estas salvedades que tenéis los transportistas en estos momentos y el sector pueda seguir echando hacia adelante. Un abrazo muy fuerte desde la radio.
2: Bueno. Un abrazo a vosotros y muchas gracias por vuestro interés. Gracias por todo.
1: A ti, hasta luego. Estem a punt d'arribar a les 11 del matí. Un total de 12 mitjans aeris són els que s'han desplaçat este matí també a Soneja per intentar controlar aquest incendi declarat ahir diumenge i que afecta ja diverses hectàrees, segons el 112 de la Comunitat Valenciana. Sobre les 5 i 25 del matí s'informava que alguns d'aquests mitjans aeris anaven a començar a eixir cap a Soneja, entre ells tres avions, tres helicòpters de la Generalitat, l'helicòpter de coordinació i un avió anfibio tipus 1 del Ministeri. Això i més vos ho contem ara mateix i tornem en un moment. Fins ara.
3: Són les 11.
0: A punt. Notícies.
3: L'alcaldessa de València ha encarregat a serveis jurídics de l'Ajuntament un informe sobre les circumstàncies de l'entrada del regidor de Vox, Juan Manuel Badenas, en el local del sindicat d'estudiants cedit pel consistori a esta organització. El sindicat d'estudiants fa ús d'aquestes dependències municipals des de fa 3 anys en el marc d'un programa de col·laboració de l'Ajuntament amb entitats socials. María José Català ha declinat pronunciar-se sobre estos fets fins que conega l'informe.
4: Todo lo vamos a analizar. Yo he sometido a evaluación jurídica absolutamente todo, no solo los antecedentes del centro, si estaba en vigor la cesión, cuál era el uso del inmueble, sino por supuesto el objeto principal, que es analizar un poco por qué se entró, en qué condiciones, qué motivaba ese acceso, absolutamente todo. A priori yo no lo hubiera hecho.
3: L'organització estudiantil ha difós este cap de setmana unes imatges en què es pot veure el regidor de Vox, acompanyat d'altres persones, entrant en l'interior del local, i assegura que ja ho ha denunciat al jutjat. Mario Tercero ho acaba de dir fa pocs minuts. Ell és el coordinador del sindicat d'estudiants al País Valencià.
5: Todo un atropello a los derechos democráticos, a todas esas libertades democráticas que durante años de lucha hemos conquistado. Se han cruzado toda una serie de líneas rojas con una actitud totalmente delictiva, y yo creo que es importante que quede claro la gravedad de los hechos que estamos denunciando hoy.
3: Els grups polítics de l'oposició, PSPB i Compromís, també han anunciat que denunciaran el regidor de Vox, Manuel Badenas, a la Fiscalia. Mentrestant, a Alacant, la comissió municipal que investiga les possibles irregularitats de les adjudicacions d'habitatges públics a la platja de Sant Joan, en la promoció Les Naus, ha citat l'alcalde de la localitat, Luis Barcala. Haurà de comparèixer el pròxim 24 de juliol després de les peticions en bloc de tota l'oposició. Així s'ha acordat en la sessió d'avui dilluns. Han rebutjat comparèixer en esta comissió els regidors de Cultura, Economia i Hisenda, Naima Belgilali, d'Urbanisme, Innovació Informàtica i Agenda Digital, Antonio Peral, i d'Habitatge, Carlos de Juan, així com també, atenció, el vicealcalde i president de la pròpia comissió, Manuel Villar. L'incendi forestal de Soneja, a l'Alt Palància, ha cremat 165 hectàrees i el Sepronan investiga les causes que no són naturals. Ho ha dit el punt de comandament avançat, la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
6: En este momento el Seprona lo está investigando y por lo tanto vamos a dejar que termine esa investigación para poder determinar las causas. Desde luego no parece que sean causas naturales, por lo tanto vamos a seguir investigándolo.
3: S'espera que empitjoren les condicions meteorològiques per a l'extinció a partir d'ara. Mentrestant, del veïnat desallotjat d'Assuévar, també a l'Alt Palància, no podrà tornar a casa. Ho ha assenyalat el cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca.
7: Quiero señalar que al final quedaron alojadas en el seminario de Sorbe 41 personas. De momento no se va a poder volver al municipio. Vamos a ver cómo va la mañana y a mediodía pues se decidirá según esté yendo el incendio y según se estén dando las previsiones meteorológicas.
3: Recordem que els 500 veïns i veïnes del poble d'Assuévar van ser desallotjats ahir de vesprada. 70 van ser traslladats al seminari de Sogorb, on han passat la primera nit fora de casa.
8: Yo he dormido muy poco, al final estás un poco en el ay a ver qué va a pasar, cuándo vamos a poder volver. De momento no podremos volver, pero vaya, la noche nos han dado de cenar, nos dieron ayer comida todo el día en Soneja, o sea, hemos estado bien atendidos.
9: No nos podemos quedar, dice, no, coja lo que sea, nada, mira, las pastillas y la perra, y pa' casa, y aquí pa' acá.
3: En es esports, futbol, primer dia de treball per al Villarreal en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. Paula Alfonso.
10: Els groguets estrenen etapa a les ordres d'Íñigo Pérez. Les proves mèdiques del Villarreal comencen avui i es prolongaran fins al dimecres. La primera presa de contacte amb la pilota està prevista per al dijous. El davanter, Gerard Moreno, conta les sensacions del nou entrenador.
11: La veritat és que han parlat molt bé. Bueno, jo ja el conec, no, de la nostra etapa a Mallorca. Però bueno, amb ganes de treballar, de començar un repte nou, no? I bueno, amb molta il·lusió. Jo crec que tots tenim molta il·lusió, també és una temporada il·lusionant, on tornem a jugar a la Champions, així que bueno, amb moltes ganes.
3: Els equips que ja han tornat a la feina són el València i també, per cert, el Llevant. Això és tot de moment. Et deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
0: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
12: De tu a tu.
13: Hay algo que todos compartimos. El movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiencia interactiva donde tú eres protagonista, solo o en grupo, a tu ritmo. Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
14: Chaval, deja de mirar pantallas.
15: Amiga, de los muffins también se sale.
14: Señor, le agradecería que no me atropellara.
15: Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputació de València.
1: Este dilluns, a les 8 i mitja de la vesprada, un tapunt. Partit de vuitens de final del Mundial entre Espanya i Portugal. El clàssic duel ibèric es jugarà a Dallas. Amb la narració de Luis Urrutia, l'anàlisi de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri, i la coordinació de Salva Folgado. Este dilluns, des de les 8 i mitja de la vesprada, la selecció espanyola al punt tapunt.
16: Descansa la vista.
17: Què és la inspiració per a tu?
18: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
19: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
16: Obri la ment. Eres creyent?
20: Depèn de l'estació de l'any.
21: Con les carxofes.
16: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
22: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
23: Ara sí que me l'espera.
17: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
0: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
1: Les 11:07, este és el directe de la Ràdio Autonòmica Valenciana Apunt Ràdio. Avui un dia un poc, no dins de la tònica habitual de goig que tenim, entre altres coses, com de forma normal per aquest incendi de Soneja que fa que tinguem el centre d'atenció mediàtic posat ahir, però sinó també en les altes temperatures que a partir d'allà mateix començaran a invair-nos en tota la nostra comunitat. I a banda de que ara parlarem amb Juanjo Villena, que ja el tinc a l'altre costat del telèfon, dir, entre altres coses, que este és el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que de moment així anem a estar tot l'estiu, cosa que ens alegra i ens ompli de goig, no en circumstàncies com estes, però sí que ens alegra, i perquè jo tenia entès que l'avís roig era especialment per al litoral valencià i la capital valenciana, però, per exemple, des del grup del poble de Sorita, veig que indiquen que la Direcció General de Salut Pública també informa que per avui s'activa el nivell alt o roig per temperatures altes a la zona i apareix pràcticament tot el mapa de la Comunitat Valenciana en roig. M'ha sigut una tonaeta així un poc en Miguel Barrachina, no?, a l'hora de parlar. Jo mateix m'ha donat compte que ha tingut un alt i baix ahí com el conseller. Bueno, dit això, anem a prestar atenció a totes les coses que tenim al voltant. Ara mateix saludarem a Juanjo Villena, de Meteorred, però per ordre d'aparició escènica vaig a saludar a Miguel Bailac, el secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que estarà amb nosaltres, però només un temps determinat.
21: Sí,
1: no,
21: sí,
1: Miguel, bon dia.
21: A les 12 un compromís i m'he dit que anava abans, però molt bon dia.
1: Bon dia.
21: Què tal, bé?
1: Tu has estat saludant a Jessica, l'alcaldessa
21: de
1: Azuévar, este matí.
21: Sí, li he enviat un missatge, no m'ha contestat encara, però vamos, m'imagino que serà prou liat.
1: Estem pendents de poder parlar amb ella, però portem, pues, dona compte, des de les 9:30 que hem començat, en un tira i arroba con sabores si podem o no. Com està Pere Valenciano, el director del periòdico de aquí?
22: Molt bé. Estic viu, molt bé.
1: Pendó, has estat per la Vall d'Albaida, que t'ha tingut jo controlat en els pobles. Has estat...
22: En els pobles més menuts.
1: Per Salem, per Rugat, per...
22: Hi ha uno que no se m'oblida fer-me foto.
1: La policia no és tonta i actua per la nit.
22: Que meravella, per cert, que meravella la Vall d'Albaida.
1: La Vall d'Albaida és un lloc molt xulo. Sí. És el Valle de Tuscany d'ací de...
22: Una passada.
1: En el 95, en la Vall d'Albaida i especialment en Ontinyent, es va viure una situació molt complicada, la recordo jo de jovenet, de tota la contorna incendiar, tot el Portichol, tot el Torrater, tota la serra...
21: Això va ser el segle passat.
1: Sí, va ser el segle
21: passat. Perquè has dit lo de jovenet, dic que això és el segle passat.
1: No, i perquè era el segle passat també.
21: Per això.
1: Avui en dia, ixe territori encara no està recuperat del tot. I estem parlant del 94-95, per a que tinguem consciència de la magnitud dels incendis forestals.
22: En la comarca castellonenca de l'Alt Palància, que és on està Azuévar i
21: Soneja...
22: Hem de recordar que fa 3-4 anys
1: van
22: tindre un incendi molt greu i hem de sentir als alcaldes i a les alcaldesses com reivindicaven. Me'n recorde a uno del Partit Popular, que ara se m'ha anat el nom.
1: En 2009 també va passar i li ho contava jo
22: estava,
1: a Miguel.
22: Ja estaven ahí reivindicant la neteja i tal, i al final, no sé les causes, però sempre estem en la mateixa. I l'Alt Palància, que és una zona molt... important de preservar.
1: A veure, al costat de la Serra d'Espadà, no hi ha que dir res més. Com està Manolo Montal? Què tal? Bon dia.
23: Bon dia.
1: Tu, per la part periodística que el toca, doncs aquestes coses no vull ni contar-te també com t'afecten, no?
23: Per la part periodística, perquè jo, per exemple, visc en plena Serra Calderona. Vull dir que totes aquestes coses en la Serra Calderona, afortunadament, enguany toque fusta, no han tingut res, i l'any passat tampoc va ser cosa, però fa 2-3 anys ja tenen un parell d'incendis que alguns van ser molt intensos i pel que afecta la zona on viu més gent i tal, arriben a ser perillosos.
1: L'any passat, entre altres coses, també vam tindre algun dels sustos, com per exemple un dels altres parcs més preservats, com és el de la Font Roja en Alcoi, que ens va tindre ahir en un any uns dies, i mos va dur també a fer referència a algun dels incendis que, entre altres coses, mos han marcat específicament en esta comunitat autònoma. Bueno, abans de saludar a Juanjo Villena, Mar Gómez, què tal? Bon dia, com
2: què
1: estàs?
2: Què tal? Bon dia.
1: David González, amb ve baixa, què tal, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia, què tal?
1: Deixeu-me que parli en Juanjo, podeu preguntar-li el que vulgueu, però és importantíssim saber que la situació, desgraciadament... Juanjo, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Es preveu que es complique concretament a partir d'ara, pel que fa al vent i les temperatures que, mos contava Victòria Rosselló al començar el programa, des de que hi ha registres podíem estar parlant de les més altes.
5: Sí, sí, segur que sí. Tenim ara una massa d'aire que és molt calenta, podríem dir que està dins dels umbrals de rècord. Encara no tenim registres de rècords, però és de preveure que cap al dia, especialment de demà, que pareix que serà el dia més fort de l'onada de calor, sí que es podrien registrar, especialment a la província de València i al sud d'esta, al prelitoral i litoral, comarques com la Vall d'Albaida, de la Ribera Alta i Baixa, també a la Foia de Bunyol, Camp de Túria, això és més cap al nord, però també podrien tindre temperatures d'entre 40 i 44 graus, que són temperatures molt altes. I a mi el que em crida més l'atenció és que fa no massa, aquestes temperatures sempre estaven lligades al vent de ponent, a vent que arribava de l'oest, que tenia que superar les estribacions del sistema ibèric, que baixava cap al litoral i escalfava. Però la qüestió és que per a estos dies, avui, demà, dimecres, dijous, no tindrem vent de ponent. I en la massa d'aire, que ja és excepcional, barrejada amb vent que serà fluix, variable i en brises, tindrem els condiments ideals per arribar a temperatures que serien impensables sense aquest vent de ponent fa pocs anys.
1: Això, convindràs amb mi, que és altament preocupant. Lluny de no voler alarmar, la tònica que estem agarrant en els últims anys no és precisament com per a deixar-la passar i no fer-li cas.
5: Sí, no, perquè les masses d'aire són cada volta més càlides i després també estem en un entorn, en un mar mediterrani que està banyant les nostres costes i que ja arriba a temperatures de 27 i 29 graus, entre 27 i 29 graus, i està previst que fins i tot aplegui fins als 30 de cara a este cap de setmana prop de les Illes Balears. Això el que fa és aportar molts condiments per a que la calor siga molt adversa, perquè hi ha que dir-ho, no? I després també que les nits també es facin difícils, no?, de conciliar el son. No descansem i després tenim que adequar-nos molt bé, tenim que adequar les nostres rutines a aquestes temperatures de 35 fins a 40-42 graus, hi ha que hidratar-se bé, evitar esforços físics.
1: Però no estem preparats per això, Juanjo. Si el dones compte, lluny del que intentem protegir, que són les persones vulnerables, els xiquets, els majors, etcètera, la resta de la població, preparats tampoc estem per aquestes coses. I només un detall. Si farem un sondeig d'entre tots, per exemple, que estem així, lluny, no ho sé, d'algun privilegiat o privilegiada que puga permetre's per salut i per economia tindre l'aire condicionat tot el dia posat, la majoria no podem dormir ningú, començant per ahir.
5: Sí, sí, jo estava parlant estos dies en alguns alcaldes que tinc contacte habitual quan apliquen els fenòmens extrems, i parlaven d'habilitar zones comuns, no?, edificis públics, per al veïnat que no té accés a aquests aparells.
1: Els
5: no?
1: coneguts refugis climàtics, sí.
5: Correcte, correcte. I parlaven de biblioteques, no? Pot ser un bon lloc si està climatitzat per a que vagi la gent, per a que vagin els veïns. Els ajuntaments pot ser també siguen bons llocs per a que la gent que no té accés vagi.
1: Mira, les Miguel Bailà, que és el secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, està escoltant i està dient que sí.
21: Sí, sí, en efecte, sí, són solucions que hem de prendre i que ja és una prioritat, o hauria de ser una prioritat per a, i no per a algo puntual, sinó per a lo que mos ve de cara al futur. De fet, una de les qüestions més que s'està donant en el centre d'Europa, en París, en molts llocs que no estan preparats per aquestes calors extremes.
1: Això s'ha pillat en el pas canviat.
21: Claro, claro. Inclús estan dient, que feu allà en el sud d'Europa, que és Espanya i inclús Itàlia, de aguantar això de normal, no? Els bebès no estan preparats per a aquestes qüestions. I és precisament pues, tindre aixòs, o refugis climàtics o aixòs estàncies o aixòs solucions ja no tan temporals, sinó per a una temporada, no temporal, sinó per a una temporada, com pot ser una piscina sense més. Vull dir, a la millor, que és que no en centre Europa no, o en Europa del Nord no n'hi ha aixòs piscines que n'hi ha a la millor a l'abast en qualsevol puesto, per exemple.
1: En fi, Juanjo, per resumir, a què tenim que prestar atenció estos dies? Perquè pues estem fins al dijous, eh?
5: Sí, sí, a la onada de calor que té que estendre fins al dijous. Però a més de la calor, jo crec que també tenim que ficar el focus en les tempestes, perquè pot ser que de cara a la vesprada de demà, dimarts, també de la de dimecres, quan arribi la vesprada, en la calor acumulada del matí i en una mica d'aire fred que va arribar en les capes mitjanes i altes de la troposfera, el que farà serà que es desenvolupen núvols de tempesta per la vesprada. Que el problema que tindran és que estaran en un àmbit, no?, que serà molt càlid, en superfície en temperatures de 35 a 40 graus, que a més aquestes tempestes no portaran massa precipitació i també portaran vents que en alguns casos seran forts. Per tant, ja no hi haurà que estar atents als incendis únicament per la calor, sinó també per aquestes tempestes que tenen que créixer per la vesprada tant de demà com de dimecres. Així que tots tenim que estar molt atents, molt pendents d'aquesta situació que és important, que és adversa.
1: Molt bé, doncs Juanjo, igual si pareix, igual també podem parlar demà. Que tingues un bon dia, refresca tot el que pugues i hidrata't també.
5: Sí, igualment, que vaig a bé, vinga.
1: Vinga, bon dia. Adeu. Bon dia a la gent de Meteorred. Doncs pues, la majoria dormir no dormim i això influeix en la qualitat de vida, entre altres coses. Però no passa res que ells, si jo fora Carlos Herrera ho tindria molt fàcil poder definir-lo, però només en quedaré en poder dir, però t'ix el president del govern i te diu que atenciona com tienes que ver el eclipse de sol per al pròxim dia. I es queda tan ample el tio ahí fent els seus reels i les seues coses que crec que viu en un món a part, esta persona, en la que mos està caent damunt.
22: Sí, sí, sí.
1: És que si no ho dic, rebent.
2: ¿Habéis entrado en la página?
1: ¿De qui?
2: Tres eclipses, la que anunciaban en el TikTok.
22: No.
2: Claro, él hacía ese aviso para anunciar que han puesto en marcha una página, sí, en la que tú entras, tú pones tu localización y te dice con exactitud qué parte, o si lo vas a ver bien, si lo vas a ver con un porcentaje menor, y además que si no lo vas a ver bien te sugiere zonas cercanas y demás. Yo, por ejemplo, tú pones Valencia y te dice que vas a ver el eclipse 100%.
1: Yo les diré una maldad.
2: Es curioso,
23: si no vas a volver a verlo, que habría sugerirte es una óptica cercana.
1: Claro, claro. Sí.
21: No,
1: sí,
21: de fet, nosaltres en la federació vam tindre una reunió també l'altre dia i anem a informar a la població, sobretot perquè en el col·legi d'optometristes, perquè estan molt preocupats per aquest tema. Claro, perquè no n'hi ha col·legi.
1: Oye, perquè n'hi ha molt de tonto que mirarà directament al sol.
21: No, sobretot per als menors, per als xiquets, perquè no n'hi ha col·legi, però sí n'hi ha moltes escoles d'estiu, sí, campaments d'estiu, i que una de les activitats chules va ser por el eclipse, y ya, pero te quieres ser chula y segura, porque sí, si no es un problema.
2: Realmente sí que es un problema, porque sí, bueno, lo hemos comentado
4: esta casa
2: veces.
4: També ha organitzat una pàgina amb tota mena de detall, de fet, sí, m'acaba de ficar, per exemple, tu fiques la localitat, punxat Paterna, i te diu l'hora exacta en la que ocorre l'eclipsi total.
22: Esta, o sea, casa que... és... Apunt,
1: sí, sí, està a casa. Apunt,
22: apunt. No és casa Pepe, és apunt.
1: Apunt Radio Televisió Valenciana, sí. Però bueno, que estem tots solventats, perquè P.S. està ahí molt pendent de que no se'ns cremen les retines.
22: Jo recomano que a la gent que puga anar a la zona de l'Alt Túria, comarca de la Serrania o els Serrans,
1: sí,
22: Xelva fins a Aras de los Olmos, perquè és zona,
2: claro, es que
22: de la biosfera.
1: Tu saps que s'ha tingut que establir, un dispositiu especial, l'ha fet la Generalitat i la DGT, per la quantitat de gent que s'espera que vagi a veure l'eclipsi a aquesta zona que estàs dient. No me falta que vagis quidrant a més personal.
4: No. Sona horrible, que no vaig a ningú, que ja aniré jo.
1: No, a veure, és lògic que dependrà molt del punt i l'altitud, però és una altra cosa de la que poc es parla, i és la contaminació lumínica, que així podem estar oblidats de veure qualsevol fenomen astronòmic, sí, de dia encara com el sol, però per la nit oblideu-se, i clar, tots aquests llocs són privilegiats a l'hora de poder veure com a mínim les estrelles.
2: Jo he llegado a ver una estrella fugaz en València ciutat,
1: o sea, en València ciutat?
2: Puede suceder.
21: Bueno, el 12 d'agost l'eclipse, no?
2: Sí.
21: I el 14 solen ser les làgrimes de Sant Lorenzo, les famoses...
2: O sea que...
1: Però en les capitals, ja no en les capitals,
21: no.
1: I ja no parlem de pol·lució, de contaminació lumínica, és a dir, aquest grogor que tu veus en el cel, que dius,
22: anem a les zones d'interior de la Comunitat Valenciana, a la serrania, a tota l'interior, als ports, des del castell de Morella, des d'Alcoi també, que tenen...
1: Sí, allí també, te'n vas al Barranc del Cinc.
22: Alcoi, però d'alt, no baix.
1: Claro. No, però ja és un lloc on es poden veure coses, però no fa falta que ens referim, en Xàtiva jo crec que es podria veure, en llocs...
22: Jo he anomenat Altúria perquè és reserva de la biosfera, que és espectacular tot l'any.
1: Tu no pegues punta sense fer, entre altres coses.
22: Promoció.
2: 1:45, estaremos en eclipse total, ¿eh? Fíjate. Es un montón de...
21: ¿Cuánto?
2: 1:45. Empezará a 7:38,
1: no sé, pero para la gente de la radio...
2: Empezará 7:38:16... segundos y acaba 20:32:52. Es curioso.
22: Pues hem de reservar després en el restaurant dels pobles on anem,
1: Bonitos.
22: Aixina, deixem,
1: 2 minuts quasi, per nosaltres és un món,
2: mucho,
1: No sé com optimitzem el...
22: En 2 minuts d'eclipse n'hi ha un imputat més com a mínim.
1: Pues un punt estrany.
2: I quantes coses per més... minuto, quasi 2, no?
1: I quantes coses més poden passar en ixe temps d'oscuritat, entre altres coses. Es
2: animals, trio d'eclipse.
1: Els animals se tornen mis majares.
2: Sí, perquè, claro, de repente diran, ui, pues ya no tenemos que ir a dormir, las gallinas también se...
1: No, les gallines pobretes, les que viuen en el seu espai natural, bé, però les que estan en les granges, que estan allí en el...
4: No, elles ja no s'adonen de normal.
1: Estes que estan
2: realmente
1: pobres,
2: seria interesante hablar con centros de estos de estudio de aves, cómo se preparan para analizar el fenómeno y analitzaran qual és el comportament.
1: Pues un parc, per exemple, un parc d'estos, jo que sé, com el bioparc o Terra Natura, en què els animals estan mitjanament a l'aire lliure.
2: Observatoris d'aves,
1: en què veuran com de repente es fa de nit i esta gent dirà, hosti, sí, què passa? No? Sí. A banda d'algunes persones.
21: Sí, sí, algunes persones, això també. Jo als meus fills els vaig dir que no se aneu de festa, que això dura 1 minut i pico. No vos donarà temps a més.
1: Que aprofiten
21: quan cada noche són baraja.
2: 1 minut i pico el total. Però empieza por la tarde 7 i pico,
21: sí,
2: i
21: ja,
2: luego
21: ja,
2: se
21: ja.
2: Alarga. O sea,
21: total, 1 i pico.
2: Sí. Bueno, Manolo, total, però...
1: ja que estem així, els vikingos que venen pegant fort,
21: Ostres.
23: Molt bé, molt contenta més.
1: Venen acojonaitos.
23: Molt contenta més, perquè no empatitzé. Del que era Brasil quan jo era nano...
21: Sí,
23: era...
21: Brasil no es lo que era,
1: Andaba a dirlo yo, Miguel. Pero Brasil
23: sobre todo,
1: no es lo
23: sobre
1: que
23: todo,
1: era.
21: Brasil, desde que se fueron desde
23: a nivel
21: que Copacabana, caracteria... aquello fue a menos.
23: Pero sobre todo a nivel caracteria, vull dir, era una selecció que causava empatia fins i tot.
2: Total, pero...
1: I aquest tema sí, els vikingos que venen pegant fort,
21: Ostras.
23: Molt bé, molt contenta més.
1: Venen acojonaitos.
23: Molt contenta més, perquè no empatitzé. Del que era Brasil quan jo era nano.
21: Sí,
23: era...
21: Brasil no es lo que era.
1: Andaba a dirlo yo, Miguel. Pero Brasil sobre todo, ya no es lo que era.
21: Brasil, desde que se fueron...

0: una cantera.
1: Una cantera, no, hi havia una preferència per fer un joc espectacular, per competir, perquè també són competitius, i per jugar a futbol. És que lo d'ara és un grapat de niñatos sense
2: ni amor. No ho dius per Vinícius, no?
1: Per Vinícius el primer. Per qui li dona mà, per qui li dona mànega ampla, que és el seleccionador, el segon. O sigui, que molt content. Vaig xillar ben alt els dos gols de Erling Haaland, del vikingo.
2: Haaland.
1: I
2: que tío, qué potencia tiene,
1: Una barbaridad.
2: Té
1: pinta, és el tío que té pinta de dejunar tots els matins arenque ahumado i que se menja els carneros crus
2: de un en uno.
3: Yo creo que también le dará
1: sense pelarlos ni llevarlos la llana ni
3: res. Al tiburón a punto de putrefacto,
1: ¿eh?
3: Que también les gusta que a los nórdicos.
1: També?
3: Sí,
0: pues la cosa, dice que le agrada a David, que
3: tiburón,
0: que
3: fa molt
0: bona, però està molt bona,
2: estava,
0: no?
1: Segur que ells es menja a mossos i sí. Sobretot interes. Perquè està demostrant aparèixer en els moments on el seu equip li interessa que aparega i està demostrant ser un futbolista, un golejador...
2: Brutal.
0: El vikingo espere que venen a per nosaltres, ja.
1: I sobretot perquè també tenen una de les celebracions més xules,
2: sí, quan guanyen,
1: que és la del Remeros.
2: Hasta el Parlamento Nórdico, que ho va fer l'altre dia.
1: A Ronaldo, el de veritat, el gordo...
0: Això no ho dic jo.
1: De veritat. Le senta mal lo de la celebración.
4: ¿Por qué?
2: Pues a mí me
1: porque ha perdido.
4: Es que claro, es que tienen
3: hay que encajarlo.
4: Fatal.
3: Hay que encajarlo.
2: Yo espero que la furia española y el toro español agujere el barco.
1: Avise a Temps, avise a Temps, lo de esta nit me fa molt mal olor.
2: Ya.
4: No,
1: porque yo veig...
3: Oye, yo no, siempre no. Te veo muy cenizo.
0: No tendré que tornarme a pintar les ungles, ¿no?
1: Yo
4: no,
1: els dos últims arbitratges que jo he vist en Portugal,
2: Colòmbia-Portugal
1: i Croàcia-Portugal, me fa la impressió de que Infantino està suspirant per una final del Mundial. Messi-Cristiano.
5: Vols dir? S'està cuinant eixa final.
1: Vamos, té una pinta... A banda de que l'àrbitre que li han posat esta nit és Anthony Taylor,
4: sí.
1: Amb el qual Espanya només té un 45% de victòries i Portugal un 100% de victòries. Cada
3: oh, yo.
6: Yo me crec que
3: la Benita,
6: que anem a arribar al final. I ja
0: sí, sí.
6: A mi del partit d'ahir...
1: Benita, quin equip xuga?
6: A mi el partit d'ahir, l'únic que m'interessa és si les monxetes comparen... No celebrar en este cas si n'hi ha un vídeo de les monxetes que se varen viralitzar o no. Quan guanyà Brasil el
2: anterior. Ah,
0: monxetes futboleres?
6: Monxetes, però superfutboleres, sí, sí.
1: Imagine que
6: si
1: no.
6: Si feu algun programa de zapping...
2: Estaran fent penitència ara.
6: No?
1: Estaran fent penitència.
6: Un vídeo que s'ha viralitzat.
0: Estes no sé, però els de Belogrado tenen cru,
2: Ah, sí?
0: Buah, se'ls demana
3: se
0: un...
3: Se les ha caído la...
0: Sí. Estes van a ser les monjas penitenciàries, ja t'ho dic jo. Estan les futboleres, però les penitenciàries que ho tenen... Sí. Ho tenen color formiga, estes amics.
6: Serà lo que Déu vulga.
3: No estan per haver mucho partido,
6: Lo
3: no.
6: que Déu vulga serà.
1: Bueno, depèn on vagin, igual aquí, posen...
0: A quin tele... nivell hem arribat que les monges van a la presó i tot, tu? És increïble, no? Sí. Ho penses bé i dius, el món està molt mal. Les mongetes en la presó, si deurien d'estar ahí fent massapans i coses...
3: Expresidentes, así como sí, en el banquillo... Sí.
6: Mongetes sí. En la presó, casi... Avalos en la presó, jo no entenc res.
0: Buah.
6: Jo estava llegint este matí, n'hi ha un folletí, per si vos interessa la premsa rosa.
3: Sí.
6: Heu d'entrar en l'Espanyol i veureu... pues una conversa de chat entre Ábalos y Koldo quan encara era ministre un dia abans de ser de que el cessaren, però és tipus folletí salsa rosa, per si voleu entrar.
0: Vaig a per una altra. Que pena sí. Que a Miguel li queden 2 minuts sí. Només. Se parla del president donant consells per a que no mos cremem els ulls en l'eclipse, però ningú ha parlat de la caiguda dels sistemes i dels servidors de la Guàrdia Civil el mateix dia que empapelaven a la directora de la Guàrdia Civil. Això, mira, nadie sabe, nadie contesta, nadie... I va ser algo molt, molt curiós, entre altres coses.
2: En ese país hemos pasado de las casualidades a las causalidades.
0: Sí. Ho habeu sentit. Això,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Però no es diu res. No.
6: Més enllà de les casualitats o causalitats, lo que està clar és que en un país normal la directora general sí. Hauria d'haver dimitit o haver sigut cessada.
2: És que no és jo, xiqui.
0: O haver-se fugat a Laos.
6: En serio, no. Però ja no és perquè siga del PSOE. Jo, si fora el PP, diria exactament
2: lo mateix. Claro, és que jo, xiqui.
6: I n'hi ha gent en este país que més enllà des que estan en les trinxeres polítiques, que ja no són partits, a voltes s'han convertit en trinxeres polítiques, n'hi ha una

0: A part de la societat que intentem pensar més enllà de les trinxeres polítiques. I a mi, si la directora general siga nomenada per el PP, per el PSOE o per qui siga, en principi siga, sí, PP o PSOE, que són els que s'han anat alternant durant tota la democràcia, passa esto, ha de dimitir o ha de ser cessada.
1: Una altra maldat, xicoteta. Si guanyara el PP i tinguen que pactar en Vox a nivell nacional, la Guàrdia Civil li cauria a Vox, dic jo, no? És més lo seu, no?
2: Li cauria damunt?
1: No, li tocaria a Vox.
3: Això passat uns anys.
1: No, li tocaria a Vox, és més rotllo...
0: Nomenarien com a Dau a Santi Abascal.
2: Però jo crec que per el color verd. Per el verd.
1: Sí, però no ho vegeu més com de la Guàrdia Civil, no? Sí.
0: Jo crec que Santiago Abascal no seria ministre ni vicepresident, sinó que seria el director de la Guàrdia Civil, o el DAO, o, bueno, lo que puga ser, dins de que ell no té, no? No ha sigut Guàrdia Civil ni res.
1: No sé.
0: Però bueno, ell estaria...
1: Ni res. Entre altres coses, però, en fi, a veure.
0: És que no, d'aquest país, bueno, no té solució, ha sigut sempre i no la tindrà.
2: O bueno, crec que va ser un homolo que digui, no? Que los españoles llevan 500 años intentándose cargar a España y no lo hemos conseguido. O sea,
3: sí, això diria Don Bismarck, el país més el país més fort que conec és Espanya. Sí. Duen seres intentant destruir-se i no ho han aconseguit.
0: I el nepotisme d'ara, no hem de pensar el germà de Pedro Sánchez. Nepotisme...
3: En Espanya...
0: Vamos.
2: Sí, però, sin embargo, a mi una encuesta, jo no sé si me tinc que anar, però que parlàvem avui, crec que no sé si era el CIS o un diari, no recordo.
1: I aquest lloc, aquesta entitat de tanta credibilitat.
4: Sí, però bueno. La encuesta del Lawfare.
2: Lo del Lawfare. A mi me preocupa,
4: increíble.
2: Sí, a mi me preocupa moltíssim, de veres.
4: Sí, sí, perquè más de la mitat, un 60 y tanto por ciento piensa que efectivamente
2: existe Lawfare. A mi és una cosa preocupant.
4: Con lo cual sí demuestra...
5: A mi no me sorprèn, perquè és que està en l'agenda tots els dies.
2: Claro,
5: però
2: és preocupant. No me sorprèn, perquè, claro, lo que està dient alguns, al final va calant.
4: El machaque sistemático y diario hace mella.
5: Está presente tots els dies.
4: La percepción
5: normal.
4: De la gente.
2: A ver, tengamos un poquito de espíritu crítico,
0: que
2: ¿no?
0: Que tenim en este país un problema. Estem en dos trinxeres.
2: Sí.
0: La trinxera que només ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio, que no sé com es diu en valencià,
1: sí,
0: y al revés. Este es el problema. El problema es que toda la gent que milita y que es molt d'un partit hauria de ser de fer autocrítica en part.
2: Pero yo no sé, la culpa la tienen las pajas, eso es veres.
1: Es de veres.
0: Bueno,
1: venga, que esta es un buen remate. Yo no lo tiré, pero es
0: que
1: son
0: ya en el artículo del Español y Ábalos.
2: Claro.
4: La pena es que la autocrítica sería lo único.
2: Todo de relación este país.
1: Cuidado, Miguel, es verdad.
2: Gracias, venga.
4: La cuestión es que la autocrítica sería lo único que les evitaría la caída y el desplome, pero no lo hacen. Pero sí que es cierto, Miguel, que el estudio es 40 dB para El País y la cadena SER. Entonces, bueno,
0: nada,
4: pues...
0: Nada sospechoso.
4: Sí que es cierto que si preguntas a la gente, ¿crees en el offer? Bueno, pues no sé, no es lo mismo que si le dices, ¿qué te preocupa en tu día a día? Quizá ese no sería...
0: Pero yo voy a saber si la encuesta la fan telefónicamente, que supose que sí.
4: Y si es telefónicamente... Se han encuestado a 2.000 entrevistas online.
0: Online, vale. Ahora yo te digo...
5: Pero tú dices que la pregunta está dirigida.
4: No digo que esté dirigida.
1: Es intencionada.
4: Vamos a ver, con el CIS, por ejemplo, ya se sabe.
0: Si es online, me fíe regular, ¿eh? Ha de tindre complement telefónica y presencial.
3: Han anquilado dos voltes del CIS. La primera va a estallar la entrevista, porque me sembla més desagradable.
0: Y era llarga, además.
3: Però llarga, bueno, tu ja entens, quan te prestes una cosa, dices, però sobretot la vas considerar fins i tot invasiva, o sigui, desagradable, i a més li vas dir, mira,
4: o sea, que buscava algo.
3: Anem a parar així, sí,
4: buscava,
3: sí,
4: claro,
3: sí.
4: És la qüestió.
3: Anem a, i li digui, no, que ja queda poc, dic, és que m'importa molt poc.
4: Sí.
3: Vull dir,
4: ha quedat descalificado, no?
3: En efecte, no estic còmode,
0: pues
3: no estic a gust.
0: Pues que sàpigues que aquesta intervenció va ser un vot a favor de Pedro Sánchez.
1: Una cosa, vos l'han fet...
3: I la segona volta que quedaren ja directament, perquè a més el mòbil, ara en això que tenen de CIS, i dic...
0: Ui.
1: Vos l'han fet telefònica, però no vos han enviat mai cap escrita.
0: Ui, sí, a mi sí.
1: Jo tinc companys que els han enviat certificat
4: Ah, no.
1: Un, dos correus postals, de correus.
5: Però del CIS.
1: Del CIS. Un sobre advertint-li de que és la persona seleccionada per a participar en determinada enquesta, bla, bla, bla, bla, bla, bla, i un altre d'estos de quartilla en un muntó de folios plegats dins i grapats en tot el qüestionari.
3: La pregunta és...
1: Això té que valdre una pasta?
3: No, i la pregunta...
1: I la meitat ho tiren.
3: I la pregunta és què passa si no... No, si no contestes.
1: Jo conec tant de persones de 80 i pico anys com de més joves que no han contestat.
0: Que si no contestes és un vot a favor del PSOE i de Pedro Sánchez.
3: És com el famós...
4: Ante la duda.
0: Claro.
3: És com el famós... Los... Claro. És com el famós EGM. Vull dir, i jo he tingut EGMs que m'han eixit molt bé, com el de fa dos, com ara que no ha eixit tan bé, però...
1: La locura de l'EGM.
3: Però, bueno, tota la gent que jo conec que li ha tocat l'EGM, te diuen, te dirigixen el vot per a que siga cap a les nacionals, que és on tenen aquest negoci,
1: sí.
3: Val? I fins i tot a mi hi ha alguna gent que m'ha quedat indignat, estava allà una tarda i em deia, és que m'han dit que els vots per a les locals el cupo ja el tenien cobert. Ells adjudiquen una part del pastís...
1: Independentemente
3: de ahí no te vas.
4: Eso es lo realmente triste, que todos estos sondeos y todos estos ya no tienen ninguna credibilidad.
1: Independentemente de que n'hi ha una cadena que no fa falta ni que li facin a l'EGM, per acumulatòria, perquè és la cadena que més emissores establides té en tot el país, sempre li xirà, no. Claro, per quantitat, la majoria dels
3: oients. I perquè l'empresa que fa l'EGM per tallar el seu entramat. Per tant,
5: anem ahí.
3: Per tant, vull dir, si a, si a mi me conten un oient, però a ells es conten dos orelles, sempre van a trobar com a mínim el doble.
0: És igual que les televisions, que avui en dia el mètode històric de...
1: però això existeix encara,
5: això,
1: no?
5: Ja no. Això diuen, no, diuen, això diuen.
0: No funciona perquè avui veus la tele per la televisió intel·ligent, n'hi ha moltíssima gent...
5: Això deuria facilitar la mesura, si veiem la tele per dispositius intel·ligents. Però això deuria facilitar un nou sistema més adequat a l'actualitat.
1: Moltíssim, més que cada un còdic i un mando.
5: La qüestió és, interessa canviar...
3: Vaig a ser impopular, però vaig a dir la veritat.
5: A veure.
3: És complicat mesurar-ho, per molt que la gent veja per plataformes i tal, perquè la majoria, la gent té algun canal pirata on té les plataformes.
1: Tanta gent el penses tu que ho té?
3: Com?
4: O sea, que seguimos siendo unos piratas.
1: Ay, me voy, es que yo...
4: Claro, así
1: yo,
4: como vas a contar nada.
1: Yo si es nacer tonto y empecé que todo el mundo es conmigo.
5: Yo creo que cada vegada
4: mira,
5: menys...
4: Mira, los mundos de Yuppie que me decías a mí...
5: Sí. En el futbol s'ha reduït el consum pirata, jo crec que això és...
3: ¿Tú creus que s'ha reduït?
4: Jo crec que sí.
5: No, però, bueno,
3: però per exemple... Jo crec que s'ha multiplicat.
5: Sí?
1: A veure, una coseta, una coseta.
4: Jo crec que con la llegada de plataforma...
3: És com ara quan diuen, no, és que el negoci que està donant... les equipacions pirates de falsificades.
4: Hombre, que no tienen sitio donde guardar.
3: Clar, anem a veure una cosa.
4: Que requisan.
3: Jo, 50, 60 pavos en una samarreta, més gaste. 120 en una samarreta, no me'ls... Per tant, com no va a ser un negoci... El pirata no és el que fa una samarreta a 20 pavos, és el que la posa a 120. I se si és el pirata.
1: Però escolteu una cosa, dins de la meva ignorància, que jo des de que les teles es sintonitzen soles estic encantat de la vida quan te la compres. Però estem parlant de plataformes de pagament que són, jo que sé, per exemple, les que t'ofereixen, evidentment, continguts random, com futbol i continguts que pots veure de baix, entre altres coses, o sèries, teles i tal, i l'altra és que quan tu te compres la tele i te la poses en casa, jo no sé si funciona, això no funciona per l'antena, però funcionarà d'una altra forma.
3: Per internet.
1: I ella t'agarra i pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
3: però...
0: Aquestes xifres no són les que s'utilitzen a efectes d'audiència real.
1: Això és el que vull dir jo, això podria utilitzar-se perfectament.
5: Però és que a mi no és tan mesurable, no és tan fàcil.
4: Todo es estimativo.
1: Estan, o sea, te pueden enviar cookies. Yo, por ejemplo, es de veres. Poses la tele, es que tengo que hacer un tape para
3: la pública. Tú
1: poses la tele y tix... yo ahora estoy veient la nostra o la que siga.
0: Un anunci.
1: I mixen els quatre puntells del comandament a distància, persistir d'acord en una cosa en l'altra o no. Sí. O sea, puc fer això i ells poden registrar les meves preferències, no, però no poden registrar si estic veient-la o no.
0: Digital, claro.
3: I te posen publicitat digital. Però sí. És més, lo que sí que podries és comptabilitzar quants aparells ja sintonitzant.
1: Claro.
4: Un programa concreto.
3: Una opció. Ara bé, quanta gent n'hi ha, perquè no és el mateix que aquesta tele estiga en ma casa on vius jo soles, que estiga en un bar on hi ha 60 sí, persones ja mirant-lo.
0: Una ja cosa, suficient. Sabeu que n'hi ha una fórmula que és... tu pots, quan ha acabat un programa, pots començar a voler-lo
4: sí,
0: en
4: claro.
0: Un moment determinat del dia. Això tampoc és que es comptabilitza.
4: Com vale, que no?
0: Bueno. No.
4: O sea, pero que si yo empiezo a ver el programa plataformas
0: a tres
4: tarde
0: media,
4: y lo he hecho hacia atrás para verlo desde el principio,
5: ¿no? Ara mateix, ara mateix quanta gent veu la tele de manera analògica? Perquè en ma casa se'm ve al cap mon pare i ma mare, sí, i jo, oi? Els tres es veien per pues, una plataforma
0: pues,
5: de pago.
0: Antiga, claro, pues ara, per que... exemple, un programa, te poso un exemple, de como Fiesta en Telecinco de 6 a 9 de la nit.
1: Collos, no tenies uno de més cutre. N'hi ha
0: 6.000 espectadors únics. Després ara són també els espectadors totals, que són els que han sintonitzat, sí, mínim, que sí, igual són 2 milions de persones, però són 6.000, quan abans igual eren 2 milions de persones.
5: Claro.
0: I així tot el futbol també ha baixat. Bueno, l'Espanya va tindre 9 milions, si no m'equivoque, sí, l'últim.
1: Però depenent d'on, no?
0: 3 o 3 i pico milions, sí, i antigament serien 5 o 6.
1: I 20 i pico també.
0: En televisió espanyola, clar. Sí, sí. 9
5: posar, milions en la 1, però
0: si
5: després... Si n'hi
0: ha més plataformes, que no, claro, sé si és exclusiva o no.
3: Vale, meua. No, el futbol no és exclusiu, t'està donant tot el Mundial d'Azón, i el que molta gent canvia a la plataforma perquè sobretot no aguanten el comentarista de televisió espanyola.
1: Això, però això no ha sigut la democratització del futbol, veritat. El això què? Ha sigut els títols són els que manen, que ho faci una plataforma o una altra,
3: no,
1: i que les empreses o les televisions estatals i tal és que han perdut.
3: Nyanyatorum, tota la vida.
0: Bueno, doncs ara li faig un
1: temps una pregunta. Va. Són les 11:40, sabeu, ja.
6: Va.com, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
7: De tu a tu.
8: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
9: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
10: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
11: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
12: Som la veu de tots. Som

0: En fi, bueno, les 11:42 han passat només dos minuts i estàvem mencionant coses que... millor no és si ho escoltar, perquè, com tot en la vida, la ràdio també té una trastienda que riu-te de on el pare del col·lega del Gremlin compra el Gremlin. No vaig a dir-vos res més.
1: Sí, la tenda ixa.
0: La tenda ixa.
1: La tenda ixa ronyosa.
0: I el mal rotllo que donava el senyor ixe. Per cert, tu que eres friki com jo, lo de la tercera part és de veres o no?
1: Dels Gremlins?
0: Sí.
1: Espera que no.
0: A més, si és bona...
1: Ja.
0: Podia millorar moltíssim
1: però,
0: la situació.
1: Però, escolta...
2: Està vista, no?
0: La, vas a fer no. Que,
1: hi ha coses... A... Sergi, hi ha coses que convé no tocar-les. Vull dir...
0: Sí, estaré, la segona va ser un trunyaco. Veus? Un trunyaco com el dels vikingos, este que va, però... el més gran del món.
3: Els vikingos? Sí. Que ves en compte, eh?
2: Si fitxen a Gertrudis, ahí vaig a veure-la.
0: No, a Gertrudis la fitxen per donar-li mal rotllo, perquè jo me la veig a esta. Allí en la gradella.
3: En la porteria?
0: En la cara, o en la porteria. En la cara ixa que li posava a la del PP l'altre dia quan estava interrogant-la. Que si té un mínim de poder esotèric ixa persona, li van caure tots els mals d'ull a Gucci per haver a la del PP. I dic, a ningú que li passe, eh? Sí, sí, està a la porta dels partits i no sé el que podria passar ahí. Era això el que volies dir?
2: No, no, li volia preguntar sí. A ell, que és l'expert en esports, que què te pareix que Televisió Espanyola, que és una televisió pública,
1: sí.
2: Que paguem entre tots i totes, siga la que estiga emitint un Mundial quan això... En la meva opinió, hauria de ser una televisió privada que pot fer negoci, però no es costa un euro.
1: Ah, vale, és que hi ha una tradició en Espanya i és que la tele sempre s'ha clavat en aquesta història, igual que molts canals públics són els que fan també el Mundial en altres països, vull dir, des de dir un fum, perquè a més jo tinc la possibilitat de seguir per alguns canals que tinc el Mundial fora d'Espanya. I ocorre que sí, que a lo millor el mes, però també això seria com dir, bueno, pues así en esta casa no podem fer el futbol, perquè les ràdios també paguen per entrar en els camps de futbol i com són públics, però pues que no, els diners sí, haurien d'estar...
2: Però és que el Mundial, en una sí. Televisió que no emet, bueno, està fent la publi, està emitint publicitat, uh-huh. Quan al principi no
1: altra
2: podia.
1: Cosa és que emet, que deien que no emitien
2: que
1: publicitat...
2: Que ens costa pasta perquè en teoria no tenen publicitat per a costejar lo que
1: pues val. Sí,
3: nada, estoy contigo, Pere.
4: Però també es compren els drets de la Copa del Rei tots els anys, o sea...
2: Bueno, però la Copa del Rei és
3: demasiado més discutible. Fútbol
2: però un Mundial
3: general,
2: que ha sigut Mediaset o que podria ser a tres media, no?
4: Sí, a mi va més positiu que es faça en Televisió Espanyola.
1: Però és que jo crec que ahí també...
0: Mediaset al pas que va no li quedarà ni pa pipes, eh? Estos estan en picado.
4: I venien de fer el Mundial d'ells, tots els partits.
3: Tendrían que hacer la encuesta de a qué personas no les interesa absolutamente nada, que a lo mejor es la mitad de los españoles, eh? El Mundial. Y jolín, vaya pasta sí. Que nos gastamos
2: yo
3: para retransmitir para la otra mitad.
2: Yo creo que hauria de centrarse en
0: altres coses.
2: En altres qüestions més.
3: Eso sería ya mucho pedir, pero...
2: De producció pròpia,
1: ficció... ¿Sabes què passa? Que quan les televisions públiques o les ràdios públiques no trauen bons índexs d'audiència...
0: Gràcies a l'EGM.
1: La gent els mata. A la fi que fas, pues entres en el mateix.
3: Cositas que tal. Voy a darle el saque a Mireia con sí, Internacional, sí. Simplemente el saque de puerta, ¿no? De banda. Comentando que no sé si habéis visto las imágenes de los robots humanoides jugando al fútbol en la RoboCup.
0: Però
3: 2026.
0: Si no creieu a mi quan li vaig enviar les imatges a Manolo, primer el que es pega la tonya
3: fent
0: de Michael
3: el
0: Jackson
3: domingo.
0: I després és de les Olimpiades estes de la
3: Catana. Se jugó ayer en
4: la
3: Corea.
4: Claro.
3: Sí, la RoboCup. Y es curiosísimo porque van como... chafando mosca, o sea, van muy lentos, o sea, va todo como...
0: Pues es que van boremos atros, no anaven lentos, ¿eh? Lo que pasa es que estos se habrán hecho un poquet torpons, pero no eran gens lentos.
4: Este no será el mateix modelo que le va a rear una pata al xiquet. Van.
0: Ya, pero es que estos son molt torpes,
3: claro.
0: Això.
3: De,
0: porque serán...
3: De Corea.
0: Serán del Temu. Entonces,
1: del Temu,
0: claro,
1: claro.
0: Entonces no es lo mateix.
1: Serán robos del Temu.
3: Con claro. Sus camisetitas de color lila, sus...
1: Ni a públic i tot, ni a públic.
3: Público.
0: Sí, sí, sí. Això vol dir que...
3: Espectacular.
0: Tirem pa
2: que
0: porra.
2: No acaben d'estar.
3: O sea que nos vamos,
0: sí.
3: Nos vamos
0: bueno,
3: ya.
0: A mi lo que
4: jugarà millor que alguna selecció i tot.
0: Lo que més flipa té és el tema dels iranis, que
3: no
0: jo
3: entrau,
0: ja tinc...
3: No
0: jo tenia la solució, l'ha contat en la redacció, que és igual d'efectiva, però menys traumàtica que la del senyor Naranja, però ningú en fa cas. En quatre mitjans aèris estaria solucionat, però bueno, en fi, no, directament de l'incendi allí.
3: Exacte,
0: anava
3: a dir-te jo, riu-te tu dels mitjans terrestres que n'hi ha en la Serra
0: de Pa. Porten tres mesos, però ara porten des del divendres enterrant a l'Ayatolà.
3: I el que queda.
0: Que en la calor que està fent, si està fent calor allí, allò estarà més passat ja que pa què, però...
3: I l'encuesta que han hecho diciendo que los norteamericanos piensan que no ha servido absolutamente para nada. Que
0: los norteamericanos no més, tot el mundo.
3: Però no solo eso, no es que no haya servido, ha sido peor, porque yo creo que ha afianzado al régimen y a toda esa gente que estaba deseando que entraran, ¿no? Y que atacaran ese régimen feroz, pues claro, los ha puesto en contra.
0: Los ha convertido en mártires, claro, también, pero
3: no,
0: sí.
3: No, o sea, que ahora están como...
0: Vos repte que vegeu les imatges, son espectaculars. Riu-te de lo de la Meca y tot allí plorant les planyideres, el tal, el no sé què, espectacular.
2: Con
0: y dius,
2: Corea del Norte.
0: Sí, sí, y tot això que... Sí, bueno, sí. Es que de Múnich es un altre. Y pobrece tú com no plores, ¿sabes?
2: Hostia, a mí me costa...
0: Sí. Yo, depèn de què. Esta setmana la porto un poquet plorona, tot n'hi ha que dir-ho, però, en fi, ja no ho mencionarem, no m'agarre en directe, que no tinc ganes de fer ara de planyidera, però estic un poquet tonto estos dies. Bueno, de totes formes, i així fora...
3: Anem fora, anem a internacional, i pel que comentàveu del tema d'Iran, encara que no era un dels temes que portava preparats per avui, sí que vos diré...
0: Pues no m'agradaria caure allí enmig, ara,
3: no,
0: en tota la que n'hi havia.
3: No, però que ja comentarem l'altre dia...
0: Jo tinc mig cara d'iraní, o sigui, que tampoc...
3: Que dèiem, per què celebrar a tot això, no? Perquè es fan aquestes celebracions de la mort d'Ali Yamenei quan està mort ja 4 mesos.
0: Sí.
3: Bueno, pues d'alguna manera per a mostrar-li al món que ells estan més vius que mai. Ells més vius que mai, ens referim al règim dels ayatolàs, que no només és que no els han matat, sinó que han eixit reforçats perquè tota la seua gent està d'alguna manera fent-los màrtirs, no? Demostrant que ells estan amb el règim. Hi ha moltíssima gent que no està amb el règim, la gran majoria, però ells estan tancats a casa per por a que si fan alguna de les protestes pertinents ja sabeu que poden acabar ahorcats en qualsevol moment. Així que el món sàpiga que els iranians continuen patint.
0: Sí, sí, sí.
3: I que continuen incomunicats i que continuen sense poder viatjar a veure les seues famílies, que continuen sense poder eixir del país i que mentrestant, bueno, pues que allí en Teheran estan els que...
0: En el futbol sí que estan, Manolo, aquesta gent?
1: Sí, anaven al
4: Mundial. Estigueren.
3: Estigueren un rato, perquè ja no es van a pagar. Però los maltrataron, eso de tener que volver...
1: Va a buscar en la volta...
3: No podien dormir
1: en Estats Units, vull dir, tenien que...
3: El passaport.
1: Sí, tenien que anar a Estats Units, a Mèxic, a entrenar i tal, i no sé què, viatjar el dia del partit, acabar el partit,
3: barbaridad.
1: I no els deixaven ni pernoctar.
0: Però això no n'hi ha, dret, crec jo, eh? És igual que lo d'Eurovisió. Ai, que no vinguen a cantar perquè el país...
3: Home, no, perquè els jugadors,
0: no
3: quina culpa tenen, ara,
4: és un esport i ja està.
3: Però si ells són los que estan, o sea, les víctimes del règim al que atacava. Però bueno, ja saben que Trump és uno dels que està al mando del món i del Mundial.
1: I del Mundial, mira lo que ha fet.
3: Ahí anava jo, anava a preguntar-li a Manolo, què ha passat entre Infantil
1: evident que Infantino, si tots els presidents que ha tingut FIFA sempre han estat baix l'ombra i la sospita de la corrupció, vull dir, en Infantino no s'ha donat el cas, no hi ha ni ombra ni sospita. És evident que el senyor Naranja, que diu així l'amic, li toca, li va dir, escolta, hi ha un jugador meu que expulsaren. Vull que li lleves la sanció per a que puga jugar el pròxim partit.
3: Es que això no s'ha vist mai.
0: Això es diu prevaricació.
1: Hi ha un precedent.
3: En
1: el 64 a Garrincha li llevaren la targeta roja que va voler en les semifinals per a que pugui jugar.
3: I quin hizo la llamada en esa ocasió?
1: Pues en el 60...
4: En el 64, que es jugava
0: de Nixon o algú d'estos, seria?
1: No? El de Chile.
4: Sí.
3: Bueno, no passa res perquè no van anar molt més avant. Ja ha caigut Mèxic, que és una de les anfitriones. Caurà de si no res Estats Units. Amb la seva estrela o no.
1: Ojo.
3: O no.
1: Jo en este Mundial cada volta estic veient menys coses que me quadren i més coses que me conviden a la suspicàcia. Per això jo abans deia, ojo esta nit en l'arbitratge, que a mi me fa una mala olor terrible.
4: Bueno, i el camí d'Argentina a la final és també pa pegar-li una ullada.
1: És que jo continuo considerant que Infantino se mor per tindre una final Messi Cristiano, perquè és l'últim Mundial, té un poder a nivell de vendre i ser event bestial, i tinc la impressió sobretot des que vaig veure els dos últims arbitratges que ha tingut Portugal contra Colòmbia i contra Croàcia, me dona aquesta impressió.
4: Va fer bo a Platini.
3: Anem a ser millors encara. Anem a ser millors encara per a sobreviure a l'àrbit. Llegar comiditos.
1: Jo crec que Espanya avui o guanya molt sobrada o va al carrer. Vull dir, no, un partit de terme mig no... no veig, perquè ahí és l'àrea on poden entrar les decisions arbitrals.
3: Sergi, en este moment és quan llega la apuesta.
0: No, no, jo ja la vaig fer l'altre dia i
3: en ratifico.
0: Altra volta a pintar-me les ungles, no, jo, vaig aparèixer Carmen de Mairena.
3: Otra cosa seria, què seria?
0: No, jo
5: crec que no anem a patir. No vull dir-ho en veu alta, crec que Portugal va fer el seu xoc marrullero, puc dir-ho?
4: Dos o un any es guanyaren.
5: Poquito marrullero. Bueno, i què?
1: Però les penals, eh?
5: Però bueno.
1: Després de la caiguda d'air de Abueloti i de Ufarei, res me faria més il·lusió que...
5: Estàs parlant de Vinícius. I què li ha passat a Neymar? Per què té aquest bascoll i tots aquests tatuatges? Per què se li ha fet la cara tres voltes la que tenia? Això, què ha passat?
1: Això és que ha engreixat.
5: Ja
1: t'ho diré jo.
5: No, jo dic, no
1: però, sé. Però també te dic una cosa. Això és que suca pa en la fabada. Però...
3: Consultorio Mundialenc, m'encanta.
5: És fenomenal.
1: Però te dic una cosa.
0: Podríem fer-ho.
3: Consultorio Mundialenc.
1: Brasil, des del 2006... ja és més màrqueting que futbol.
5: Però a veure, si a més, bueno, és que no vull destrossar la secció de després, però si és que a més fallen un penalti només començar, la pilota se passejava per ahí, que jo dic, és que avui no guanyen ni bufant-los a la pilota, perquè...
1: I el penal que xiro en última hora és perquè l'àrbitre tingui ganes de complicar-se
5: 120 i pico minuts de partit.
4: Neymar atre primo de Vinícius, eh?
5: I després vinc a dir que les imatges de Vinícius felicitant a Haaland, bueno, com si haver fet una cosa ahí.
1: Sí, lo que ningú diu, perquè això ve donat per els mitjans que habitualment són els nacionals, que són els mateixos que fan la informació del Real Madrid, i per tant la tendència és evident. Lo que ningú diu és que Vinícius va amenaçar a l'àrbitre des del partit. I n'hi ha imatges.
5: Sí.
1: Això sí que no se diu. Se diu que ell li dona la mà com si fora la mare Teresa de Calcuta.
5: No, i a més, Manolo, com li dona la mà? En una roda de premsa en la
1: passant
5: que està tot
1: bé,
5: el món enfocant i va i li la dona perquè ell, pues, com a bon jugador madridista, sap el que és guanyar les mitjans de comunicació.
1: Exacte.
5: No ho fa en el camp.
1: Però ni me convenç en el terreny de joc ni fora del terreny de joc. La realitat és que Vinícius Ayr torna a ser Vinícius i en un moment donat en el que el partit se posa tens, ell amenaça un dels assistents.
5: En fi, ja en
0: vol fi. Més i vos quedeu sense secció. Sí,
5: en fi, bueno, no, ara vos conté coses que passen al món, perquè esta setmana...
0: Però tot... de bé o de...
5: Bueno, són coses que passen, Sergi. Algunes que fan alguna gràcia, altres que fan menys, però mira, estem mirant encara perquè Turquia, encara que no parega, forma part de la OTAN, i és on es reuneixen els 32 països en una de les cimeres més importants dels últims anys per el moment de rebombori, diguem-ho d'alguna manera, en el que arriba. Damunt la taula, la guerra d'Ucraïna, la relació amb Rússia i la situació de l'enmitjà. Sobretot, tema dels diners, Trump va empenyat en que Europa ha de gastar el 5% del PIB en la pròxima dècada. Però què pensàveu, que tot el tema anava a ser la reunió? Pues no, perquè ja està Trump escalfant la cosa i què ha fet? Ha pujat una foto de Giorgia Meloni a les xarxes socials i ha ficat necessita una ordre d'allunyament. Se'n recordeu de lo del G7?
0: Sí,
5: que
0: sí.
5: Que ningú s'havia volgut fer una foto en ella i ella es va fer una foto per a que no es quedara sola i tal, pues ara ja està altra vegada calfant ahí el tema amb Giorgia Meloni i des d'Itàlia ja han dit que no van a fer cap comentari.
0: Esto home, o s'avorrix món o no dorm mai i està tota hora maquinant, perquè no és possible que un sol cervell doni per a tant.
5: Però vosaltres
0: ni
5: us imagineu...
0: Ni els mil assessors de PS.S.P.S. Que li donen per tantes coses.
5: Vosaltres imagineu fa uns anys que ens haguera aparegut normal que una cimera de l'OTAN es publicara en memes i coses d'ús polítics a uns altres? És que jo és com que vivim en un món surrealista
3: la
5: i ja ho hem accepta.
3: És ja d'un calibre...
5: Que Trump publica una foto de Meloni com si fora ella una mindundi quan és la presidenta d'un país que forma part.
0: Sí,
5: és una cosa que ja, independentment del partit...
0: Però s'ha risc del papa, s'ha risc de tot el món. Ah, igual això no ho fa en el Kim Jong-un.
5: Bueno, pues no.
0: A que no hay.
5: No,
0: n'hi hauria que dir-li,
5: A que no t'atreves.
0: Donald, a que no n'hi han de fer una conya en este. Perquè igual...
5: No té tan no bé la cosa.
0: No, igual no és la cosa tan bé, perquè aquell està pitjor que tu, prou pitjor que tu.
5: Com diuen, sempre, per a un sempre n'hi ha un altre.
0: Sí.
5: I donem algunes dades de Venezuela, perquè mentre el país continua buscant desapareguts després dels dos terratremos del dia 24 de juny, el balanç no para de créixer, ja són 3.300 les persones mortes, més de 7.000 han resultat ferides i milers de famílies s'han quedat sense llar. I en aquests moments, què vos vull contar? Pues que, com sempre, l'entorn polític i la presidenta Delcy Rodríguez ha eixit a defensar la gestió que s'està fent des de...
0: La presidenta encargada.
5: Interina, és que m'agrada molt.
0: La paraula és, però jo sempre sent presidenta encargada.
5: Interina, he llegit jo. Ah, pues, és que m'ha agradat molt.
0: M'encanta la cosa. Estàs,
1: és l'encàrrega.
5: És interina.
0: És a dir, eres la... la...
1: Mister Taronja té una encàrrega que és la que li vigila el...
5: Per mi és la corresponsal.
1: La corresponsal.
5: És la corresponsal.
3: Haurem el títere.
5: És la corresponsal.
1: És com la xica del recaus.
0: De Ujier, de Bedell, no? És la presidenta Bedell de...
1: Per cert, aquell home que estava en una garita de...
5: L'entré, Manolo. L'entré. L'entré. Hernán, 43 anys.
1: Com mola.
5: I la interina ha anat a Borel.
0: Han tret loros, han tret gossos, han tret gats, han tret este senyor. O sigui, estan traient a tot el món. Em vaig superbé.
5: És una notícia molt... La vam donar divendres molt positiva perquè, bueno, dona un...
1: Era molt complicat,
5: un poc d'aire i d'esperança a aquestes situacions, però què cregueu que ha anunciat ara del sí? Tots criticant. Doncs pues mira, ha dit que van a crear una nova unitat militar especialitzada en emergències i desastres naturals.
0: Serà que havia anunciat una faja braga.
5: No, però dius, ara mateixa la crees, ara...
4: Sí. Arriba un poquet tard.
5: Ara que...
1: Ara ja no arribes.
5: És una cosa que està molt de moda.
3: Un país saqueado, el sector sanitari, o sea, reventado, o sea, si no
5: la
3: tenien...
5: Heu comentat no en part de que es torni a produir una situació
0: paraguda. Sí, la gent està intentant fugir d'allí per la por que tenen.
3: I totes les viviendes de la Guaira, por lo visto, se habían construido, que hay un fotos y demás de Chávez en aquel momento, se habían construido con poliespán y cemento, con lo cual, claro, del temblor, todas fuera, todas en el suelo.
5: I no sé si contar-vos en dos minuts una cosa que m'ha deixat una miqueta fora xoc, i és que, bueno, acabem amb Austràlia, conegueu que eliminó.
0: Sí.
5: Bueno, pues va el president, el primer ministre australià,
0: fas unes preguntes,
5: a un podcast, i es queda l'home així a relaxar mentre li fan l'entrevista i li diuen: en quin personatge públic t'agradaria tindre una relació? I ell, sense pensar-se, com si no fora ell, ningú, diu: que eliminó.
0: Pues home, no, diu, no va triar mal, eh?
5: Bueno, vale, hasta ahí la cosa, pues dius, pues ni tan
3: Tira.
5: Mal, no?
3: Bien.
5: Vale, però després la cosa va anar pujant de to i va acabar parlant inapropiadament, no vaig a reproduir.
0: De qui eliminó?
5: No, de coses que faríem que eliminó.
0: Home,
5: oi.
0: A veure.
5: Va començar a dir situacions...
1: I això me mola aplomant.
5: Home, clar, imagina que la polèmica ha sigut tan gran...
0: Lo pitjor que ha sigut si haguera triat a Delcy Rodríguez i haguera parlat inadequadament de les coses que haguera fet en Delcy Rodríguez.
5: Ja, però bueno, tu això pots contar amb els teus amics, Sergi, clar, però no pots anar a un podcast siguent el primer ministre mola, i dient...
1: Sí,
5: no.
1: Siguent el càrrec que tens...
0: Però què voleu si el panorama està com està? Bueno, a mi és que no ens sorprèn, si ja no ens sorprèn res.
5: S'ha disculpat la persona, l'ha liat, però s'ha disculpat. No sé si ha sigut un poc de... No lo volveré a hacer otra vez.
0: Sí, no volverà a suceder.
5: Ha sigut d'aquest calibre, la disculpa.
3: Me vine arriba.
5: Me vine arriba i...
3: Sí, un moment.
4: És que vaig jugar al Marry Fuck and Kill, crec que és el joc, que és mataries, et casaries o te gitaries, i va dir totes. O sea, tenia que triar quina faria amb ella i va dir totes.
0: Vamos, que hi ha gent que no té mesura, no?
5: Que tu pots ser primer ministre, però has de saber on estàs.
0: En fi, bueno, anem a veure com evoluciona l'incendi de Soneja, com van les coses en aquests moments. Nosaltres recuperarem el pols de tot això al tornar de les notícies de les 12, perquè encara tenim 2 hores de programa per davant, en directe, com sempre, així, en la ràdio. Gràcies, xics i xiques.
5: Adéu.
6: Són les 12.
7: A punt. Notícies.
6: L'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET, avisa que les condicions meteorològiques en l'incendi de Soneja a l'Alt Palància empitjoraran a mesura que avança el dia, amb ratxes de vent de fins a 40 km per hora, calor i baixa humitat, després que les hores nocturnes hagin sigut relativament tranquil·les. 9 unitats dels bombers forestals de la Generalitat, 3 brigades rurals d'actuacions forestals i 2 dotacions de bombers voluntaris del Consorci Provincial de Castelló treballen a hores d'ara per a tractar de perimetrar i avançar en l'extinció d'aquest incendi que ha afectat 165 hectàrees de moment fins, segons l'última estimació. A més, intervenen 9 mitjans aeris de la Generalitat i del Ministeri de Transició Ecològica. Esta zona de l'Alt Palància torna a ser castigada pel foc. L'agost del 2021 es van calcinar 420 hectàrees, la meitat d'elles del Parc Natural de la Serra d'Espadà. 300 persones van haver de ser també desallotjades de la població d'Assuévar. A partir d'esta hora, de les 12 del migdia, s'activen l'avís taronja per altes temperatures en tot el sud de la província de València i el groc a l'interior nord de Castelló, litoral nord de València i tot el litoral d'Alacant. Per avui, a les zones de l'interior s'espera que es puguen superar els 40 graus, un episodi de calor extrem que es nota ja i molt a les comarques del sud. Pere Conca, Alacant.
8: Sí, ara mateix, segons dades que podem observar en l'aplicació d'Obamet, moltes localitats alacantines ja superen els 30 graus. Com a exemple, a Ondara o Pedreguer, en la Marina Alta, els termòmetres arriben ja als 33 graus. També a esta graduació es troben a Orihuela, al Baix Segura, a Novelda, al Vinalopó Mitjà, són ja 32 graus. L'avís groc per part de l'AEMET per altes temperatures en tot el litoral alacantí estarà actiu fins les 8 de la vesprada. En l'interior nord, segons esta advertència, els termòmetres podrien arribar als 37 graus.
6: Canviant d'assumpte, continuen les reaccions a l'entrada del regidor de Vox a l'Ajuntament de València, Juan Manuel Badenas, en un local del sindicat d'estudiants cedit pel consistori a esta organització. Per a la candidata de Compromís a l'alcaldia, Mònica Oltra, Badenas, les responsabilitats de Badenas no són només polítiques, sinó també administratives, i apunta cap a l'alcaldessa Maria José Català.
9: El senyor Badenas ho té que pagar, no només davant de la justícia, ho té que pagar també en esta casa consistorial. Per això també el grup municipal de Compromís ja ha demanat l'expedient per arribar fins a les últimes conseqüències i també de qui és el cap d'esta casa, que és la senyora Català, l'alcaldessa de València, que encara no ha condemnat esta ràtzia feixista.
6: De manera similar s'ha expressat el portaveu del grup socialista a l'Ajuntament, Borja San Juan.
10: Lo que ha vulnerado el señor Badenas son derechos fundamentales. Si hoy toleramos que se entre en un local de una entidad y lo elevamos a la categoría de anécdota, estamos aceptando que mañana o que pasado mañana puedan vulnerar cualquier derecho fundamental, cualquier derecho político de los valencianos y valencianas. Badenas puede tener un voto necesario para la señora Català, pero la señora Català es alcaldesa de una ciudad. Y cuando uno es alcalde o alcaldesa de una ciudad, tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de todos los vecinos y vecinas que viven en ellos.
6: I la portaveu de la Federació de Mares i Pares d'Alumnes de València, Elisabet García, ha denunciat que no és la primera vegada que Badenas actua d'esta manera, assegura, amb organitzacions que tenen locals cedits per l'Ajuntament de València.
11: A la nostra seu, a la seu de FAMPA, València, cita en la plaça de la Jornada, en plena vaga, sobre el 5 de juliol, va passar un acte similar. És un local cedit per l'Ajuntament i el senyor Juanma Badenas es va presentar a la porta i es va gravar un vídeo dient el que sol dir de l'extrema dreta i cite. En este local residen entidades como FAMPA València o la Confederación Gonzalo Anaya que están al servicio político de Compromís y estos. Y tiene que acabar.
6: Més coses. La Universitat d'Alacant es recupera d'un important atac informàtic que va patir divendres i que la va deixar parcialment paralitzada. Ha sigut el major intent de ciberatac de la seva història i va afectar diversos dels seus sistemes interns. Tot això, la institució acadèmica ha informat avui que ha aconseguit controlar este intent i diu que ja s'han restablit els processos essencials per al funcionament de la institució, inclòs el procés de matrícula. En els esports, futbol, acaba d'aterrar a València el tercer reforç del club de Mestalla per a la pròxima temporada, Ryunosuke Sato. Eva Casanya.
3: El japonès passarà el reconeixement mèdic esta vesprada i si tot és bé signarà amb el club blanc i negre fins el 2031. El migcampista de 19 anys ja ha parlat amb el seu nou tècnic, Carlos Corberán. Estes són les primeres paraules del japonès.
12: I'm happy, so excited to play here. Of course, it's a big club.
3: Ha dit que està content, que espera fer una gran temporada. Mentrestant, l'equip ha començat avui el treball sobre la gespa amb dejas entre els efectius. Guido Rodríguez passarà la revisió mèdica al llarg del matí i el grup farà doble sessió de treball. Per cert, que el Real Madrid acaba de fer públic el fitxatge de Pedro Martínez com a tècnic de l'equip per a les tres pròximes temporades.
6: Això és tot de moment. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5. De tu a
13: tu. Vols que la teva marca arribi més lluny? En A punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
14: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
15: Este dilluns, a les 8 i mitja de la vesprada, un tapunt. Partit de vuitens de final del Mundial entre Espanya i Portugal. El clàssic duel ibèric es jugarà a Dallas. Amb la narració de Luis Urrutia, l'anàlisi de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri i la coordinació de Salva Folgado. Este dilluns, des de les 8 i mitja de la vesprada, la selecció espanyola al punt a punt.
16: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
17: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
18: Apunt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: Pues ja veus com qui no vol la cosa a estes hores. Encetem ja, mare meva, la quarta hora de programa en el que no res ens situarem ja pràcticament en la rampa d'eixida d'un dia intensíssim com avui, el 6 de juliol de 2026, en el que estan passant moltes coses al voltant, però hi ha que destacar i no deixarem de prestar-li atenció. De fet, d'ací no res, si pot ser, parlarem amb algunes de les persones afectades i sobretot tindrem en compte moltes de les qüestions que estan afectant, mai millor dit, a la gent de l'incendi de Soneja. Atenció a la pujada de les temperatures. Ho deia jo fa un moment en el temps de la tertúlia, estàvem mirant el mapa no només de la Comunitat Valenciana, sinó també de tot el territori peninsular, i està tot tirant de granate a morat, entre altres coses, i això vol dir que els graus van a pujar notablement, i això tenim que tindre-ho en compte. D'una, pel que fa al nostre voltant, perquè hi ha que cuidar molt bé què fem i com ho fem, i oblideu-se de foc ni de qualsevol cosa. I per l'altra, pel que fa a la salut, n'hi ha que prendre moltes mesures quan les temperatures són molt altes. No només per les persones més vulnerables, com són els xiquets, per exemple, o les persones majors, malaltes, que tinguin cardiopaties, etc, tensionals, sinó també nosaltres mateixos. Igual no mos donem compte, però d'un cop de calor mos dona un pajarito ahí fora sense voler, O sigui que alerta amb aquestes temperatures, que entre altres coses, si bueno, anem a la Ribera, encara que aixem mos parlament d'uns 44 graus. Demà estem en alerta roja en la ciutat de València i en el litoral valencià. Però per desengreixar una miqueta, sí que voldria dir-vos que tenim més coses en dansa i que en este programa mos ocupem. Si voleu, saludarem de nou a Xavi Calvo, que és el nostre col·laborador especialista en disseny, director de la Fundació del Disseny, entre altres coses, però també és dissenyador gràfic i divulgador del disseny. Javi, com estàs?
1: Molt bon dia, molt bon migdia. Com estàs?
0: I fresquet, perquè quan entreu tots aquest estudi dieu, què passa si sí, que està
1: així
0: la cosa...
1: Així
0: em quede, no? Bueno, som un refugi climàtic. Per cert, això hauria de veure's també en un futur, el disseny dels refugis climàtics.
1: Sí, què va ser, per què? Per què van aparèixer? I seria pues, divulgar també de les coses que se van fer malament o sí, millor, sí, sí, el que queda per la posteritat.
0: Mira, de coses d'estes, saps què em ve també al cap en estos moments? La... com es diu? La bòveda de les llavors.
1: Sí, sí.
0: Que
1: sí,
0: també
1: sí,
0: és un... en quant a disseny, en quant a concepte, lluny de la funcionalitat que puga tindre, quindrà poderosíssimament l'atenció, perquè és rotllo Bond allí dalt en...
1: Sí, se troba de colp. Ningú... bueno, ningú no. La gent de la zona sí que sap pa què existien, sí, però molta gent d'ara dirà, i allò? Allí enmig... Clar.
0: Sí, totes les tres coses són dignes de mencionar. Bueno, vam quedar l'últim dia en què parlaríem... d'objectes d'arqueologia, sí. D'objectes i gràfiques desaparegudes que molts ara recordaran, i avui anem a parlar de dos grans del branding valencià. Últimament estic un poquet enfadat en aquestes coses dels anglicismes.
1: Sí, sí. Branding, és sí, que ja m'ha sorprès.
0: És que estic enfadat perquè estan gastant ja massa termes d'estos que tenen perfectament traducció en espanyol o en valencià. Briefing, chico, pues tant el costa dir-me resum por resum,
1: bueno,
0: no?
1: Anem to the point.
0: Sí. Bueno, en este cas estem parlant de dos emblemes valencians que han desaparegut, entre altres coses, però que van ser molt, van ser punters absolutament. Anem a començar per este, a veure si, que crec que sí que se'n recordaran, entre altres coses, per el seu emblema.

0: Así conflueixen dos coses, m'atreviré jo a dir. Primer, la marca de teixits, de vaquers, concretament, que ara parlarem d'això, Xavi, i per l'altra, una altra icona dels anys 80, que eren els, si no sintetitzadors, estos miniòrgans Casio, els PT-80, els PT tal, i la pròpia tonaeta, que era esta música de fons, esta base musical.
1: Sí, ho té tot, jo me'n recordo del Casio LPT-1 aquell, que era la melodia aquesta, més enllà dels midi més professionals, no?
0: Sí, totalment. Ara sí que ha fet un viatge en el passat, però de què parlem? Parlem d'un màxim exponent textil de roba, en este cas, valencià.
1: Sí, de la primera marca europea de texans que va competir, se va posar cara a cara amb Isos Levis, no? Bueno, des dels 60 i 70, sí.
0: Sí.
1: De qui parlem?
0: De Lois, evidentment. L'emblema era un bou, si no m'enganya, no?
1: Sí, tenien també la tipografia aquesta com trencada, però molt senzilla, no? Tot molt net, sempre buscava transmetre esa modernitat i ese llenguatge sense deixar de banda tot el tema de la qualitat, i se va posar cara a cara a parlar amb Levis o amb Wrangler perquè feia un bon ús del disseny i del màrqueting, no? Que moltes vegades jo te dic lo de, bueno, això no és disseny, és màrqueting. Així jugava tot, perquè n'hi havia una gran coherència en tota la companyia.
0: S'havien alineat els planetes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, lo que tu dius, hasta en la música, no? O en quines persones tractava. La imatge gràfica que diem, molt coherent en el tema publicitari, les etiquetes, les botigues, l'embalatge, no? I en els 70 i els 80...
0: Però fins i tot el botonatge, si no recorde mal, eh?
1: Tot, les costures, tot, absolutament. I va invertir molt en tota aquesta fotografia publicitària, molta qualitat, models internacionals, estètica de moda, els ABBA, els d'ABBA van posar també unes samarretes de la marca i van vestir a nombroses celebritats i músics internacionals. Entonces, tot això la va convertir en la marca més reconeguda d'Europa.
0: De totes formes, ara parlarem de la evolució, com va ser realment, però jo crec que no va haver qui poguera fer-los ombra en aquell moment. En el mercat internacional, no ho sé, perquè no sé fins a on van arribar, però en el mercat nacional la cosa, bueno, tindre uns Lois era tindre un dels millors pantalons que n'hi havien,
1: sí,
0: millors texans.
1: I recalquem lo d'indústria valenciana, perquè molta gent a dia d'avui continua sense saber que era una marca valenciana. No feia servir el disseny només com a element decoratiu, era literalment una eina de diferenciació comercial, que és el que sempre diguem, ara estem 50 anys després reivindicant el disseny com una ferramenta de diferenciació, d'internacionalització, doncs això és el que va fer Lois.
0: Molts podrien estar pensant, tampoc n'hi havia que calfar-se massa el cap per a uns vaquers, no? Per a una marca de vaquers que, depenent de l'època, podien donar-se per venuts, però per sistema, encara que no era així.
1: Clar, però continua lo de sempre, no? Avui, any 2026, faci esa reflexió, però en els anys 70, imagina't, no? Una empresa valenciana diguera, no, ens posem en això, ho fem de qualitat, i que algú va dir dins de l'empresa, escolta, que podem internacionalitzar i convertir-nos en el referent europeu, i ho van fer.
0: Escolta, en aquell temps també existia allò com avui en dia de les celebrities, és a dir, dels que lluïen la teua roba, encara que foren texans o roba més informal, per a
1: sí,
0: influir sobre els demés.
1: I jo me'n recordo, i tiré també del llibre este d'escenes del disseny valenciano que tenim,
0: sí,
1: on van fer arqueologia de trobar aquestes imatges, com el grup de música ABBA portava les samarretes de Lois, o també, i més enllà de les celebrities, van empatitzar en gràfiques del còmic d'aquella època. El còmic o el cinema, no? El King Kong vinculat amb Lois directament. I tot això, pues, és el que va fer posicionar-se. No era només una campanya, era tot, absolutament.
0: És com el que farien avui en dia marques més conegudes, encara que industrialment massa massificades, que firmen en multinacionals com Marvel, com Disney i coses d'estes, i dius, ostres, esto es com han aconseguit la franquícia, la utilització del producte.
1: Amb diners torrons.
0: Claro, eren uns precursors d'això, pràcticament.
1: Sí, absolutament. I tenim, per això ens agrada rescatar aquestes històries de disseny valencià, perquè rescates els autèntics precursors de coses com la moda, els texans, tan vinculats i tan arrelats a la comunitat valenciana, no? El tema textil, el tema de la moda.
0: Bueno, tinc que dir, i en això estaran d'acord inclús les meves companyes i tot, que era una època molt fàcil. Mira, no sé per on va. és que no n'hi havien grossos. Tot el món tenia unes cintures, uns culets, uns abdominals, uns bracets i unes cametes que donaven per a molt. I ara estem tots que no hi ha forma de... Però o no es veien, entonces.
1: Jo estic segur que n'hi hauria d'absolutament tot. Jo vaig néixer al 80, però n'hi havia tot.
0: Que jove eres.
1: Més que ara, sí, encara que no em parec. Però lo de fer servir el disseny per cuidar tot això,
0: sí,
1: i cuidar també la diversitat, que és algo que avui en dia se parla i que segur que aquesta paraula no existia en els 60 o 70, però se va fer, i al final era un tema de qualitat. Jo penso que quan parlem de qualitat, el disseny, pues no se diria disseny tampoc, li dirien la gràfica publicitària, l'art gràfic, el patronatge i tal, però tot era disseny, absolutament. I és quan el disseny el veus tan arrelat a la indústria valenciana.
0: Mira, tinc una altra paraula d'estes que m'agraden a mi, perquè parla del disseny que estàs dient tu dels pantalons, els patrons, en este cas, ajustats, que es donaven de per si, avui en dia, en les panxes que tenim, això no podria ser. Les rentades del denim, segons l'Ore, o els detalls, parlàvem fa un moment, el botonatge, les costures, les etiquetes de cuir, tot en si estava perfectament ajustat, podíem dir?
1: Sí, sí, en coherència. Al final és tindre un relat, i és quan el disseny no és un eslabó més, al final, sinó que està en absolutament tot. Jo sempre he pesat reivindicant que tot això és disseny.
0: Mm-hmm. Bueno, avui en dia, no sé si alguna d'aquestes marques haguera sobreviscut, com seria? És com quan el preguntes, si algun d'aquests cantants que ara tenim, sí, mitificats, estigueren encara en el món, com serien? Pues aquestes marques igual.
1: Sí, hem sigut tan falleros en tot, no? Lo de cremar la falla i continuar en la següent. I han passat tantes indústries diferents per la Comunitat Valenciana, perquè sí, això ens estem remuntant als anys 70, però podem anar 500 anys darrere i tenim artesania vinculada a la ceràmica. Però bueno, són indústries que han eixit, han aflorat, o empreses, s'han cremat, i és difícil continuar també tants anys.
0: Allò del tèxtil no ens ve de nou, des de l'època de la ruta de la seda.
1: Sí,
0: veus,
1: sí,
0: han passat el mateix. És que pareix que estem parlant de la dècada dels 70 i els 80 en el tèxtil, però no, en aquestes terres el tèxtil ve molt més enllà.
1: Sí, la ruta de la seda, jo sempre deia que el segle d'or valencià va ser la primera capital mundial del disseny que vam, sí, tindre en la Comunitat Valenciana.
0: Que és quan apareix la Llotja, també, clar, que ara està tan de moda pel llibre.
1: Clar, sí. I de fet en la Llotja es marcava el preu de la seda des de València a tot el món, que, uh-huh, que en els xinesos seguien els preus que marcava València. Érem la capital de la seda i la capital de la indústria tèxtil.
0: Mare meva, bueno, després podem parlar d'una altra, que esta sí que els remourà tot ja una miqueta més la memòria, d'una de les primeres marques que va entendre que fair branding, de nou, no venia en un pantaló, sinó que en este cas venia en una imatge, en un estil de vida, en una identitat, en una forma de viure l'oci, que també va crear marca des de si mateix. Anem a escoltar aquesta forma de crear tendència.

0: Ja veus que de nou ens trobem pràcticament en lo mateix altra volta, no? Els elements que es cuidaven més i la internacionalitat, entre altres coses.
1: Sí, sí, és una vegada més, pues, esa coherència global, no en una campanya, sinó en tot, absolutament, i poder amoldar-te al Casio que parlàvem d'abans o això, segons la dècada.
0: Sí. Bueno, tot depèn del moment en el que... en el que visqueres, encara que jo continue tenint, l'altre dia ho vam dir, anem darrere de Bassat ja fa un munt de temps, està major però encara dona entrevistes i tal, la publicitat, els missatges que donava la publicitat i sobretot com perduraven, també és una altra cosa que hauríem de tindre en compte.
1: Sí, sí, sí, continua en Bassat perquè fa un parell d'anys el van tindre a València en una, en un evento d'Andreu Wall, d'una altra empresa valenciana, que també podem parlar un altre dia, i és que el tio està en plena forma, està en plena forma.
0: Però i les campanyes i el disseny, per exemple, així referim-nos a d'això, parlàvem i anem parlant del logo, de les etiquetes, de la forma d'empaquetar, d'envasar, les vitrines dels negocis, el que avui en dia...
1: Retail.
0: Per exemple, sí, o el que avui en dia vegem com els corners,
1: sí.
0: Allò dels corners eren en aquella època els aparadors, els escaparates que es tematitzaven i el, veies com tenies ganes d'endur-te-ho tot.
1: Però és que avui en dia és molt fàcil pensar-ho, no? I dius, com arriba la gent? Amb un corner, amb un punt de venda directe,
0: sí.
1: amb un videoclip, amb estos jingles i les musiquetes i tal, però tira't ara això als 60 i als 70 i dir, no, és que anem a invertir en això, que és el loco que si li ha ocorrit tot això.
0: Com ha canviat tot? Les xarxes ho han canviat tot, Xavi, sí. Perquè abans això podia significar una inversió milionària d'uns senyors que tenien que fer un estudi de camp, que tenien que enjuntar-se en una sala de juntes més gran que dos estudis d'estos, que tots feien allí els brainstormings, sí. També... tronada d'idees, per a ser exactes, és a dir, on allí ploïa, mai millor dir de tot, costava una pasta i a lo millor resultava o no resultava. Avui en dia tens un senyor o una senyora fent un reel en internet, en una xarxa social, pot ser, no t'hagi costat un duro i t'ha fet la campanya de la teua vida.
1: Sí, bueno, jo, i posant-me nostàlgic, tampoc se li dedica molt de temps i dona més marge per la errada, no? Al final tindre tot ben preparat, ben cohesionat, que no només siga fer
0: bueno,
1: un
0: reel
1: o fer un reel, clar.
0: Igual sí, que apareix, desapareix, però
1: clar,
0: igual en aquest moment...
1: Absolutament, no té la força d'una estratègia.
0: Però saps quan em dóna compte d'aixes coses? Va haver un dia en què anava per València i vaig veure, crec que va ser en una espècie de forn o pastisseria, que n'hi havia una cua que pegava la volta a la mansana d'edificis. I vaig dir, ostres, que tenen estos que la gent de forma massiva ha anat i estan allí tots, però fent una cua bestial que ni que allò fora el Mestalla. Després vaig passar també per un altre carrer del centre i vaig veure que en una botiga de roba de trajes de senyora de festa... Uh-huh. També hi havia una altra cua que arribava pràcticament fins al carrer Russafa, això era entre l'amor, és a dir, així que està passant. I em van explicar què és això, que un determinat senyor o senyora li pega per fer un vídeo d'internet ensalçant les glòries d'aquest establiment i no sé com influir sobre la gent i tots volen anar allí a comprar allò.
1: I no sé si l'establiment està preparat per aquesta cua aquest dia, no?
0: No, que no ho està, entre altres coses, perquè ja ho veus.
1: Tindrà un gran moment de glòria, segur, i benvingut siga, però clar, és que això s'ha de mantenir pensant en el negoci, purament.
0: Bueno, esta gent ho feia d'una altra forma, sí. Parlant d'este cas dels vaquers i de totes aquestes qüestions en qualsevol història. Jo no sé si tornarem a trobar pantalons amb eixos reblons, amb eixes butxaques...
1: De qualitat, no?
0: Sí,
1: ara l'oferta és tan gran i tan barata, vaig a dir, que això no pot ser sostenible. Això ja és una crítica més món de la moda i la
0: forma. Sí. Parlant d'este cas dels vaquers i de totes aquestes qüestions en qualsevol història. Jo no sé si tornarem a trobar pantalons amb eixos reblons, amb eixes butxaques...
1: De qualitat, no?
0: Sí.
1: Ara l'oferta és tan gran i tan barata, vaig a dir,

0: Sí. L'any passat l'Arxiu Valencià del Disseny va fer una exposició sobre tráfico de modes i el moment de trobar on hi havia prendes per a aquesta exposició, la gent les tenia encara en casa. Uh-huh. I estaven exposades com si foren noves i eren prendes també dels anys 80.
1: Saps què tinc jo en casa? La meva bomber.
0: Ostres.
1: Però la meva bomber de deberes, no, no la monya
0: la
1: que està
0: de ara.
1: Sí, sí, la taronja per dins i negra per fora, que no sé com...
0: Encara meu, la tens.
1: No, no, com, no sé com la tinc. El que no sé és com... què ha passat en el meu cos, com ha mutat el meu cos, que em ve gran. I en, sí, sí, en sèrio, en aquella època que pesava 56 quilos em venia bé i ara que em pese prous més em ve gran la bomber.
0: Un patronatge ben fet.
1: No sé, és una cosa molt rara, però la tinc encara. Bé, i parlant de bombers, que també les portàvem molt en l'època, jo crec que hauríem de passar a escoltar el que en aquell moment eren o vinils o cassets, diria jo. Que era el que mos marcava la tendència, sobretot del cap de setmana i més enllà. Deia jo lo dels cassets perquè això sí que ha desaparegut completament, eh?
0: Absolutament. Ara sí que se reivindiquen els Walkman. N'hi ha una altra vegada una onada d'estes de
1: fer-te ja
0: en un Walkman. I clar, és que els joves d'ara ho deuen veure com una cosa fascinant.
1: Els que tinguen cassets o cintes magnètiques, que tinguen al tanto que... Bueno, les nostres companyes tècniques ho sabran, tant Mariajo com Patrick, que el magnetisme o la pel·lícula magnètica de les cintes en el temps es deteriora i desapareix. Per això igual moltes d'aquestes cassets no es poden escoltar. Ja.
0: Els CDs també, jo crec que tenim molts CDs guardats que ja no...
1: Que ni per espantar coloms, no? Que són les que es posen ara. Bueno, això que estem escoltant és una recopilació de sons de cassets que s'han volcat a una pàgina d'internet per a que no es perguen, entre altres coses. És com, la, com el banc de llavors, però en aquest cas de,
0: sí,
1: de sons. És una gravació d'Activi.
0: Activi.
1: Alguns n'hi hauran anat, no?
0: La primera discoteca valenciana que també va encarregar tota aquesta creació d'una, del branding, no? Que dius d'una
1: sí.
0: marca completa, tot pensant de manera professional des del principi. Molt més express, perquè era un tema de que n'hi havia sessió el cap de setmana i s'havia de preparar.
1: És que era una caducitat d'una setmana a una altra.
0: Absolutament. I bueno, en este cas, la identitat visual, parlant dels dissenyadors Paco Bascuñán i Quico Company,
1: sí.
0: dos figures molt importants del disseny i de l'art gràfic valencià, que estaven en la nave, i ese coworking valencià del que hem parlat a tres vegades, i des d'ahí van plantejar tota aquesta identitat.
1: Però ahí s'enjuntaven moltes tendències.
0: Sí, bueno, era el tema cultural, el tema artístic, que era més Quique Company, el tema del disseny gràfic més d'icones de Paco Bascuñán, i bueno, tota aquesta efervescència cultural, tot el que se vivia en aquesta ruta del bacalao, en aquesta primera part de la ruta del bacalao, i bueno, una sala que no només anunciava una festa, sinó que construïa una identitat, el que deies abans sí. de Lois, no? Que el públic reconegués Activi com on volia estar, i només veient el cartell ja saber que volien estar ahí.
1: Que pràcticament, si mos preguntaren un dia, ni sabem el que significava, ni volia dir, ni molt menys la cara que apareixia allí en les dos dianes en els ulls.
0: No, i ahí s'ha quedat, no? I n'hi ha grups contemporanis d'ara que utilitzen aquella iconografia també, o unes gràfiques que estàvem veient ara tu i jo, que són absolutament disruptives en tot el que se fa ara.
1: I que anaven integrades en les entrades, en la cartelleria, en qualsevol dels àmbits gràfics de la discoteca,
0: clar,
1: en aquest cas.
0: I va donar pas a un col·leccionisme des d'art contemporani, a pop art, a còmic, el que avui en dia ja sabem que són totes les vanguardies, i de fet me'n recorde del llibre La Ruta Gràfica,
1: sí.
0: De Barlin Llibres, que el 2022 va recopilar, a partir de recopilar entrades i cartells, va fer un llibre i una exposició, no? La Ruta del Sonido de València, que va estar a l'IBAM, i participava en Paco Roca, Ausias Pérez, no? Com un gran dissenyador gràfic d'ara, que també agafa de veu d'aquella inspiració de La Ruta del Bacalao.
1: Acabem de parlar dels cassets, però si tirem del cementeri d'objectes pràcticament desapareguts i que, bueno, excepte el vinil, que és l'únic que està ressuscitant, molts, i ara tu m'has dit lo dels Walmans, que és primera notícia que tenia, podrien vindre-nos al cap els reproductors MP3, els telèfons públics, els telèfons... Jo tinc encara un góndola de rodeta en casa, eh? Però tu perques, el tinc en el poble, el penjat en la cuina, encara.
0: Sí, de baquelita,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí. Que el penges i fa cling, encara quan el penges.
0: No. I que si li dones a un xiquet no sabrà com funciona absolutament això.
1: És més, si li dius a un xiquet que té que marcar un número dels d'ara i que coincidís que 8, 9 i 0 en aquest número, es desesperaria per a poder marcar

0: marcar un telèfon.
1: Tecnològicament era molt divertit, no? I la gent que sabia marcar un telèfon penjant molt ràpid, perquè feies les pulsacions que feia la roda quan girava.
0: Però no només això, els mapes, les enciclopèdies de paper i moltes coses que ja han desaparegut.
1: Bueno, al final, més enllà de l'imaginari o la nostàlgia, és tot el que lo digital ha matat, no?
0: Però això han desaparegut, bàsicament.
1: Sí, o mira els termòmetres, no? Que estaves parlant ara de tot el tema de la onada de calor, dels incendis. Els termòmetres, pues mires el mòbil, mires el rellotge, li preguntes a l'assistent de veu, però un termòmetre jo fa molt que no el veig, no? Físicament.
0: Sí. Bueno, ara igual es porta més el flare de l'higròmetre, que n'hi ha de tota la vida, que un propi termòmetre o un rellotge. Sí. Tenia família de rellotgers i dic, un dia ser rellotger ja és tot un mèrit, eh?
1: Sí.
0: Perquè qui porta un rellotge a arreglar? Qui es compra un rellotge en base a, ostres, m'agrada perquè, no sé, per milions factors, pel que tu triaves un rellotge abans.
1: Sí.
0: Ara...
1: Bueno, i vam parlar de cafeteres, també fa molt, és aquesta part de ritual, també, de dir, no dir soc analògic, però dir, escolta, que li dedique temps i dedicació a una cosa que jo considere primordial, no? No només com una prenda o un accessori, sinó una part de mi. I diu molt, també, qui porta un d'aquests rellotges.
0: En fi, jo en porto un que ja té uns quants anys, el que passa que no el porte massa damunt perquè pesa a muntó. Xavi, parlem la setmana que ve i a lo millor recuperem inclús alguns d'estos desapareguts que no sabem ni que els tenim ahir en el raconet de la memòria, d'acord?
1: D'acord.
0: Cuida, adéu, bona setmana. Són les 12:32. Això és el directe de la Ràdio Autonòmica a Punt Ràdio.

0: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
1: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: Let's play football.

0: ¿Qué pasa? ¿Que esteu preocupadetes, Lucía i Mireia, per lo que puga passar esta nit o què?
1: No. Jo estic contenta i pagada. Supersegura.
0: Mira-les, elles.
1: Sí. Fina les, i segura.
0: Les mil dones, ara resulta claro.
1: Mira, després estem en casa i les dos mossegant-se les ungles, claro. Amagant-se la taula.
2: Per cert, hem arribat a la conclusió que no estem bé. No estem bé?
0: Mira.
2: Se despertem a les, no sé, posa't, a les 4 de la matinada, jo què sé, per anar al bany, per a beure aigua, el que siga. I les dos, que no estem acabades, mirant en el mòbil els resultats dels partits.
1: Qui guanya? Ara mateix contra qui jugaríem? Què estaria guanyant? Clar, perquè quan juguen a les 2 del matí,
0: sí.
1: Claro, pues una va al bany i diu, a veure, com va esta cosa?
2: Lo que
0: bueno,
2: és el mundial.
0: Jo ahir haguera matat el meu veí, que tenia el partit a tota pastilla, jo intentant dormir, i haguera anat... Pues vaig estar a punt de pegar-li 4 graneres en la persiana, tinc que dir-vos.
1: Però quin partit era?
0: No sé, era un partit ahir que estàvem tots xillant.
1: Espera,
0: no,
1: ja sé quin seria. És que nosaltres avui venim motivadíssimes.
0: Tots xillant allí.
1: Motivadíssimes, perquè encara que l'Espanya-Portugal no te l'he de vendre, perquè ja se compra soles, venim amb l'energia a tope, perquè ahir es jugava un partidàs que m'imagino que era el que celebrava el teu veí entre Noruega i Brasil, i nosaltres volem que escoltes com ho celebraven els jugadors de Noruega amb la seva afició.

0: Això és cert, sí, però els que no ho hagueu vist...
1: Això és que jo estava preguntant-me.
0: Clar, doncs imagina't a Haaland, que ara jo t'ensenyo una
2: pues
0: foto.
2: Doncs no saps el que t'has perdut.
0: Haaland, un rubiasso així un poc complicat de veure, també t'ho he de dir, però molt corpulent.
2: Que fina t'ha quedat.
0: En un
1: vosaltres vau estar ficant molt en el físic, esteu es que un poquet superficials últimament.
0: Jo sí, soc un poquet.
1: Que si els iranis, que si el Haaland...
0: Soc un poquet superficial, però és que si no t'alegra la vista...
1: El que peten la faena, per
2: lo
1: que veig.
2: Ja t'he dit que no saps el que t'estàs perdent sense mirar el Mundial.
0: Tu imagina't a Haaland allà en el camp, en un tambor, marcant el ritme i tota la selecció de Noruega senta a la xespa.
1: És que les coses han canviat molt, no volíeu que el futbol canviara, que els desmonyos, els d'estar, les estètiques, pues ara també fan performances diferents.
0: Me va encantar,
1: al que estem acostumats.
0: La Viking Row, és dir.
1: Claro, és rotllo com els remaors dels barcos
0: vikingos. Però t'imagina que guai, Sergi, tot l'estadi, l'afició i jugadors units, perquè a més és la primera vegada que Noruega passa de vuitens, que arriba als quarts de final i que se carrega a una selecció com la de Brasil. Va ser un partidàs.
2: Jo vas veure trossos.
1: Bueno, segons sols. Manolo, són uns niñatos esmonyigats, els brasileños de avui en dia.
0: Tota la raó.
1: O els vikings, els noruecs, han vingut massa hombretons.
2: És que clar, que Pelé va deixar el llisto molt alt.
1: Ningú s'esperava una escopeta de testosterona com estes.
0: A mi me va encantar. I vos he de dir que varen haver determinats moments molt divertits, perquè, per exemple, la princesa hereva Ingrid Alexandra estava allí veient el partit.
1: De vikinga, també, no?
0: Bueno, estava ella ahí en les seues coses de...
1: Rollo Brave estaria ella,
2: segurament.
1: No?
0: Estava rollo protocol.
1: Sí.
0: Ell va celebrar els gols perquè no podia ser d'una altra manera, però sí que va arribar un moment en el que quan van guanyar definitivament i estaven al vestidor, no va poder evitar-ho i se va abraçar a Haaland ahí, ella, com si fora una...
1: És que jo s'ho veig normal.
2: Però Haaland anava vestit. Aquestes coses del vestuari.
0: Sí, perquè el vídeo s'ha fet viral, anava... Torso descubierto.
1: Mariajo, vaig a buscar jo el Haaland este, tu l'has vist?
2: No, ja? Haaland,
0: a veure,
2: no,
0: Haaland
2: no.
0: Millor per rere que per davant. Això ja és costum conte. Vull dir-te que el monyet i que està corpulent.
1: Erling Haaland,
0: Lucía,
1: no?
0: Lucía, no, tu no?
2: Sí, estic d'acord, estic d'acord. No, m'ha sorprès la
1: naturalitat. Una cosa tan lletja dona eixit, això. Però això no és... Això és, Sergi, tio, és molt lleig, este tio.
0: Ja t'ho he dit.
2: Però sí que t'acaba de dir.
1: Però si és que, a més, a veure, té una pinta d'un ineuronal que no li ha llevat
0: pobre,
1: ningú.
0: Pobre, no. Ahí no, no, ahí no vaig a defendre-lo.
1: Sí, sí,
0: vaig a defendre-lo.
1: No, mira-lo, la foto d'estos.
0: És un líder.
1: Li s'enjunten les celles en els morros, així no està.
0: És un jugador con la copa un piu, un líder. A més,
1: bueno,
0: es va...
1: Però no significa res que si dins no n'hi hagi més.
0: Però per què tinc que pensar que no n'hi ha res?
1: Perquè jo
0: si
1: crec
0: vas
1: que
0: saber,
1: no
0: però perfectament.
1: No
0: va llegir el partit perfectament, va ser... un, no el únic, però un dels principals culpables de que avui Noruega estiga ja a les portes dels quarts de final.
1: Este es comunica en monosíl·labs, només.
0: I després, quan estava en la roda de premsa, va aconseguir una cosa que no ha aconseguit mai ningú, que és que Vinícius li donarà l'enhorabona, aixina com qui no vol la cosa, però no perquè ho sentira, sinó perquè va dir, mira, ara estan així totes les càmeres, vaig a fer un gest com d'esportivitat.
2: Bueno, a voltes és més aparents, no sé, aparentar.
0: Totalment.
1: No n'hi ha ni un guapo en la selecció noruega esta.
0: Ara després t'ensenyo un parell.
1: No.
0: I entre els
2: altres.
0: Mira,
1: el que li han tallat el moño com si li l'hagueren tallat en una safa bossa ara. L'altre que... Però, perdona, s'ho dona així, molt vikingos, però eren més guapos els vikingos de l'època.
0: Vols dir que t'agradaven més des de la selecció de Brasil?
1: No, més de la selecció de Brasil, que vols que
0: fatal.
1: Sí, pareixen pelonxos tots.
0: Fatal.
2: Neymar.
1: Sí. És que el tema dels futbolistes ha perdut molt, eh? Igual
2: Neymar, que
1: no,
2: per cert, l'altre dia van... Mira, pel que tu dius de que a voltes no tenen...
1: Que no, que els mobles no estan muntats.
2: No,
1: sí.
2: No estic d'acord, perquè tu no pots xutxar-lo simplement per voler en el terreny de xoc.
1: Perdona.
2: I, per exemple, Neymar va treure una imatge molt bonica amb els seus fills i la seva dona,
1: sí,
2: perquè feia temps que no debutava en la selecció brasilera, i, bueno, van anar tota la família a recolzar-lo i era una imatge supertendra de persona normal. Vull
1: ja,
2: dir,
1: però a veure...
2: Molt normal, la imatge.
0: Molt humana.
2: Molt humana.
1: Veus,
2: molt humana.
1: Ara estem queixant-nos dels porcs senglars que creuen la carretera i que es laven en els pobles,
0: Sergi,
1: i tu veus el porc senglar...
2: Però quin exemple és este?
1: I dius, ai, mira que tendres també la família de... Claro.
2: És que no.
1: De
0: Jabatos
1: i tal. El
0: príncep Hakon, saps qui és?
1: Sí.
0: I se t'agrada? Que ahir també vaig ir en la bandera, en la bufanda de la selecció, a celebrar-ho perquè hi estava...
1: Però esto es com celebren, perquè...
2: Este no és el de Metemàrit.
0: Si anava votant un poc,
1: sí,
0: i si anava votava...
1: Però discretament.
0: Discretament, sí.
1: Perquè, clar, tu te veus al rei nostre, no?, ahí, i este fa...
2: Bueno, és
1: celebren
2: que...
1: Celebren a Xina com...
0: Jo crec
1: que
0: tots
1: els humans podien celebrar ahí...
2: Però tu ja saps que els espanyols ho celebrem tot a lo gran. Sí, dona igual.
1: Però això és el que estic dient, que el rei no celebra ahí a lo gran.
2: Bueno, però, perquè té, bueno, que, però en casa tu no l'has vist. En casa segur que està pegant bueno,
0: boig. Bueno, i a més que tenim que pensar que la
1: celebra... En casa, quan fas algo, la Leti li pega un pèssic allà a la cuixa que no torna
2: a desmadrar-se en la vida. Jo crec que en casa estarà
0: eufòric. La selecció de Noruega ha fet història i estava la família reial celebrant-ho, però l'entrenador de Brasil, que sí, no és brasileny, és italià, és Ancelotti. Ixa persona... Algú sap que parla? Mireu, escolteu.
3: Es obvio que estamos todos profundamente tristes porque yo acho que el equipo hasta ahora fez no un mundial espectacular.
0: Es que sos un poquet italiano, español o portugués.
1: Parla esperanto.
0: Es que yo digo que este home voldrá que lo entengamos o está chuant al despiste.
2: Ay, pues igual.
0: Ella ha dit això para dir, ah, cada uno que interprete lo que buiga o que está pasando.
2: O que entenga el que buiga.
0: Porque yo he escoltat el tall y digo, ah, mira, va a hablar en italià. Después digo, ah, no, parla español. Y después digo, pues si está parlant portugués.
2: Ah, no,
1: y no sería mejor que parlara un de touch y
0: o que calle.
1: O que callara. Sí.
2: Pero bueno, lo de ahí ya...
0: Historia, mira, pim, pam, fora. Ya no vols saber res.
2: Lo importante
1: es... Ara avui, no?
0: Vinga, anem al lío, va, Lucía, tírali.
2: Bueno, a veure, avui...
1: Ho tenés fotuto.
2: Bueno, Portugal-Espanya. No, sí, perdona, per què?
1: Perquè no sóc l'únic que ho pense. Així una deu autoritzar com Manolo Montal...
0: Ha fet un consultori.
1: Està de l'heu costat.
2: Me dona igual.
1: Que vos van a calentar la pana.
0: Que no, no estic d'acord. No, saps el que ha dit Manolo, Lucía? T'ho vaig a contar. Manolo el que ha dit és que li fa molta por l'arbitre.
2: Hombre, a veure,
0: sí. I que ja va ser determinant en el Portugal-Croàcia i que... li dona un poc de por, que pensa que o Espanya guanya de manera contundent...
1: I que els
0: portuguesos
1: venen potents, també, ho ha dit ell. Home, no m'ho inventem.
2: Ja, bueno, però perdona, Espanya potents. No és...
1: Potents. Aquells contubernios estan ahí.
2: Que vols que te diga, Espanya està forta.
0: Molt forta.
1: Ah, vamos.
0: A veure, que guanyar sí. 3-0, que no haver encaixat ningun gol...
2: Correcte.
0: Això no és de baix.
1: 3-0. 9-0 haguera sigut algo ahí.
0: 9-0, però tu què te veus, que és el tenis?
2: Això no existís.
0: Mira, te creu que és el tenis?
1: Perdona, vos recorde que una volta van marcar 12.
0: Però bueno,
2: quan fa 30 anys ja d'això... Això és
1: bueno,
2: impensable.
1: Es moñes de ara
0: un
1: no podríem fer.
0: Un partit del Mundial a aquestes altures de que ja no és classificatori ni res, una victòria molt àmplia no és lo habitual.
2: No. Això ja t'he dit que només passa pobrets, en el
1: no?
2: Futbol base en els xiquets, que ja. N'hi ha 18-0, no sé quant 0, però
1: deu ser,
2: en això. Un futbol professional no és lo normal. Clar, però bueno, sí. Com dies, tu dius vale, que sí, que Portugal ve pues, un poquet d'aixina fortet, Cristiano un poquet crecidito, anem a dir, però què vols que
1: este
2: te diga? S'ha de tindre una miqueta de fe.
0: Totalment, perquè Portugal, Espanya, mira, ningú gol en contra. Vale? Ha guanyat o ha empatat, no ha perdut cap partit.
2: Correcte.
0: I a més, Portugal ha anat una miqueta més sobrevivint, convertint-se, ha eliminat a Croàcia, però de manera dubtosa...
2: Més mal que Sergi no és futboler i no li agrada el futbol, perquè si ja una persona que li agrada el futbol va en aquest pensament negatiu davant d'aquest partit d'esta nit, mal anem, mal
0: no.
2: Anem.
0: I a més, és que me consola a mi, Sergi.
1: Digues realistes.
0: Que l'altra no, vegada que vas dir no que perdien, guanyaren.
2: Correcte. Ja. Torna-ho a dir, jo... torna-ho a dir.
0: Van a perdre?
1: Sí.
2: Pues
0: mira, ara te dic, groc, roig, com ho tens per
1: no,
0: les ungles?
1: No, que ja... bueno,
0: i aquestes manetes tan fines que tens tu, de groc i roig, com les veus? I unes ungletes així no pa fer?
1: És que l'altre dia era un cante perquè vaig anar a comprar i tot el món em mirava les mans.
2: Què te van a mirar?
1: Claro, si este senyor ja tan formalet de la seva barba i les seues coses en les ungles negres descascarillades perquè me les haguereu pogut pintar però que no se n'anara.
2: Ja vas dir jo de portar la làmpara i fer-les.
1: Abrir el peidro li van durar 3 setmanes i a mi em van durar 3 hores.
0: Però que veure, abrir el peidro van anar a un lloc professional. Nosaltres te les pintarem així com van poder.
1: Perdona, vols dir que la Bustamante no és professional?
0: No, el producte. No estic tirant la culpa a Mònica. El a veure, producte. Jo ja te vaig dir d'on havia comprat el producte. Tu ja, què volies?
1: Ja. No,
0: que
1: me
0: deixarà la paga extra?
2: No, deixarem ben clar i en antena que aquest producte no era permanent. Per a fer-te-les permanent tenien que haver dut la làmpara de gel.
0: Però què faria, Lucía? On ficaria les mans?
2: Buah.
0: A saber.
2: A saber. A
0: ella
2: saber.
0: Aniria per ahí...
1: M'aneu a perdonar, però ma mare es pintava les ungles i li donaven per lo menos una setmana.
2: Que això no existia.
0: I això ja no se fabriquen.
1: A mi em vau pillar, em vau pintar l'altre dia les ungles. Jo dic, bueno, va, ja que estic, m'il·lusiono una miqueta.
2: Però és que quan te fas les ungles...
1: Dissabte ja està
2: no, és pols. Clar, quan no estàs acostumat, tu quan te fas les ungles, després has de cuidar-te-les. És a dir, si vas a netejar, vas a fregar, vas a agarrar aigua, te poses uns guants.
0: Ah. Jo me claro, poso uns guants. Claro, te protegis una miqueta. Míralo ahí. Mira, és que li pega.
2: Bueno,
0: Lucía,
2: a lo que anem.
0: És que mos liem, mos liem.
2: No mos lies.
1: Tot el món en les ungles era, va ser molt fort allò.
2: De Portugal i Espanya.
0: Això se repetirà.
2: I de Cristiano i de Lamin. Que no s'anem a centrar només en ells, sí. Però sí que és cert que, per exemple, estava jo dient que Cristiano estava un poquet crecidito. Per cert, tu saps quants anys té?
1: Qui?
2: Cristiano Ronaldo.
1: Pues més que jo.
2: Sí, home.
0: Cristiano Ronaldo està jugant.
2: Però com va ser més major?
0: Tindrà, quan este, jo no tinc ni idea, 30 què?
2: 41.
1: Em diu Maria Jo que 41, sí, 41. Sí, sí. Pues que mal portats.
0: Pues jo anava a dir-li 30. Va,
2: però com que mal portats?
1: Perdona, perquè si no fora per les coses que se fa aquesta gent, es portaria molt mal.
2: Mira, Sergi,
1: jo els porto els meus naturals.
2: No coincidim en res.
1: Perdona, naturals. Què tu creus, Cristiano? Que la Beckham, si no se fera les coses que se fa, però no, estaria conforme
2: però, hombre, està? Però, Beckham és molt més major.
1: Però... No. Te posa la primera que ha vingut al cap. O l'Escarda,
0: Cristiano,
1: no sé qui.
0: Cristiano, a mi no m'agrada gens.
2: A mi tampoc.
0: Vale, però és un professional, vull dir, que se cuida...
2: Clar.
0: Se cuida, Sergi, se cuida.
1: Mira, tampoc té moltes més coses que fer.
2: I ell, bueno, almenys, bueno, ha dit aquestes coses en la prèvia.
4: Tienes que ganar, tienes la obligación de ganar. No. Sé lo que Dios quiera, ¿sabes? Es disfrutar cada día, disfrutar cada partido, disfrutar una gran competición como es el Mundial. Y creo, a par de algunas opiniones diferentes de vosotros, que no estoy así tan mal. Me ha hecho 3 goles. A otros que hicieron más, porque están muy bien. Pero yo no estoy mal, creo. ¿A que sí? A ver si gano mañana y marco un golito.
0: Oyarzábal Femés. Oyarzábal Femés, no vull dir.
2: Correcte.
0: No.
2: Bueno, però ell en la seva línia, ell, pues, és aixina.
1: Bueno, per lo menos ha parlat de forma que se l'entenia.
0: Sí, bueno, sí, i no sabia jo que ara se referia a Déu com a l'àrbitre. Diu, serà lo que Dios quiera, serà lo que l'àrbitre quiera.
2: Correcte.
0: Ara no sabia jo que se dia aixina.
2: Ai, mira, és una nova modalitat.
1: De totes formes, pa tindre en 41, no està... En han vist de millors.
0: Sí?
1: Sí.
0: Vale.
1: Bueno, que, pues no té altra cosa que fer.
2: No hem de dir res més.
0: Nosaltres el que volem des d'ací és dir que el que no volem és que el protagonista siga el tal Anthony Taylor, que és l'àrbitre, que ja ho ha dit Manolo, perquè a més és que no tenim, com dir-ho, una bona estadística amb ell, perquè de 6 partits que la selecció espanyola ha jugat àrbitres per ell, pues l'estadística és mala.
1: Sí.
0: Ho dic així, no.
2: Però bueno, ara, encara que Sergi diu que va perdre, deixa confiança
1: però,
2: en l'equip.
0: I Portugal, sí, Lucía, arbitrat per Taylor, ha guanyat tots els partits.
2: Bueno, bueno.
1: Si tot el món estiguérem en plan Espanya,
0: Infantino,
1: dona
0: la cara.
1: Superavorrit.
2: Però tu has ficat la bandera en el balcó?
1: Jo, no, és que no tinc... No,
0: I en
1: no
0: el teu cor?
1: Carrer.
0: En el teu cor te l'has posat?
1: No, porta un mini tatuatge així darrere.
2: I algun pin, algun pin.
0: Tatu de Jena, teva. Vaig a començar a...
2: Però així, en el front.
0: Tatu de Jena.
2: Fiquem ahí la bandera d'Espanya.
0: I love Oyarzabal.
1: El Jena només té un color, no? El Jena només té el color...
0: Sí, el blanc i negre.
2: Granate.
1: No, el este caoba, un rotllo
0: així. No, sí, bueno, també negre n'hi ha.
1: Negre també n'hi ha.
0: Jo
1: això ja ho he portat, quan vivia a Melilla me'l van fer. A més, que és molt més pràctic perquè no se te queda pas sempre el tatuatge de Jena.
2: Bueno, anem a informar, per si de cas. Per si guanya Espanya i supera Portugal, el següent escenari ja és de màxim nivell. Quarts de final, que això ja és paraules majors.
1: Sí, però si guanya,
2: Angeles,
1: què feu?
0: Que vols que fem? Nosaltres, vull
1: no vaig a pringar jo sempre.
0: Però si el que volem és que guanyes, eh?
1: Ja, i si guanya, què feu?
0: Pues celebrar-ho.
2: Claro.
1: No. Així se la juguem tots.
0: I si perd, tu què fas?
2: Jo tatuatges ja n'he duc, no vaig a tatuar-me més.
1: És que no se m'ocorris res més, jo que sé.
0: Anem
1: que,
0: a pensar-ho.
1: Que
0: anem...
1: no impacte en la meva imatge.
2: I el moño roig passe, o sigui...
1: Jo ja la porto roig, ja fa anys que vaig portar roig i groc.
0: Ni a veure, loca. Jo si guanya el Mundial igual m'ho puc plantejar, però total passarà...
2: Pues jo
0: com a molt,
2: vinc en la samarreta, com a molt.
0: Mira, això sí que t'ho dic, si guanya demà, duc la samarreta.
1: Va. Que likes,
0: que fem una foto.
1: Sou, Mariajo... No se la juguen.
0: Però què vols?
1: No ho sé, algo
0: que t'agradaria? Proposa,
1: més
0: va, proposa.
1: Més impactant, no sé, algo que se m'ocorrisca.
2: Però és que, de tota manera, l'aposta no és teu a nosaltres. Així, les que te...
1: Claro, resulta que les que maneu sou vosaltres.
0: Tu presentes, Sergi.
1: Sí. Si perden, ja te fas la barba de color taronja, no? Claro,
0: Mira, la barba, mitat roja, mitat groga, també m'agrada.
2: Bueno, que no ho he dit al final. Que si guanyen quarts de final a Los Ángeles el 10 de juliol, amb un encreuament que fa respecte, perquè el guanyador entre els Estats Units i Bèlgica serà el que jugarà ara contra Espanya si guanyem esta nit, o siga que, bueno, nervis.
1: Si guanya...
0: I que ja sabem, Lucía, que Infantino ha aconseguit que l'estrella dels americans li lleve la targeta roja.
2: Això me pareix tremendo.
0: Per tant, segurament l'arbitratge tampoc serà el millor del
2: no
0: món.
2: No crec.
0: Així que jo dic que va guanyar Espanya i va guanyar Bèlgica.
2: La veritat és que...
0: Estimo l'europeista.
2: Este Mundial està sent raro, Les coses consiguen.
1: Va, si guanya...
0: Què?
1: Si guanya no el partit. Si guanya el Mundial...
0: Què? Ai, que jo no estaré...
1: Me la decolore.
2: Jo tampoc,
0: El què?
1: Me la faig blanca.
2: La barba?
1: La barba.
0: Aixina, com el moño de Dani Olmo, l'has vist, ara te l'ensenyo.
1: Rollo...
0: Ai, sí, ara te
2: l'ensenyo. Mireia, jo no estaré.
0: És que no estem,
1: però sense el plis. Ai, a veure, tot no se pot tindre.
0: Si passen a la final, no te val.
1: No, sí guanya. A veure, que tampoc és...
2: Bueno, és igual. Ens envies una foto, sí o sí.
1: Si guanya el Mundial, Espanya,
2: Correcte. Hombre, clar, qui té que guanyar.
0: I fem porra?
2: Portugal, no.
0: Fem porra o què?
2: Va, sí, de demà, vinga.
0: Sergi.
1: Ja, crec que jo vos vaig donar un resultat ja l'altre dia i tot, no? Que era 4-2, era.
0: No me'n recordo, és que jo...
1: A favor de Portugal.
2: Mare meua.
0: Quant has dit, 4-2?
1: 4-2.
0: Lucy.
1: Si tots ells diguem a favor d'Espanya, no seria molt avorrit.
2: 1-2, a favor d'Espanya.
0: 2-0, jo. Continuem
1: a favor d'Espanya.
0: Sempre.
1: Vale,
0: continuem invictes.
1: Vale, dos. Vale.
0: Què te pareix?
1: Pues res, jo és que a mi
2: jo
1: Manolo...
2: Jo 1-2 perquè crec que Ronaldo sí que marcarà.
1: És que per mi Manolo és com si fora un oracle. Jo,
2: Rapel.
1: Jo crec molt. Esta gent porta molts anys en això. Així que, siga per l'arbitratge, siga per incapacitat o siga pel que siga, jo, què voleu que vos diga? No, estic a favor de que Espanya avui no les fa totes.
2: Però a veure, és que en aquesta mentalitat, ja ho dic, no se pot anar a cap lloc. Jo crec que s'ha de tindre una miqueta de confiança i una miqueta de fe en l'equip i que, a més, que ho estan donant tot. Jo crec que se mereixen que tinguem aquesta confiança.
0: Jo la tinc.
2: I des d'ací, des de milions de quilòmetres,
0: exacte,
2: els desitgem tota la força.
0: En un partit pot passar de tot, i però tant. Bueno, segurament van a donar la cara, va ser un bon partit i jo tinc moltíssimes ganes ja de que Taylor pite l'inici.
1: En fi, bueno, ja veurem. La cosa. A veure, demà ho sabrem.
2: 4-2 has dit?
1: 4-2, sí.
2: Tu, 1-0?
0: 2-2. 2-0. 2-0.
2: 2-0. I jo, 1-2. Vale.
0: Vale.
1: Tu tampoc t'arrisques molt, eh?
0: A veure, bueno. Vaig a veure la caixa negra 12-51. Vale.
1: La caixa negra, com si estiguem parlant així.
2: Dels avions.
1: Dels avions o dels trens. Bueno, pues ale, ja hem quedat tot això, d'acord?
0: Vinga, fins ara.
1: Ja veurem. Menos mal que no m'ha jugat res, avui. Perquè és que si no, últimament porto una marxa...

0: help and self-aware. Self-made millionaire.
1: Fa un moment, la tinent d'alcalde d'Azuévar ens comentava que important seria que la tecnologia s'adaptara als temps i s'adaptara també al nostre territori i al nostre país, com està fent-ho en la resta dels països europeus, perquè semos europeus a voltes per a algunes coses, però no ho semos per a altres, per utilitzar una expressió relativament graciosa, per intentar llevar-li dramatisme a tot això, que no vol dir que no el tinga, eh? Perquè, entre altres coses, la Comunitat Valenciana travessarà una situació meteorològica molt adversa els pròxims dies. Està començant ja mateix, i això és una informació que ens arriba directament des de l'Agència Estatal de Meteorologia, com us anem contant des de que pràcticament ha començat el dia. L'AEMET preveu que la segona onada de calor d'enguany afecte al nostre territori amb especial intensitat a partir d'avui mateix i fins el dijous com a mínim. És a dir, que la cosa no està clara del tot. I el pic més intens es registraria entre demà i eixe dia i dijous. Per avui, sense anar més lluny, estem parlant de temperatures màximes que seran significatives, com vos anem contant des de que pràcticament ha començat el dia. L'AEMET preveu que la segona onada de calor d'enguany afecte al nostre territori amb especial intensitat a partir d'avui mateix i fins el dijous com a mínim. És a dir, que la cosa no està clara del tot. I el pic més intens es registraria entre

0: Llagostera, la Ribera, la Canal de Navarrés i la Vall d'Albaida. I també parlem de superar el llindar de 40 graus al Camp del Túria, a la Falla de Bunyol i a les valls del Palància i del Millars, mentre que a l'interior de la camp també podríem parlar de temperatures superior als 40 graus. En la costa, màximes de 35 o 37 graus. Per tant, davant d'aquest episodi d'altes temperatures, el Centre de Coordinació d'Emergències ha emès un avís especial que ha remès als ajuntaments i als organismes responsables en matèria d'emergències. Aquest episodi està qualificat com a perillós per a la salut, especialment per a les persones majors, els que pateixen malalties cardiovasculars i altres col·lectius vulnerables com els xiquets. Per tant, es recorda que cal limitar les activitats a l'aire lliure per evitar cops de calor i altres efectes associats a les altes temperatures, a més de mantenir una temperatura adequada dins de casa i vestir roba ampla i fresca. Com esteu escoltant al llarg del matí i també fareu al llarg de la emissió d'esta casa, tindreu al vostre abast diferents consells que vos poden orientar una miqueta per les mesures a seguir. Així que feu cas, perquè el nivell de preemergència de risc d'incendis forestals també per avui és extrem en tota la comunitat autònoma. A més, hi ha possibilitat de tronades seques a l'interior de Castelló i de València, sobretot demà, cosa que podria complicar la situació, ja que quan cauen llamps en llocs inadequats i es queden latents dins d'alguns troncs o determinats punts, poden revifar amb una bufada d'aire només i provocar alguns incendis. Així que, bueno, per a tindre-ho tot present i saber i ser coneixedors de que la situació fàcil no va ser estos dies. De fet, la Conselleria de Sanitat ja ha avisat del nivell de risc alt, que és alerta roja per a la salut per les altes temperatures en més de 260 municipis de 16 comarques valencianes. Tots pendents d'això i del que vos puguem contar en la ràdio, que sabeu que en estos casos i altres tants som de principal utilitat per a que tingueu en compte tot allò que s'ha de fer. Bé, són quasi les 13:30, és a dir, la 1:30 de la vesprada. Marc Gómez, què tal?
1: Què tal?
0: Ara quan iscam d'ací ens donarem compte de les temperatures que n'hi ha a l'exterior.
1: Sí, estamos aquí en nuestro pequeño oasis, ¿no? Que ya no nos quejamos tanto del fresquito que tenemos en el estudio.
0: Parlava jo de la tecnologia i de la referència que ha fet la tinent d'alcalde d'Azuévar precisament perquè en matèria de prevenció... Clar, l'alta tecnologia, la tecnologia de l'India i la IA a lo millor podrien tindre un paper fonamental.
1: Claro que sí, en l'ajuda y bueno, y en muchísimas cosas. Pues bueno, hoy en el estudio de, en el espacio de inteligencia artificial, sí, vamos a hablar de robots.
0: Però perquè t'ha marcat molt els lentos robots estos que mos han ensenyat
1: claro,
0: en el temps de la tertúlia?
1: Claro, es que ahora mismo vemos robots por todas partes que están enseñando, te están invitando a te pagan que limpien en tu casa para ellos estar las empresas de robótica tomando nota. Bueno,
0: però
1: estan ja.
0: Un poquet, ara resulta que tots parleu de robots com si els acabarem de descobrir, però els robots realment existeixen, sí, des de fa molt de temps.
1: Claro.
0: Un microones és un robot. Una aspiradora, diguem que funciona per compte propi, és un robot.
1: Porque hoy nos vamos a centrar en estos que tienen hasta nuestra forma.
0: Ya,
1: es
0: que tan impactada tú. Ui, els humanoides,
1: claro.
0: no és el mateix. Perquè
1: los robots humanoides,
0: una d'aquestes màquines que tant li agraden a Lucía Nadal, com és la Thermomix, és un robot, és
1: claro,
0: un robot,
1: no,
0: de
1: robot
0: cuina.
1: Tenemos de todo, pero el claro, robot humanoide es el que ya está llegando, porque ya no solo están haciendo piruetas en un vídeo de demostración o empiezan a ocupar lugares que hasta ahora estaban reservados a las personas.
0: Per cert, no s'han preguntat mai d'on ve la paraula robot.
1: Robot.
0: Vaig a buscar-ho. Mentre tu parles, jo busque què significa exactament la paraula robot. Ho tens ahí?
1: Pero te decía que vamos a hablar de estos robots humanoides que ya empiezan a ocupar lugares que hasta ahora estaban reservados para solo para las personas. Y fíjate que te voy a decir un establecimiento que no sé si te lo habías planteado. ¿Tú te alojarías en un hotel sin un solo trabajador humano?
0: No.
1: ¿Verdad?
0: No, pero
1: es que
0: ya no porque...
1: da miedo.
0: Claro, ya no porque yo me fíe, sino porque...
1: sería como la casa de los horrores.
0: Claro, pero es como lo del coche sense conductor, o el tren sense conductor, o el tranvía sense conductor, etcétera, etcétera. Perdona.
1: Sí.
0: ¿Cómo?
1: Pues no. Eso está a la vuelta de la esquina. Se tratará de un hotel sin trabajadores humanos y China ya lo está preparando. Lo anuncia como el primer hotel de alta gama del mundo gestionado íntegramente por robots.
0: Això que ha descobert és curiosíssim.
1: A ver, ¿de dónde viene robot?
0: Diu, la paraula robot prové del terme checo robota.

0: Només una noteta abans d'arribar a les 2 de la vesprada i donar el relleu després, una miqueta més tard, als nostres companys de servicis informatius. L'incendi forestal que es declarava este passat diumenge en Soneja. Estem parlant de la província de Castelló, que també ho hem repetit poc, i afecta ja aproximadament 181 hectàrees, amb un perímetre que ronda els 8.300 metres quadrats. Els treballs de servicis d'extinció estan centrant-se avui dilluns precisament en evitar qualsevol possible conato en les hores crítiques del dia per el calor, la humitat i el vent, que són les que estan produint-se i les que van a produir-se en les hores que ens queden per davant. Almenys així ho explicava el conseller d'Emergències e Interior, Juan Carlos Valderrama, en declaracions als mitjans des del puesto de mando avançat de l'incendi, junt al director de l'operatiu d'extinció, Fernando Pérez, que és qui ha parlat també amb nosaltres. Però escoltem, entre altres coses, al conseller.
1: Estamos ahora justamente en el periodo más crítico, podríamos decir, del incendio, que es cuando se puede reproducir algún conato y hay que actuar, porque las condiciones meteorológicas, como pueden observar, estamos actualmente en 38 grados, la humedad relativa ha bajado, estamos aproximadamente en un 15% de humedad relativa y existen unos vientos que pueden perjudicar la evolución del incendio. Tenemos que ver hasta las 4 de la tarde cómo va evolucionando. Afortunadamente, las predicciones que nos dan es que esta noche vuelva a ser como la noche anterior, que también nos permitirá trabajar y refrescar toda la zona del perímetro.
0: De totes formes, avui dilluns estan treballant intensament al voltant de 300 efectius ja de cossos com bombers forestals de la Generalitat, el Consorci Provincial de Bombers de Castelló, bombers de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, la UME, la Unitat Militar d'Emergències, la Guàrdia Civil o els agents mediambientals. Hi ha mobilitzats 16 mitjans aeris i uns 100 vehicles per actuar de la manera més ràpida possible davant qualsevol conato que es puga produir. I amb això va inclòs també l'avís a tota la ciutadania de que tinga prudència, sobretot per les temperatures que anem a alcançar en estos dies, que tindran el pic màxim demà, a partir de demà i fins al dijous. Per tant, a partir també s'estableix alerta roja en llocs com el litoral valencià i la capital valenciana.
2: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.

0: Només una última coseta. Darrere de l'humor intel·ligent i dels sketchos quotidians de Màrius Lecker, per canviar un poquet de tema i tancar el programa a les xarxes socials, es troba Mario Gil, que és metge especialista en medicina preventiva i professor de medicina de la Universitat Cardenal Herrera CEU. Mario és creador de continguts divulgatius que trenquen amb els mobles habituals, encara que milers de seguidors gaudixen diàriament del seu enginy. Ell aconsegueix mantenir els peus a terra, marcant una frontera ben clara entre la seva vida digital i la seva professió. I avui volem xerrar amb ell sobre i si ha de fer riure els límits de la privacitat quan un pacient et demana un selfie i com s'equilibra el fonendoscopi amb la pantalla del mòbil, així com, jo que sé, de la nova manera de ser metge al segle XXI. Riure d'un mateix és una de les mostres d'intel·ligència més útils que podem practicar i Mario Gil sap com fer-ho baixa el malnom de Marius Lecker.
1: Aunque soy un médico especializado en oído izquierdo, debería aprender un poco de todo porque soy médico. De hecho, voy a aprender cirugía abdominal. Enseñadme eso. Que estoy especializado en oído izquierdo, eso no es mío.
2: A ver la medicación del paciente.
0: Está... Mario Gil, ¿qué tal? Buenas tardes. Bona vesprada.
3: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por invitarme.
0: A ti por atendernos. Oye, ¿Lecker es tu alias o cómo está la cosa?
3: Porque... Lecker es un alias. ¿Sabes qué pasa? Que uno nunca sabe que le va a ir bien en redes. Entonces, uno escoge el alias que buenamente puede y luego ya se avergüenza de ello, ¿verdad?
0: Vale, te lo digo porque no sé si sabes que Lecker es bueno o sabroso en holandés.
3: Exacto, exacto. A ver, yo lo escogí porque en Google Translate, hace años, en el traductor de Google, la primera lengua era el Afrikaans, que es una especie de holandés que se habla en Sudáfrica.
0: Sí, sí, sí.
3: Entonces, poniendo cosas como guay o mola, pues allí también se dice así, Lecker. Aunque luego ya he visto que efectivamente en holandés también significa sabroso, entonces... Queda como que me estoy marcando un tanto, ¿no?
0: Oye, Mario, el humor al fin y al cabo es una manera de observar la realidad desde otra perspectiva. El humor no cura, pero sí que puede cambiar la vivencia percibida por un paciente, ¿verdad?
3: Hombre, y tanto que sí, y tanto que sí. Yo, de hecho, lo dije cuando me invitaron a dar una charla TED, pero decía que el humor tiene una fuerza muy grande como mensaje y una de las cosas que hace es uno es desagresivizar las críticas, que al final cuando las cosas te las dicen con un poquito de humor y gracia, pues como que la entiendes y te ríes tú también. Y lo otro es también desdramatizar situaciones, ¿no? Que cosas que a todos nos han pasado, que a veces incluso, pues a veces pasa, ¿no? Que las discusiones, a veces en pareja hay un tema difícil y sin embargo cuando estás con otras parejas, otros matrimonios, otros novios, lo que sea, sale el tema con cierto humor, os reís todos y os dais cuenta de la tontería tan grande, ¿no? Entonces yo creo que a veces en salud son temas serios, delicados, y entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, que es lo que intento, ¿no? Reírme siempre con la gente y no de la gente. Pero hay situaciones que nos han pasado a todos, de las que, pues, hombre, pues las puedes ver con humor, ¿no? Y reírte un poquito y ayudar a pasarlo mejor, ¿no? Ya que no sea una cosa tan dramática, ¿no?
0: Claro. Oye, es muy curioso que a diferencia de otros creadores que exponen toda su rutina, tú mantienes una separación clara entre tu profesión como médico y tu faceta como Marius Lecker. ¿Es una decisión consciente para proteger tu credibilidad?
3: Pues mira, yo creo que es un poco involuntario. Siento que la gente cuando te dice que es influencer, digo, pues es que, espera, depende. Porque están los influencers que literalmente el contenido es su vida, ¿no? Lo que me pongo, lo que llevo, qué hago. Y yo no soy nada así. De hecho, pues mira, acabo de ser padre hace unos días y tenía mis vídeos ahí guardados para subirlos estos días y creo que casi nadie sabe que esta noche no he dormido demasiado, ¿no? Entonces, intento como, no suelo hacer ese tipo de contenido. Yo siento que mi vida va por un lado, las redes por otro. Mi profesión va un poco por un lado, entiéndeme, ¿no? Pero al final todo está mezclado. Las ideas se beben se conectan, ¿no? Del uno al otro. Pero sí es cierto que siento que sí, hay dos mundos y creo que casi todo el mundo lo entiende. Que me ven pues en la universidad como profesor o como médico o un paciente y entiende bien que hay dos cosas diferentes, ¿no?
0: Mario, si tuvieras que elegir una receta médica para la sociedad actual a través de la comedia, sobre todo, ¿cuál es el diagnóstico que harías y sobre todo qué remedio nos prescribirías?
3: Uf, esto es complicado.
0: Porque mira que el panorama está como está, ¿eh?
3: Sí, pero yo hace poco José Mota lo dijo también, yo creo que hace falta bastante más humor, en el sentido de alegría, alegría, alegría, ¿no? Porque yo creo que en una casa enseguida uno se puede se puede pues obcecar un poquito en ver, pues yo qué sé, los telediarios, que no suelen ser la alegría de la huerta. Empieza a ver, pues no sé, todo lo malo, lo malo, lo malo. Y sin embargo, entonces uno se empieza como a relamer, a regodear en todas las cosas negativas y malas que pasan, ¿no? Y sin embargo, cuando uno hace lo contrario también, ¿no? Entonces yo creo que en cualquier hogar, en cualquier casa, en cualquier vida, el humor y no solo el humor con no un humor, digamos, como tonto sin más, ¿no? Sino un poco como la alegría, el agradecimiento, el optimismo, intentar ver las cosas como con pues eso. Un poco con
0: el problema es que también hemos perdido un poco el sentido del humor y nos la cogemos con papel de fumar. Ya todo es susceptible de mirarlo bajo lupa y humor a veces queda poco también.
3: A ver, sí, yo también creo que una buena parte de la sociedad ya usa el humor casi como filosofía. Uh-huh. Y de hecho, a veces cuando, pues no sé, cuando abrimos TikTok, mi mujer y yo, o prácticamente con cualquier persona, te manda algo y dices, mira, esto lo hemos hablado y esto han hecho un vídeo, han hecho humor sobre esto. Entonces parece como que pasa a ser más real, ¿no? Dices, ah, mira, no soy el único que, yo qué sé, ¿no? No soy el único que limpia las sartenes con el lado de la esponja que no toca. Sí. Entonces te ríes un poquito y dices, ah, pues mira, vale, pues somos muchos, ¿no? Por lo que sea. Entonces,
0: en fin.
3: Te das cuenta de que es una tontería, ¿no?
0: Sí, y que en el fondo todos somos iguales. Pues, Mario Gil, muchísimas gracias por habernos atendido. Sigue con ese sentido del humor, pero también con tu trabajo divulgativo. Que vaya muy bien y no pases mucho calor, que la cosita está calentita también.
3: Esto te iba a decir, esto está complicado.
0: Cuídate, gracias, un abrazo, hasta luego. Bueno, això vol dir que estem a punt d'acabar, de posar el punt i seguit, perquè demà a les 9 i mitja tornarem, deixem de contar algunes coses i m'emprenem unes altres. Ara arribaran els esports, després la informació i tot aquest seguiment a l'incendi de Soneja, entre altres qüestions que en la ràdio autonòmica no deixem de costat. Que tingueu un bon dia i que prengueu les mesures referents al calor. Adeu, fins demà.
2: Esports a punt.
4: Què tal? Són les 2:10 segons de la vesprada. El València ha fet pública la renovació de Carlos Corberán fins al 2028. Corberán, amb contracte fins al 30 de juny del 27, estarà, per tant, un any més, fins al juny del 2028. Com va anunciar esta casa en el programa 90 Minuts, en Salvo Folgado i en Manolo Montal, aquí, tot i que el tenim de vacances, el tenim amb nosaltres. Manolo Montal, bona vesprada.
5: Hola, Dani, què tal? Bona vesprada.
4: Bueno, una notícia que avançàreu ja fa mesos, si no m'equivoque, en el mes de febrer, si no m'equivoque, i que s'ha confirmat en el dia d'avui.
5: Tot començava el dia 24 de... Bueno, tot començava abans, però el dia 24 de febrer, en el 90 Minuts, Salva Folgado ja va avançar la intenció del València de renovar el contracte de Carlos Corberán i donar-li fins a pues, un any més del que tenia. Això va ser dilluns, a voltes les coses venen així, a voltes persegueixes una notícia molts mesos, si no la trobes, i a voltes en 24 hores te la trobes. I, bueno, el 25 de vesprada, ja més, recorde que no faria més de 2 hores abans d'entrar en 90 minuts, bueno, jo vaig rebre una trucada telefònica, com estiguem parlant, i la font me mereixia tot el, tota la credibilitat per la persona i per bueno, el coneixement que tenia de la situació, on me digué que Carlos Corberán ja des d'abans de Falles estava renovat, que a Falles, per exemple, ja havia arribat renovat i que Carlos Corberán només faltava signar el paper, però que l'acord estava i la decisió de que continuara estava presa per totes les parts, i això és el que contarem el dia 25 de febrer en el programa 90 Minuts. Me consta que en els famosos cafès que Ron Garli pren amb la seva clac, pues, ho ha negat per activa i per passiva, però la realitat, Dani, és la que és. Avui ho ha anunciat el València i el 25 de febrer està a casa, a Punt Ràdio, i en el programa 90 Minuts és qui li ho va contar als seus oients.
4: Per acabar, Manolo, i deixar-te una valoració. Està clar que en el context en el que es va produir aquesta renovació no era, diríem, massa oportú, perquè el València estava lluitant per la permanència, oferir o donar-li llum a aquesta renovació, però a la llarga s'ha produït i s'ha produït precisament en el primer dia de treball del tècnic.
5: Bueno, estaven esperant la manera de fer-ho. Pues, entre el tapadet, entre una miqueta aprofitant el vent que ha bufat de cara en el tema de que lo de Guido Rodríguez és una notícia esperada, etcètera, etcètera, hayan colat amb calçador una situació que, torna a dir, se venia donant o que estava ja signada des de principi d'any a mi personalment. Bueno, pues jo espero que Carlos Corberán millore el que ha fet. La realitat és que Carlos Corberán en qualsevol altre club que no fora el València probablement al final de la primera volta tenia que haver estat destituït com a entrenador del València Club de Futbol. Està clar que per a Meriton és allò de tu eres Pedro i sobre ti edificaré mi iglesia, i Meriton és dels seus, tota la resta li dona igual. Ja ha tornat a demostrar que és dels seus, dona-li la continuïtat a un entrenador que no té un recolzament massiu de la plantilla, que no té un recolzament massiu en el carrer ni en la graderia de Mestalla, però Meriton torna a demostrar que els seus van per davant de tot i que Meriton, com sempre, preferís la lealtat a l'eficàcia.
4: Gràcies, Manolo, que vaig a bé les vacances.
5: Abraçada.
4: D'altra banda, en la nostra presentació avui tenim una nova veu en el València, una veu que ens arriba des del Japó.
6: Yeah, I'm happy to be here.
7: Have you spoken with the mister, with Corberán?
6: Yes, yes.
8: Excited for the pre-season?
6: Yeah, I'm so excited to be here.
9: What do you prefer to play
4: as a number? És Ryunosuke Sato, que ha arribat este matí a València per a passar aquesta revisió mèdica i firmar el contracte amb el club. El que diu Sato és que està content d'arribar a València, com no pot ser d'altra manera, que ha parlat amb Carlos Corberán, que pot jugar de mitja punta, o sigui, de 10 o d'extrem, i que sap que el València és un gran club, un gran de club. És el quart fitxatge del València, encara que no ha sigut presentat i confirmat oficialment, com tampoc a Liu Dieng. Si ha sigut presentat, ja ho sabeu, Justin de Haas i confirmat Guido Rodríguez, a qui hem ja escoltat com a nou jugador del València, ara sí han contracte en vigor. Ara estarem pendents de l'operació d'eixida amb tres noms propis, el de Dani Raba, el de Baptiste Santamaría, i atenció, que podria ser també el de Mukhtar Diakabi, a qui la lesió i l'alta fitxa dificulten tant l'eixida com la rehabilitació per a Corberán, que haurà de treballar amb estos futbolistes amb qui, en principi, no compta. És dia de tornar al treball, com és el cas del Llevant, que després del cap de setmana de proves físiques i mèdiques, avui comença el treball a la gespa amb Luis Castro. L'objectiu, com diu Brugué, que és el capità que roman en la barca, es claro.
10: Hemos visto que somos capaces de todo, por lo tanto, pues intentar conseguir ese objetivo un poco con más tranquilidad que el año pasado. Pero bueno, ya te digo, darle continuidad y seguir en ese camino que es el correcto.
4: També ha començat avui el Villarreal, en un mercat atípic i amb una Champions com a competició per segon any consecutiu en la història del club. Gerard Moreno es troba il·lusionat.
11: Amb ganes de treballar, de començar un repte nou, no? I bueno, molta il·lusió, jo crec que tots tenim molta il·lusió, també és una temporada il·lusionant on tornem a jugar a la Champions, així que, bueno, moltes ganes.
4: Del Mundial 8, tor per a la Rota, que vol desfer-se de Portugal en el camí cap al títol, com ja va passar curiosament a Sud-àfrica. Ronaldo contra el de la Fuente Team, esperant la millor versió de Lamine Yamal i el creixent millor imatge del combinat espanyol, que avui vestirà per ser de blanc. La clau, davant la igualtat i l'estil similar dels dos equips, el tècnic de la Roja ho té clar.
12: Va ser un partido de detalles. Bueno, pues vamos a intentar estar muy pendiente de todos esos detalles para tener opciones reales de ganar el encuentro.
4: De la resta, França i Anglaterra estan en quarts de final i eliminació de dos de les anfitriones, Canadà i Mèxic. A més, el Marroc també presenta candidatura al títol i és cando el Mundial amb la FIFA que ha llevat en un greu precedent la sanció d'un partit a l'estrella dels Estats Units, el davanter Folarin Balogun. Hem quedat amb César Escribano, després l'escoltarem per analitzar esta decisió que ha provocat fins i tot la protesta de la UEFA i de la resta de polèmiques, que ens deixa prou el campionat del món que afronta la seva part decisiva. En bàsquet, moltes coses, però una última hora ja és oficial. Pedro Martínez confirmat com a nou tècnic del Real Madrid. Eva Gasany, bona vesprada.
13: Bona vesprada. Per a les tres pròximes temporades, en les primeres paraules ha remarcat que és un honor estar en un club així, amb exigència i capacitat per a estar competint en totes les competicions, que tots els tècnics del món volen estar en un club així i que per a ell és un grandíssim repte pel qual donarà el màxim, perquè vol intentar club i jugadors ajudar-los per abastar el major èxit possible. Cap referència al València Bàsquet, hi ha una afició que encara espera unes paraules de comiat.
4: Efectivament, importante i se detalle. Va, parlarem del Mundial i de l'actualitat, lògicament amb els nostres equips de la nostra tertúlia, avui amb dos periodistes antagonis, Ismael Garra i Manolo Mas. Patricia Valero està a la realització tècnica del programa, al micro Daniel Rosilla. Uns consells, anem a la nostra portada.
8: De l'1 al 26 de juliol, València es converteix en un gran escenari. La Fira de Juliol torna amb 300 activitats per a totes les edats. Concerts, música en directe, espectacles, pirotècnia, cultura, esport i tradició. Viu la Fira de Juliol. Regidoria de Festes i Tradicions, Ajuntament de València.
14: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
15: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
16: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
15: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
14: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
16: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
17: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
16: Juga amb nosaltres esta temporada.
18: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
19: Som A.Punt.
4: Són les 2:09 de la vesprada. Anem amb uns apunts de l'actualitat esportiva d'avui i també del cap de setmana, perquè dissabte acabaran els Gay Games, que durant una setmana ha fet de València l'escenari de la major cita esportiva i cultural del món de la diversitat, Eva.
13: 10.200 persones de 81 nacionalitats han participat en multitud de disciplines esportives i han conegut xocs autòctons nostres, com en la pilota valenciana. Dissabte fou l'acte de cloenda a la Fonteta, que s'ha fet trasllat el testimoni a la ciutat australiana de Perth, que organitzarà els xocs esportius en 2030.
4: En 2030. A part, parlem, Eva, de Fórmula 1.
13: Charles Leclerc ha aconseguit la seva novena victòria en el Gran Premi de la Gran Bretanya gràcies a una gran eixida superant a Antonelli. El segon i el tercer lloc quedaren els anglesos Russell i Hamilton. El corredor de Ferrari l'investigaren per una infracció, però acaba sense sanció. I els espanyols Carlos Sainz i Fernando Alonso quedaren 12 i 18.
4: I en motos, Alex Márquez deixa Gresini Ducati per Red Bull KTM.
13: El català, que va novè en la classificació de MotoGP esta temporada, porta 6 anys en esta GP. Ha sigut a més campió de Moto2 i Moto3 i en total té 16 victòries i 56 podis.
4: Parlem ja de ciclisme i del Tour. Jonas Vingegaard, líder, i exhibició de l'UAE en la muntanya de Montjuïc, era en la segona etapa d'ahir, amb victòria d'Isaac del Toro, amb el permís de Tadej Pogacar, que el va deixar guanyar en la segona etapa en què els dos corredors entraren junts en la meta. L'eslové retalla la distància amb el líder Vingegaard en fer-se amb els 6 segons de la bonificació en la meta.
13: Així que Vingegaard és líder a 6 segons, Pogacar a 15, Renko Evenepoel a 16, estarà del Toro, que supera el Xavier en Juan Ayuso, que és quinta a 20 segons. També cal destacar que el nou líder de la muntanya és el corredor del Caja Rural, l'Àlex Molinar, que va fer gran part de l'etapa escapar.
4: Quant a l'etapa de avui, novetats perquè la prova s'ha vist afectada pels incendis a França, Eva.
13: Sí, primera etapa de muntanya, començava a Granoller i acabava en Les Ancs, un port de tercera categoria, però que se sumarà als altres ports de recorregut. L'etapa va estar a punt de suspendre's, però l'organització ha decidit mantindre-la sense que públic en els últims 40 quilòmetres perquè no afecten els treballs d'extinció d'aixòs incendis que estan en territori francès on acaba l'etapa.
4: I és que cal recordar que, a més de l'incendi de l'Empordà, també hi ha molts incendis, com dia Eva, en el departament francès dels Pirineus Atlàntics. A Wimbledon ja no queden espanyols.
13: Avui estan disputant-se els últims 4 partits d'octaus i estan quart Sinner, que es veurà les cares en Alemany Stuf, i Novak Djokovic, que ho va fer sumant un nou rècord, 106 victòries al torneig. Supera ja Roger Federer. S'enfrontarà al canadenc Coller Aliassim, que es desfeu de Davidovich. En dones, Naomi Osaka ha donat una de les sorpreses d'esta primera setmana del torneig, eliminant Sabalenka, la número 1, en 2 sets.
4: Sorpreses també a Wimbledon, i acabem amb vela. Ja tenim guanyadors de la 27a edició de la Copa de la Reina, 37 Copa, Almirall Sánchez, Barca i Zegui.
13: El campió absolut ha sigut el Lasalle, un vaixell tipus Itàlia, patronejat i armat per Gonzalo Calvo, del Reial Club Nàutic de València. En les altres categories, ORC 0, el Vitas Urbania, l'1, Mercedes-Benz, Valdisa, el 2, Eburice l'Íntim, el 3, Fala Cuoco, i el J80 Dorsia Clínicas Open Zas, en la promoció, el Patalassa.
4: Molt bé, deixem ja la nostra portada, se n'anem a parlar del Mundial.
15: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà en...

0: sense dubte la celebració més famosa del Mundial. Al bombo, ahir, Erling Haaland a la gespa, la resta de jugadors asseguda en la grada, els centenars d'aficionats noruecs, similant una antiga embarcació vikinga. Noruega es va desfer de la pentacampiona Brasil amb gols dels dos gols de Haaland, precisament, amb Alemanya tetracampiona ja eliminada, o Itàlia, que no es va classificar, Argentina, que encara de jugar els vuitens de final, es presenta com la selecció amb més títols de les supervivents en este Mundial. Va ser la gran notícia de la nit, d'ahir, d'altra, l'eliminació de Mèxic, la classificació i la classificació d'Anglaterra, que van jugar juntes. El Marroc va eliminar el Canadà dissabte i esta matinada els homes de Tuchel a la de Mèxic de Javier Aguirre. Primers gols encaixats pels mexicans en un Mundial, en este Mundial, primera derrota i eliminació. És la duresa d'esta competició que entra a la fase final i decisiva. França també està en quarts de final després d'una gran batalla amb el Paraguai. Va ser dissabte i amb tot ja tenim dos partits de quarts de final definits. El Marroc-França, el pròxim dijous, i el Noruega-Anglaterra, que serà el pròxim dissabte. Avui coneixerem els dos que resten esta nit a les 9. Espanya-Portugal, a Dallas.
1: Nos enfrentamos dos equipos de unas características muy similares, tanto en el aspecto defensivo, que creo que somos dos equipos que apretamos muy rápido en la presión tras pérdida, nos aplicamos con mucha intensidad, recuperamos rápidamente el rival y luego también que nos sentimos muy cómodos con el balón, con la iniciativa del juego, con el dominio, el control, el juego combinativo. Entonces va a ser un partido de detalles. Bueno, pues vamos a intentar estar muy pendiente de todos esos detalles para tener opciones reales de ganar el encuentro.
0: Luis de la Fuente, en roda de premsa, parla d'un partit igualet entre dos seleccions similars. Recordem que Espanya i Portugal ja s'enfrontaren en el Mundial de 2010 a Sud-àfrica, en la mateixa ronda, en els vuitens, i aleshores la Roja, recordeu, se'n va emportar el partit amb un gol de l'aleshores valencianista David Villa en el minut 63. Pot ser, en cas de ser eliminada, l'últim partit de Cristiano Ronaldo, autor de 3 gols en este campionat. Ell i Lamine Yamal, de menys a més en el torneig, són els noms propis del partit. CR7 va parlar en roda de premsa i Luis de la Fuente no va amagar que el portuguès és un dels seus jugadors preferits. Floretes, Àlex del Madrid.
1: Soy un declarado admirador de Cristiano, un jugador que hay que ser dependiente de él en cualquier circunstancia, con el talento que tiene, con la clase, con la calidad que tiene, en cualquier momento, en esas zonas donde se deciden los partidos, él es el mejor. No es que eso signifique que tengamos que hacerle un marcaje individual, no. Vamos a intentar hacer nuestro partido y ser superiores a ellos y a él.
2: Espanya tindrà la contra el rival més ofensiu al que s'enfronta fins ara, la Portugal, capitanejada precisament per Cristiano Ronaldo, que té ganes de seguir marcant gols.
3: Ya ha hecho 3 goles. A otros que hicieron más, porque están muy bien. Pero yo no estoy mal, creo. Hay que seguir. A ver si gano mañana y marco un golito.
2: Esperen que no. Per la seva banda, el seleccionador de Portugal, espanyol Roberto Martínez, espera un gran espectacle i no ha dubtat a l'hora de definir este partit com tota una final anticipada.
4: Somos dos países muy cercanos, vecinos, casi hermanos. Es una fiesta del fútbol ibérico. Es una pena que esté a este nivel. Yo pensaba que era una final fantástica. Por desgracia, uno de los dos equipos no va a llegar al propósito, pero esto no quita el respeto que nos tenemos.
0: Recordeu que Portugal i Espanya seran dos dels organitzadors, juntament amb el Marroc, del pròxim Mundial, el del 2030, respecte a l'equip. La veritat és que poques variacions, això anuncien la premsa especialitzada. Amb els problemes de la por s'especulava la possibilitat de que Marc Pubill estiguera en la defensa, però en principi s'han recuperat tots, estan tots disponibles, llevat de Nico Williams, que en principi no va entrar en la rotació, i el possible once inicial, el format, ja el sabeu, amb Unai Simón en la porteria, Pedro Porro en la banda dreta, Cucurella a la banda esquerra, en el centre de defensa Cubarsí i Laporte, Rodri Pedri i Dani Olmo en el mig del camp, Lamin per la dreta en l'extrem dret, Alex Baena en l'esquerra, i en la punta de l'atac el golejador espanyol, el màxim golejador espanyol amb 4 dianes com és Mikel Oyarzabal. Anem amb més coses perquè no només juga Espanya avui. Parlem de l'Estats Units-Bèlgica, la polèmica sobre l'eliminació de la sanció del davanter nord-americà Folarin Balogun marca un partit en què els de Mauricio Pochettino defensen l'honor dels anfitrions. Eliminats Canadà i Mèxic ja, ara els Estats Units, que estan sent una de les sensacions del Mundial, posen a prova la selecció de Bèlgica. Rudi García, el seleccionador belga, va criticar la decisió de la FIFA, inèdita fins ara, de llevar la sanció de Balogun, parlant del Dia dels Innocents, Eva.
2: És una decisió que ha creat indignació en el món del futbol. Fins i tot la UEFA, qui pertany, Bèlgica, s'ha mostrat indignada amb la decisió. Ha tret un comunicat en què remarca que el futbol es basa en unes regles que constituïssin la base d'una competició justa, honesta i transparent, i que esta decisió de la FIFA ha traspassat una línia roja en afectar un dels principis bàsics d'esta competició, com és l'aplicació automàtica de la sanció mínima després d'una targeta roja.
0: Ara de seguida, amb César Escribano, analitzarem esta situació i altres jugades. Recordem, la mà de Donald Trump, amb qui el president de la UEFA Infantino té una gran relació, es veu darrere d'esta decisió perillosa per crear un perillós també, valga la redundància, precedent en la història de les competicions de seleccions. Quant al partit, els dos equips es presenten amb els seus equips ideals i en el terreny estrictament esportiu trobem el duel entre dos grans nous. D'un costat, el perdonat Balogun i màxima estrella dels nord-americans, i de l'altre, Romano Lukaku, que sol ser el jugador revulsiu per Andy García, per a Bèlgica, encara que veurem si finalment es decideixen a fer-lo o es decidís a fer-lo titular. De la jornada d'ahir destaquem l'enèsima decepció de Brasil, ara amb Ancelotti. Dos gols d'Erling Haaland, com veiem al principi, com escoltàvem al principi, que accepta el repte de Messi i Mbappé, aquí ja iguala com a màxims golejadors del Mundial amb 7 gols. Uns gols que van decidir un enfrontament en què Neymar va debutar, va marcar un penal i va fer un parell d'incendis al final i va certificar el poc glamour de Brasil dins i fora del camp. Té més detalls per Hernán Pico.
5: La batalla de pesos pesants del Mundial entre Haaland i Vinícius va deixar un clar guanyador, que va ser el davanter noruec. Amb els seus dos gols, el del City va portar Noruega per primera volta als quarts de final d'un Mundial a costa de Brasil, que feia 36 anys que no quedava eliminada tan pronte. El partit va començar de cara per a Brasil, que era qui tenia les oportunitats. En el minut 15 va disposar d'un penal a favor, però Bruno Guimaraes el va desaprofitar, li va parar el porter, i Ancelotti, després del partit, li va tocar explicar per què no l'havia llançat Vinícius. El tècnic va dir simplement que ell triava els millors i considerava que Bruno Guimaraes estava per damunt de Vinícius. El partit avançava amb 0-0 i no va ser fins al tram final quan es va desencadenar la bogeria amb els gols de Haaland, el primer de cap, el segon des de fora de l'àrea, els dos uns remats inapel·lables a la porteria contrària que van trencar eixa igualtat. Brasil només va poder marcar per mitjà de Neymar ja en el temps afegit. Per tant, decepció majúscula per a la canarinha, també per a Neymar, que va acabar plorant només uns minuts després d'haver mostrat la seua gana habitual de baralla desafiant al porter rival després d'aconseguir ixe gol de penal, i Ancelotti, que va dir en sala de premsa que això tampoc era cap drama, sinó que era simplement un inici d'una nova etapa per al seu equip.
6: Quan pasa un momento así, tú tienes que pensar que una derrota es el empiezo de una nueva aventura, de una nueva temporada. Tenemos que seguir trabajando, mejorando, encontrar nuevas ideas. Yo creo que no es la fin, es un principio de un nuevo ciclo, esta derrota.
0: En l'altre partit, Anglaterra va eliminar Mèxic, confirmant que en estos quarts de final el futbol europeu s'ha reivindicat davant el futbol africà i també el sud-americà. Brutal partit en què el madridista Jude Bellingham va fer dos gols i el blaugrana Anthony Gordon va fer el penal que Kane va transformar en el 3-2 definitiu. És de Tuchel. Continuen avant i s'enfrontaran ara a Noruega. Més detalls amb Xema Millán.
7: Amb música de ranxera s'acomiada Mèxic del seu Mundial. Somiava el país passar d'octaus per primera vegada, però el malson tenia nom i cognom, Jude Bellingham. En només 3 minuts, el migcampista del Real Madrid ha aprofitat dos desencerts de la defensa mexicana. Primer de cap i després amb el peu aconseguia posar per davant a Anglaterra en un partit que fins al moment havia dominat Mèxic. Abans del descans, la tricolor retallava distàncies amb un gol de Quiñones i fins i tot va poder empatar, però Jordan Pickford ho va evitar. A la represa, Anglaterra es quedava amb un home menys per l'expulsió de Jadel Quan avança al minut 51, però Mèxic no va aprofitar la superioritat numèrica. De fet, van ser els britànics els que ampliaren el marcador en transformar Harry Kane en un clar penal. Ja porta 6 gols al Mundial. Tornar a retallar distàncies Mèxic també de penal. Quedaven encara 20 minuts, però el marcador ja no es va moure. Amb la derrota, Javier Aguirre s'acomiada de la selecció.
8: I no te puedes equivocar, y nos equivocamos.
7: La part negativa del partit la trobem en la greu lesió del migcampista anglès Jordan Henderson. Estava festejant el triomf amb l'afició i en botar la tanca per a tornar al terreny de joc va caure malament amb tot el pes damunt del seu braç esquerre. Tot fa pensar que es perdrà la resta del Mundial.
0: I són les 2:23 i ja tenim el nostre àrbitre en el telèfon. César Escribano, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Dani.
0: Bueno, un perillós dia jo en la presentació precedent la eliminació de l'essència de Bologun del jugador dels Estats Units, perquè després d'una targeta normalment pràcticament hi ha un automatisme, no? Com dia el comunicat de la EFE, de la UEFA, en el que les sancions s'han de complir.
9: Claro, a ver, sí, un precedente un poco peligroso porque sí que aluden a un artículo del Código Disciplinario de FIFA, pero justo en el reglamento de competición de este Mundial, ¿no? Dice que cualquier miembro del cuerpo técnico o jugador, si es expulsado con una tarjeta roja o doble amonestación, automáticamente un partido de suspensión. Yo creo que esto, la mejor palabra que se puede definir esto es una cacicada, lo que ha hecho FIFA, porque está sentando un precedente, porque ahora todos los equipos se van a ver perjudicados si no les atienden también a la misma reclamación.
0: Efectivament, un greu precedent, una decisió perillosa i la mà d'Estats Units i Donald Trump amb Infantino sembla que està per darrere. En tot cas, és una elucubració. Parlem de la duresa del Mundial. Parlàvem l'altre dia, César, de que s'estaven sancionant molt menys faltes. També n'hi ha moltes menys targetes. I d'alguna manera, aquesta duresa es va mostrar l'altre dia en el partit entre Paraguai i França, com ja es va mostrar també l'Uruguai i Espanya, no?
9: Exacto. Bueno, es un criterio que ha marcado FIFA para este Mundial, que pues las tarjetas sí son caras, pero lo que está derivando es en un juego que se está facilitando a los equipos que se muestran con dureza, que no son castigados. Se llegan incluso a situaciones en las que no se sacan amonestaciones, se sacan amonestaciones luego por gestos. Quiero decir que creo que no hay una uniformidad y es peligroso a mitad de un campeonato, en un campeonato a mitad de año, intentar cambiar un criterio que siempre se ha seguido y que en la que las reglas son universales y se tienen que aplicar sea el partido que sea. El propio Ismael Fat, que es el árbitro que pitó el Uruguay España, pues sí, Ayer tuvo un premio y le dieron el partido de Brasil Uruguay. A punto estuvo también de liarla en un penalti clarísimo, sí, que no hace falta ni VAR para verlo.
0: Efectivament, bueno, dels penals no anem a parlar perquè són la veritat és que són prou clars, encara que entrar al VAR en algun d'ells. El que sí que te demane ja per últim és una valoració del col·legiat anglès Anthony Taylor, que és l'àrbitre que avui arbitrarà o estarà en l'Espanya-Portugal.
9: Bueno, pues Anthony Taylor, que es un árbitro inglés de 47 años, a ver, es buen árbitro, lo que pasa es que la experiencia, bueno, la pasada Eurocopa, la experiencia que tuvimos o tuvo España en un partido de cuartos con Alemania, la verdad es que...
0: Te demane ya per últim es una valoració del col·legiat anglès Anthony Taylor, que es el árbitre que avui arbitrará o estará en l'Espanya-Portugal.
9: Bueno, pues Anthony Taylor, que es un árbitro inglés de 47 años, a ver, es buen árbitro, lo que pasa es que la experiencia, bueno, la pasada Euro,

0: que yo creo que ya está en la última fase de su carrera arbitral, y que el que esté aquí en el Mundial, yo para mí creo que es un premio de despedida.
1: Sí.
0: Esperemos que sea al nivel.
1: Son premios de Infantino y del colectivo y del colectivo arbitral que no siempre está
0: de acuerdo con UEFA.
1: Efectivamente.
0: Como estamos viendo, está peleadas.
1: Sí, sí, es una lluita total, ¿eh?, entre UEFA y FIFA, prácticamente.
0: Exacto.
1: Per absolutament tot, i en el tema arbitral. Te tindrem de veure si esta situació, sobretot de les faltes i de deixar el joc, també s'allarga, diríem, a les competicions nacionals i al nostre futbol, al futbol europeu, però bueno, a la resta del futbol. Però tindrem. Gràcies, César.
0: A vosaltres, bona vesprada.
1: Bé, si n'anem a parlar ja dels nostres equips de primera divisió, recordeu, aquesta notícia la que obrim el programa, la renovació de Carlos Corberán una temporada més, estarà al front de la banqueta del València fins al juny del 30 de juny del 2028. Anem ja amb el Villarreal i els equips de primera.
2: Mucha ilusión por el chaval este, apunta maneras, vamos, y a mí lo voy siguiendo en derrayo y me gusta. Ahora veremos si se acopla el equipo o no.
3: Buen entrenador, la verdad, sí, buen fichaje para el Villarreal.
4: Tienen que continuar en Champions y mejorar.
5: Temporada, la clave que fichara un buen medio centro por Parejo, que se va.
6: Pudieron ganar la Copa y todo. I la Champions és impossible, però bueno.
7: Esperem veure alguns partits de Champions més, sobretot això.
1: Són les expectatives dels aficionats del Villarreal, que avui han fet cua en la Ceràmica per a renovar presencialment el seu compromís amb el club. Una renovació que enguany afecta al gust groguès per allò de les obres de la Ceràmica. Xavi Robert, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Dani. Sí, la veritat és que concretament afecta a dos grups d'abonats, aquells que veuen desaparèixer el seu seient i que han de ser reubicats, i l'altre grup són els anomenats reassignats, que són aquells que veuen com la zona on estaven en l'estadi de la Ceràmica passa a ser d'una categoria superior. Avui ens he trobat alguns d'estos afectats en la cua, encara que els reubicats han de renovar a partir del dia 20 i els reassignats a partir del dia 24. I això és el que ens han dit estos dos grups d'abonats que estan afectats per les obres.
9: No sé si este año me tienen que reubicar o qué, con las obras nuevas.
10: Soc reassignat, de pagar 400 euros a 1.200.
11: I no es pot dir a un mes vista que et diguen, no, ara tens que pagar 1.200 euros.
12: Tenemos un asiento muy bueno, que llevamos 4 o 5 años y nos llegó el mensaje de que se reassigna por obra. No sé cómo quedará la cosa, que nos expliquen un poco y ya está.
1: A veure si arriben les explicacions. I mentre l'equip, Xavi, ha posat fi a les vacances i els jugadors han tornat a la ciutat esportiva.
8: Sí, a partir de les 9 del matí, per torns, han començat a acudir per a passar les pertinents proves mèdiques que s'allargaran fins en dimecres. Dijous serà el primer dia d'entrenament sobre la gespa i a les ordres d'Íñigo Pérez, que això sí, el nou tècnic no tindrà els mundialistes i tampoc tindrà cap cara nova respecte a la temporada passada. Disposarà de 16 jugadors del primer equip. El més matiner avui ha sigut Gerard Moreno, amb el que hem pogut parlar sobre com afrontar esta nova etapa grogueta de la mà d'Íñigo Pérez, amb el qual va coincidir sent jugador en el Mallorca la temporada 12-13. Escoltem a Gerard.
13: No, tothom, la veritat que han parlat molt bé. Bueno, jo ja el conec, no, de la nostra etapa a Mallorca. Però bueno, amb ganes de treballar, de començar un repte nou, no? I bueno, molta il·lusió. Jo crec que tots tenim molta il·lusió. També és una temporada il·lusionant, on tornem a jugar a la Champions, així que bueno, moltes ganes. Sí, evidentment nosaltres cada any volem millorar, no? I bueno, és veritat que l'any passat a la Lliga vam posar el llistó molt alt, però bueno, hem de ser ambiciosos. I...
1: Han de ser ambiciosos. El segon que ha passat ha sigut Juan Foyt, recordeu, lesionat des del mes de gener pel trencament en el tendó d'Aquiles.
8: Sí, i pel que ens ha traslladat, sembla que tindrem bones notícies en breu, perquè l'argentí no ha parat aquestes vacances per a recuperar-se quan abans d'aquest trencament que va patir el 24 de gener. Ara, la pretemporada per a ell és clau per a la seva reaparició. Juan Foyt.
14: Y voy entrenando a poco, empezando a correr, así que contento por eso.
8: ¿Para cuándo crees que puedes estar o qué te dicen?
14: Espero que antes de que termine la pretemporada pueda estar. Espero, veremos.
8: ¿Pero para el inicio de liga estaría?
14: Espero yo, no sé a ver qué me van a decir los fisios y los doctores.
8: creuem els dits, esperem que així siga, que Juan Foix pugui estar per a l'inici de Lliga. Altres jugadors que han passat avui per la ciutat esportiva, Arnautenas, Moleiro, Cardona...

0: Dona, Luis Júnior, Carlos Romero, Diego Conde i el jugador del filial Dani Requena. Demà continuaran les proves. I per acabar, apuntar que el Villarreal ha tancat un nou partit de pretemporada contra el Galatasaray. Serà el 8 d'agost i el partit es disputarà al Rams Park d'Estambul el dissabte a les 8 de la nit d'eixe dia 8 d'agost. Serà l'últim amistós d'estiu en què els groguets també jugaran al llarg d'esta pretemporada contra Benfica, PSV, Aigulà d'Aràbia i el Como en la Como Cup.
1: Gràcies, Xavi. Parlem ja del Llevant. Tenim ja xifra d'abonats. De 9.500 són els abonats en el final de la campanya. Així ho ha comunicat el club. No hi haurà noves altes. Marc Romero, bona vesprada.
2: Sí, el club compleix l'objectiu d'abonats de cara a esta segona temporada consecutiva en primera divisió, igual a les xifres que va aconseguir l'any passat a hores d'ara. A més, el Llevant ja permet obtindre el carnet de simpatitzant per a la temporada 2026-2027 amb un cost de 50 euros. Este carnet permet mantenir l'antiguitat als antics abonats que no renoven, a més d'oferir prioritats i descomptes.
1: Marc, ja, i avui primer entrenament, cap de setmana hi ha hagut proves mèdiques. Quines novetats ha presentat el Llevant a Bunyol?
2: Avui primer dia d'entrenament per als xics de Luis Castro. Lesionats a part, l'equip de Granota arranca esta pretemporada a l'espera de múltiples reforços. De moment, avui a Bunyol, els jugadors han contracte en vigor, quatre porters i una bona quantitat de jugadors del filial que completen aquesta absència de profunditat de plantilla en la qual ja treballen Rodas i companyia.
1: Escoltàvem en la portada a Roger Brue, que va parlar ahir per als nostres micròfons i que mostrava allò de que el Llevant busca el mateix objectiu, però sense patir tant. Anem ja en la informació del València. I recuperem 2:30 de la vesprada i sa notícia que al voltant de la 1 de la vesprada ens ha caigut en la redacció. José Luis Sánchez, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani. Un dia mogudet en el València.
1: Molt mogudet. Carlos Corberán, renovat fins el 2028. Ho hem dit, una temporada més. Havia acabat el contracte en juny del 2027, no?
3: Sí, diguem que esta era realment l'última temporada que li quedava per davant. I per a mi és una declaració d'intencions, Dani, que el primer dia d'entrenaments oficials de la temporada el club diga: este és el meu entrenador i no ho va ser només esta temporada, sinó que ho va ser la pròxima també. Però és com un avís a navegants, no? De ací qui mana és Corberán.
1: I no només, i no és l'únic, perquè altre, un dels, el gran preferit de Carlos Corberán, que és Guido Rodríguez, també ha sigut anunciat avui.
3: Ha aparegut avui per Paterna. El van anunciar el passat divendres.
1: Ah, sí, sí, sí.
3: Va ser oficial el passat divendres quan ell se comunicat anunciava que estaria les dues pròximes temporades més una opcional en funció del seu rendiment. I per a mi, jo crec que, com te deia, una declaració d'intencions de cara als Raba, de cara als Santa Maria, de cara a aquests futbolistes que podrien tindre algun dubte de si Corberán estaria, no estaria, si és un home fort, si té data de caducitat. No, el València avui, pum, el primer dia de temporada, diu: este és qui mana, perquè així ho diu també el comunicat oficial que ha fet el club, com tu dius, a la una del migdia, més o menys, acompanyat per una foto de Corberán amb Ron Gurley. Diu que este moviment està
1: dissenyat
3: i compta amb el suport del president Kiat Lim i de Ron Gurley, i textualment diu que la figura de Carlos Corberán és la idònia per al creixement de l'equip en les pròximes temporades, és a dir...
1: Però no diu Europa, no? No,
3: n'hi ha cap menció d'aquest tema.
1: Vale, parlàvem d'aixes eixides, no? D'aixes eixides, Santa Maria, Raba, fins i tot Anjuma i fins i tot Iacabí. Cada cas és diferent, no?
3: Sí, a veure, jo crec que avui Corberán estarà content de que el club li hagi recolzat públicament amb aquesta notícia que, com deies abans, era un secret a veus, però que oficialment encara no estava ahí. No estarà tan content en veure la cara a aquests futbolistes a qui ja en maig li van dir que no comptaven amb ells, com era el cas de Raba i de Santa Maria, i de que buscaren equip, i que avui els ha hagut de veure la cara en este primer entrenament. Un cas diferent és el de Txen Koskatsar, que també havia de tornar després de la seva sessió i el club li ha donat uns dies extres de vacances per a intentar arreglar el seu futur. Sembla que podria anar-se'n al futbol turc, però de moment no té data de tornada i ells sí que no volen que xafem estalla ni Paterna en esta pretemporada. Els altres futbolistes que tu comentaves, Dani, tant Danjuma com Iacabí, és més una qüestió de club perquè tenen una fitxa molt alta els dos i perquè el seu rendiment, en el cas de Diakabí per les seues lesions i en el cas de Danjuma perquè des de la tornada 7 de Lliga va estar sense marcar ni un sol gol, pues diguem que no s'adequa el rendiment a l'alta fitxa que tenen els dos i veurien en bon suís si algú presentarà una oferta per ell. Però ni per Danjuma i sobretot per Diakabí, que entra en l'últim any de contracte, crec que arribarà cap cosa interessant.
1: I avui, com vos diem en la presentació, hem escoltat la veu d'un nou valencianista.
4: Estoy contento de estar acá de nuevo. Bueno, ahora vamos a empezar con las pruebas médicas y con muchas ganas, la verdad, de sumarme al equipo y arrancar.
3: Eren les paraules de Guido Rodríguez, que també el club el considera un fitxatge.
1: Sí, sí, és un fitxatge.
3: El club és un fitxatge perquè acabava contracte el 30 de juny. S'ha passat este matí per Paterna, la casa del nostre company Ismael Gi. Ens ha sorprès un poc perquè no sabíem que havia d'arribar en el dia d'avui, però no ha entrenat, Dani? Ha anat a fer-se les proves mèdiques. Tant les analítiques en Paterna com després en el seu hospital de referència, eixes proves d'esforç i cardiològiques, i després d'eixa revisió ha sigut quan hem escoltat eixes paraules.
1: Ara sí, este sí que és nou perquè no ha estat en el València anteriorment i arriba del Chapó.
5: Yeah, I'm happy, so excited to be here. Yeah, of course, it's a big crowd.
1: Bé, José Ví, este sí, Rionosu que saca.
3: Sí, que ha estat... ha arribat este matí al voltant de les 11:30. Ahí estava el nostre company Marc, esperant-lo. Sí. Marc, com és en la distància curta, Sato?
2: Bueno, pues no s'estén molt en les declaracions, això sí, però sí, s'ha mostrat simpàtic en la premsa, il·lusionat amb l'afició i amb ganes de jugar al València i ficar-se a les ordres de Carlos Corberán.
3: La teua primera guàrdia. Ahí sí. A l'aeroport ha sigut sort, que ha sigut curteta, eh? Sí, sí. Marc, una cosa, Dani. En principi està previst que passe la revisió mèdica esta vesprada, sí, per a que pugui incorporar-se quan més pront millor als entrenaments.
1: Ha dit també que ha parlat amb Corberán, eh?
3: Sí, sí, i han preguntat per això i ha dit que sí. En principi és un fitxatge de futur, 4 temporades, 4 anys, fins al 2030. Està previst que estigui així, en el millor dels casos. 4 quilos aprox paga el València per l'arribada d'aquest futur talent japonès, que veurem si juga de 10 o d'extrem. Li han preguntat avui per això i ha dit que pot jugar
1: en
3: les dues posicions.
1: Josebi, estarem en més guàrdies perquè encara es queda uno, no? Un nou jugador per presentar, no?
3: Ha d'arribar encara a Liu Dieng, el de Mali, que tenia algun problema burocràtic amb el tema del visat, quan més pront millor, i encara han d'arribar aquests futbolistes que van tindre compromisos amb les seues seleccions en el tram final, com Dimitrievski, com Javi Guerra i el propi Liu Dieng, que per això, a banda del visat, té uns dies més de vacances.
1: Vale, estarem pendents. José, gràcies.
3: Adeu.
1: En l'ESWI, l'equip ha entrenat a porta tancada el dia d'Iborra a les ordres de Martín Anselmi. Continuen sense concretar-se noves altes i tampoc baixes en forma de possibles traspassos com ara a Fembruber o Álvaro. Última hora de l'equip, ens la porta Bernat Picó. Bona vesprada, Bernat.
6: Hola, Dani. Tot està com ho vam deixar divendres, amb informacions que anem coneixent però que no acaben de confirmar-se. La setmana passada ja havia qui ja donava per traspassat a Álvaro Rodríguez, però la realitat és que a dia d'avui no hi ha oficialitat d'eixa eixida, que deixaria més de 12 milions d'euros a la tresoreria de l'Elx, però que deixaria també la necessitat imperiosa d'incorporar davanters de garanties, perquè es quedarien els franjaverds només amb el jove Adam Boallar. Tampoc han anunciat encara els partits de la pretemporada, però a través del web de Pinetar Arena hem vist que s'han posat a la venda entrades per a un Elx Kaizer Chiefs, equip de Sud-àfrica, 18 de juliol, 7 de la vesprada, i per a un Elx Al Ain, equip dels Emirats Àrabs, 28 de juliol, 8 de la vesprada. Tot avança a foc lent, amb Cristian Bragarnik i Pedro Xinoca, que s'han mostrat en xarxes al Mundial i que, per tant, és lògic que les negociacions no avancen al major ritme possible.
7: Muy buenas, Orellut. Soy Íñigo. Solamente quería saludaros, deciros que tengo muchas ganas de estar por Castellón, de ver el ambiente en el estadio y de poder disfrutar con vosotros. Un abrazo.
1: És l'últim fitxatge del Club Esportiu Castelló i que ve a portar experiència i consistència a l'equip, Xavi.
0: fitxatge que, del qual ja vam parlar ara fa unes setmanes i que als seus 29 anys arriba lliure des del Burgos i firma fins al 2028 amb el Castelló. Es tracta d'un dels extrems més contrastats de la categoria, però que també destaca per la seva capacitat de sacrifici en tasques defensives, qualitat que li pot aportar solidesa i equilibri, no?, al joc del Castelló. Sense oblidar que també és un jugador amb molta experiència després d'haver jugat en primera amb l'Atlètic Club de Bilbao i l'Alavés. Durant la seva etapa al Burgos va jugar 77 partits i va marcar 7 gols i va donar 7 assistències.
1: Gràcies, Xavi. Demà més.
0: Adéu.
1: I acabem el nostre repàs dels nostres equips de futbol amb l'Eldense de Claudio Barragán, que ha tornat avui al treball. Xema Millán, hola de nou.
8: Hola, Dani. Este matí reprèn l'activitat del planter en la que ha sigut una jornada de retrobaments. La pretemporada ha començat amb una primera tanda de proves mèdiques que continuaran també demà i on Claudio Barragán i el seu equip tècnic ha saludat els jugadors que han acudit a esta primera cita. Les sessions preparatòries seran ja a partir de dimecres. En les últimes hores, el club ha anunciat la incorporació de Sergio Aracil, fins ara analista del Conquense, com a ajudant de Barragán, i també la del jugador canari Arián Hernández, de 37 anys, que es trobava sense equip i que farà la pretemporada amb l'Eldense, on ja va jugar entre 2012 i 2015.
1: 2:42, uns apunts de bàsquet, perquè, com us he dit de la portada, Pedro Martínez ja és oficial, o és oficialment nou entrenador del Real Madrid per a les pròximes 3 temporades, Eva.
9: Ja han tret un vídeo que li han gravat a la sala de trofeus dels blancs i este és un dels extractes de les seues paraules.
10: És un orgullo formar parte. Todos los entrenadores del mundo queremos estar en un club así, con esa exigencia, con esa capacidad para estar compitiendo por todas las competiciones. Es un grandísimo reto y mi principal objetivo es intentar ayudar a los jugadores, intentar ayudar al club, pues para que tengamos el mayor éxito posible. La táctica está muy bien, pero que lo más importante es transmitir confianza, que todo el mundo se sienta implicado. Jugadores con experiencia tienen una capacidad de liderazgo muy grande y creo que en el equipo hay algunos. Pero luego también, pues tener jóvenes, esa es la combinación ideal.
9: Això es veu el que està demanant per a aquesta nova formació en un bidet de vora 5 minuts amb cap referència al Club Taronja ni a la seva afició, que encara està esperant que s'acomiadi d'ells.
1: I al València Bàsquet, nou jugador.
9: Sí, el pivot Dylan Ossetowski és el segon reforç, és un ala pivot nord-americà, passaport alemany de 29 anys i 2 d'alçada, firma per a les 2 pròximes temporades, ve del Partizan i ja va estar en la CB amb l'Unicaja, on va guanyar un gran nombre de trofeus. Este és el segon reforç, ja teníem anunciat l'escorta Gonzalo Corbalán i la renovació de Taylor. El que passa és que sense el director d'orquestra Pedro Martínez i amb l'eixida de 8 jugadors a l'espera que es confirmi firme Badio, està un poc coix per a les renovacions dels abonaments que s'obriran esta vesprada. Al llarg de, com diguem, de la vesprada, s'obrirà ja per a poder renovar els que ja són socis. Tenen un 10% de descompte perquè l'assistència enguany ha sigut espectacular i el club avança que per a la pròxima temporada, si van el 80% en esta 26-27, en la 27-28 tindran un 10% de descompte de nou. El que sí que s'ha acomiadat de l'afició ha sigut Sergio de la Rea, que ja l'hem vist firmar amb els Mavericks a Dallas.
11: Hace 5 años, un niño llegaba con un sueño, con un nuevo reto que aprovechar. Desde el primer día me sentí como en casa. La confianza que Valencia Basket me dio fue algo de lo que siempre estaré agradecido. Durante los primeros años entendí lo que valoraban aquí. Al jugador, a la afición, a toda la gente del club. Son muchas las experiencias, los aprendizajes y sobre todo los amigos. Todo lo vivido se quedará para siempre en mi corazón. Gracias Valencia Basket por este viaje. Ojalá nuestros caminos se vuelvan a encontrar.
9: Avui s'obri el dret de tanteig dels clubs de la CB. El València Bàsquet inscriu Braxton Key i Nicola de Cepina. El club manté així els seus drets si fitxaren per un equip espanyol perquè podrien igualar els monuments que oferixen. A més, Jaciel el Rivero s'agent lliure a la talla a l'Estrella de la Roja i ell diu que vol tornar a Espanya. Si torna, el València Bàsquet també podria igualar.
1: Podria igualar. I la selecció derrota, no?
9: I la selecció derrota en este segon partit contra Georgia. Van dilapidar un avantatge de 20 punts en el tercer quart. La veritat és que va molt bé perquè és líder de grup, perquè arrosseguen les victòries i derrotes. Amb 5 victòries va prou bé per a la pròxima fase.
1: Gràcies, Eva. Se n'anem ja a la tertúlia.

0: Esports a punt.
1: Som a punt.
2: Són les 3, els contem ja les notícies del migdia.
3: Estamos ahora justamente en el periodo más crítico, podríamos decir, del incendio.
4: No parece que sean causas naturales, por lo tanto, vamos a seguir investigándolo.
5: Claro, de la financiación lo único que sabemos es un modelo que presentó Junqueras y unas declaraciones de la consejera de Economía de Cataluña diciendo que habrá la tercera semana una reunión para hablar de esto. Y el ministerio sigue callado.
6: Estamos hablando de fascismo en estado puro, irrumpiendo ilegalmente y registrando sedes de organizaciones juveniles de izquierda.
7: Son momentos de inmensa tristeza para San Vicente del Raspeig. Una tragedia que nos conmueve profundamente y que ha dejado un enorme vacío entre sus familiares y amistades.
0: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
2: Bona vesprada, com estan? Ja tenim ací la segona onada de calor de l'estiu, més intensa i més persistent que la primera de fa uns dies, i en aquestes circumstàncies continua actiu l'incendi forestal a Soneja, a municipi de l'Alt Palància, on Emergències de la Generalitat ha instal·lat el post de comandament avançat per a dirigir l'extinció del foc que crema des d'ahir i que ja ha calcinat 181 hectàrees de bosc per ara. La delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmat este matí que el foc l'ha provocat una causa no natural.
4: En este momento el SEPRONA lo está investigando y por lo tanto vamos a dejar que termine esa investigación para poder determinar las causas. Desde luego no parece que sean causas naturales, por lo tanto vamos a seguir investigándolo.
2: El conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha advertit de la complicació per les condicions meteorològiques amb què treballen els equips d'extinció.
3: Estamos actualmente en 38 grados, la humedad relativa ha bajado, estamos aproximadamente en un 15% de humedad relativa y existen unos vientos que pueden perjudicar la evolución del incendio. Tenemos que ver hasta las 4 de la tarde cómo va evolucionando.
2: Marta García, post de comandament a Soneja, bona vesprada.
8: Diuen des de l'operatiu que aquestes hores, les pròximes, són les més crítiques. Fins que caiga el sol, puja la humitat, baixa la temperatura i també baixa la velocitat del vent. De moment s'han cremat 181 hectàrees de matoll i de pinar i el perímetre de l'incendi ja supera els 8 quilòmetres. Els treballs se centren ara en refredar les zones més calentes que estan fumejant i evitar que les flames puguen retornar i ressorgir en força. En actiu ara mateix n'hi ha 16 mitjans aeris, 100 vehicles i 300 efectius de la zona cremada, dos terceres parts són del terme municipal d'Assuévar. Quant a l'origen del foc, ja sabem que es va produir ahir a migdia a les 13:48 i que tot indica, segons la delegació del govern, que no és una causa natural. Tampoc pareix que siga, ni sembla que siga intencionat. Estaríem parlant d'una possible imprudència.
2: Bé, estarem a la guai de l'evolució d'aquest incendi forestal al llarg d'este temps de notícies. El calor no és salir al foc, avui en fa més, però demà encara més. La calorada continuarà fins dijous. Victòria Rosselló, bona vesprada.
9: Estem davant d'un episodi de temperatures extremes que ha fet activar a EMET la vista taronja en previsió de màximes avui que puguen arribar als 40 graus a les comarques del sud del Golf de València. Comarques com la Ribera, la Costera, la Vall d'Albaida o la Canal de Navarrés podran registrar estos valors operant puntualment els 40 graus. A la resta del territori l'avís és groc en previsió de màximes que poden passar segons les zones dels 36 o dels 38 graus. Però el pic de calor serà demà quan afecta les nostres comarques, amb avís roig ja activat per les màximes que es poden registrar per damunt dels 42 graus a comarques com la Ribera Alta o la Vall d'Albaida, la Costera. A més, puntualment, en algunes zones, municipis com Sumacàrcer, com Carcaixent o la Pobla Llarga, la temperatura diurna podria arribar als 44 graus. És un episodi de temperatures extremes que molt probablement ens farà parlar de rècords per a un mes de juliol i una situació que encara durarà almenys fins dijous. Divendres començarien a normalitzar-se les temperatures.
2: Per l'oratge, el risc d'incendis forestals a la Comunitat Valenciana és extrem de nord a sud i d'est a oest, segons Emergències de la Generalitat. José Soler, bona vesprada.
10: Sí, bona vesprada, Òscar. En este context, el Ministeri de Treball i Economia Social recorda que quan s'emet un avís taronja o roig per condicions meteorològiques adverses, treballadores i treballadors poden modificar la jornada laboral. També disposen de 4 dies de permisos retribuïts per a impossibilitat d'acudir al centre de treball fins que retiren els avisos, en este cas per calor extrem.
2: Bueno, ja ho saben, Marejo Collada està en el control de so.
0: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
2: El sindicat d'estudiants prepara una querella criminal contra el regidor de Vox a l'Ajuntament de València, Juanma Badenas, per irrompre sense permís en el despatx municipal en què estan instal·lats quan estava buit i regirar papers i documents. Mario Tercero és el portaveu del sindicat.
6: En ese local tenemos nuestros carteles, nuestros panfletos, documentación interna, nuestras listas de afiliados. Todavía estamos comprobando que no se hayan llevado nada, pero algo que no podemos garantizar es que hayan hecho fotografías.
10: La alcaldessa de València, María José Catalá, que té a Badenas en l'equip de govern municipal, ha declinat pronunciar-se fins que no tinga l'informe jurídic que ha demanat.
11: Todo lo vamos a analizar. Yo he sometido a evaluación jurídica absolutamente todo. No solo los antecedentes del centro, si estaba en vigor la cesión, cuál era el uso del inmueble, sino, por supuesto, el objeto principal, que es analizar un poco por qué se entró, en qué condiciones, qué motivaba ese acceso. Absolutamente todo. A priori yo no lo hubiera hecho.
10: El portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de València, Borja San Juan, i la candidata de compromís a l'alcaldia de València, Mònica Oltra, han criticat l'acció de govern de Vox i han demanat Català que actue contra Badenas.
2: Bé, el govern espanyol està decidit a presentar a la tardor el projecte de pressupostos de l'Estat per a l'any 2027 i el ministre d'Hisenda ha reunit este migdia el Consell de Política Fiscal i Financera i ha plantejat les comunitats autònomes del règim comú, entre elles la Comunitat Valenciana, un dèficit del 0,1% per als anys 2027, 2028 i 2029. No només això, també que reben una injecció rècord de recursos a través del sistema de finançament. Traduït a números, José.
10: Sí, una traducció que és un increment del 8% dels lliuraments a compte, que són 170.000 milions d'euros, una xifra mai vista abans, i el marge de dèficit ascendeix a 5.849 milions. Dit d'una altra manera, si el Congrés vota en contra dels objectius de dèficit, el conjunt de les autonomies del règim comú haurien de fer un ajust dels seus comptes per valor de 5.849 milions.
2: Lorena Diego, redacció a Madrid.
12: Bona vesprada. Les comunitats han exigit un major marge de despesa front al 0,1% del PIB anual que ofereix Hisenda. També el Ministeri permetrà augmentar a les administracions locals i autonòmiques en un 4% el gasto en 2027. És una trobada amb les comunitats autònomes, la primera d'Arcadi Espanya com a ministre d'Hisenda, amb les veus crítiques del Partit Popular, que volien parlar en esta trobada sobre el finançament autonòmic. Amb tot, el sostre de despesa i la senda del dèficit està previst que s'aprove demà en Consell de Ministres.
2: Estem a la White de la compareixença posterior a aquesta reunió del ministre d'Hisenda Arcadi Espanya i sembla que el Ministeri d'Hisenda s'obriria a diferents dèficits de cada autonomia, dèficits asimètrics a la carta a cada autonomia. Esperem que siga en roda de premsa el ministre Arcadi Espanya. Si estem en este test de notícies, punxarem el senyal. I també la portada, l'última decisió del jutge Juan Carlos Peinado, que fa 2 anys investiga Begoña Gómez, l'esposa de Pedro Sánchez, a qui el vol dir a juí. Fins i tot li ha retirat el passaport a petició de l'organització Hazte Oír perquè temia que es fugarà d'Espanya amb l'ajuda dels policies nacionals que l'escorten. La defensa de Gómez va demanar al jutge permís per eixir d'Espanya a Turquia per a una reunió de l'OTAN i després a Londres per a la graduació de la filla, i el jutge Peinado ja ha contestat.
10: Sí, fons jurídiques han explicat que el jutge Peinado li ha passat la decisió de si autoritza l'esposa de Sánchez a acompanyar-lo a la cimera de l'OTAN a Turquia i a Londres a un jutge substitut perquè ell se'n va de vacances. Les mateixes fonts han assegurat que el jutge substitut decidirà avui mateix sobre la petició de la defensa de Begoña Gómez.
0: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
2: Són les 3:08. Els equips d'extinció viuen les hores decisives, segons el conseller d'Emergències, per a delimitar el perímetre de l'incendi forestal de Soneja, a l'Alt Palància, que, malgrat les condicions meteorològiques, evoluciona de manera favorable després de cremar 181 hectàrees de bosc per ara. La calor extrema, hi ha 38 graus a la zona i un 15% d'humitat, estan dificultant les tasques d'extinció. La intensitat del vent serà clau en els pròxims minuts.
10: Fins a 16 mitjans aeris s'han incorporat des de primera hora del matí per a contindre el perímetre d'un foc que ja ha cremat 181 hectàrees i ha entrat al parc natural. El dispositiu està pendent de l'oratge. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
3: Y existen unos vientos que pueden perjudicar la evolución del incendio. Tenemos que ver hasta las 4 de la tarde cómo va evolucionando. Afortunadamente, las predicciones que nos dan es que esta noche vuelva a ser como la noche anterior, que también nos permitirá trabajar y refrescar toda la zona del perímetro.
10: I sobre l'origen de l'incendi, la delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, ha apuntat este matí a una causa no natural. El foc va començar poc abans de les 2 del migdia a una zona de pinada.
4: En este momento el SEPRONA lo está investigando y por lo tanto vamos a dejar que termine esa investigación para poder determinar las causas. Desde luego no parece que sean causas naturales, por lo tanto vamos a seguir investigándolo.
2: I de les 500 persones desallotjades d'Assuévar, vora 40 estan en el seminari de Segorbe. Allí han passat la primera nit fora de casa. Victòria Massó.
13: Moltes d'aquestes persones són majors, com Carmen o Felisa. Van agarrar de les cases el més imprescindible, com les medicines. Així ens ho han contat este matí.
14: Mira, per dolor, per los nervios...
13: En este edifici seminari de Segorbe, controlant aquests nervis, han passat la primera nit. Escolten a Carol, una veïna desallotjada, i a Lourdes Jiménez, una regidora d'Azuévar.
15: Yo he dormido muy poco. Al final estás un poco en el aire a ver qué va a pasar, cuándo vamos a poder volver.
16: La verdad que es una noche un poquito ajetreada, porque bueno, la gente pues es un poquito nerviosa, gente muy mayor... Però bueno, la veritat que han sabido també mantenir la calma.
13: Hem vist com a la cuina tenen el menjar, l'aigua, totes les necessitats, com ens explica la regidora, les tenen cobertes.
16: El desayuno, ara vamos a tener comida, productos de higiene también hemos traído.
17: Lo han preparado muy bien.
13: Però més enllà d'això, el veïna reconeix que viure esta situació és angoixant i que estan tractant d'explicar què és el que està passant als més menuts.
15: Pues que hay fuego en el monte y que al final pues no podemos, hay mucho humo, además ellos lo vieron, y que de momento pues no podremos volver.
2: Sobre els incendis forestals i com previndre'ls, el doctor en Biologia, integrat d'Acció Ecologista Agro, Carles Arnal, ha assegurat en una entrevista en les notícies del matí que el Consell no inverteix en prevenció.
18: No está prenent-se-ho en serio, no está invertint tot el que tocaria en prevenció. N'hi ha uns plans de prevenció d'incendis forestals, PAPIF, se diuen, per demarcacions territorials, i hem totabilitzat aquest conjunt de plans i veiem que més del 90% dels diners que haurien d'anar a prevenció no van a veritable prevenció.
2: Bé, el de Soneja no és l'únic incendi forestal actiu a Espanya. Hi ha bones expectatives per a l'incendi a la Bisbal d'Empordà, a Catalunya, que està estabilitzat després de cremar 25 cases i més de 2.000 hectàrees de parc natural. S'ha reduït el nombre d'efectius i els bombers estan pendents de la calor i el vent per a controlar-lo.
10: Estabilitzat també està l'incendi d'Osca, que ha cremat 200 hectàrees, i millora també el foc que afecta els pics d'Europa, on les autoritats han desconfinat la vintena de persones que no podien eixir de les seues cases. L'incendi evoluciona de manera favorable, però les autoritats continuen pendents del temps.
2: Bé, els incendis forestals també cremen milers d'hectàrees al sud de França, on les autoritats han ordenat l'evacuació de milers de persones a Perpinyà.
10: Sí, els focs s'estenen per tot el sud d'Europa. El més greu avança sense control a Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. El foc ha cremat ja 4.600 hectàrees i afecta 50 vivendes i 5 persones. Entre elles, dos bombers han resultat ferides. I a Portugal han aconseguit estabilitzar un altre gran incendi que de moment ha arrasat 13.000 hectàrees de la localitat de Bosuela. També hi ha focs actius a Albània i Grècia.
2: Bé, d'acord amb emergències de la Generalitat, el nivell de preemergència per risc d'incendi forestal és roig, extrem, a tota la comunitat valenciana, sense excepció. I alerta també del risc de tempestes seques a l'interior de les províncies de Castelló i de València.
10: Si vostè veu fum o foc a la muntanya, no ho dubte, telefone al 112. Està prohibit fer foc a les zones forestals i s'alerta sobre de deixar fem o llançar puntes de cigarreta en els entorns naturals davant de l'elevat risc d'incendi.
0: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
2: Són les 3 i 13 minuts. El govern espanyol està decidit a presentar a la tardor el projecte de pressupostos de l'Estat per a l'any que ve, 2027. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, reunit este migdia al Consell de Política Fiscal i Financera, ha plantejat les comunitats autònomes del règim comú, entre elles també està la Comunitat Valenciana, un dèficit del 0,1% per a 3 anys, 2027, 2028 i 2029. I a més, també que reben una injecció rècord de recursos a través del sistema de finançament. Anem a traduir els números, José.
10: Sí, un increment del 8% dels lliuraments a compte, que són 170.000 milions d'euros. És una xifra mai vista abans. I el marge de dèficit ascendís a 5.849 milions. Dit d'una altra manera, si el Congrés votarà en contra dels objectius de dèficit, les autonomies del règim comú, entre elles la Comunitat Valenciana, haurien de fer un ajust dels seus comptes per un valor de 5.849 milions.
2: Estem a l'espera de la compareixença del ministre d'Arcadi Espanya per a valorar esta primera reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. Qui ho ha fet abans ha sigut el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira.
10: Ha centrat la crítica en el capítol 1, el del gasto de personal.
5: El gobierno nos está obligando a una serie de subidas que toma de forma unilateral, como es el aumento del sueldo de los funcionarios este año de un 4,5%, más seguramente un 0,5%, y al mismo tiempo nos topa la regla de gasto y nos permite más de un 4%. Básicamente el capítulo 1 de personal supone la mitad del gasto de las comunidades autónomas. Entonces yo creo que no se puede trabajar así.
2: Ja són les 3 i quart, les Corts, la delegació del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, la subdelegació Alacant i l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig han guardat este migdia un minut de silenci per les dones, mare i filla, assassinades dijous a Alacant pel marit i pare, que està detingut i a l'espera de ser interrogat pel jutge. Este manifest s'ha llegit este matí, este migdia, a Sant Vicent del Raspeig.
7: Son momentos de inmensa tristeza para Sant Vicent del Raspeig. Una tragedia que nos conmueve profundamente y que ha dejado un enorme vacío entre sus familiares y amistades y entre todas las personas que las conocían.
10: En el post de comandament avançat de l'incendi de Soneja, on ha estat la delegada del govern espanyol, s'ha guardat també un altre minut de silenci. L'agressor continua ingressat a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant sota custòdia policial i encara no se li ha pres declaració. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol.
4: El presunto asesino continúa en el hospital por las heridas que se profirió en el mismo momento de del asesinato. Sigue, por lo tanto, en el hospital. Ya ha pasado a disposición judicial, obviamente, pero no será trasladado a dependencias judiciales hasta que no haya sido dado de alta.
2: Bé, que no se'ns oblidi, el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista, està actiu tots els dies de l'any i és gratuït. I mentrestant, el presumpte agressor roman hospitalitzat perquè es va lesionar a si mateix després de la triple agressió masclista. Cristina Lavara, Hospital de Sant Joan d'Alacant.
17: Si el detingut continua ingressat a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant, on ha sigut intervingut per les autolesions que es va ocasionar després de presumptament haver assassinat la seva dona i una filla i ferir de gravetat l'altra. El seu estat ha retardat la declaració davant el jutge. La Guàrdia Civil ja ha entregat les diligències a la plaça 2 de la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància d'Alacant, que és qui s'ha fet càrrec del cas. I previsiblement en les pròximes hores, si no li donen l'alta, una comissió judicial es podria traslladar fins a este hospital per a prendre declaració o bé per a prendre les mesures que calga per a quan li donen l'alta. La filla ferida de 26 anys continua també ingressada a l'hospital recuperant-se de les ferides però fora de perill.
2: Gràcies, Cristina. El seu comptat avançat en el sumari, el sindicat d'estudiants prepara una querella criminal contra el regidor de Vox a l'Ajuntament de València, Juan Mabadenas, per irrompre sense permís en el despatx municipal que el sindicat ocupa quan no hi havia ningú i retirar papers i documents. Les imatges difoses pel sindicat este cap de setmana ho testimonien. L'alcaldessa de València, Maria José Català, que té a Badenas en l'equip del govern municipal, ha declinat pronunciar-se fins que no tinga l'informe jurídic que ha demanat Laura Ballarri.
19: A les portes de l'Ajuntament de València, el sindicat d'estudiants ha anunciat este matí que ja prepara una querella criminal contra Juan Mabadenas pel que consideren una violació de domicili i el registre del seu local sense ordre judicial. Mario Terceros, el coordinador del sindicat d'estudiants País Valencià.
6: Estamos escandalizados. Estamos hablando de fascismo en estado puro, irrumpiendo ilegalmente y registrando

0: Mare, què posa?
1: Jo li ho haig de donar a la mare, a la tieta, que tiven el més guapo. El més guapo de sueca. Bueno, nascut, com em dius.
0: Nascut al Bafar, empeltat a sueca.
1: Ai, vinga, va, presentem la nova aventura de Vicent, Fletxa. I ho fem parant-nos en la dedicatòria. Sí, les coses comencen per el principi. Clar. Diu, a la meva colla d'amics, unida des de fa 30 anys... El que passa a les tirades es queda a les tirades. I aprofitem perquè expliques
2: que són les tirades, clar.
0: Les tirades són l'obertura de la veda de Casa de l'Ànec a l'Albufera, a la Marxal. Aleshores és una festa, però les tirades són una festa. La nit anterior a que s'obriga aquesta veda, els joves de Sueca, ara ja no ho fan, però antigament, i jo això sí que ho he viscut, anàvem a les cases de la mar, i de xalet en xalet anàvem fent festa i després de discoteca en discoteca com a prèvia que els caçadors encetaren la veda i se posaven a tirar de bon matí. Això s'ha fet tota la vida, és una festa molt boja i en veritat el llibre s'havia d'haver dit ni de tirades, era el sintagma.
1: La idea
0: que
1: era aquesta, ja.
0: Sí, el que passa és que està editada per uns editors catalans, la col·lecció Cris.cat, i allò de les tirades no entenia molt, i de fet fora de l'Horta i la Ribera no s'entén del tot que són les tirades, i aleshores vaig deixar aquesta dedicat de la meva colla d'amics, que efectivament està formada una nit de tirades de fa vora 30 anys, però el títol va quedar-se en Assalt a la Ruta, que també el defineix prou bé.
1: Sí, perquè per la ruta transitarem.
2: Per la ruta transita prou,
1: igual que transita el Fletxa.
2: Sí, perquè de fet de la ruta, això passa en 1987, sí. Si no ens anem errades. No.
1: És que comencem
2: la ruta, clar,
1: comencem
2: en aquest plànol, no? Tan xulo.
0: És una nit de tirades del 1987, 20 de novembre, per a ser més exactes.
1: I he de dir-te que n'hi ha un mapa que recorda això, que te recorda en la ruta, estem parlant de la ruta del Bacalà, clar. Aquelles emblemàtiques parades de la ruta.
0: Barraca, Xocolate, Puzzle i Spook eren les que n'hi havia obertes en aquella època, i algunes parades també, que de vegades algun lector molt, molt puntillós m'ha dit, també hi havia Salitre, també hi havia Calavera, també, però sí,
2: que
0: però no com a discoteques d'allò que s'entenia com del moviment de la ruta inicial.
1: Jo sí que vull parar en este mapa al començament, perquè al llarg del llibre no és que sigui un llibre il·lustrat, però sí que hi ha en certs moments il·lustracions, perquè es fa referència a alguna còmic, es fa referència a alguna entrada d'alguna d'aquestes discoteques o algun concert del que ara després parlarem, i estan ahí recollides, que jo no sé si estan basades en fets reals, si són reals o són dibuix. No. Això explica-me-ho
0: totalment real. La història és versemblant, però no verídica, però el que són totes les il·lustracions i que acompanyen el llibre són reals. En veritat, jo en aquesta història, per a diferenciar una mica dels altres dos llibres del Fletxa, he volgut jugar un poquet això. Això va passar de veres o no va passar? Perquè hi ha l'entrada del concert de The Cure, que van fer un concert a la Fonteta de Sant Lluís i la mateixa nit. Hi ha una entrada de cap d'any de la discoteca Xocolate. El mapa, que el mapa és un mapa també bastant. El mapa l'únic que té incorrecte diria que són els logos més recents, els que la gent reconeix més, que no els que hi havia possiblement a l'època. I què més? No me'n recordo si... Ah, sí, no, n'hi ha unes il·lustracions d'un personatge de còmic que era d'unes entrades d'uns flyers de Barraca. I sí, totalment verídics. De fet, a l'exposició La Ruta de Bombasquens es poden visitar encara, es poden veure, estan allà en format gegant i veritat. Tot això és per a jugar a això, que realitat, ficció, va passar, no va passar, hi hagué un atracament de la discoteca Xocolata aquella nit, sí o no?
1: Creïble resulta, vaig a dir-te, creïble resulta.
2: I tot comença dient, bé, són paraules del Fletxa, no? Moltes persones em pregunten sovint quan em vaig convertir en detectiu privat i com és que em vaig especialitzar en assumptes nocturns i festius, i la resposta està en la ruta.
0: Clar, i això era, és que el llibre és això, és la preqüela, no? És la història de còmics.
1: Clar, perquè venim de dos entrevistes anteriors, Aventures del Fletxa, en esta vessant de detectivesca, però així sabem per què se va fer.
0: Sí, ell ho havia contat en la primera novel·la, la primera novel·la que se'n diu En Fletxa, ell havia apuntat en algun moment que la nit de tirades de l'any anterior, o feia uns anys, bueno, feia la nit anterior, la nit de tirades de l'any anterior, s'havia convertit en detectiu privat per casualitat, però no ho aclaria com. I aleshores jo sempre m'havia que tenen ganes de dir, va, anem a contar aquesta història
1: com
0: i com ha passat. I això és el que tenim entre les mans, el Fletxa Salta la Ruta. I és una història, això, una bola de neu rocambolesca en una nit molt concreta, una sèrie d'esdeveniments que se van sumant.
1: Rocambolesca és una gran paraula. He de dir-te, quan te poses a llegir-lo no pots parar, a mi m'ha passat fer aquesta entrevista, i anem a endinsar-nos.
2: Anem a endinsar-nos, perquè a més és una data molt concreta en la que comença, no? El 20N, la commemoració de la mort de Franco, l'estirar en 7 temporades, una nit bona, no? És un, amb bon oratge, després d'una gota freda.
0: Exacte.
1: Després d'una gota freda, bon oratge. Sí, sí, sí. The Cure, has dit.
2: The Cure.

0: de The Cure, la fondeta
1: de Sant Lluís. L'estiraes.
0: I
1: el 20N.
0: I el Fletxa està celebrant, està precelebrant el seu aniversari, que serà el diumenge 22, i farà 22 anys. Això és molt important. Ell vol anar-se'n a fer una festa superlativa, una farra suprema de 3 dies. Aleshores, ha començat, la cosa comença amb el concert des de Cure, que és un dels seus grups preferits, ja se veu en algun dels altres llibres, i després continuarà això, en la festa de les tirades, a les palmeres, la xocolata, barraca i companyia. I, clar, se donen diverses circumstàncies ambientals, com és la mort, l'aniversari de la mort de Franco, que jo quan vaig estar mirant a veure quan contava la història de com s'havia convertit en detectiu i quin any la situava, si el 87 o el 86, perquè en el primer llibre no s'acaba d'establir un marc temporal, es diu, va resoldre el robatori, la caixa de tirades l'any anterior o els anys anteriors, feia un parell d'anys. Llavors, quan vas trobar que el 87 coincidia amb el 20, va dir, estres, així tenim de tot, tenim els caçadors, vinga a traure escopetes amunt i avall, els joves fent festa en totes les discoteques, els fatxes, els d'ultradreta, els admiradors, els nostàlgics del franquisme i sin de casera un poquet allà a fer maldat. I tot allò juntat, sumat a la coctelera, amb el Fletxa en les seues ànsies de joventut, doncs va donar el resultat d'aquesta història.
1: I què ens crida l'atenció? Que és molt curiós. Que tot ocorre, tota l'acció, que és ben trepidant, he de dir-vos, transcorre en una nit, que m'està presentada molt en forma de molt dialogada, perquè és la declaració, això ho puc dir, no? Que és la declaració d'ell davant de la policia, però clar, ell quan es fa les explicacions de tot el que li ha ocorregut també ho explica en els diàlegs amb la resta de personatges amb els quals interactua, no?
0: Ha sigut un poquet el repte d'esta història, de contar-la en forma d'això, d'un atestat policial davant d'un personatge que també té molta importància a la resta de novel·les, que és el Tato, que és el seu company d'investigacions en les altres...
1: El Tato és el policia que de veres es dedica a aquestes investigacions, al qual ell, a partir d'ara... ajudarà.
0: Exacte, és un policia secreta que tot el món coneix en la moguda valenciana i serà el company de vivències de Fletxa, juntament amb un altre personatge tercer, que és la tieta Amparigües, que és una tieta aficionada a les novel·les d'Agatha Christie. Aquest és el trio de protagonistes, però en aquesta història conten com el Tato i el Fletxa es coneixen arran d'un atestat policial, d'haver trobat el Fletxa en circumstàncies molt estranyes i estar interrogant-lo. I tot això és un diàleg en estil directe i en estil indirecte, que ha sigut un poquet el repte de contar aquesta història, no? Què passarà en una sola nit i que bàsicament l'estigueren contant a través d'un diàleg.
1: I podem contar quines circumstàncies estranyes es troba la policia al Fletxa, perquè sí, són poderosament cridaneres.
0: Clar, està fet a posta, no? Però això pràcticament és la primera pàgina, és a dir, se'l troben... La policia s'ha trobat al Fletxa enmig de la carretera d'Alfafar a Saler, en boles, amb el cos tot arrapat i amb una motxilla damunt que portava 10 milions de pessetes. I a partir d'ací, és d'anar, d'on has tret això? Com és que estàs en boles? Què feies a les hores? Què t'ha passat que estàs fet un exeomo? I a partir d'ací anem estirant el fil cap arrere, no? Que hi vaig contant què va passar aquella nit del 20 de novembre de 1987 i que damunt acaba en que ell es dona a conèixer com a detectiu privat especialitzat en assumptes nocturns.
1: Evidentment es troben en cap rapatx, en una nit comissa, evidentment es troben amb un, jo ho has comentat abans, en un robatori, amb una d'aquestes discoteques, i amb uns personatges, a mi m'han encantat tots. La colla en els que se'n van al The Cure, els que tornen, els que se'n van després... Desvela tu fins el que pugues, fins ahí.
0: Clar, a veure, també cada novel·la del Fletxa va eixamplant un poquet, no?, el seu univers de relacions i de personatges i de col·legues. Alguns col·legues, algun col·lega, el Piri havia eixit en Fletxes desviades, una altra de les novel·les, però després tenim el Charlie, la Guanxa, el Mangui, no? En fi, n'hi ha un poquet de tots. I aleshores, després van apareixent altres personatges secundaris, sí. Conforme... També, diguem-ne que la novel·la va discorrent per camins que conduïssin a culs de sac, no? A camins sense eixida, perquè és una investigació,
1: i literal,
0: no?
1: I literal, ella en la seva fugida, en un camí que no té eixida, també cau, per cert.
0: Sí, sí, allò de... Home, justament estem en la marxa inundada, no?, per allò de que s'obri la veda per a caçar ànecs i tal, i és un paisatge doncs molt ideal per a aquestes coses, per a caure, descaure pedres si no el coneixes molt bé, si vas una mica tocat, depèn de quin vehicle, en fi, tot això se presta.
1: Hem de dir que és molt divertida la proposta, molt divertida la proposta de les aventures. Bueno, tot és, però clar, com estàs la que està ara, sí, acabeta,
0: sí, sí.
1: De...
0: Aquesta és la que estem venent ara.
1: Esta és la nova.
2: I ja t'ha acompanyat en tres novel·les, sí. Este personatge, clar. Però com va començar? Quin va ser la llavoreta del Fletxa?
1: Com el vas gestar?
0: El Fletxa naix de dues circumstàncies diferents. Una és, estic escrivint la meva primera novel·la, que es deia Camins dubtosos, i que era una novel·la amb moltes trames, subtrames, molts personatges, un desplegament. Clar, tu fas la primera novel·la, vols lluir-te, vols fer una cosa molt espectacular, una carta de presentació, però realment era una història complicadeta. N'hi ha un moment que jo, allà a la pàgina 150, com aquí que diu, comencé a abandonar-la i a pensar, és que no l'acabaré mai, és que em queda moltíssim, i no compta ni la meitat, i això s'està enredant i tal, i aleshores dic, per què no faig una cosa més senzilla, una trama lineal, una cosa tal, i en això que estic pensant apareix, veig una pel·lícula que es diu Puro Vicio, Inherent Vice, és una pel·lícula de, bueno, està basada en un llibre de Thomas Pynchon, no me'n recordo el director, mai no me'n recordo com li diuen, intente, sempre que vinc una entrevista no me'n recordo, sé que el protagonista és Joaquín Phoenix,
1: ah,
0: i fa un personatge molt xulo, que és un detectiu hippie que es diu Doc Sportello, que és un detectiu que va per la vida fumar de marihuana tot el dia en l'època de l'any 68, l'estiu de l'amor, en el San Francisco hippie total. I aleshores jo dic, ostres, una cosa així, un personatge, un detectiu paròdic.
1: Però vaig a dur-lo així, vaig a fer-lo meu.
0: Sí, no és una còpia, és un homenatge, és un dir, és
2: una inspiració. Vaig a suecar-lo.
1: No, perquè és diferent, clar. És sueca. Perquè hi ha molta essència suecana, eh?
0: Sí, és que, clar, justament, si jo vull fer una història d'un detectiu paròdic, on l'ambientaria? Va ser un poc, quan va vindre també, jo estic ja tot, bueno, de fet, ara mateix estic vivint a la mar, allà a les Palmeres, perquè és un lloc que m'aporta moltíssima pau, alegria, felicitat, sí. En fi, és el meu lloc al món, que diríem, i aleshores estava allà i dic, ostres, així hem tingut la ruta i així ha vingut moltíssim, i així hi ha, clar, molta trama i subtrama de delinqüència vinculada a tota esta moguda de la festa, però també de les drogues, prostitució, en fi, hi ha un poquet de tot. Aleshores és un entorn ideal per a fer una trama detectivesca. I després el punt paròdic el té la suecanor del personatge, que és la suecanor, no, diguem-ne, el menifotisme, el que ell mateix és
2: tarambana.
1: Exacte. La tia Ampariues, que és molt... Jo, més allà de Sueca, és molt de tot el nostre territori.
0: Sí, la tia Ampariues...
1: En el meu cas és Consolín, però igual, tots tenim una tia Consolín, Conchín, Ampariues, o el que siga, Rosarín, que sap més que ho mateix sap. Que sí. Perquè és la sabuda.
0: És l'autèntica detectiva de la història.
1: Així apareix d'una forma més tangencial, vaig a dir, però apareix i és clau, determinat.
0: Ahí també ha sigut... És que el meu editor a mi em demana... en compte les pàgines que tarda a eixir Ampariues en la novel·la.
1: Ell és fan de l'Ampariues.
0: Hi ha moltíssima gent fan de l'Ampariues, també tindrà una... Mira, ho anuncia així.
2: Ampariues tindrà... Oficialment,
0: Ampariues tindrà la seva pròpia prequela, això estem ahí.
2: Molt bé.
0: Coento a foc lent, però anem coento. I el tema és, clar, el repte estava així. Ampariues no pot haver-hi si de festa la nit de tirades de l'any 1987, perquè no pinta res entre les discoteques de la ruta ni res. Però com fer que tinguera protagonisme, que tinguera un paper clau i que estiguera present durant tot el relat. Això també ha sigut un repte, però clar, al final ho escriu per aquestes coses, no? Per posar-se reptes, per divertir-se a un mateix. Una volta t'has divertit a tu, si després... Si t'has divertit a tu, normalment acabes divertint als altres. I bueno, tu mateix has dit que t'has risc, que t'has llegit molt...
1: Jo m'ho passa, jo la recomano. I a més vull fer una cosa, perquè està com catalogada com literatura juvenil i jo una amiga que no és jove... Va, vaig a dir-ho, l'amiga sóc jo. La he disfrutat tant i m'ho he passat tan bé. Què veus, la catalogada per a literatura juvenil, però jo crec que és per a literatura universal.
0: No és catalogada.
1: Ah, com a... i per què diuen que no és un autor de literatura juvenil?
0: Perquè tinc les dues...
1: En l'edat que tens, eres per a totes les públiques.
0: Perquè el protagonista és jove i això se'l suporta a confissions.
2: És d'esperit jove.
0: Però jo en general tinc dues línies, dues vessants. Tinc novel·les juvenils i després tinc novel·la negra, però la novel·la negra, i inclús les meues novel·les juvenils estan també algunes situades en el que es diu literatura crossover, que són de 16 cap a 99. En fi, la literatura no té edat.
1: La tiratura, des de veres, i llegir sempre és bé.
0: Sí.
1: Per cert, ja que llegir sempre és bé, què estàs llegint? Fes-nos alguna recomanació. O què has llegit últimament que t'has encantat?
0: Home, que m'haig encantat... ara mateix me'n recordo d'un de Kiko Amat. Em va impactar. Encantat no sé si és la paraula, però de Kiko Amat, Los enemigos, o algo així, Atatado sobre los enemigos. Una cosa molt colpidora, perquè este tio fa unes coses molt colpidores. Després està llegint Nómades... Ai, ara no m'hi el nom, nom de Emili Piera, l'últim llibre de Emili
1: Piera. I
0: el que tenia ahir entre les mans es diu Mi año de descanso y relajación. No me facis dir quina és l'autora, perquè és una autora nova. Bueno, és una autora, crec que siriana, després arrelada a Nova York, i és una història molt surrealista d'una tia que està en depressió i està vinga a la pastilla tot el dia, i és una cosa molt rara, però me la van recomanar, i home, també I és, una, també és d'impacte. Jo crec que últimament duc unes lectures molt estranyes. Ara no m'hi serà el Nomades, no m'hi serà el llibre de Emili Piera, no passa res.
1: L'últim llibre de Emili Piera, per a qui vulgui estar al cau. Nosaltres recomanem vivament de Joan Carles Ventura, Fletxa, Assalta la ruta... Bueno, totes les entregues de Fletxa, no, tots els llibres de Ventura, perquè a més hi ha una manera de treballar que nosaltres entenem molt bé, perquè i tu has explicat en moltes ocasions, t'esquematises molt com a guionista que eres.
0: De formació professional.
2: Però és l'escaleta, sí. No?
1: Nosaltres li diem escaleta, que és un esquema pel qual seguir, i a partir d'ella creiem que estàs ara, també, que estàs parint.
0: Ara mateix estic descansant un poquet.
2: Que va molt bé,
0: A veure, jo sempre tinc a foc lent, ja està coent això, les següents històries del Fletxa. El Fletxa té més història, ja, des de la... que seria la tetralogia original, falten dues històries, l'ambientada del 1990 i l'ambientada del 1991, i després està per ahí en l'aire la precuela de La tieta en París. Aleshores jo vaig incorporant coses de la meva vida a les següents novel·les.
1: O sigui, facis molt moment... en bicicleta, perquè tu facis esquema que hem dit adés, però després te'n vas en bicicleta per desenvolupar.
0: Jo escric en bicicleta. Això és, tio, fas els esquemes de les novel·les primers, sempre per de formació professional de guionista, no? Sempre una escaleta i saber on vas i d'on vens, i després els capítols, la prèvia la vaig escrivint de la bicicleta mentre vas voltant per mateixos paisatges. Jo, no, hi ha molts paisatges d'allà que cada volta que veig és caragoleros, no sé què, jo els veig cada volta que passe per allà. Hi ha molts racons que dic, o coses que trac directament.
1: Que les descobreixes o les veus en els passejos.
0: Sí, però bé, això Murakami també ho fa molt, això de córrer per a inspirar-se, per a deixar la ment rasa i aleshores poder posar-te davant del full en blanc, encara que tingués una planificació com la meva, una escaleta.
1: Ai, que vos recomanen que vos endinseu en el món del Joan Carles Ventura. En este cas estem parlant de Fletxa, Salta la ruta, però de la resta també. I gràcies per venir a presentar-nos-el i parlar d'ell així.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Que el
1: un 2025 ple d'aventures, lectures, novel·les, salut i risses, que està de ben bé.
0: Sí, me ve. El 2026, el 25 ja passa.
1: No, és que volia dir 2026.
0: A mi em costa també de situar-me.
2: És que estem en el primer dia, no?
0: Estem en la transició, estem en el 87 i no sabem si... Però sí, moltes lectures, que Reis vos deixen molt bones lectures i que sigueu molt feliços i felices, i gràcies.
2: Igualment, gràcies a tu. Jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping, pump it up a little more, get the party going on the dance floor, see, cause

0: Els millors moments de la vesprada de punt.
1: Un bon llibre, o uns quants, es poden acompanyar a cada viatge que m'emprenem. Que quins viatges volem fer? Els que cada setmana ens proposa Clara Estrems del blog Les Sandàlies d'Ulisses. Recordeu quan ens van proposar fa no res un viatge seguint el camí i les petjades dels Reis de l'Orient? Va, us ho tornem a explicar i veureu que fascina. Este per l'Itàlia?
2: Clar. Perquè encara que no ho parega, bueno, anem a
1: parar... Jo que esperem el tassar per anar a Itàlia.
2: No, tenim unes primeres pistes.
1: A fer-se un espagueti que... carbonara abans de... No.
2: Primer anem a la ciutat de Ravenna, a Itàlia.
1: Sí.
2: Perquè allí, aquesta ciutat té molts llocs patrimoni de la humanitat per la UNESCO, la veritat és que és una ciutat preciosa, i tenim les espectaculars mosaics bizantins de Sant Apolinar de Ravenna.
1: Oh.
2: I els mosaics d'esta iglesia apareixen... tres figuretes, bueno, tres figures grans, no són tres figuretes, són tres figures grans, que van amb barrets rojos i capes de seda, i també duen uns rics ornaments, i damunt de la seva imatge estan escrits els noms de Baltasar, Melchor i Gaspar. Aquí tenim ja una...
1: Aquesta és la primera foto, entre cometes.
2: És la primera vegada que diuen que veiem els seus noms.
1: Molt bé.
2: Així que més enllà dels seus noms, aquests mosaics ens donen unes altres pistes, però també que són molt importants. Perquè per la seva indumentària ens indiquen un poquet l'origen, i és que porten aquests capes rojos i aquests barres rojos, que ens estarien indicant el seu origen persa, probablement.
1: Ah, que són d'origen persa, doncs ja no, ja són anem a Itàlia, ara a Persa. Mira, mira, mira, mira.
2: Així que ara viatgem a l'antiga Pèrsia, l'Iran actual. I clar, no sabem si són mags, són reis, sabem que són
1: científics
2: reis
1: de l'època, potser.
2: Per ahí va la cosa.
1: Dirien, són màgics, són màgics, són màgics, creen sabuts.
2: Per ahí va la cosa, perquè sabem tots, sabem que si ens portem bé o malament ells ho veuen, però esta màgia no va per ahí.
1: Va,
2: i és que estos mags eren astrònoms perses,
1: probablement
2: eren aristocràtics, i seguint la profecia que indicava que una estrella anunciaria el naixement d'un rei, ells van ser guiats per aquesta estrella fins Jesús. Així que, clar, sembla que probablement estos savis també eren sacerdots zoroastristes.
1: Clar, havien de ser de familietes bé, perquè és que estudiaven, és que eren familiers...
2: I per a poder-se pagar el viatge, clar, no, ja que tindrà el compte.
1: Home, astrònoms està bé, sí, perquè seguien el cel, seguien pel cel, sí, tu, pues, té molt de trella tot això que has dit.
2: I tot
1: però
2: del...
1: què és zoroastrisme?
2: Clar, el zoroastrisme...
1: M'ha quedat molt... Sacerdots de zoroastrisme, això què és?
2: És la religió monoteïsta més antiga del món, va ser fundada a l'Iran per l'actual, pel profeta Zoroastre o Zaratustra, uns 2.000 anys abans del naixement de Crist, i encara continua viva en algunes zones d'Iran, Iraq, l'Índia, Pakistan, Azerbaijan i entre altres llocs. I de fet, jo quan vaig anar a Iran vaig poder visitar dos dels temples més importants del zoroastrisme, que és el de Chak-Chak, que està dins d'una muntanya.
1: No m'ho sis bé la paraula zoroastrisme,
2: no
1: m'ho sis bé, perquè siga.
2: Zaratustra, a mi em costa de Zaratustra. En costa Zoroastres, i n'hi ha allí dos temples molt importants i que està basat en el foc, i diguem que l'aigua i el foc són els elements fonamentals d'esta religió. Però,
1: o sigui, clar, que possiblement venien de Pèrsia, d'origen persa.
2: Per ahí, sí, que en aquell moment Pèrsia era molt més
1: gran. I eren astrònoms, molt bé.
2: Així cobra molt de sentit el tema de que foren guiats per una estrella.
1: Clar, miraven el cel, les estrelles es guiaven i una d'elles, jo què sé, la van seguir. No, no està desencaminat, això?
2: Diuen algunes teories que l'estrella de Belén podia ser un cometa, però en aquella època els cometes eren símbols de mals auguris. Així que descartem esta part de que fora un cometa, perquè no podria significar el naixement d'un rei, així que això fora.
1: Vale.
2: N'hi ha unes altres teories que diuen que l'estrella que va il·luminar el cel podria ser una alineació de planetes de Júpiter i Saturn, o una nova estrella en el firmament. S'han intentat fer càlculs i probablement sí que podria ser que en aquella època n'hi haguera un alineament de planetes, que és una de les teories més fortes que n'hi ha, però no s'ha pogut confirmar.
1: No s'ha pogut confirmar. I per tant, què més sabem?
2: Ara sabem que només ix en un dels evangelis, o sigui, només Sant Mateu parla dels Reis de l'Orient.
1: Només un?
2: Només un dels quatre evangelis.
1: Mira si no plega junt.
2: Així que és el de Sant Mateu el que diu, que parla de la visita de...
1: Sant Mateu i s'ha presentat i tots els amics a cantar una cançó. Diu, fora la música persa.
2: Això és per ficar-nos en l'ambient
1: de Sant Mateu.
2: Dels evangelis. Obrim l'evangeli. I el de
1: Sant Mateu.
2: I ell diu que parla de la visita d'uns reis d'Orient, que van arribar aquells dies a Jerusalem, uns savis, no diu reis, però diuen uns savis de l'Orient, que es dedicaven a l'estudi de les estrelles, i li van preguntar al rei Herodes pel rei dels jueus que acabava de néixer. I clar, Herodes allí va col·lapsar un poc.
1: Va dir això que...
2: Que com que n'hi ha un altre rei que jo d'això no m'he enterat. O sigui, que Herodes, així com molt listo, es va dir, mira, quan torneu, informeu-me a veure qui és este rei i tal. Però els reis van anar allí de camí i l'estrella va continuar i es va dur fins a Belén, l'actual Palestina, i allí anar, bueno, van veure el xiquet a Maria, la
3: això
2: mare...
3: Ja és el pessebre,
2: això,
3: de...
2: ja
3: això,
2: estem.
3: Això és una cosa del pessebre que tenim a casa.
2: Ara ja sí. Està, però clar, hi ha una clau i és que després de donar-li regals, l'Orencens i la Mirra, els reis en somnis van ser advertits que no tornaren per on estava Herodes i que tornaren per un altre lloc. O sigui que van canviar el camí de tornada per a no tornar-se a trobar en Herodes i no donar-li informació.
3: Ja veien que, que Herodes no anava a fer bé.
2: Sí, i després ja vol dir quin camí van triar, que el de tornada és diferent. Però ara estem en el de nada. Al final, què tenim? Tres reis. D'Orient, Melchor, Gaspar i Baltasar. I tenim tres regals. L'or, l'encens i la mirra.
3: Que només els anomenem a d'ells, però jo estic segura que ara venen un sèquit ben nombrós, perquè estos tenien perretes.
2: De fet, el número en l'Evangeli no el fica. Els armenis...
3: Jo només imagino desplantjant-se la capa.
2: Que...
3: Tenien gent que s'ajudarien a vestir-se.
2: Anirien carregaers de una comitiva.
3: Una comitiva reial.
2: Però per què també este 3? El 3 és molt important al cristianisme.
3: Vinga.
2: Apareix en moltes ocasions. També tenim Pare, Fill i Esperit Sant, 3.
3: Sí.
2: La Santíssima Trinitat. Tenim els tres reis d'Orient, sí, que també simbolitzen les tres edats de l'home, perquè tenim un rei més ancià, un rei de mitjana edat i un rei més jove.
3: Uh-huh.
2: I també representa este número 3 els continents coneguts en aquell temps. Després no. Així que Melchor representaria Europa, Gaspar representaria Àsia i Baltasar representaria Àfrica.
3: Molt bé.
2: I què significa aquests tres regals que li van portar els reixos al xiquet Jesús?
3: Interessant pregunta. Sobretot la mirra, que m'ho de cap.
2: Sí.
3: Perquè l'or sabem per què aprofita, però...
2: Pues mira, l'or va ser com a símbol de realesa.
3: Mm-hmm.
2: Perquè l'or té una naturalesa material, però també té una simbòlica i espiritual, i és la creació de l'or, tant de la forma material com de la simbòlica, és la meta dels alquimistes, ja que en el sentit espiritual la llum de l'or era necessària per il·luminar la ment i l'ànima.
3: Els alquimistes, al llarg de la història, ells s'han trencat el cap intentant transformar les coses en or.
2: Sí. I, o sigui, que a nosaltres ens semblaria que l'or ara mateix seria el més preciat, però ni molt menys. El rei Gaspar, el pèl roig, representa el continent asiàtic, que també inclou Orient Mitjà i Àsia Central, i este rei li va regalar encens. L'encens era com a símbol de divinitat, perquè de fet en l'antic Egipte la paraula encens significava fer que siga diví.
3: Ahí va.
2: I l'encens apareix en múltiples ocasions en la Bíblia, en l'Èxode també, quan Moïse es beneix a les 12 tribus d'Israel, i per descomptat en el Nou Testament, a la visita dels reis també, i l'Apocalipsi de Sant Joan. I seguint el camí dels reis d'Orient, no es podem oblidar de la ruta de l'encens. L'encens s'obté de l'arbre de la Boswellia, que creix a la meu estimat Oman, al Yemen i a la banya d'Àfrica. I la ruta comercial, anomenada la ruta de l'encens d'Oman, va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 2000. Així que
3: les espècies han sigut sempre molt preuades, i en aquest cas la de l'encens.
2: I això inclou, este Patrimoni de la Humanitat de la Terra de l'Incens, inclou els arbres de l'encens, que encara estan allí, les restes dels oasis de les caravanes, i alguns dels llocs arqueològics. I va ser una de les rutes més importants comercials de la història, terrestres i marítimes, perquè unien el món Mediterrani i Egipte en el sud d'Aràbia fins a la Índia. Eixa ruta passava...
3: Llarga, és important, sí.
2: I a més passava per moltes civilitzacions. Cal tindre en compte que anava des de l'Índia fins a Oman, en vaixell, després al Yemen i a Somàlia, pujava per Aràbia Saudita actual, el Mar Roig, fins a l'actual Jordània, a Petra, i fins a arribar a Palestina i al Mediterrani. Una ruta molt llarga i
3: molt
2: pel mig del desert.
3: I complicada, sí.
2: Així que els nostres reisos estigueren a Oman, agafaren estigueren a Oman de veres, o sigui, això és una cosa històrica, agafaren l'encens d'allí i continuaren la ruta pels deserts pujant a l'Aràbia Saudita fins a Belén. Esta ruta, a més de l'encens, transportava també la mirra. I
3: vamos con la mirra.
2: La mirra s'obtenia principalment de l'illa de Socotra, a l'actual Yemen. I passem, clar, en la mirra, passem al rei Baltasar, perquè el rei Baltasar li porta a Jesús la mirra com a símbol de Jesús com a home, ja que la mirra s'utilitzava per embalsamar els morts. Així que tenia...
3: La mirra molt de l'alegria no era.
2: Però, bueno, aquella època...
3: Però era important perquè era cara...
2: Per embalsamar, clar, era una cosa molt...
3: I deja un bonito cadàver per a la posteritat.
2: I això, en este cas és molt simbòlic perquè estos tres reis, estos tres reis i estos tres regals simbolitzen l'or, símbol de realesa, l'encens com a símbol de divinitat i la mirra com a símbol de Jesús com a home, sinó que Jesús és rei, Déu i home. Té molt de sentit, o sigui, que encara que no creguem que la mirra i l'incens no, té molt de valor.
3: I després perquè ja se van encarregar els pastorets i tota la resta de donar-li car, caldet...
2: Joguer, això és un altre tema. No,
3: claro, uns bolquers, sí, és un altre tema. Vinga, seguim la ruta.
2: Però comentat el que comentàvem, que segons l'Evangeli de Sant Mateu, una vegada els reis d'Orient són advertits en somnis, que no tornen fins a Herodes, per un altre camí. Així que quin camí prenen? Diguem que li perdem un poc la pista perquè no tornen així en l'Evangeli de Sant Mateu. Però els reixos utilitzen aquesta ruta diferent perquè tornen al seu lloc d'origen amb vaixell, travessant el Mar Roig fins a arribar al sud de la península aràbiga, l'actual Yemen, Oman i fins ahir a la Índia. Perquè la següent pista la tindrem en la Índia. Ells van acudir allí i no sabem... Tenim un, com un forat.
3: Espera que te fiqui música d'Índia. Fica-li música d'Índia. Vale, i llavors...
2: Així que no sabem amb certesa si no, però suposa que ells quan van arribar a l'Índia van començar a evangelitzar, perquè més tard acudiria l'apòstol Sant Tomàs a l'Índia.
3: I Melchor, que era huelan, com va aguantar tot això, mare meva, senyora?
2: Molts anys, sí. Podien durar molt, clar, no sabem quant del temps, potser que a més anaven ràpid, deltos. Però bueno, ahir passen uns segles, n'hi ha un temps que no sabem res d'ells, però fins a l'Índia arribaria Santa Helena, que era la mare de l'emperador Constantí, que va ser l'emperador Constantí, va ser el que va declarar el cristianisme com a religió oficial.
3: Home,
2: de l'imperi romà.
3: Dis-me agorera, però en un segle les persones ja se degueren morir.
2: No, així ja estan morts.
3: El que no tenia és constància.
2: Sí, sí, sí. Així ja, en Constantí ja aquestes persones ja...
3: Fins que en
2: ja,
3: el temps... Clar, què mos conta Helena?
2: Clar, n'hi ha un espai... Santa Helena, ella era una fervorosa creient i ella col·leccionava relíquies cristianes. I gràcies a la seva influència, el seu fill va ser el que es va convertir i va instaurar el cristianisme. Sí. Però com ella col·leccionava relíquies, de bo que algú li va dir que a la Índia n'hi havia unes relíquies importants. I es troben allí les que suposo que són les relíquies de Reixos, i Santa Helena les troba, les compra i se les emporta a Constantinopla, l'actual Estambul.
3: Sí.
2: I allí estaran durant 3 segles les relíquies de Reixos. Ai. Temps després, aquestes relíquies seran traslladades a Milà.
3: Ui! Mira, tornem a Itàlia.
2: Que fort,
3: que fort, i bambina.
2: El viatge de Reixos és prou llarguet, però allí no es quedaran molt de temps, tranquil·les, perquè arribarà Frederic Barroso en una de les guerres i saqueja Milà, el nord d'Itàlia, i s'emporta les relíquies fins a Alemanya.
3: Ui, i senyor, me fa por preguntar-te on estan ara, que saber.
2: A Colònia.
3: Ah, pues si s'han quedat.
2: Allí s'han quedat. Este és el lloc definitiu on s'han quedat les relíquies. I, de fet, la catedral de Colònia és la que alberga les relíquies de Reixos i es va construir per això. És una de les catedrals gòtiques més grans del món i també té una de les relíquies més grans de la cristiandat, que és dins de l'altar major està la relíquia que conté els ossos, les relíquies de Reixos. I estan
3: des d'aixalles és allò que ens ha plegat avui en dia dels Reis de l'Orient. Ui, que fort!
2: Però, és, clar, aquesta catedral és la catedral gòtica més gran del nord d'Europa i només entres a l'altar, a l'església, està com darrere l'altar major. És una relíquia molt gran, té com una és com un triangle, com una casa molt gran i està de fusta, però està recoberta d'or i plata, més d'un metro, estem parlant més d'un metro de gran, de alt i de gran, d'or i plata, i també té incrustacions de pedres precioses i tot això. I les imatges de la relíquia no són només de Reixos, també n'hi ha episodis de la Bíblia i tot això, però es considera com una de les relíquies més importants de la cristiandat i en part per això la gent de Colònia pot demanar festa, perquè aquest dia l'Epifania és molt important allí per les relíquies, encara que Alemanya no sigui un dia oficial de festa, però van fer un viatge molt, molt, molt, molt llarg.
3: Van fer un viatge molt llarg de persones.
2: I ara els viatges posteriors van repartint regals.
3: Que ara podem anar en cotxe o en això, però en aquella època va ser... És complicat.
2: Clar, i no, ja, tenint en compte que tot el que van fer és, clar, tornen a aparèixer a Milán, o sigui que farà un viatge molt llarg. La gent que, com a curiositat, ahir va ser festa també a Espanya,
3: sí?
2: A Cuba, Mèxic, Puerto Rico, els països d'Amèrica Latina per la influència espanyola,
3: sí,
2: però també a Alemanya pel tema este poden demanar permís, especialment Baviera, que és més catòlica, o després si a Colònia la gent pot demanar permís pel tema del dia 6, els xiques que siguin catòlics poden fer-ho, però això, hi ha una ruta molt llarga, molt interessant.
3: Amics, amigues, o feu la ruta, podeu fer la ruta dels Reis, o podeu anar a aquestes parts del món, com ara Colònia o Alemanya, on estan les relíquies dels Reis de l'Orient, Melchor, Gaspar i Baltasar. Pues que xulo, pues jo vull anar a tots els llocs. Saps què et
2: dic? Sí, es pot anar fent per etapes.
3: Per etapes, sí, perquè d'una taca amb això de la faena està un poc complicat, però per etapes podria estar bé. Moltes gràcies, Clara Estrem.
0: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: Última hora, un incendi ha obligat a desallotjar un edifici en l'avinguda Barcelona de Castelló de la Plana. El foc s'ha declarat en un habitatge situat en la tercera planta i de moment no s'han registrat ferits. Alejandro Molés.
2: En estos moments, efectius dels bombers municipals i de la policia local continuen treballant en l'extinció de l'incendi i també en l'assegurament de l'immoble. Pel que fa a les causes que han originat el foc, la investigació es durà a terme una vegada finalitzen les tasques d'extinció i es puga així accedir amb seguretat a l'habitatge afectat.
0: I més de 180 hectàrees de pinar i matolls cremats. Este és el balanç de moment de l'incendi forestal que des de fa més de 24 hores s'ha declarat al terme de Sonejal, al Palància, i que afecta el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Un incendi que presenta un perímetre de 8 quilòmetres i que ahir obligava a desallotjar unes 500 persones que de moment no poden tornar encara a les seues vivendes.
2: Per tal de combatre les flames, a la zona treballen uns 300 efectius, entre els quals hi ha 16 mitjans aèries, i ho fan amb condicions adverses, amb fort vent, poca humitat i temperatures superiors als 38 graus. Caldrà, això sí, esperar a la nit, quan segons la previsió de l'horatge les condicions climatològiques seran més favorables. Així ho apunta el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
3: Afortunadamente las predicciones que nos dan es que esta noche vuelva a ser como la noche anterior, que también nos permitirá trabajar y refrescar toda la zona del perímetro.
2: Per la seva part, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha llançat un missatge a la ciutadania per l'onada de calor decretada per als pròxims dies i el risc de patir més incendis forestals. De fet, estem en nivell roig, que indica risc extrem a tota la Comunitat Valenciana. És per això que el cap del Consell ha demanat a la població la màxima col·laboració a l'hora de seguir els consells i les recomanacions que facin els organismes oficials.
4: Mandar un mensaje de concienciación a todos los valencianos y las valencianas porque vamos a entrar en unos días de muchísima calor y que además posiblemente a partir de mañana venga acompañado de tormentas eléctricas y que eso nos va a poner en una situación muy complicada en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, pido máxima precaución y máxima colaboración con los consejos y con las recomendaciones que den los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
2: Recordem que el nivell roig, el de risc extrem, estarà en vigor fins a últimes hores de dijous que ve. Fins llavors, en els terrenys forestals de la Comunitat Valenciana queda totalment prohibit el trànsit de persones i de vehicles per sendes i camps a través. Pel que fa a la calor, on més se'n fa en aquests moments, segons l'AVAMET, és al terme d'Anna, a la Canal de Navarrés, on els termòmetres marquen més de 40 graus.
0: Les comunitats governades pel Partit Popular s'han oposat a la proposta del 0,1% d'objectiu de dèficit i un sostre de despesa del 4% el 2027, que els ha fet este matí el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya en el sí del Consell de Política Fiscal i Financera, Rubén Dempere.
5: El ministre d'Hisenda ha quantificat en més de 5.000 milions d'euros el que deixaran de percebre les comunitats autònomes en rebutjar avui la proposta d'objectiu de dèficit.
6: Confío en que el Partido Popular y el resto de grupos parlamentarios, desde que mañana lo aprobemos en Consejo de Ministros hasta que vaya al Pleno del Congreso de los Diputados, reflexionen sobre su decisión. No pueden decir que no a 5.849 millones de euros adicionales en los próximos 3 años.
5: Arcadi Espanya ha traslladat també que l'executiu està disposat a debatre i establir objectius de dèficit asimètrics per comunitats autònomes tenint en compte la situació fiscal diferent de cada una.
6: La Comunidad Valenciana y Murcia, que son las que tienen las peores cifras de déficit, tienen más necesidad de este oxígeno, de este margen fiscal adicional que podrían tener si otras contribuyen de forma solidaria a cederles ese margen. Para poder hacer esto, si las comunidades autónomas hablan entre ellas, establecen cuáles son los criterios de reparto de ese déficit de forma simétrica, pues podríamos convocar otro Consejo de Política Fiscal para ese reparto.
0: Diverses institucions públiques han guardat avui minuts de silenci pel doble assassinat masclista de dijous passat, en què un home va assassinar presumptament la dona i una filla i va deixar malferida una altra al Fenollar, a Alacant.
5: Dos de les institucions que han parat han sigut la subdelegació del govern espanyol i l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, on vivien les dones assassinades i on s'ha llegit un manifest. Este és un fragment.
7: Son momentos de inmensa tristeza para Sant Vicent del Raspeig. Una tragedia que nos conmueve profundamente y que ha dejado un enorme vacío entre sus familiares y amistades. Este minuto de silencio sea un gesto de respeto hacia las víctimas, de apoyo a sus familias i de firme rechazo a la violència machista.
5: L'home detingut, que ja ha passat a disposició judicial, tot i que no ha declarat encara, continua ingressat a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant sota custòdia policial.
0: Més assumptes, continuen les reaccions a l'entrada del regidor de Vox de l'Ajuntament de València, Juan Bavadenas, en un local del sindicat d'estudiants cedit pel consistori.
5: L'organització estudiantil prepara una querella criminal contra el regidor de Vox per irrompre sense permís en el despatx municipal en què estan instal·lats quan estava buit i regirar papers i documents. Així ho conta el portaveu del sindicat, Mario Tercero.
8: En ese local tenemos nuestros carteles, nuestros panfletos, documentación interna, nuestras listas de afiliados. Todavía estamos comprobando que no se hayan llevado nada, pero algo que no podemos garantizar es que hayan hecho fotografías.
5: L'alcaldessa de València, Maria José Català, que té a Bavadenas en l'equip de govern municipal, ha declinat pronunciar-se fins que no tinga l'informe jurídic que ha demanat.
9: Todo lo vamos a analizar. Yo he sometido a evaluación jurídica absolutamente todo. No solo los antecedentes del centro, si estaba en vigor la cesión, cuál era el uso del inmueble, sino, por supuesto, el objeto principal, que es analizar un poco por qué se entró, en qué condiciones, qué motivaba ese acceso, absolutamente todo. A priori yo no lo hubiera hecho.
0: En la informació esportiva, el València ha fet este migdia oficial la renovació de Corberán per dos temporades fins el 2028, una temporada més de la que tenia prevista, i a la ciutat esportiva ha estat Guido Rodríguez, l'argentí, feliç de continuar al València.
10: Estoy contento de estar acá de nuevo. Bueno, ahora vamos a empezar con las pruebas médicas y con muchas ganas, la verdad, de sumarme al equipo y arrancar.
0: Altre feliç d'arribar a Mestalla, Sato, el japonès que ha aterrat este migdia a l'aeroport de Manises, tercera incorporació del València este estiu. Així està l'actualitat, esta és l'última hora, així està el món a estes hores, així ens ho conta a Punt Ràdio.
1: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
11: Fronta una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
12: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
12: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
13: Los 11 que salgan a morder como perros.
14: Tornarem al 4-4-2
15: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en taco.
13: Palmando.
14: Tu li has donat les claus.
13: Por algún lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
16: De tu a tu.
17: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
18: Hola, amics i amigues d'Apunt Ràdio i de les vesprades d'entre setmana, que ara també podeu trobar en format moments especials. Esperem que vos agradi.
17: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
18: També sentim gran fascinació per la gastronomia, ja ho sabeu, per el menjar. I a cada entrevista, a cada festa que visitem, ens agrada saber-ne de gastronomia, dic, i fer un tast si pot ser. I per sort, cada setmana el nostre gastroturista Vicent Gil ens porta els millors cuiners, els millors representants de cellers i professionals del món de la cuina en general. Recuperem la visita del propietari de la Tavella, el restaurant que a Benferri fa les delícies a la brasa i al forn amb les millors matèries primeres.

0: mira, quan vingui el compare Gil, que ara li donarem pas i parlarem d'este lloc, jo tinc la goteta para, que diu la meva dona, d'un rodabanyo a la flama, a la brasa, que m'haig menjat.
1: Sí que tens la goteta para, perquè a mi me l'has contada.
0: També t'ho he dit.
1: Però no una volta per, llevant,
0: Per què serà?
1: Perquè serà, perquè te va marcar.
0: Moltíssim.
1: Perquè pagaria la pena, sí.
2: Jo crec que el rodabanyo és un dels tops 10 de Tavella i de Pablo Chirivella. Però abans del començar, el nostre convidat, pues, porta una exclusiva.
1: Digues.
0: Conta.
2: Exclusiva, perquè sé què és el que va menjar el camarada Maduro en el seu primer sopar en els Estats Units.
1: En la presó?
0: Sí. En la presó, això de Manhattan.
1: No seria rodaballó.
0: Tu què passa, que tens amistat en el cuiner la presó de Manhattan?
2: Burger King i Pepsi Cola. Una hamburguesa i un refresc de cola. Va fer que li llevaren els pepinillos.
1: Que yanqui.
2: No li agrada la mostassa, volia només que ketchup, o sigui, però bueno... Però això és el que va menjar.
0: I per què no se va menjar unes arepes?
1: En
0: Manhattan, que n'hi ha de tot, unes arepes.
2: Perquè ell diu que això ho menjava molt també allí a Venezuela.
0: Póngame un burger.
2: Què li anem a fer? Pues mira, no passa res. Burger,
1: burger
2: i refresc de cola, que és el que toca. I nosaltres, per parlar de coses que realment estan bones i tenen substància, avui hem convidat a Pablo Chirivella, que ja feia molt de temps que anàvem darrere de Pablo, però no hi havia manera de coincidir, i al final, pues bueno, ha quadrat la cosa, i acaba de vindre d'unes vacances, perquè els cuiners, els restauradors, també fan vacances, encara que la gent no ho pensa. I estos Nadals hi ha hagut algun que altre que ha aprofitat per fer una escapaeta de 4 o 5 dies. Pablo ha estat als Pirineus.
3: Sí, bona esperada.
0: Què tal, Pablo?
3: Bon any. Hem estat un poquet, passant un poquet de fred.
1: I te n'has vengut així en el fred,
3: Un poquet de fred.
1: Te n'has portat com a...
0: Se te nota en la cara. Claro,
3: sí.
0: Un...
3: Morenet.
0: Tienes un curado jamonero.
3: Curado jamonero.
2: És que a ell diu que li agrada tant l'estiu com l'hivern. Però què menges quan vas als Pirineus?
3: En l'estiu, pues allí és molt típic el cabrito i el ternasco d'Aragó, que està espectacular i ho fan boníssim.
2: Què t'ha paregut?
3: Toque de carn.
0: El ternasco de la nostra part del Maestrat també és...
2: No està mal. Per cert, que abans parlàveu en les d'Alcoi, els Reis Mags d'Alcoi beuen cafè, licor i herbero de la Serra Mariola.
1: Sí.
0: Important, en
1: efecte. Però això ho entén bé el fred i el que fa sa falta.
2: Sí, senyor.
0: Això és fonamental. A més, si se fa en casa, ja és... Si tu has anat a la Serra Mariola i tens una bona casalla seca, tu fas un herbero a casa, tu vas que te porta el tio.
2: Va,
0: un herbero fet. Sí. Jo no n'he faig. El meu cunyat fa un herbero brutal. Pues
2: digue-ho al teu cunyat.
0: Del Benicadell. No són de la Mariola, són del Benicadell, que tampoc estan malament.
2: Tu dili-li, Vicent vol tastar-lo. I el tastem.
0: Te donem una
3: moto. Jo m'apunto.
2: Molt bé. Que 11 anys té ja Tavella. 11 anys. Que Pablo començava molt jovenet. I ja el començava amb 17 anys. Va fer un periple per l'estranger. Perquè...
1: De formació?
2: De tot. Bueno, sí, de formació. Ja comencé a cuinar, però després volia cuinar.
3: Formació
2: i a tres coses.
3: Formació i treball. Estiguerem, pues, molt de temps, vaig estar fora en Anglaterra, Sant Sebastià, Tenerife...
2: Mèxic.
3: Ja va ser l'última etapa, abans un poquet en Hong Kong i Macau, estigui una temporadeta. I això, i ja Mèxic va ser l'última temporada de 3 anys que vaig estar allí, i ja treballant, i ja me'n vaig tornar a casa.
2: Però de Mèxic, tu comentes sovint que tenen unes costums molt paregudes a les nostres, però en sabors diferents.
3: Uns sabors molt diferents, però sí molt estructurats per estats o per comunitats, al final... que és molt, molt paregut l'estructura de gastronomia la nostra.
2: I jo el que al·lucine és en Inglaterra. D'Inglaterra, de veres, t'ensenyaré algo de cuina?
3: Estic treballant...
1: De cuina índia?
2: No ho sé.
3: Estic treballant en hotels. Vas tocar totes les parts de l'hotel, però sobretot en cara al públic.
2: I ahí feu cuina més internacional, claro.
3: Sí, sí, però ahí la cuina no la toqui.
2: Ahí no estàs en cuina?
3: No la toqui.
1: Ayer era gestió i que també te la...
2: I de cop, per repent, tornes a Espanya, tornes a València, i és curiós perquè montes un restaurant en un lloc que no és de pas. Per allí no passa ni un guiri, bueno, ni un guiri ni un nacional, per allí no passa ningú. Beniferri és un d'aquests raconets que s'han quedat ahí comprimits per l'autovia, per les rotondes, que s'ha quedat ahí al mig.
0: Jo te diria que no passa ni el cotxe de Google, tu.
2: No.
3: Pues sí passa que de vegades quan fotografia amb abuela regant en la porta, perquè sí que està per allí.
2: A sa abuela Rosario, 95 anys. I és una de les fonts d'inspiració de Pablo. Sí. Perquè quan tu tornes i li dius a ta abuela i a ta mare i a les teues ties que tu vols muntar allí en la casa familiar, en la vella alqueria, en Cal Estanquer, vols muntar un restaurant, què te diuen?
3: Pues, de fet, la culpa que jo estiga 11 anys en ta vella la té en gran part ma abuela, que mos ha pogut facilitar sa casa perquè puguem treballar i estar allí oferint-vos a cada un que vingueu lo millor que tenim. I pues això, l'abuela al final és molt important en casa, i són 95 anys que té, que continua sent inspiració de la força que té i la mentalitat que sempre ens ha inculcat des de nanos. I pues això, una abuela
2: una abuela de les de antes,
0: l'àvia de Beniferri o algo,
3: l'àvia de Beniferri. Hi ha una font del poble, no sé on venia, però
0: la iaia continua activa i està bé de cap i de físic, i està ahí amb vosaltres,
3: està perfecta.
0: Com li diuen?
2: Rosario, la iaia Rosario.
0: Una besadeta.
2: I a mi me crida l'atenció perquè un dia dinant allí mostrava un vi i jo veig allí que posava una espècie de subetiqueta que posava Cal Estanquer, i dic Cal Estanquer perquè no, és que esta casa era Cal Estanquer perquè l'abuelo cultivava taronges i tabac, i el tabac després la pujava dalt a l'andana a secar i el venia allí. Per això allí en Beniferri coneixien la casa com Cal Estanquer.
3: El meu bisabuelo era Salvador Maig, i pues això, era l'estanquer de Beniferri, i és Cal Estanquer, i s'ha criat tabaco, taronxa, s'ha fet taronxa, teníem animals en casa, i bueno,
2: això
3: no ho ha conegut.
0: Però què feia, caliqueños?
3: Feia caliqueños, claro.
0: Caliqueño valencià, que això és una cosa que s'ha acabat, però qui és fumador, tots sabem el que passa en el tabac, és a dir, no estem així incitant tant el consum.
3: No.
0: Però el caliqueño valencià és essència també de poble, veritat?
2: Bueno, la Canal de Navarrés jo crec que ha sigut l'últim lloc on s'han extingut els caliqueños, i estic totalment convençut
0: que
2: encara fan per allí pel consum propi. Jo estic convençut que sí.
3: I no se té que perdre.
2: No s'ha de perdre. Escolta, i després del Besiallo, aplega la iaia Rosario i és modista. I monta un taller de modista i tenda de... I a més venien allà.
3: La iaia es comença a vendre teles, a vendre pues, després abrigos, es comença a vendre de tot, i pues, durant 60 anys continua pues, entre ella, ma mare, ma tia, tot és allí. Bueno, el xiringuito.
2: Sa tia continua, sa tia fa tasques d'administració allí en el restaurant, contesta els correus, les reserves i tal, o sigui que al final s'ha convertit en un restaurant familiar. Però mira, a mi me fa gràcia una frase de la iaia Rosario, perquè diu que allí en eixa casa passen coses i que la gent quan va no se'n vol anar. Això és de veres? Per això
1: Ahí está la clau.
2: A Ximo li agrada tant el rodaballo de Tavella.
3: Superimportant que quan la gent entra en casa se sentisca arropar i cuidem, intentem cuidar molt a la gent que se desplaça hasta Beniferri, per això mateixa, perquè no passen per la porta. Nosaltres no estem en mitjà València o en una avenida molt transita. Entonces n'hi ha que cuidar molt a la gent perquè se mereix el respecte per haver vingut hasta allí, o sea, sols per haver vingut hasta allí a veure què passa allí.
2: Té mèrit, eh? Quants te s'han perdut intentant buscar el restaurant?
3: Molta gent se'n va a Xirivella, que des d'ací dic que no se'n vagin a Xirivella perquè
2: estem en Xirivella és l'apellido.
3: Xirivella és
2: l'apellido. No, és Beniferri.
3: Oye, que os estoy llamando y estoy en Xirivella y yo no os veo. No estem allí.
0: A mi tampoc està tan lluny de Campanar, si no pensar-ho, però és de veres que això és caminals.
2: Està amagat, Ximo.
0: Però Eixa carretera em portava, per eixa carretera se passava en temps de la iaia i de...
3: El camí vell de Llíria. El camí vell de Llíria.
0: Però és molt xulo també anar, perquè passes encara queda horta, és un... Queda... Tu portes algú de Madrid o d'on siga, i el dus al llit a casa per eixa recorrió, i la gent flipa que diu, en València és com l'Albufera. Ja estamos en 10 minuts, estamos en el Parc Natural.
4: És que és com un poble.
2: Sí, clar. Sí, n'hi ha... Queden tres carrers, tres, no en queden més, eh? Que si tu no alces el cap i no veus els edificis que n'hi ha al voltant, si tu no alces el cap i mires els carrers, és com si de colp, de repente, tu te n'has anat 50 anys enrere.
0: Sí.
2: I ojo, i moltes d'aixes cases les han restaurat i viuen.
3: Sí.
2: I l'eixa iglesieta xicoteta que teniu, que fan missa?
3: Molt xula, sí.
2: Sí?
3: Sí.
0: Pues si n'hi ha retorn, si no hi ha crisi de vocacions, no?
3: Sí,
2: bueno, tu saps que ara
3: continua...
2: El retorn porta en tres o quatre parròquies, són
4: claro,
2: retorns itinerants.
0: Eh? Pues la vespa, però...
2: Claro.
3: Sí, sí.
2: I fa uns anys hauries de veure. I tu tenies clar, no sé per què, que s'havia clavat entre cella i cella que tu volies braça.
3: Jo, Auric, fa 11 anys d'Abella, convençut de que tenia que ser allí. Jo, quan es comencen 17 anys en l'escola d'hostaleria, es comencen a somiar en un restaurant i el restaurant no era en un altre lloc que en Beniferri. No podia ser en un altre lloc que fora Beniferri, i això sí que ho tenia molt clar. I tenia que ser brasa per convicció pròpia de que m'apetia el que era el tema de la brasa, m'atraïa moltíssim, encara que no havia treballat mai en una brasa. Soc autodidacta en el tema de brasa.
2: Ojo, eh? Uh-huh. Ojo, que la gent es pensa que cuinar en brasa és molt fàcil. I és una equivocació tremenda. O sigui, ahir ha que dependre perquè...
3: Usco arro de ballos ha cremat, eh?
2: Usco arro de... Bueno, i besugos, perquè no és el mateix el besugo d'hivern que el besugo d'estiu, explica això.
3: Correcte, la grasa del besugo, bueno, del besugo i de ningun peix. O sigui, cada peix té la seva temporada i cada peix té el seu moment perfecte com pa entrar en la brasa. Nosaltres treballem molt el rodaballo, però treballem ja molts peixos que no sols el rodaballo.
0: Quines serien les... No anem a contar a la competència quines són les de la brasa de Pablo Xirivella de Tavella, però si tingueres que... Ja, pa casa, per a mi, per a fer-me jo la brasa en casa, sí. Que, en comptes de fer la paella, pues me vaig a fer un... Compre un bon rodaballo i me isco mentre a casa, va, sí, ni de conya.
3: Segur, Ximo. Al final, la brasa ni l'havíem inventat en Tavella.
0: Però alguna nyenya, algun temps, alguna...
2: No, ell treballa entre nyenyes. No,
0: o sea,
4: cada plat tindrà la seva nyenya.
3: Nosaltres treballem en carbó, treballem en nyenya i treballem en tres tipus de nyenyes, com ha dit, de taronxer, d'olivera i de garrofera. Entonces cada una mos aporta un poder calorífic o una combustió diferent.
4: I també un aroma.
3: I un aroma diferent.
2: Bueno, o sea, aroma queda impregnat. I utilitza tres tipus de foc també.
4: Uh-huh. Sí.
2: Utilitza la brasa normal i corrent, el Hosper i el Camado, o sea que,
3: no,
2: cuidado,
3: Camado no.
2: Camado ja no?
3: No, Camado no. El Formor 1 és el bug insignia de Tavella des del primer moment. Nosaltres es començarem en un Formor 1 més. I es començarem després la brasa huerta i després el Hosper. I cada un mos aporta una cosa.
0: El Formoru, què fas? Fas un putxero.
3: El Formoru ho fem pràcticament tot passa per el Formoru.
0: Sí?
3: Pràcticament tot passa, menys la carn, que és brasa huerta, ¿vale? El resto, tot, quasi tot passa per el Formoru.
0: Què te dona el Formoru?
3: El Formoru dona una potència i un aromatització, o sea, una aromatització brutal a uns diferents tipus de plat. No tot ha que passar per el Formoru, perquè té una potència molt agressiva, però...
4: Però quan la controli...
2: Te vol contar més trampes, claro, és que...
3: No.
2: Influïs també l'altura de la graella.
3: Vos ho puc contar tot, perquè al final, jo, o sea, és que en Tavella no hem inventat la brasa, o sea, ni el foc, però sí que, o sea, a partir de anar xugant en diferents tipus de foc i diferents tipus de brasa, pues sí que... Podem,
4: Ja sabeu com, ja sabeu.
2: Però
4: com.
2: Mira,
0: que conserviu.
2: Jo ha tingut
0: s'ha treballat el secret.
2: Alguna discussió en algun company perquè ells etiqueten Tavella com un assador. I jo sóc des que dic que Tavella és més que un assador. perquè quan vas als assadors tradicionals, a banda de la carn, ara ja el comença la gent a treballar el peix, però a banda de la carn i la del peix, t'ofereixen poc més en carta. Això no és el cas de Tavella. Tavella sí que teniu una carta molt més apanyada. Ahir n'hi ha una cuina també darrere de Tavella.
3: Juguem molt en tot el tema del pues, el producte de mercat d'aquest moment. Mos entra pràcticament de tot. Entonces, no és només peix, no és només carn. O sea, podem tenir moltes opcions.
2: Bueno, lo del peix...
3: Verdures.
2: Que a mi m'encanta. Ell té una pelea en el virrei, perquè ell és un gran defensor del virrei, perquè diu que en molts restaurants mos se la colen i mos estan venent Alfonsino per virrei, i que no és lo mateix. Són els dos roxets i tal, però no és lo mateix.
3: Que malo eres.
2: No? Però és de veres.
3: És de veres. Al final, un peix, són dos peixos molt pareguts, un són cinc vegades més car que l'altre, i pues, estan oferint coses que no són.
2: Però si és 5 vegades més car que l'altre, per què?
3: Pues perquè uno és de Canàries, del mitjà de l'Atlàntic, i l'altre és del Cantàbric, i són aus diferents, greixos diferents, espècies diferents.
2: Claro, ahí intervé moltíssim la temperatura de l'aigua.
3: És importantíssim que estem que diguem lo que estem menjant i lo que, o sea, i la traçabilitat i d'on ve, i sobretot que passe per Llonxa és molt important per donar-li treball a tot el tema de la pesca, perquè si està tot com està, però n'hi ha que donar-li l'oportunitat de que la gent també treballi. El tema dels pescadors, o sea, se chuen el tipo i que tot passe per Llonxa, i demanem una traçabilitat de tot.
2: Ara que estem parlant de peixos, Pablo Chirivella és més de carne o de pescado?
3: Pues a mi m'agraden les dos. A mi m'agrada menjar.
2: Però ho dic perquè hi havia una tendència fa anys...
4: Soc del teu gremi.
2: Ja m'ho entenc.
3: No
4: me perdona, soc de menjar, i a més m'agrada especialment el forn i la brasa.
2: No.
4: I jo això, tira disculpes, haver sigut família de forners, que comentem la setmana passada.
2: Claro.
4: Jo, a mi el menjar que més m'agrada està fet o a forn o a brasa.
0: A més, el que estava comentant
4: tot,
0: Vicent...
4: Tot.
0: Jo crec que sou... Fins on jo conec. Jo conec a tu, conec a Joan, per exemple, en Altea, con Espeix i Brases... M'imagino que tots sou amics, no? És a dir, no és només una brasa. És un concepte de restaurant on també hi ha la nostra horta, la nostra cuina de mercat, la nostra elaboració de cullera, que hi ha més coses, o inclús una miqueta d'avantguarda, si vols, en peix i brases.
2: Home, jo tinc una cosa, Joan, la moda no diu que els berberechos més grans que s'han menjat en la seva vida són els de Cà Joan. Sí, sí, sí. Això és un cacho berberecho quan te'l té.
0: I eriçons de mà. No és només una brasa. És un concepte de restaurant on també hi ha la nostra horta, la nostra cuina de mercat, la nostra elaboració de cullera, que hi ha més coses, o inclús una miqueta d'avantguarda, si vols, en peix i brases.
2: Home, jo tinc una cosa, Joan, la moda no diu que els berberechos més grans que

0: del TripAdvisor i tal de Tavella, ja n'hi ha moltes més fotos de peix que de carn.
1: Es començarem...
0: S'ha invertit la tendència.
1: Es començarem un 50-50 i és de veres que el nostre proveïdor de carn mostria molt el tipus de carn i o sea, defenem molt la carn que
2: entra.
1: Que,
0: en què treballeu? Vacuum?
1: Vacuum. A mi José Rosell.
0: José té molt bon producte.
1: A mi me cuida moltíssim i me tria molt tots els animals que entren en casa i, però sí que és de veres que en casa se ven molt més peix que carn. Mm-hmm. Molt més peix que carn.
3: Bueno, jo crec que també per recomanar, jo vaig anar en un uns bons amics i veus aquelles peces de carn i si hi ha algo de oloreta en la brasa i te passes a el greixet pel nas i dius, ostres, esta vaca vella o això, però tira-li el peix i bueno, va, toca, no mullaré pas. I de veres que va ser una experiència, perquè crec que apostar també per el peix a la brasa, no sé de... Ja sé que no és una tècnica nova, però sí que com a tendència en els restaurants no és de fa massa temps, no, Pablo? Pues, esteu defensant el peix, el peix fresc, òbviament, i de qualitat, no?
1: Pues bona matèria. Ara
2: dic bona matèria primera i feta a la brasa, ben feta.
1: La primera vegada que menjé un peix a la brasa va ser en... Bueno,
0: pues, això no vaig dir jo, això no sé... I aquesta mania te ve de Mèxic?
1: No.
2: De País Basc?
1: No, en Galícia... me menchí un llobarro a la brasa y...
3: experiencia religiosa.
1: Sí,
2: y vas a decir,
1: no sé qué toqui, pero
3: sí, te abre el tercer ojo.
1: Sí, entonces sí, vas a decir, esto necesite, pero en Valencia, o sea, porque tenim mar, tenim brasa, así estem molt anclats a l'arròs. Nosaltres som molt d'arròs, que podem treballar el tema de la brasa i l'arròs molt bé, però també tenim l'oportunitat de...
3: I personalment també a Canàries.
1: A Canàries.
3: A Tenerife, a Lanzarote. A més, en xiringuitos de platja, d'aquelles platges que tenen tan, tan solitàries, si vas fora de temporada, i te fots, de veritat, te fas uns peixos a la brasa. A més, unes varietats allí d'Atlàntiques no tan conegudes com així. Dius, mare, Déu, senyor.
0: Sí, allí no són els petos, allí són uns peixos.
1: Allí n'hi ha un peix brutal que se diu Txerna.
3: Muy bien,
1: un espectáculo y o sea, es que toques también el cel.
3: También toques el cel.
1: Pero el llobarro aquel en Coruña, o sea,
2: no las puedo obligar, igual que no puedo.
1: Va a ser brutal.
0: Son cosas que te impacten en esta vida y que después te influyen en las decisiones que prens, seguramente. Sí. Y ese llobarro va a influir molt en ta vella.
1: Al final esos records que tenim, no sé per si la companyia o el moment o ese peix en concret que estava en el seu punt màxim, i pues para mí aquello va a ser la leche.
3: Bueno, y tornando a lo que no es brasa, disculpa Vicent, que hi ha tres coses ara mateix en esta temporada, ara que estem d'hivern, que tenim que faves i carxofes i que
0: la temporada de la carxofa.
1: La reina és la carxofa.
3: La brasa bueno, també.
1: La carxofa és brutal i fem una carxofa a la brasa molt tradicional, molt repeladeta, però al final és màgia. També una carxofa de la Cafissà, d'un camp que té ma abuela, que pues, al final mos les duen, que estan...
2: Venen caminant elles d'allí.
3: Del camp de la abuela.
1: Una hora.
0: Jo li preguntava abans d'entrar, dic, però... dic, sou tota la família de Beniferri de tota la vida? Dic, quantes famílies de Beniferri que deuen Beniferri? Queda algú més a banda de la vostra família?
1: Quatre.
3: Seis apellidos de Beniferri.
1: Seis apellidos. Casi.
3: Ocho apellidos, no sé quants.
1: No, queda molta gent. Des majors ja queden pocs. Però sí que queden quatre famílies encara.
0: Hem tocat aixina de rapa i fuig Canàries. Segurament la gran desconeguda és la gastronomia canària i els vins canaris. I parlant de vins... Tavella té una vinoteca envidiable. Quantes referències tindràs?
1: Pues estarem en les 900 i pico etiquetes.
0: Igual que el xat on la Nucía, un animalà.
1: Un animalà, per gestionar això, sols necessites, vamos.
0: Mira que el xat on ne tenia 1.600, diu, ara m'han quedat en 900. Dic, què has fet en les altres? Diu, me les ha begut.
1: Normal. Jo també ho era fet.
0: A tu no te s'ocorris que fer això?
1: Bueno, no me... No, mos agrada molt el vi està molt present en casa, el vi que te begueres tu és el vi de casa que mos el fa Javi Revert, que és un...
0: Home, això és una garantia.
1: És íntim, amic nostre, i mos cuida...

0: I mos, o sea, al final te rodeches de bona gent i de gent que te cuida i que te vol, i al final són lo que...
1: Al final jo el que aprenga amb aquestes persones extraordinàries que venen en tu i de tu i del que conteu així, coincidís en el que deia ma abuela, l'ingredient màgic de la cuina és el carinyo.
0: Tal qual.
1: Cuidar una bona procedència del producte, un bon producte, un bon foc, un bon forn, un bon...
2: Proximitat, el gust. Proximitat i temporada. I seleccionar el producte, per supost.
0: Sí. El vi de casa és des de Javi i pues el Cala Estanquer està ahí present.
2: Està boníssim. Molt està bé. Boníssim, perquè a més Javi és de l'escola de Calatayud, que el tio Paco, que estos venien així va dependre i damunt cobraen. Tendrien que haver pagat. Pues no. Pues Javi Revert està fent uns vins excepcionals i un d'ells el té Pablo Chirivella en Tabella, un vinasso. Ixa i 900 més.
0: 900 més. Ixa i 900.
3: Un gran plaer, Pablo.
0: Gràcies, Chivo.
3: Un gran plaer.
0: Gràcies. Igualment,
1: gràcies.
0: Gràcies,
1: Vicent.
3: Gràcies, Vicent.
0: Gràcies, Vicent.
4: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt. El temps lliure és per a divertir-nos, per fer coses que ens ompliguen el cor i el cap, que ens facin sentir, que ens emocionen. I en este sentit proposem sempre que podem bones cites teatrals. Ens hem emocionat moltíssim amb l'espectacle de Contrahechos Producciones, una idea divertida que posa el focus en el tema cuida de algú de la teua família, d'alguna persona major. Es trasllada a escenes divertides, a escenes que podem reconèixer i algunes d'elles molt boges que tots hem vist o viscut.

Ai, la Formiga cantant a Mami. A més, el vídeo és una delícia perquè estan les mares dels intèrprets ballant amb elles. I ens ve molt bé per a la temàtica que anem a abordar a continuació. Bueno, estem parlant d'una obra de teatre que ja la vam poder veure a la sala Russafa. Que de quina funció parlem? De Canviarem Bolquers segons el BOE.

0: son partidas pones de pelea.
1: Me aburro mucho, pero no me quejo.
0: No, tú roncas.
1: No.
2: Sí.
1: No soy un niño.
2: Es conveniente, papá.
3: L'estrena, bueno, m'han pres el nom l'obra de la que m'he escoltat des de Tast, i vaig a dir-vos que es tracta, jo vaig a fer una definició i ell ja, si jo m'enganyo, m'ajudeu. Es tracta d'una comèdia tendra, amb punts d'humor absurde, que parla de cuidar els nostres majors. Se centra, o el centre està en l'instint humà, no?, de cuidar els demés, en principi els més menuts i amb el temps els més grans. Però en aquest despertar i en aquests instints, tots els que hem sigut cuidadors, si ho sabem, a voltes ni en moments que no són massa edificants o que te fa malícia que estrangularies al fill o a la iaia. Això és així. Patricia Pardo signa i dirigís este text, interpretat per Albert Trobanyó i Pilu Fontana, els saludarem, que estan així, a Claudi Ferrer i Sílvia Valero. Tots ells s'encarreguen de donar vida a una desena de personatges en un divertit retrat, anem a dir, de la subversió de rols familiars, que viu un home de mitjana edat quan ha de fer-se càrrec del cuidar son pare major. Mireu el que deia Patricia Pardo, la diré.
4: L'obra pretén parlar de les cures, de a qui cuidem i qui pensem que ens ha de cuidar. La dignitat que d'alguna manera oferim a les persones cuidadores, que o bé formen part del nostre centre familiar o bé també poden ser contractades o no contractades. I tota la xarxa de cures que n'hi ha i que com a societat podem establir, perquè hi ha diàlegs que tendeixen a l'absurd, diàlegs que tendeixen al deliri i diàlegs que exposen la contradicció dels personatges. I els personatges en contradicció solen ser o estan tractats perquè siguin còmics. Una mena d'homenatge a aquesta cosa de l'absurd, tot i que és veritat que l'obra conta una història. Trenquen aquesta immersió, aquesta quarta paret, per també fer explosionar els personatges i traure al públic de l'hipnotisme de la pròpia història.
3: Perquè he de dir-vos que la vida real ens aboca a moments absurdes, extrems, delirants, així que no per ser ficcionat no se'n pot anar de la realitat. Que dia jo que tenim amb nosaltres a dos dels intèrprets de l'obra, Alberto Año i Pilu Fontan, que són Contrahecho Producciones, companyia amb segell i estil propi, de la que de seguida parlarem. Benvinguts tots dos.
5: Moltes gràcies.
3: Vau arrasar en la russafa, però cosa gran. Jo vull preguntar-vos, perquè clar, han passat unes setmanes, uns mesos, i la experiència de que ja té un caminet fet l'obra. Ha madurat?
5: I tant que
3: ha canviat. O sigui, el recorregut d'estos mesos ha fet que digues, ara això ja està... Com la paella, mama, dia, la paella està en son punt. Ja està en mel.
5: Ara està ahí, ara està mel de Romer. Ara l'espectacle està, vaja, espectacular, com sempre ha estat, però ara ahí perfecte.
3: Ara ja té un recorregut que sempre li dona, no?
6: Sí, a més també tastar, no?, diferents públics, hem estat en molts llocs, aleshores ha estat ahí una experiència molt bona. Sí, hem rodat, hem fet gira.
5: Afortunadament.
6: I molt bé, l'hem fet així a la Comunitat Valenciana, en fora també.
3: I tu deies, jo he llegit entrevistes, que deies
5: que deia? Ai, quina por, quina por.
3: Tot bé. Que tenies ganes d'una comèdia.
5: Vaja.
3: A veure, quan jo dic que sou teniu setgell propi en aquelles funcions que trieu per representar, ni a part de denúncia o de vivència social en la majoria dels projectes, però en esta ocasió voleu que passara per el colador o per el tarannà de la comèdia, perquè la vida real és heavy, i de tan heavy... Quan t'entra la risa més insuportable? En un funeral, sempre.
5: Clar. Imagina't.
3: Això és un exemple que...
5: No, en un funeral.
3: Sí, en un tanatori, o sigui, no? Que t'avellia que fora d'aquesta
5: patina. Nosaltres, sense abandonar el nostre segell, de sobte portàvem ja una trilogia de tres espectacles que hem rodat prou, afortunadament, no? I molt bé. I de sobte era com de, ostres, si abordem aquestes temàtiques que a nosaltres ens agraden, no?, que sempre ens suposem difícil, ens agrada ahir la dificultat, diguem, i si ho fem també en un toc d'humor, i que millor que Patricia Pardo, per a, vaja, per a posar-li este toc d'humor àcid, d'humor absurd i fantàstic, i com la vida mateixa, tan realista com ella fa, que, pues això, no?, que una escriptura com la d'ella per a abordar el riure i els plors a l'hora.
3: Perquè vau anar a per ella, no, Pilu? O
6: sigui, vam anar a per ella.
3: Que fora, sí, Patri, sí, sí. La que gestara el projecte.
6: La veritat és que per a nosaltres sempre ha estat una persona molt important en la, no, en la dramatúrgia valenciana, també sí. Com a clown, com a intèrpret i com a actriu, no?, que ella és, sempre veure-la és meravellós, no?, i també quan ja li van tocar a la porta i va dir que sí, no?, ho van fer amb molt de gust amb ella, vam...
5: Bueno, la vam amordassar.
6: Sí, sí, no, també, com que són veïnes, com que són veïnes, anaven tots els matins, hola, què tal, el consum.
3: No puc poder dir-vos que no. Però és de veres que després el procés crea... A mi me fascina mogolló que m'expliquen els processos que... les persones que no tenen capacitat de crear, però que sí que ens agrada disfrutar de la capacitat que altres tenen de crear, a mi me fascina aquest procés. I també he llegit en entrevistes vostres que ha sigut una manera molt elaborada, molt concreta de treballar, que són uns assajos que solen durar a lo millor mes i mig, que sé jo tal, hau estat més temps, hau fluït amb, suposa, amb el text o amb les propostes que feia Patrícia. Conteu-me com ha anat aquesta manera de treballar-ho.
6: És que també, jo crec que l'interessant també ha estat que ha estat com dividit en el temps, o sigui, no ha sigut tota l'hora, i això ha permès que la història funcione millor, i també les pauses a vegades i també
3: perquè madures, a lo millor, diu, ara...
6: També és un poc bogeria, perquè tornes no. I diu no, esta escena fora. No, esta... Ai, ara, este monòleg. Sí, estrenem i tens un nou monòleg. I no sé què, no sé què. Yeah, o sigui, yeah. Que sí, que és molt... és fluid i després també estos, no?, que dius, ostres, ara què faig, no? Tornes de zero, no? Però és guai, és guai.
5: Clar, perquè l'autora i la directora era la mateixa persona, aleshores ella moltes vegades... O,
3: ella podia fer el que volia en el text.
5: Ho feia. Ara que no em sento, ho feia.
6: Fora,
3: perquè això, els directors i els autors de teatre veuen molt també de... A l'hora de posar-se a treballar en els actors, això es permet també... Clar, vaig a dir adaptar, no sé si és la paraula.
6: Sí.
3: O fer ajustar. Un traig un poc més a mida, ajustar. Molt bé, sí, ajustar.
6: Jo crec que sí, totalment. Sí, perquè tu tens l'escena, no?, i després sorgís una altra cosa que sembla més interessant en el directe, en el, no?, en el moment del tu a tu, actor, actriu...
3: I d'ahir se pot treure un
6: i d'ahir se pot treure i tu has d'agafar-lo, i ella, que és molt intel·ligent, ho va agafar, no?, i agafava coses, i després per a nosaltres era més treball, sí. Però després el resultat, que és el final, perquè tots anem a l'hora, no?, tots anem a pel resultat, i per a l'obra final ha estat un acert, clar.
3: El ritme és important en qualsevol funció, en comèdia sobretot, però jo vull que me conteu una miqueta de l'obra. Hem dit així a pincellades que parla de cuidar i de curar, però hi ha un argument, sí, hi ha una família, sí, hi ha una persona.
5: Exacte,
3: una,
5: sí, miqueta, sí.
3: Una sinopsi.
5: Molt bé, ràpidament.
6: Vinga, va, Alberto, tira-li.
5: Què? No, encara que... Mira, és que este és el ritme. És que sembla que ja estem quasi al Rialto, perquè mira, ja portem ara un ritme vertiginós, que és el de l'espectacle, no? I amb aquesta comicitat tan bona que té. I, bueno, pues l'espectacle tracta, així a nivell realista, d'una família on està el pare, que és el protagonista, que és com un ancià europeu, adult, però descomptat amb el seu fill, que està casat amb la seva dona i que tenen fills, i després entra en escena el personatge d'Adeline, que seria com la cuidadora del pare. I Claudi Ferrer, Sílvia Valero, Pilu Fontanillo, fem ahí un treball de quatre, d'elenc, molt interessant, on a més anem canviat de personatges, i abordem tant les cures a este personatge major dins de casa com a l'hospital, als serveis públics. Aleshores, les cures de nivell públic també estan tractades, com les cuidadores, que tantes vegades estan... donades o no d'alta, i estos temes també estan tractats amb humor i realisme.
3: Són espais comuns.
6: Sí,
3: físicament, ja. La casa, un hospital, però també les situacions i les circumstàncies. En una societat cada volta més envellida, vull dir, nosaltres ara estem a lo millor en l'etapa de cuidar dels nostres majors, però ja me ficaran la sonda. Lola, prepara, Lola, ma filla. No,
6: sí, sí.
3: No, vull dir, per què trieu aquest tema? Perquè a més crec que va ser una tria vostra, no? La proposta vostra, Patrícia, treballem això, no?
6: Va ser una miqueta en un mix, sí, perquè sí que ens agradava...
3: Buscar aquests espais comuns.
6: Els espais comuns se'ls va trobar ella, que són l'hospital, la casa i el carrer, perquè també hi ha personatges del carrer, no? I la temàtica sobre les cures també, donar l'importància a les dones, no? El seu paper que tenen, que tenim dins de la societat, també totes les els beneficis que tenim com a societat del benestar, que tenim hospitals, que podem...
3: Tindre consciència de
6: tot lo públic, també.
3: Exacte, d'allò que el nostre país encara,
6: clar,
3: i creguem més dits, encara aposta, no? Per
6: i ella és la que va fer ahir l'enllaç i va tractar, no?, de fer-ho tot des de tota aquesta... totes aquestes idees que vam tindre, però sí que és de veres que les cures era com no?, l'eje central, les cures, i sobre tot això, pues ahí sí té lo público, el carrer, la casa, la família, que la família ahí també és un temazo.
5: I els cuidadors, no?, que és també un dels plats forts de l'espectacle. Hi ha una escena també molt divertida, de serveis públics sobre els bombers.
6: També.
5: I això és molt, molt xulo, també.
6: Sí, que hi ha un moment de també, no?
3: Sí, perquè... Sí. No sé per què fem aquesta cosa automàtica en els bombers, pues,
6: però... Patricia Pardo també ho ha fet,
3: Ves, Patricia Pardo, escriu fantàstic, dirigis fantàstic, però a més ella se defineix com pallassa, vull dir, no és una cosa... vull dir, i clar, el ritme clown és un ritme frenètic, és un ritme o una manera de treballar... Jo, si dic una barbaritat, m'ho podeu corregir, perquè de teatre sé el que sé d'anar a Bonel, però bé... Però molt gestual, volia dir.
5: Sí,
3: o molt tal. Tot això està incorporat a la manera d'interpretar els personatges.
5: Totalment, o sigui, no només en el text de que vaig a pim-pam-pim-pam, sinó també...
6: N'hi ha galtades.
5: En la fisicitat i l'expressió del cos i de la cara, no?, per descomptat. Està ahí plegat.
6: El clown, sí.
5: Plegat.
3: I després quatre actors, però diem que són diversos personatges, més de quatre personatges, sí. Volia dir, no?, que us poseu...
6: Sí, Claudi Ferrer és el que està, és el protagonista, diguem, no?, l'anciano que ell no canvia de personatge, i al seu voltant estem tots. No, i tu que fas dos personatges?
5: Sí, jo faig dos personatges.
6: És que ell fa de bomber. Ai,
3: que de bomber.
5: Jo soc el bomber, soc el fill.
3: Però
5: xocant
3: amb els dos, s'ha quedat ahí mirant. I eres el fill de l'home que necessita ser cuidat.
5: Exacte. Jo volia ser només bomber, però no ha pogut ser.
6: No arribava pa tant. Després Silvia Valero fa de la dona, no?, del fill, no?, en este cas.
5: D'infermera, també.
6: I d'infermera. I després jo és que me claves sis personatges ahí en
3: un plis-blas.
6: Una botxeria, ja t'ho dic, que sí. I clar, fa xata de lín, de malalta també.
5: Però
6: Pilo es
5: fa un cafè i ja ho té tot.
6: Jo estic...
3: Tu vas com una moto, o què?
6: Sí, amb bambalines. Ai, és que vaig, que vinc. No, però guai, molt guai, molt guai.
3: Aprofitant que esteu així, aprofitant que estem presentant Gambier en Volker segons el BOE, que recordem, s'estrenarà demà en el Rialto, teniu 4 dies per anar a veure el que no vos podeu perdre amb el que vos estem dient. Jo vull parlar una miqueta també de Contrahecho Producciones, que anais... Què farà? 8, 9 anys?
5: En guany farem 10 anys.
6: Farem 10 anys, el 26, que ja
3: estem. Aniversari xachi guany.
5: Què te sembla?
3: I com va néixer? Com va ser això?
5: Pues va néixer fruit d'una bogeria, com jo crec que naixen totes les coses artístiques i importants, també, per què no? I va ser, pues, això, acabant la carrera, en uns companys i amics, a poc vam anar construint aquesta
3: companyia. Però va ser
5: rotllo
3: sujet amb el cubata? A que montem una companyia?
5: No, és que també tenim prou seny i aire.
6: És que clar, sí, no, sí que és que portaven ja molt de temps junts a la ESAT, nosaltres som de la ESAT, no?, i ahí teníem tota la companyia, i va néixer primer a poc i ja després ens vam professionalitzar. Sí que,
3: o sigui,
6: ja...
3: que va ser com un procés més ben natural.
6: Sí,
3: no?
6: Natural.
3: Treballar junts, treballar a gust, perquè no se posem seriosament. Sí. Però sí que heu triat una manera de ser, bueno, heu triat una manera de ser, teniu una manera de ser artísticament parlant, no?
5: Sí, la veritat és que crec que hem aconseguit un segell propi, una manera que tu saps que sí, pues que vas a veure més o menys de què tractarà, quin serà el punt de vista, perquè som prou contemporanis, prou de teatre de text, prou socials en totes les nostres temàtiques, i contundents o durs, no?, en el bon sentit de la paraula. I això ho hem aconseguit, ja no podem eixir d'ahir.
6: No, però és que a més tampoc va ser...
3: No, ho hem dit en el setxell, això està bé.
6: Clar, no, però tampoc ho estàvem pensant, no?, com havia de ser, sinó que va anar a ser per la...
3: També va ser natura, o sigui,
6: orgànic. Sí, o sigui, no era plan, jo quiero ser contemporània, social, dura, arriesgada. No, o sigui...
3: Què també hi és? A mi m'havia dit això, pues sí, pues no hi vau trobar natural en el camí.
6: Clar, van crear l'obra de Segarem Ordigues amb els tacons i sota
3: com va ser això? Com va ser el Segarem?
5: És que encara està rodant i porta... L'espectacle ja portarà 9 anys girant, no només per el territori del País Valencià, sinó per tot arreu de l'Estat.
3: Però suposo que això només vau dir, ostres, pues sí, anem bé.
5: Bueno, de... això jo al principi mira, vaig dir... Jo
3: una Marcos... cosa és el que tu vols fer, altra cosa és que aplegui, que te ho reben bé, que tal...
6: Això, sí. Això sí que va ser una miqueta de confiem en tu, saps? O sigui, som amics i...
5: Això va ser un susto.
6: Ha funcionat, a la carrera m'ha anat tot bé, tot, no, no, estem, ho hem fet bé, i van dir, no, és que volem parlar de prostitució, de dona, tal, i en Russafa Escènica, i era com, vale, la primera i pa casa. O sigui, era la primera gran, no? La primera obra important, professionalitzats, tal, en totes les coses que s'han de fer. I ens vam arriscar, ahir sí que ens vam arriscar fort i va eixir bé, però no pensàvem que anava a eixir bé ni mal, sinó que anàvem ho fem.
7: Us vau llançar?
6: Sí.
7: I a l'expectativa.
5: Sí. Però jo, la veritat és que me'n recorde perfectament com si fos avui mateix. Li vaig dir a Marcos Luis Hernando, que era l'autor i el director d'aquest espectacle. Bueno, és, per descomptat.
6: Sí, clar.
5: Ho farem, però no girarem, però ho farem. I mira... com em vaig enganyar, sí, totalment.
3: Sí, que guai.
5: Ella es reia de mi.
6: Sí, però perquè, clar, la temàtica era camins, no?, a Russafa Escènica, i ell va pensar en les dones que estan en el Caminàs de Castelló, perquè ell és d'allà, i va dir, no, és que vull parlar d'això. I nosaltres vam dir, com? De la prostitució, de tal, de la violència de gènere, de tal, i, clar, uau, va ser com superfort, però, clar, el text era superpotent, sí, la història, sí, tot, sí. I ho van fer, i, clar...
3: Text superpotent era... i ben... encaixat sí, en tots els aspectes, o sigui, que va ser un encert.
5: Una aposta molt feminista, també.
3: Estava en el vosaltres.
6: Estava.
3: I quin full de ruta teniu? Vull dir, clar, ara aneu a passar per el Rialto, però aquests cabells, en què estan pensant? Quins altres reptes?
5: Doncs jo crec que ara que...
3: Per Aicoense?
6: Clar.
5: No sabria dir-te, però jo crec que si enguany fem 10 anys com a companyia, jo crec que una celebració, un algo haurem de fer, no?
6: Alberto, la festa, està tot el rato pensant.
3: Jo vull que vingueu així, mos xerreu, deixi de ser aniversari del que siga. Que guai.
5: Haurem de celebrar-ho, no? Que una companyia valenciana aconseguisca viure o sobreviure 10 anys no és una cosa que malauradament passa tots els dies, aleshores jo crec que pues això, no? Per descomptat. I treballar, clar.
6: Sí, creuem-me sí.
5: creuem-me les dits.
3: Que no falte, sí senyor.
6: I clar, també quan montes una festa, només una festa ja és treball, o sigui, ja muntar tot i aquesta història, no? De,
3: ja és treball, sí, ja, que és de
6: però ja estem pensant, no? Com fer-ho, què fer, però i quan també, perquè després el calendari, no, de tenim totes les pròximes actuacions i també estar sempre pensant, no? Jo ara este Nadal que he estat en tots els amics i sina que no són actors i tal, diuen, però tu com vius sense saber si tindràs o no treball? Perquè la gent les talla la peluca, no?
3: Vosaltres sou joves, però... La meva germana és actriu. De any i mig menys que ell. I encara li pregunten a mi. Jo no podria suportar-ho, perquè clar, fa vertigen, veure-ho des de fora. Després, bueno, pues és això. És no parar de creativitat, és no poder-te cansar mai. Encara que vos canseu també, però...
6: Però sí, estem ahí rumiant coses i sempre, no sé, arriben convocatòries i coses i dius, i ho fem, i què fem? I dius, mare meva, si acabem d'estrenar, si fa 4 mesos, no? Però
5: clar, és que l'espectacle és molt recent.
6: És un bebé, sí. Però clar, després també, com els temps no són aixina, tampoc pots dir, vinga, que estreno demà, no? O sigui, n'hi ha un any, n'hi ha 2 anys, a vegades n'hi ha molt de temps rumiant, pensant en a qui crides, com ho fas, què deixes de fer per a fer això, o sigui que
3: és complex, estem parlant d'art, senyores i senyors, clar, sí, demà, canviar en Volkers, segons el BOE, al Rialto, 4-16, que podeu anar a veure'l, que és una comèdia que aneu a divertir-vos, que aneu a veure situacions delirants, xocants, algunes reconeixibles de la vida real.
6: Algunes famílies, també.
3: I que te convida...
5: Molt reconeixibles.
3: I que te convida a reflexionar, que això està molt bé, també.
5: Sí, sí. I també a emocionar-te, perquè és molt emotiva.
3: Jo, perquè és molt important.
5: Fent-la i rebent-la.
3: Parlar dels cuidadors i de com cuidar... Però també com volem que ens cuiden.
5: Clar,
6: és que ahí
3: perquè a voltes personatge... no tries tu, te duen els fills cap a cada mes, en casa d'un fill, la pobra abuelo, diu, o en una residència, mira, o, que, o el que siga, n'hi ha mil històries.
5: És
3: no?
5: Com si estigués dient frases exactes del text, no? Perquè Claudi, un moment que diu, que cada mes en casa d'un germà, o, i ara què voleu, que me'n vagi a una residència? Clar, i de sobte hi ha preguntes que comencen a fer-se, pues, el testament vital, per exemple, és una de les temàtiques, bueno, temàtiques no, però és un dels temes que queden ahí... les herències...
6: Qui em cuida, com i per què, no? O sigui, clar, està tot ahí plantat a l'obra i la veritat que...
3: És que és la vida de tots. Nosaltres parlem d'espais comuns, això són situacions,
6: clar,
3: vivències, clar. Sentiments, emocions, tot comuns, no? Mm.
5: Tal qual, sí, del sí. Dia a dia de tots i totes, per descomptat.
3: I sí, la vespre sí. De l'estrena, què feu? O sigui, després d'així, ho aneu a assajar o avui és la jornada de reflexió?
5: No, l'espectacle, ja dic, com afortunadament està tenint com un bon camí, està molt rodat, prou rodat, i no necessitem assajar una jornada especial d'assajos, sinó que, a més, com tots som prou responsables, cadascú sap el que ha de fer. Sí. I
3: abans d'eixir a escena, fem una cosa d'estes de...
5: Moltes
3: compartir
5: coses,
3: energia,
5: moltes
3: jo que sé, o de...
5: Ens mirem als ulls, no ens abracem...
3: O som molt peliculera, no passa la vida real, jo que sé.
6: Sí que es fa, sobretot en els moments, no? Les abraçades són molt boniques, molt sentides també de venga, o sigui, és com anem, o sigui, és una cosa ahí d'entrar molt fort.
3: Us he donat les gràcies per vindre.
6: A tu.
3: Moltes gràcies i molts èxits, Alberto i Pilu, contra Hecho Productions.

0: Escoltes els millors moments de la vesprada de punt.
1: I la música que ens acompanya cada dia, què? És tot un regalot quan és interpretada en directe al nostre estudi. Per exemple, cada setmana Carme Juan, en la seva secció, després de fer-nos un viatge musical amb algun leitmotiv, canta un tema traduït al valencià. Ai, és molt agradós. Mireu esta versió del Temblando de Hombres G, que com estos dies feia fred, li direm tremolant més o menys. I amb ella ens n'anem a això sí. Vos recordem que de dilluns a divendres, entre les 4 i les 7, vos esperem a les vesprades de punt.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: Un incendi declarat en un edifici de Castelló ha obligat a desallotjar els veïns en situació de risc, encara que no hi ha ferits. Alejandro Molés.
2: Sí, l'incendi, l'avís del qual s'ha rebut a les 3 de la vesprada, s'ha declarat en el tercer pis d'un immoble situat en el número 7 de l'avinguda Barcelona de la capital castellonenca. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat la policia local i serveis sanitaris i també els bombers municipals, que des d'ara continuen treballant en l'incendi. No consta que hi hagi ferits. Encara no es poden determinar les causes de l'incendi.
0: I els servicis d'extinció informen que l'incendi forestal de Soneja està estabilitzat des de fa poc més de mitja hora. Rubén Dempere.
3: Sí, el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha explicat des del post de comandament avançat a Soneja que l'evolució de l'incendi és favorable i que s'han retirat alguns mitjans aeris.
4: Se ha reducido el número de medios aéreos a 6 medios aéreos actualmente. Los efectivos se están dimensionando en base a esta reestructuración que se está haciendo y por tener el incendio estabilizado.
3: Pel que fa a la població desallotjada al municipi de Zuébar, Valderrama ha confirmat que tornaran a passar la nit en el seminari de Segorbe.
4: La població de Zuébar va mantenerse en el día de hoy, esta noche, la van a pasar en el seminario y mañana por la mañana, si todo ha ido bien y evolucionando, parece ser que las condiciones climatológicas para esta noche siguen siendo positivas, lo que permitirá refrescar la zona de incendio, pero por una cuestión de garantizar en todo momento, que creo que es nuestra labor, la seguridad de la ciudadanía, esta noche la pasarán en el seminario.
0: I en este punt fem una ràpida ullada als termòmetres per a comprovar on s'ha registrat la temperatura màxima durant la jornada d'avui.
2: Segons les dades aportades per la PAMET, els termes on s'ha registrat la temperatura màxima han sigut a la Safor, concretament al terme de Vilallonga, i també a Anna, a la Canal de Navarrés. En aquestes dues localitats s'han fregat els 41 graus.
0: En successos a la carretera del Saler, 5 persones han resultat ferides de diversa consideració en un accident en què s'han vist implicats un autobús de l'MT i un cotxe. Es tracta d'una dona de 76 anys i 4 homes d'entre 28 i 76 anys. Dos d'ells han sigut traslladats a la Fe de València i altres 3 al doctor Peset.
2: I a les comarques del nord, en un altre succés, a Alcossebre, al Baix Maestrat, una dona ha mort mentre prenia el bany a la platja Les Fonts. Tenia 81 anys. I també mentre prenia el bany en aigües de Xàbia, una dona de 36 anys rebia ahir l'impacte de l'hèlice de l'embarcació en la qual navegava. Finalment no ha pogut superar la gravetat de les ferides i ha mort.
0: La Comissió Municipal d'Alacant investiga les possibles irregularitats de les adjudicacions d'habitatges públics a la platja de Sant Joan en la promoció de les naus, ha citat l'alcalde de la ciutat, Lluís Barcala.
2: Haurà de comparèixer el 24 de juliol després de les peticions en bloc de tota l'oposició.
0: I també a Alacant, la universitat es recupera d'un important atac informàtic que va patir divendres i que la va deixar parcialment paralitzada.
2: De fet, la institució acadèmica assegura que ja s'han restablert els processos essencials per al funcionament de la institució, inclòs el procés de matrícula.
0: I a l'exterior continuen pendents de Veneçuela, on a falta d'actualitzar les dades de l'últim balanç oficial de víctimes, se situa la xifra de persones mortes en vora 3.350, d'entre d'elles 35 víctimes espanyoles.
3: Han passat 11 dies del doble terratrèmol i els treballs es centren pràcticament en exclusiva en la recuperació de cadàvers entre les runes.
0: I en els esports, l'Eldense ha fet oficial la tornada de Ramon Vila com a reforç per a la porteria.
3: El porter català tornarà a jugar una temporada més al Deportivo Eldense, cedit pel Córdoba. Un dels homes clau en l'ascens seguirà defensant els colors blaugrana en segona. Ramon Vila arriba cedit per una temporada després de renovar la seva vinculació amb els andalusos fins al 2029.
0: Fins així l'última hora informativa. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Gràcies per escoltar-nos. Som Apo.
8: Estàs en Bambolina Sonora, amb Blanca Beneito, el programa de radioteatre d'Apunt Mèdia. Bambolina
9: Sonora. Benvinguts i benvingudes a aquest espai radiofònic d'Apunt Mèdia que proclama l'amor pel millor invent mediterrani, el teatre. Bambolina Sonora, l'escena valenciana a la teua casa. A Bambolina Sonora tindreu l'oportunitat i el privilegi de sentir les millors adaptacions del teatre valencià convertides en radioficció. Volem descobrir i valorar la nostra escena, acostant-la a través de les ones a cada llar, a cada racó, perquè tu, espectador o espectadora, et delectes amb els actors i actrius, dramaturgs i dramaturgues que alimenten la nostra cultura per mitjà d'històries i personatges que viuen en elles.
10: Has begut massa?
11: No.
10: Doncs jo sí. Ja no sé ni el que escolti.
11: Sempre t'he estimat.
10: Segons bufa el vent...
11: Les persones canvien.
10: Sí, tu has canviat de parer en 10 minuts, com sempre.
11: Per què no em creus?
10: I aleshores t'adonares que jo era l'home de la teua vida, no?
11: No, aleshores no, va ser ballant.
10: Mentida.
11: Per què sempre hem de parlar del passat?
10: Perquè no tenim futur. No, no, Laura, no. Però no t'equivoques. No sóc fàcil d'aconseguir.
11: Serà millor que cadascú siga infeliç pel seu costat. No jugues amb mi.
10: Però si no ho faig... Tu sí que has canviat.
11: Gràcies.
10: Estàs millor.
11: M'agradaria poder dir-te el mateix, però ja saps que no m'agrada mentir. Joan, en l'últim any he soterrat a mon pare, a tres amics i a la meua tortuga Esmeralda. He deixat de parlar-me... Sempre deies que érem especials.
10: I ho érem.
11: I què ha passat?
10: Què ha passat? El temps...
9: En la funció d'avui, practicarem l'amor, al teatre i en el teatre, amb dos grans amants, Joan i Laura, els protagonistes de Mandíbula afilada, un dels grans èxits de l'escena valenciana, escrit per Carles Alberola. La representació que a continuació vos oferim està dividida en dos parts. La primera pertany a Mandíbula afilada. Segurament els més majors la recordeu perquè aquesta obra va ser estrenada el 1997. I va estar més de 2 anys en cartell, amb més de 300 representacions. En la segona part, assistirem a l'estrena absoluta de Regala'm esta nit, el retrobament, més de 20 anys després, dels amants de Mandíbula afilada i dels dos actors que aleshores els van donar vida, Cristina Plazas i Carles Alberola.
12: Senyores, senyors, falten 2 minuts per a que comenci la representació.
9: Actor, dramaturg i director de la companyia Albena Teatre, Carles Alberola també compta amb una llarga experiència en la televisió i el cinema. Una de les seues creacions més recents és Açò és un destarifo, una producció per a Apunt Mèdia. Carles, quin honor comptar amb tu en l'estrena de Bambolina Sonora.
10: Un plaer, Blanca. Realment crec que és un projecte fantàstic i amb molt de gust poder participar amb ell.
9: I des de Barcelona arriba una de les millors actrius nacionals de l'actualitat que està triomfant a la televisió a sèries com Estoy vivo, de Televisió Espanyola, o El nudo, d'Antena 3. Cristina Plazas, benvinguda i gràcies per acceptar el repte de retrobar-te després de més de 20 anys amb el personatge de Laura a la ràdio d'Apunt.
11: Moltes gràcies a tu per les teues paraules. No sé jo si seré una actriu tan gran com acabes de dir. Jo el que sé és que tingui el privilegi i la sort d'estar així compartint amb Carles l'oportunitat de tornar a interpretar estos personatges. I això és un plaer gegant, que diria la meva filla.
9: Amb este repartiment, això és un èxit segur.
12: Senyores, senyors, comença la presentació.
9: Crec que ja estan a punt d'eixir a escena. Així que pareu molta atenció a este viatge en el temps, perquè els dos fragments s'interpretaran seguits. De moment, ens transportem a l'any 1997, a un pis en la ciutat de València. Joan es troba a sa casa, on ha rebut una inesperada visita.
13: Estàs escoltant Ràdio 9. Avui és 22 de maig de 1997. Són les 7 de la vesprada. I com qualsevol dia de primavera, també avui pot ser perfecte per a enamorar-se.

0: t'estimes, Joan.
1: Que m'estimes?
0: Sí.
1: Has begut massa?
0: No.
1: Doncs jo sí, ja no sé ni el que escolte.
0: Sempre t'he estimat.
1: Això m'ho he de creure.
0: És la veritat.
1: És clar, per això et cases amb Guzmán el mes que ve.
0: Si tu m'estimares, no ho faria.
1: Eres la mateixa de sempre. Segons bufa el vent...
0: Les persones canvien.
1: Sí, tu has canviat de parer en 10 minuts, com sempre.
0: Per què no em creus?
1: Ja.
0: Joan, saps que la nit que ens vam conèixer canvià la nostra vida?
1: La meua la posada del revés.
0: Portava este mateix vestit. Te'n recordes?
1: No ho oblidaré en la vida.
0: No me l'havia tornat a posar des d'aleshores.
1: Mira.
0: De fons sonava una cançó.
1: En una discoteca, què volies que sonara de fons? La sirena d'una ambulància?
0: Era una cançó de Sting, el canvi al lent. No ho recordes?
1: Doncs no.
0: Jo et donava l'esquena i de sobte ens vam mirar.
1: De casualitat.
0: No havíem parlat mai, però ens posàrem a ballar i...
1: I què?
0: I tu em vas besar.
1: Va ser sense voler.
0: Era com si apegares segells.
1: Clar. Clar, i aleshores t'adonares que jo era l'home de la teua vida, no?
0: No, aleshores no, va ser ballant.
1: Mentida.
0: Vaig notar alguna cosa especial ballant amb tu.
1: Que et xafava.
0: Però ho feies tan tendrament que va ser màgic.
1: Ah, i què passa a les convivències d'Aigües Vives perquè canviares de parer?
0: No ho sé. No ho recordo.
1: Així de senzill? Canviar és la meua vida, de dalt a baix, d'una trompada. Quan començàrem a eixir junts, jo pensava que estava revivint el conte de la vella i la bèstia. Tots es burlaven de mi, tots, tots. Ningú donava un duro per nosaltres.
0: Però s'equivocaren. Van durar 6 mesos.
1: 184 dies, durant els quals aconseguires canviar el meu aspecte físic, psíquic i químic.
0: No.
1: La gent deixà d'esternudar quan jo passava pel seu costat. Però el més important de tot va ser que tu confiares en mi.
0: Sí.
1: M'espentares a pintar.
0: Perquè tenies talent.
1: Mentida. Jo pensava que ho feies per mi, però no era així. Tu estaves buscant algú. Algú que desconeixies, que no sabies on estava, i en mi trobares un excel·lent banc de proves.
0: Eres injust.
1: Però els experiments tard o d'hora s'han d'acabar i a les convivències la senyoreta va decidir canviar el prototip riberenc, que no estava gens malament, tot siga dit, per un monitor polonès que pintava amb els peus.
0: Era suec.
1: Suec, ja. En la teua família ho porteu a la sang.
0: Atén, que ma mare se n'anara a comprar el pa i tardara 5 anys a tornar. No vol dir res.
1: No. I què en dius de la teua germana?
0: No tingués sort.
1: Ja. A Austràlia se n'anava buscant l'home de la seua vida.
0: Bé, i allà es casà amb un cambrer que resultà ser de Catarroja. I què?
1: No, no, no, no. I què més?
0: I que traficava amb caimans. Però ella no ho sabia.
1: Un excel·lent currículum familiar.
0: Però tot això no té res a veure amb nosaltres.
1: Res, res.
0: A més, la culpa va ser teua.
1: Meua?
0: El numeret del suïcidi va ser patètic.
1: Em vaig veure 1 quilo de pintura plàstica per tu.
0: Mesclada amb horchata.
1: Perquè fera millor gust.
0: Joan, jo no he vingut ací a parlar de tot això.
1: Ja ho veig, ja. Ja ho veig.
0: Però per què sempre hem de parlar del passat?
1: Perquè no tenim futur.
0: Què? De veritat? Penses això? Oh, oh, oh, oh. Uf, que ridícul. Pensaràs que estic comportant-me com una imbècil.
1: Sí, sí.
0: No em dugues la contrària.
1: No ho faig.
0: D'acord, d'acord, pensa de mi el que vulgues. Com tots, que no vull créixer, que no sé ni què vull. Però el que t'he dit era la meua veritat, la que volia viure al teu costat en qualsevol cantonada de Brooklyn.
1: De Brooklyn?
0: És que és de Truman Capote.
1: Ah.
0: Després d'estes paraules, vols que me'n vaja? Ah, molt bé.
1: En qualsevol cantonada de Brooklyn.
0: Sí.
1: I per què no m'ho havies dit abans?
0: No ho sé.
1: Només hem perdut 10 anys.
0: No saps com t'enyorar.
1: No ho entenc.
0: Pensava que era massa tard, que mai em perdonaries el que havia passat.
1: No, no.
0: Pensava que ja no t'agradava.
1: T'equivoques. Tens l'estranya capacitat d'excitar-me sexualment.
0: Jo?
1: Sí. M'estàs abraçant, no?
0: Sí?
1: No, no, no, és que no ho feies des del 7 de juliol del 87. No, no, Laura, Laura, no. Però no, no, no t'equivoques. No sóc fàcil d'aconseguir.
0: Perdona'm.
1: Hauràs de convèncer-me.
0: Com?
1: No deus voler que te ho explique.
0: Per a mi, tu eres genial.
1: Jo?
0: Pintant, eres genial.
1: No, no anem bé, Laura, gens bé. Però si jo només he venut un oli en ma vida a un sec, segurament.
0: No era sec.
1: Ah, no?
0: I és un oli preciós. A més, el teu cos és perfecte.
1: Bé, no, no et diré que no, però... Però què veus en mi per a dir-me això?
0: Res d'especial, no et penses. És l'acumulació de xicotets defectes el que et fa perfecte.
1: Això, això no pot ser cert.
0: El què?
1: Això que m'està passant.
0: Però per què no?
1: Perquè és el que sempre havia desitjat. Ni en els somnis més pornogràfics que havia tingut amb tu era tan perfecte.
0: Aleshores, què em dius?
1: Laura, jo... T'estime.
0: Ai!
1: T'estime, casem-nos.
0: Què?
1: Anirem a Palma de Mallorca, de viatge de boda. Fixa't, tinc dos bitllets en el Ciutat de Granada. Primera classe.
0: Tornes a burlar-te de mi?
1: No, no...
0: Clar, no. Sempre ho has fet. Però suposa que m'ho meresc. Però com he pogut ser tan bleda?
1: No, sóc sincer. Primera classe.
0: Serà millor que cadascú siga infeliç pel seu costat.
1: Un moment. Jo t'estime, però per què no em creus?
0: Perquè tu has estimat totes les dones que has conegut en ta vida.
1: Però què passa ara? Bufa tramuntana? Sempre t'he desitjat.
0: I per això et gitares amb totes les meues amigues?
1: Ho vaig fer com a teràpia.
0: Ja.
1: Per a oblidar-te. A més, amb totes no em vas gitar. Amb Elena no ho vas fer.
0: Elena era lesbiana.
1: Ara ho entenc.
0: No jugues amb mi.
1: Però si no ho faig... Com vols que t'ho demostre? És que no te n'adones... Porta tota la vida pintant el mateix quadre. Però com vols que t'ho diga? Cantant?
0: Cantant? Quina cançó?
1: When I fall in love, it will be forever.

0: Entens ara el que volia dir-te?
1: Joan, jo...
0: Eh?
1: Jo...
0: Què?
1: Jo no entenc l'anglès.
0: Déu meu, estem perduts.
1: Però podria aprendre'm. Faré un intensiu.
0: Laura, t'ho diré una vegada més, però no ho tornaré a repetir. T'estime. T'estime.
1: Sembla que em parles en estima.
0: Això és perquè l'estima que tinc amplifica les paraules que et dic.
1: Puc fer-te una pregunta?
0: És clar que sí.
1: M'estimes?
0: Què et fa pensar això?
1: Sí o no?
0: Sí!
1: Quant?
0: 22?
1: No és suficient.
0: Podia haver dit un número més alt.
1: Però per què mai parles seriosament?
0: Ho estic fent!
1: No et crec.
0: Atén, Laura, atén un moment.
1: No puc.
0: T'ho demane pels 4 fills que tindrem.
1: 4?
0: 4 xiquets.
1: Carai.
0: Saps com els posarem?
1: Com?
0: Carrete, Àries, Tendillo i Botubot. Què en dius ara?
1: Que és la millor defensa que ha tingut el València en tota la seva història.
0: Sabia que en dir-te això m'entendries.
1: Clar que sí.
0: I ara vaig a besar-te.
1: Què?
0: No, t'he avisat perquè no et desmalles.
1: Déu meu.
0: M'estic acostant.
1: Les cames em fan figa.
0: És lògic. Ara et besi.
1: Va. M'encanta besar sense mans.
0: I a mi, sense roba.
1: Has escoltat això?
0: Sí.
1: Són coets? O és el meu cor?
0: Són coets.
1: Què farem ara?
0: Ens casarem.
1: Però si tu no creus en el matrimoni.
0: Faré una excepció. I si no vols anar a Palma de Mallorca...
1: Clar que vull. Estimat, no saps quant de temps he estat esperant este moment.
0: Ho tinc tot planejat. Viurem junts i tu en mantindràs.
1: No vull que treballes.
0: No, però això no anem a discutir.
1: Viurem així?
0: No. Ens traslladarem a un xalet.
1: Un xalet?
0: N'he vist un preciós, enorme, amb jardí, gos i piscina inclosos.
1: On?
0: Al Monte Picayo.
1: Sí.
0: Els xiquets tot el dia banyant-se, com els cigrons, en remull. Jo al jardí, prenent el solet.
1: Sí.
0: Sense fer-ne un brot.
1: I jo?
0: Tu... Llaurant els camps.
1: Llaurant els camps.
0: Què en dius?
1: Que és perfecte.
0: No ho és.
1: No?
0: Si els propietaris del xalet volgueren anar-se, no compartir-lo, sí que seria perfecte.
1: I si no volem?
0: Hauràs de casar-te amb Guzmán.
1: Però Joan, jo t'estimo.
0: Jo també, però sense el xalet... No.
1: Tens raó. No funcionaria.
0: No pensem en això. Ens esperen dies i dies de felicitat.
1: Tu creus?
0: N'estic convençut.
1: Hi ha tantes coses que desconeixem l'un de l'altre.
0: No.
1: Tantes preguntes a fer-nos.
0: Quines? Quines preguntes?
1: Aquí tinc una llista.
0: La llista?
1: T'importa?
0: Pregunta.
1: De bon matí, t'agrada cantar a la dutxa?
0: Sí.
1: Jo necessite silenci.
0: No et preocupes, no em dutxaré.
1: T'assegura que no sóc persona fins després del primer cafè amb llet?
0: Cafè amb llet? Quin fàstic, cafè amb llet.
1: Ho veus? Tot són problemes.
0: No et desanimes, continua.
1: Ronques?
0: Només quan dorm.
1: Alguna mania sexual?
0: Tot és...
1: Però penses que el sexe és cosa de dos, no?
0: Sí, i de tres, amb una miqueta de sort.
1: Televisió?
0: A totes hores.
1: Bé, això era molt important.
0: Sí, saps què farem? Soparem mentre veiem una vegada i una altra les pel·lícules dels germans Marx.
1: Sempre que no hi hagi futbol.
0: Atent, és que hi ha futbol tots els dies.
1: Ah?
0: D'acord, aleshores veurem futbol.
1: Per cert, és importantíssim que deixem una cosa clara des de l'inici. El València, per damunt de tot.
2: València!
0: Bien! Ho veus? Estem fets l'un per a l'altre.
1: Espera, espera.
0: Sí.
1: Encara em queda una pregunta.
0: És la pregunta.
1: Sí.
0: Dispara.
1: M'estimaràs quan siga lletja i hagi engreixat?
0: És necessari que engreixes?
1: Home, després de 4 fills.
0: Està bé, els adoptarem.
1: Estimat, tot el que tinc serà teu.
0: I tot el que jo tinc també serà meu.
1: Però què farem amb Guzmán?
0: El convidarem al nostre casament.
1: Serà un colp molt dur per a ell.
0: Vols que siga jo qui li ho explique?
1: No, ho faré jo mateixa. I com més pronte millor.
0: Deu ser ma mare. Atín, què penses dir-li a Guzmán?
2: Que per fi he trobat el meu príncep blau.
0: Creus que ho entendrà?
1: Li ho diré en castellà.
0: D'acord. Sí. Hola, hola, hola, com estàs? Sí, sí, sí. Sí, un moment, un moment. Laura, espera tu.
1: Per a mi?
0: És Guzmán.
1: Guzmán? Guzmán, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, yo también quería hablar contigo. Sí, escucha. Juan y yo vamos a casarnos y queríamos invitarte a la boda.
0: Si vol vindre amb Pili, cap problema.
1: Oye, que si quieres venir con Pili, que no... No, no, Guzmán, no llores. Venga, por favor, no llores.
0: Es un panoli.
1: ¡Deja la pistola!
0: Això és xantatge.
1: No ves que no merece la pena, deja la pistola.
0: Laura, Laura, si vol matar-se, deixa que ho faça.
1: Vol matar-te a tu.
0: A mi?
1: Sí.
0: Dona'm, Guzmán, Guzmán, no, no vale la pena, hombre.
1: Dona'm, Guzmán, no escucha, no, no, no, no te muevas de casa. En unos minutos estoy contigo.
0: Laura, no, no, no te embaches.
1: No hauria d'haver vingut. Tot això no té sentit.
0: Però per què no?
1: Perquè és massa perfecte.
0: Jo sabia que seria perfecte des del primer moment que et vaig veure aquella nit a la discoteca. Carai, quina frase més llarga.
1: No, per favor, no tornem a començar.
0: Estaves d'esquena, amb eixe mateix vestit.
1: Sí.
0: I de fons sonava una cançó.
1: Una cançó d'estim.
0: Te'n recordes?
1: Cada colp que respires, cada gest que faces, cada paraula que digues, jo t'estaré mirant.
0: Escolta això. Anem al llit.
1: Abusaràs de mi?
0: Sense pietat.
1: Sí?
0: I sense cobrar-te.
1: I què em faràs?
0: Un walkie-talkie.
1: Un walkie-talkie? Mm-hmm. I què és això?
0: La meua especialitat.
1: Veus com eres un mandíbula afilada? Anem al llit.
0: Han tocat.
1: No, obligues, vine.
0: Serà Guzmán?
1: No, vine.
0: Ah, no, no, són les pizzes.
1: No, obligues.
0: No, és que se m'havia oblidat.
1: No tinc gana.
0: No, no, ara no, però després sí que en tindràs, segur. Un moment i estic amb tu, un moment. Si és Guzmán, què passa? Cap problema, Joan, cap problema. Passa, el saludes i... Laura, tu per si de cas no digues res. Són les pizzes.
1: No obrigues.
0: No, és que se m'havia oblidat.
1: No tinc gana.
0: No, no, ara no. Però després sí que en tindràs, segur. Un moment i estic amb tu, un moment. Si és Guzmán, què passa?

0: El món de la literatura va exclamar un per fi en conèixer aquest dijous una esperada notícia. La concessió del Premi Nobel 1998 a l'escriptor portuguès José Saramago.
1: Avui, 22 de juny del 2000, la NASA confirma que ha trobat gel a la superfície de Mart.
2: Amb l'aprovació definitiva de la llei el 2 de juliol de 2005, Espanya es va convertir en el tercer país del món a legalitzar el matrimoni homosexual després dels Països Baixos i Bèlgica.
1: Avui tots som Iniesta, Espanya campiona del món en el Mundial de Futbol 2010.
3: Notícia d'impacte, avui 15 de febrer del 2012, l'Estat nacionalitza el grup Bankia.
2: En la seva roda de premsa de l'11 de març, el director general de l'Organització Mundial de la Salut anuncia que després dels elevats casos de contagi del nou coronavirus ha passat a qualificar el brot com a pandèmia.
4: La ràdio d'Apunt, acompanyant este 10 de maig de 2022.
5: Ja vaig, ja obric la porta.
6: Hola.
7: Laura.
6: Puc passar?
7: Estava esperant-te.
6: Tot continua igual, com si no haguera passat el temps.
7: Tu sí que has canviat.
6: Gràcies.
7: Estàs millor.
6: M'agradaria poder dir-te el mateix, però ja saps que no m'agrada mentir. Dos besets, no? Quant temps feia? Des de l'última vegada que vaig estar ací?
7: No ho recorde.
6: 25 anys.
7: 2 mesos i 13 dies.
6: I si no és una indiscreció, què has fet durant tots aquests anys?
7: Anar-me'n a dormir pronte. Guzmán... Bé?
6: Sí, bé, ja saps.
7: I la teua filla?
6: Natàlia?
7: Natàlia.
6: A Oslo, fent l'Erasmus.
7: Oslo, que lluny.
6: No, no et penses. Mai no hem tingut millor relació.
7: Ja.
6: Continues pintant?
7: No, ja no. No. Tu continues a la galeria d'art.
6: La vaig traspassar. Ara treballa en l'administració.
7: Funcionària! I què fas allí? A més d'esmorzar i retre homenatge a Don Moscoso.
6: Soc la directora general.
7: Ah, carai!
6: Sí. Vols saber per què he vingut? L'últim any ha sigut complicat. Han passat moltes coses i... A tu no et fa por que la nit més bonica ja hagi passat? Digues, si només et quedaren unes hores, què desitjaries fer?
7: Morir-me.
6: Ah, si saberes que només et queda una nit, amb qui desitjaries passar-la?
7: Laura, és una pregunta trampa?
6: Joan, en l'últim any he soterrat a mon pare, a 3 amics i a la meua tortuga Esmeralda. He deixat de parlar-me amb la meua filla i m'he separat de Guzmán.
7: Ho sents.
6: Fa 6 mesos. I saps què? Que he sobreviscut. Estic viva. Així que he passat el dol. Vull començar de nou. Amb tu.
7: Començar de nou. Amb mi.
6: És ridícul, ho sé, sembla Paulo Coelho. Tu, a més, eres depressiu, infantil i totalment analògic.
7: No, no cal que m'afalagues.
6: Jo sóc proactiva, realista, independent.
7: I humil, que no se t'oblide.
6: Disculpa, és que no sé per què, però no puc parar d'insultar-te. El que vull dir-te és que, malgrat tot això, m'agradaria intentar-ho de nou, amb tu. Avui, al tanatori, he pensat que havia de vindre't a casa i dir-t'ho abans que et moriràs. Què em dius?
7: Que sona tot molt romàntic. És increïble.
6: Ho sé.
7: Després de tant de temps sense veure'ns, et presentes així i no se t'ocorre una altra cosa que dir-me que vols començar de nou.
6: Sí.
7: Si és una broma, no fa gens de gràcia.
6: És la veritat.
7: Segur. Però és que fa 25 anys em vas dir el

0: mateix i acabaràs casant-te amb Guzmán. Per cert, encara està a mitja pensió a Picassent?
1: Que Guzmán entrarà a Picassent per motius comptables.
0: Per quedar-se els diners d'una ONG, voldràs dir.
1: Va ser un colp molt dur.
0: Sí, sobretot per als xiquets africans.
1: Jo no en sabia res, t'ho promet.
0: Doncs llevat de tu i dels seus companys de partit ho sabíem tots. Ara que ho pense, això no és incompatible amb la direcció general?
1: El que importa és que m'he separat d'ell i que vull refer la meua vida amb tu.
0: Esta nit.
1: Ara mateix.
0: Això no té cap sentit.
1: Sempre deies que érem especials.
0: I ho érem.
1: I què ha passat?
0: Què ha passat? El temps. Ha passat.
1: Per què no em creus?
0: Dóna'm una raó per a fer-ho. Una.
1: Sempre t'he estimat.
0: L'última vegada que vas estar així, em vas jurar que sempre estaríem junts. Quan te n'anares, jo dormia i em vas deixar una nota. Per la millor nit de la meua vida. T'estimaré per sempre, Joan. I si he de morir, vull fer-ho abans que tu. 13 besos. Laura.
1: Vinga. Morir-me abans, quina xorrada. Això de quina pel·lícula ho has tret, de Casablanca?
0: Reconeixes la lletra? Tu parlaries amb Guzmán i li diries que no l'estimaves, que jo era l'home de la teua vida, un verdader mandíbula afilada. Ens vam citar a la cafeteria a Madrid, a les 19 hores, un gin tònic. Tu ja hauries parlat amb ell dos gin tònics. I vaig anar tres gin tònics, però tu no vas aparèixer. Intoxicació etílica.
1: No em vaig atrevir. I des d'aleshores m'he penedit tots els dies de la meua vida. Això no ho puc canviar. Però és el passat i el passat no compta. Compta el present, el que fem ara i així.
0: Laura, no et poses Electra que ens coneixem. Si has vingut per riure't de mi, ja ho has fet. Ara el millor serà que te'n vagis.
1: Vols traure'm de la teua vida?
0: No sabia que estigueres dins.
1: Però de què t'estàs venjant?
0: De res.
1: Sembla com si fórem dos desconeguts.
0: La vida és el que et passa, i si no et passa res amb algú, suposa que eixa algú es converteix en un desconegut. Això crec que també és de Paulo Coelho.
1: Eres un cabró.
0: I un mentider. No ho oblides.
1: I ara què?
0: Ara? A continuar respirant.
1: La vida és una merda.
0: I s'acaba tan pronte.
1: No hauria d'haver vingut. Com he pogut pensar que... Hòstia, sóc una il·lusa. El millor serà que me'n vaja. I no em digues que no ho faça.
0: No, no ho faig.
1: No tractes d'impedir-me-ho.
0: No, tranquil·la.
1: Només volia donar-nos una altra oportunitat i començar de zero. Però està clar que tu no sents el mateix, malgrat tot sàpies que estaves el primer de la llista.
0: El primer de la llista?
1: Sí.
0: El primer.
1: Estàs emocionat?
0: És tot un honor.
1: Oh, abraça'm.
0: Sí. Un moment. De quina llista?
1: D'esta.
0: Això què és?
1: La gent amb qui m'agradaria estar en el futur.
0: Oh, continues burlant-te de mi.
1: Eres el primer. I si el primer diu que sí, s'acaba la llista.
0: Però si així hi ha gent de tota Espanya.
1: Per darrere estan els estrangers.
0: Marcus Spanaue?
1: El model austríac.
0: Però si està mort.
1: De veres?
0: L'any passat, de sobredosi.
1: Llàstima.
0: Laura, serà millor que ho deixem estar.
1: Sempre deies que calia tindre un pla B.
0: Però és que tu no tens un pla B. En aquesta llista hi ha més noms que en l'expedient de la Gürtel.
1: Digues que sí i la trencaré.
0: No pot ser tan fàcil.
1: Per què no?
0: Perquè això és com una pel·li porno. Que encara no s'han conegut i ja estan pim, pam, pim, pam, pim. I saps què? A mi m'encanta el porno.
1: Sabia que m'entendries.
0: Però una cosa. Guzmán és molt rancuniós i de segur que ha fet amics a Picassent mentre tatuava el pit.
1: Estigues tranquil. Jo parlaré amb ell.
0: D'acord. I la teua filla, creus que m'acceptarà?
1: Clar que no. Si no m'accepta a mi, com vols que t'accepta a tu?
0: També tens raó. Però si estem junts, vull que em prometes que... Laura, no has trencat la llista.
1: Ai, disculpa'm.
0: Vull que em prometes que no tindràs còpies. Ah. Laura, que serem sincers l'un amb l'altre, sense mentides ni secrets d'ara endavant, d'acord?
1: D'acord. No has sigut el primer de la llista.
0: Com ha estat això?
1: Has dit que res de mentides ni secrets.
0: Ja, però no m'esperava que arribaren tan prompte.
1: Des que m'he separat he estat amb altra gent, ho reconec. Però aquestes experiències, precisament, són les que m'han fet arribar fins a tu. Què en penses?
0: Que la sinceritat està sobrevalorada.
1: En tot aquest temps tu no has tingut cap relació?
0: En els últims 6 mesos?
1: Sí.
0: Clar, clar que n'he tingut.
1: Quantes?
0: No m'agrada parlar d'això. A més, no porto el compte.
1: Jo tampoc.
0: 3.
1: 132.
0: 132? Has estat amb 132? No hi ha temps material en 6 mesos per a tindre 132 relacions diferents.
1: No dinar molts dies, sí.
0: I jo que no he deixat passar cap dinar.
1: Tinder és la motherfucker de les aplicacions.
0: En realitat no havia estat amb ningú.
1: Em consideraràs una ninfòmana?
0: Una ninfòmana no, però una gran atleta sí.
1: Que sàpies que m'ho he deixat.
0: Mira, com jo la bicicleta estàtica.
1: He estat amb molts homes, ho reconec. Guapos, intel·ligents, musculats.
0: Vaja, com jo.
1: I dones també.
0: Crec que m'està pujant l'atenció.
1: Indistintament i també junts.
0: Un diazepam, necessito un diazepam.
1: No ho has provat?
0: Jo és que vaig estudiar als Escolapis.
1: Han sigut uns mesos molt bojos. Tenia molta pressió damunt de mi, buscava i... I bé, en realitat no sé el que buscava, però necessitava trobar... El què? No ho sé. Em seguixes?
0: Faig el que puc.
1: No t'has parat a pensar per què recordem unes coses i en canvi altres les oblidem?
0: Laura, no em facis preguntes tan difícils.
1: De vegades he pensat que aquella nit que passàrem junts ha sigut la nit més bonica de la meua vida.
0: No funcionarà.
1: Per què?
0: Tenim 50 anys, ja. No som dos adolescents.
1: Ma mare en té 87 i està a Santorini de Creuer. Què em dius?
0: Que demà havia d'anar al metge. Però crec que ho ajornaré.
1: Sí! Formarem una família.
0: Laura, jo... Sincerament, no em veig canviar amb bolquers.
1: No, fills, no. Tindrem gats.
0: Gats?
1: Jo ja en tinc dos. Ròmulo i Remo. T'encantaran.
0: Veuràs, és que jo... Com dir-te-ho?
1: Mai no has tingut mascotes?
0: Vaig tindre puces, però suposo que això no compta.
1: M'hauràs d'ajudar a castrar-los.
0: Castrar-los?
1: He vist un tutorial on l'expliquen perfectament.
0: Això no ho fan els veterinaris?
1: Farem vida sana. Eixirem a córrer.
0: Però córrer no era de covards.
1: I menjarem cúrcuma, quinoa i tofu.
0: I algues, que no se t'obliden.
1: Ui, que visques molts anys.
0: Jo... Viurem així?
1: No, cadascú a sa casa.
0: No volies que estigueren junts?
1: La convivència és molt mala, Joan.
0: Doncs si vols que quedem només per a menjar brossa, no sé què dir-te.
1: Em prejubilaré i viatjarem per tot arreu.
0: París, Roma, Nova York.
1: Afganistan.
0: Afganistan?
1: Sí.
0: I per què no el Triangle de les Bermudes?
1: Sempre he volgut anar a Afganistan.
0: Ja, però és que ara és temporada baixa. Espera, que la tornen a envair.
1: Tindrem una vida plena.
0: No ho dubte.
1: I quan caigues malalt, jo et sondaré.
0: Això és precís.
1: Et moriràs primer que jo.
0: Però no havia de viure molts anys?
1: Jo ho portaré fatal. Fatal. Però coneixeré un osteòpata de Badajoz que em farà viure en plenitud els últims anys de la meva vida.
0: Quina sort.
1: I quan muira...
0: L'osteòpata?
1: No, jo. Quan muira, tu i jo compartirem un nínxol doble que hem comprat amb vistes a la mar. Què et sembla?
0: Que tot això és massa bonic... Perquè siga real.
1: Ho és.
0: No m'ho meresc.
1: Fotre, Joan, els pares Escolapis feren bé la seua faena. Com vols que t'ho demostre?
0: Hòstia.
1: És prou real?
0: Jo diria que sí.
1: Vols més proves?
0: No, està bé, està molt bé. És que això és el que sempre havia somiat. I t'he fet entrar per eixa porta tantes vegades en els últims 25 anys que ja no sé reconèixer si eres real o no. Ja està, m'ha quedat clar, Laura, m'ha quedat molt clar, t'ho assegure.
1: Va, anem al llit.
0: Ja?
1: Vull que em facis un walkie-talkie.
0: Walkie-talkie, no sé si me'n recordaré.
1: Prens Viagra, no?
0: Com?
1: Fas cara de prendre'n.
0: Doncs no. Ja no.
1: Ui, i això per què?
0: Perquè l'última vegada que la vaig prendre em vaig quedar enganxat.
1: De l'esquena?
0: Els dos, ens vam quedar enganxats, ja saps. No rigues, ni avant ni arrere, un desastre.
1: I què vau fer?
0: Anar a urgències, col·lapsades. Tot el món aplaudint i ella saludant. Va ser humiliant.
1: Ja ho imagino.
0: Sí, sobretot perquè son pare estava de guàrdia.
1: Eres un mandíbula afilada. Pren.
0: Què és això?
1: Viagra. Sempre em porta damunt.
0: Carai.
1: Els homes de la teua generació falleu més que una escopeta de fira. Ah, vine, eh? Anem al llit?
0: Sí, sí. Sí, vaig. Però primer em dutxaré.
1: No fa falta.
0: Sí que fa falta, sí. Han tocat.
1: És per a mi.
0: Per a tu?
1: Sí, he demanat que em portaren a Ròmulo i Remo.
0: Això és tindre autoestima.
1: I també la Dyson.
0: La Dyson? Què és? Una iguana?
1: Una aspiradora.
0: Ja obric la porta. Ja va.
2: La ràdio de punt, acompanyant este 10 de maig de 2022.
1: Hola.
0: Hola.
1: Puc passar?
0: Sí, és clar.
1: Com estàs?
0: Sorprès.
1: Sí, jo també.
0: Un beset, no?
1: Uf, així que continues vivint així.
0: Sí, és una zona molt tranquil·la.
1: Ho dius pel cementeri? Fa un poc de llullo tindre-la així al costat.
0: Has vingut en cotxe oficial?
1: En cotxe oficial? Quin sant! No, he vingut passejant. M'agrada caminar.
0: Com a mi. Tu encara vius al xalet de la Canyada?
1: Em vaig mudar en separar-me de Guzmán. Saps que m'he separat, no?
0: Sí, fa 6 mesos.
1: 2 anys.
0: Carai, com passa el temps.
1: Ara visc en un pis menudet, al centre, amb la meua filla.
0: Natàlia.
1: Noèlia.
0: I Guzmán... Bé?
1: Guzmán... Viu amb la seva secretària.
0: Els dos a Picassent?
1: A Madrid. L'empresa de disseny va fer fallida i ara treballa per a una multinacional.
0: Però ell estava en política, no?
1: No, s'ho va deixar abans que imputaren a tots els seus col·legues.
0: Quina llàstima.
1: Com més lluny, millor.
0: Vols beure alguna cosa?
1: Prendré el mateix que tu.
0: Una aspirina efervescent?
1: No, alguna cosa més forta.
0: Tinc paracetamol, ibuprofen i ultrason. Vols que et prepari un còctel?
1: Tens sigrams?
0: En pastilles, no.
1: Amb un poc de tònica.
0: D'acord, dona'm un segon.
1: Joan, això és una maqueta?
0: D'una obra de teatre que vaig fer.
1: Ja ho sé. Vaig veure el teu Romeu i Julieta.
0: Ah, sí? De veres?
1: Em va agradar molt. Era molt... Era molt intimista.
0: Amb dos actors només, tu em diràs.
1: Era preciós. Amb tots aquests canvis d'escenografia.
0: Gràcies. Moltes gràcies.
1: Bé, com tots els espectacles que has fet.
0: No sabia que t'agradara el teatre.
1: Ha de ser un ofici. Meravellós.
0: Sí. Quan et paguen, sí.
1: A la galeria, en canvi, tot és tan previsible.
0: Has tornat a la galeria d'art?
1: Mai. L'he deixada. Ho hauria d'haver fet quan era jove i estudiar antropologia, que era el que m'agradava, i viatjar i fer alguna cosa de profit pels altres, però... Tu creus en l'herència genètica?
0: I tant. Mon pare va morir pensant que era Miguel Strogoff.
1: És estrany estar així. Parlar amb tu després de tant de temps. Mm-hmm. Este matí pensava a veure't. Al tanatori.
0: No m'agraden els tanatoris.
1: Pobre Josep.
0: Sí.
1: Un dia estàs així i l'endemà... No et fa por pensar que un dia... tot acabarà?
0: Procure no pensar-ho.
1: I que en uns anys ningú no se'n recordarà ni dels nostres noms?
0: Laura, estàs Bé.
1: Vols saber per què t'he telefonat? Per què he volgut que ens veiérem?
0: Ho sé.
1: No, ho saps.
0: Sé que els últims temps han sigut molt durs.
1: Ni t'ho imagines.
0: I que ens hem equivocat molt en el passat.
1: I tant.
0: Això no ho podem canviar, Laura, però és el passat. I el passat no compta. Compta el present, el que fem ara i així. Em seguixes?
1: Faig el que puc.
0: Mai és tard, si tornem a caminar.
1: Això és de Paulo Coelho?
0: Som supervivents, Laura, supervivents. I tenim tot el dret del món a estar junts i a començar de nou.
1: Perdona?
0: Sé que tota la gent amb qui t'has xitat t'ha portat fins a mi.
1: Què?
0: Però malgrat això, has de saber que si estiguera morint me desitjaria passar amb tu l'última nit de la meua vida.
1: Déu meu, estàs pitjor del que m'havien dit.
0: Però sóc el primer de la llista, i si el primer diu sí, la llista es trenca.
1: Però de què estàs parlant?
0: Viurem junts, però cadascú a sa casa.
1: No entenc res.
0: No, jo tampoc, però com és el que tu desitges...
1: Jo, empara.
0: I no serà fàcil.
1: Serà impossible.
0: Perquè a mi no m'agraden els gats.
1: I a mi?
0: Viuré amb ells, però no pensé castrar-los.
1: Has perdut el cap?
0: Un moment. No t'agraden?
1: Sóc al·lèrgica.
0: I què serà de Ròmulo i Remo?
1: Però qui són Ròmulo i Remo?
0: I tu m'ho preguntes?
1: Joan, no sé quina medicació t'estàs prenent, però desperta. Ni t'estime, ni vull començar de nou amb tu.

0: passarel·la.
1: Els actors som els únics privilegiats que durant una estona sembla que no estem en pandèmia.
2: No teniu ahí les orelles plantades, no? I el mal darrere.
3: Bueno, que bé.
2: Una meravella escoltar-vos, eh? Veritat.
1: Quin plaer tindré. Tu has passat bé tu o què?
2: Jo m'he passat de categoria, si estava aguantant el riure que no podia, doncs tenia ahí casau, què tal? Que no riguin, madre meva. La presentadora, no? I riguent-se.
3: Saps què passa? Aquest espectacle ens va fer gaudir moltíssim durant el temps que vam estar fent-lo. I la veritat és que és un plaer retrobar-se en una obra, en uns personatges, 20 anys després, 20 i tants anys després.
1: Tant?
4: Jo de veritat que no m'ho sembla.
3: I després però... pensar en com aquests personatges han evolucionat en el temps, no? I com seran, no? En fi, que és un plaer. La veritat és que ha estat una aventura que us hem de donar les gràcies. No?
1: Sí, bueno, sí, sí, perquè, clar, nosaltres que... Bueno, això, diu Carles, 20 i tants anys, a mi em sembla impossible, això. Però... quan vam fer Mandíbula Afilada, clar, tu fas una obra d'aquestes característiques i penses que ja s'ha acabat l'aventura, perquè a més és una obra que ja no podríem fer per edat, no?
3: No.
1: Bueno,
3: no
1: però clar, que després sí, durant molts anys sempre Toni Benavent, que sí, és el seu soci d'Albena, parlava molt de però Mandíbula no s'hauria d'acabar així, no? Els personatges podrien evolucionar, podrien tornar a aparèixer uns anys després, però era difícil. I un dia?
3: Sí, trobar la visió, la focalització, no? Què contes d'estos personatges? Què els ha passat? Algú continuarà en les seues dèries? Com tindran alguna cosa encara en comú a dir-se? Podran encetar una nova relació 20 anys després? Bueno, totes aquestes coses són les que hem posat en la coctelera, no? I esperem que el públic ho visca tant com veient el Mandíbula.
2: Clar, qui els ha vist... com creu que van a rebre-lo de repente, però ahí també ha passat el temps.
3: Efectivament, jo crec que bé, la gent té un record molt agradable de l'espectacle, tot i que l'espectador veu una obra una vegada com a molt, no? I se'n recorda del que se'n recorda, però...
1: Nosaltres sí que tenim un record que, clar, la vam fer, sí, com deies tu al principi abans de que començàrem, més de 300 vegades, i nosaltres som personatges que estan a dintre nostre. Que fins i tot nosaltres, jo he tingut la sensació avui que havíem de posar-nos en aquesta energia de quan teníem 30 anys i fèiem aquesta obra, perquè no la podem fer des d'un lloc que no sigui aquell.
3: Sí.
1: Aquests personatges són així, tenen 30 anys, encara ja han viscut coses, però encara els hi queda molta vida. També els d'ara també,
3: que també, tenen
1: 50, com deia Candela Peña l'altre dia, no? Esta fantasia que diu ella, com me pregunta a mediana edat, jo, com mona que estoy. Però és veritat que tant si has vist Mandíbula Afilada com si no, són dues obres autònomes, o sigui, sí, això és així, però si has vist Mandíbula Afilada deu ser molt divertit, perquè tu també has viscut 20 anys més, trobar-te davant d'aquests personatges que recordes, encara que només sigui una vegada, i veure què t'ha passat a tu.
3: I després és molt interessant el projecte que esteu portant endavant, perquè et permet també focalitzar la història, bàsicament, a través de les paraules, no? Del diàleg, no? Més enllà de tota la cosa física, no? I de moviment que està en un escenari. Però per a fer-ho, per a traduir-ho verbalment, tu has d'estar en la situació, perquè si no estaries allunyat, no? I és un exercici, per una part, que ens ha permès recordar el que fèiem i, per una altra, anticipar el que farem.
1: Sí, sí.
2: Clar, jo us veia moltes vegades esta manera d'intentar apropar-se, d'intentar... No pots perquè és ràdio, però és esta gran necessitat, no?, del personatge.
3: Sí, sí, no, necessitàvem tocar-nos una miqueta.
4: Sí, sí, sí, sí, és veritat.
2: Si ha sigut difícil o...
3: És rar, per a mi ha sigut una mica rar.
1: I hem hagut de trobar el fil que ens uneix, que ha sigut la mirada, i a pesar de la distància dels micros, del text, era necessari això, sense... aquest moment de connexió era difícil trobar l'estat dels personatges, perquè sol, bueno, el teatre mai el pots fer sol, això és així, tu has de veure del que fan els altres, no? O sigui, un actor que sap escoltar té el 80% de la feina feta, això és així, però és veritat que jo crec que al principi estàvem més no al principi de la lectura, sinó quan hem arribat i escalfàvem, era, i com ho podem fer això? Com podem... traspassar esta barrera, esta distància, i crec que ho hem aconseguit.
3: Sí,
1: no?
3: Sí. I tot ve, com tu deies, de la mirada, de posar-te en la sensació de perill que viuen els personatges, no? S'enfronten a decisions que no saben realment quin camí van a emprendre, I bueno, crec que eixe perill està en lo que fem. I d'ahí, d'eixe perill, d'eixe dolor, és d'on naix l'humor.
2: Ha sigut molt divertit. Jo, també des del meu punt de vista, és que clar, veure-vos actuar, de repente parlar, era com diguem, vinga, aneu, jo quasi cal que me'n vaig i ja està tot fet, ja, és que ha sigut un plaer.
1: Bueno, has tingut l'avantatge que, clar, que nosaltres, sobretot la part de mandíbula, la tenim molt controlada, i tot i que el regàlem, no l'hem fet encara, que ja el farem, esperem que més aviat que tard, és veritat que els personatges són els mateixos, uh-huh. I nosaltres hem fet aquesta evolució que dèiem abans, no? Llavors, Laura i Joan són Laura i Joan 20 anys després.
3: Sí, però és important també per nosaltres doncs haver tingut la teva mirada, és a dir, les puntualitzacions que ens has fet, les coses a tenir en compte, perquè si no et deixaries anar i ho faries molt en una línia, a lo millor que haguem tingut l'escènica, no?
1: Sí,
3: aleshores crec que ha estat molt bé, també des del respecte, no? cap a una cosa que estava ja gestada en el seu moment. I bueno, la veritat és que ha sigut un plaer, tant per part teua com per part de tot l'equip, el fet de sentir-te arropat, còmode.
1: És que sí, no seria molt difícil, perquè sí, tu has de posar la veu i el teu cos per fer un personatge. Sempre es diu, no?, en el teatre només veus a la gent que està damunt de l'escenari, però fa falta molta gent
2: darrere,
1: perquè això que tu veus ho puguis veure en qualitat, ben vestit, ben arropat. Així que moltes gràcies a tots.
2: Heu fet història a Bambolina Sonora. I bé, hem fet l'estrena absoluta dels personatges de Joan i Laura 20 anys després, o més de 20 anys després. Ja que estem, has pensat fer una tercera part d'ací 25 anys?
3: Doncs tu riu-te, però sí que sí, ho he pensat.
4: Mira.
3: Sí que ho he pensat, sí. I
1: tant de bo. Amb 70 anys.
3: Més o manco. Tant de bo tinguem l'oportunitat i sobretot estiguem els dos en disposició de poder fer-ho. Crec que contar la vida és un regal que ens faríem a nosaltres, no?
1: Sí,
3: seria la nostra trajectòria a través d'uns personatges en tres etapes molt diferents de la vida. Sí. La vida realment es veu molt diferent dels 50 als 30 i pel que ho sap, no? per la gent que tens a prop, dels 70 als 50. No?
1: Mira, això no ho podrà dir molta gent. Tinc faena pel 2040.
2: Ah, mira,
1: tinc un projecte.
2: Ja els contaràs.
1: Sí, la veritat és que seria fantàstic, t'imagines?
2: Sí, podria ser un viatge de jubilats de Joan i Laura, a veure què podria passar.
1: I què s'haurà passat, no?, en aquest temps.
3: I caldrà veure com estan del cap.
1: I a veure si és ara Laura la que s'imagina a Joan arribant cada dia d'una manera diferent.
2: Joan tindrà el mateix àtic, no se sap.
3: Probablement continua sent un personatge aturat en el temps, no? Però bueno, contar la vida d'estos personatges, i ja dic, el poder fer-ho nosaltres mateixos d'alguna manera seria un fet també molt extraordinari. Seria un rei.
0: Has assistit al Teatre de Bambolina Sonora, amb Blanca Beneito. Una producció de Punt Mèdia en associació amb Marvel Media i en la participació de l'Institut Valencià de Cultura.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: Begoña Gómez, l'esposa de Pedro Sánchez, podrà viatjar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla, però no té autorització judicial per a viatjar a Turquia, a la cimera de l'OTAN que comença demà. Rubén Dempere.
2: Així ho ha decretat el magistrat Antonio Viejo, que ha resolt la qüestió en absència del jutge Peinado, que avui ha començat les vacances. Peinado li va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar després de portar-la a juí per 4 delictes. Posteriorment, la defensa de la dona del president del govern va demanar permís al jutjat per a acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia i després assistir a Londres a la graduació d'una de les filles de la parella. El jutge argumenta que el permís favorable per a viatjar a la capital britànica es basa en la bona relació de cooperació judicial entre Espanya i el Regne Unit, tot i el Brexit. Respecte al viatge a Turquia, el magistrat considera que Begoña Gómez no té cap paper actiu en la cimera i que només respon a un criteri de cortesia institucional internacional. El jutge fa seu l'argument de les acusacions que assenyala Turquia com un estat que no pertany a l'espai de llibertat, seguretat i justícia de la Unió Europea i, per tant, posa en dubte una eventual cooperació judicial.
0: L'incendi forestal de Soneix a l'Alt Palància s'ha donat per estabilitzat a les 5 i quart d'esta vesprada després de cremar un total de 183 hectàrees de pinar i de matolls. Detalls d'última hora, Alejandro Molés.
3: Una evolució positiva que ha permès reduir de 16 a 6 els mitjans aèries que treballen en l'extinció, tot i que els desallotjats, unes 500 persones, encara no podran tornar a les cases. Així ho confirma el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
4: La població de Afuebar va mantenerse en el día de hoy, esta noche, la van a pasar en el seminario y mañana por la mañana, si todo ha ido bien y evolucionando, parece ser que las condiciones climatológicas para esta noche siguen siendo positivas, lo que permitirá refrescar la zona de incendio, pero por una cuestión de garantizar en todo momento, que creo que es nuestra labor, la seguridad de la ciudadanía, esta noche la pasarán en el seminario.
3: Pel que fa a l'evolució de l'incendi, el conseller d'Emergències confia en les condicions meteorològiques favorables previstes per a esta nit.
4: Afortunadamente, las predicciones que nos dan es que esta noche vuelva a ser como la noche anterior, que también nos permitirá trabajar y refrescar toda la zona del perímetro.
3: I a les comarques del sud, Torres d'Ara, diverses dotacions de bombers i un mitjà aeri lluiten contra un incendi de vegetació declarat esta vesprada al voltant del Parc Natural del Fondo, concretament al terme municipal de Catral.
0: I davant d'este panorama, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha llançat un missatge a la ciutadania per l'onada de calor decretada per als pròxims dies i el risc de patir més incendis forestals.
2: De fet, estem en nivell roig, que indica risc extrem a tota la Comunitat Valenciana, un nivell que es mantindrà fins últimes hores de dijous que ve. És per això que el cap del Consell ha demanat a la població la màxima col·laboració a l'hora de seguir els consells i les recomanacions que facin els organismes oficials.
5: Mandar un mensaje de concienciación a todos los valencianos y las valencianas porque vamos a entrar en unos días de muchísima calor y que además posiblemente a partir de mañana venga acompañado de tormentas eléctricas y que eso nos va a poner en una situación muy complicada en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, pido máxima precaución y máxima colaboración con los consejos y con las recomendaciones que den los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
0: I a Castelló de la Plana, els servicis sanitaris han atès un total de 8 persones per inhalació de fum arran l'incendi que esta vesprada s'ha declarat en un edifici de l'Avinguda de Barcelona i que ha obligat a desallotjar els veïns que viuen en l'immoble afectat.
3: De les 8 persones ateses, 4 les han donat d'alta in situ i a les altres 4 les han traslladat a l'Hospital General de Castelló. Es tracta d'un menor de 8 anys, un home de 60 i dos dones de 32 i 58 anys.
0: I a les comarques del sud, la justícia ha decretat l'ingrés a la presó per a l'home acusat de matar a ganivetades la dona i una de les filles i ferir-ne una altra.
3: Els fets van passar dijous passat a la pedania a la cantina de la Canyada de Fenollar. La magistrada que porta el cas ha pres la decisió d'enviar-la a la presó una vegada li donen l'alta després de prendre-li declaració en el centre hospitalari on l'acusat continua ingressat.
0: I En tribunals, Suïssa ha reprès a la ciutat de la justícia de València el juí amb Mauri Anglès i altres 5 acusats de segrestar i torturar un home a Montserrat.
3: A l'eixida de la sessió, Mauri Anglès ha insistit que és innocent i que està molt tranquil, tot i que li demanen 27 anys de presó.
6: Pues ya lo dije al principio, inocente. Yo estaba en otro sitio, ya lo he demostrado y no voy a contestar más hasta el último día. Esto es un proceso judicial y hay que respetar a la ley. Buenos días.
0: I en els esports falten 2 hores per al que es considera una final anticipada al Mundial. A les 9 de la nit, com saben, s'enfronten Espanya i Portugal per un lloc en quarts.
2: La Roja buscarà la revenja un any després de caure eliminada en els penals en la Nations League contra els de Cristiano Ronaldo. Com a novetat per al partit, Luis de la Fuente podrà ja comptar amb Jeremy Pino recuperat de la seua lesió i amb l'extrem Víctor Muñoz, que encara no ha tingut minuts a causa de les molèsties que arrossegava. L'única baixa confirmada per a la selecció espanyola és Nico Williams, que continua recuperant-se de la lesió que va patir en el partit contra l'Uruguai.
0: Podran viure l'Espanya-Portugal en esta sintonia, en la sintonia d'Apunt Ràdio, en el Punt a Punt, que començarà la seva transmissió a partir de les 8:30 de la vesprada. Fins així l'última hora informativa. Nosaltres tornem a les 8 per a una versió breu de l'actualitat en Contrapunt.
1: Som la veu de tots. Som Apunt.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Pots, 96.8.
9: De tu a tu. Chiquilla!
10: Les cançons de la nostra vida.

0: Hola, et preguntaràs què és el que estàs escoltant. Sí, no t'has equivocat. No et preocupes, és un podcast. Fins ací, tot correcte. Continues ahí? Sí? Et conto una miqueta més. És un podcast de música.
1: I així estem, dos millennials disposats a guiar-vos per este recorregut. I qui som? Som Marc Hernández i jo mateix, Arturo Rico. Bé, de música i d'història de la música, perquè el pas del temps sempre és millor si va acompanyat d'una banda sonora. I així, han passat moltes coses en les últimes dècades.
0: Han passat moltes coses, Arturo, i és que les cançons de la nostra vida és un viatge sonor per la geografia musical de les comarques valencianes. Este road trip musical arrenca en els primers anys 60, un moment en què la música moderna arribava a poc a Espanya i especialment a la Comunitat Valenciana.
1: Anem ja a començar este recorregut i, com has dit, sintonitzem els anys 60.
0: Uns anys en els que les ciutats començaven a transformar-se. Les avingudes s'omplien de cotxes, els centres històrics guanyaven bars i cafeteries i la ràdio, la gran companya de totes les cases, començava a fer sonar ritmes que no havíem escoltat mai abans. I d'això diuen que té molta culpa un pioner, un valencià, un periodista, Enrique Ginés, però d'ell parlarem més endavant. De moment, viatgem amb les guitarres dels 60.

0: A tot Espanya era l'inici d'allò que es va conèixer com el desarrollismo, l'obertura econòmica que va portar més turistes a les platges de Benidorm, Cullera o Gandia. I més guitarres elèctriques als escenaris improvisats de falles, de verbenes i de matinals. La modernitat entrava a través de les zones dels discos importats i d'unes ganes immenses de ballar el que escoltàvem en emissores estrangeres.
1: Venez les copains, tapez les mains, ouais, on va faire le twist. C'est le nouveau rock, rien n'y

0: sur mon cœur. Però nosaltres així teníem la versió valenciana i eren Los Topson, una de les propostes musicals més alegres i dinàmiques dels anys 60. Amb un estil fresc que combinava ritmes llatins, pop i sons festius, van aconseguir connectar amb públic de totes les edats en una època marcada pel canvi i la modernitat. Les seues actuacions en directe destacaven per l'energia i la proximitat amb la gent, convertint cada concert en una autèntica celebració.
1: Una manera tan mediterrània d'entendre la música, compartir, gaudir i fer festa junts. El seu estil desenfadat i la seva capacitat per animar qualsevol escenari els van consolidar com una referència en festes i esdeveniments de l'època. Una de les cançons més emblemàtiques del seu repertori va ser eixa meravellosa proposta d'intencions, Viva la gente.

Mentrestant, fora de les nostres fronteres, el món vivia una autèntica revolució sonora. Als Estats Units, Elvis Presley sacsejava consciències amb el seu rock and roll. A Anglaterra, uns joves de Liverpool començaven a tocar en clubs humits sense saber que ben prompte es convertirien en The Beatles.

0: la música ja no era només entreteniment, era identitat, rebel·lia i joventut.
1: Com la nostra mar, la joventut, clar. Doncs bé, a través de Ràdio Luxemburg, de discos comprats d'amagat o de relats de familiars que havien viatjat fora, aquestes noves sonoritats arribaven també a les cases valencianes, despertant una curiositat que ja no tenia marxa enrere.
2: Les cançons de la nostra vida, en Apunt Ràdio.
0: Este és el cas del grup valencià Los Protones, que va destacar per un so modern i vibrant dins de l'escena musical de la seva època, amb influències del pop i el rock que connectaven fàcilment amb el públic jove. Les seues cançons transmetien emoció i autenticitat. Amb una sensibilitat especial per les melodies i les lletres, van deixar empremta en molts oients. Una essència carregada de sentiment, com ara un dels seus temes més recordats. Si alguna vez...

0: és en este context on la Comunitat Valenciana juga un paper clau. Porta oberta a la Mediterrània, terra de bandes, de música al carrer i de festes populars. València ja tenia una tradició sonora molt arrelada.
1: El que passava als anys 60 no era una ruptura total, sinó una transformació. La guitarra elèctrica començava a conviure amb el pas doble, el rock s'infiltrava en les verbenes i els joves músics aprenien a mirar cap al món sense deixar de sonar com a casa. Així naix una escena pròpia, discreta però molt valenta, que serà la llavor de tot el que escoltarem en els pròxims capítols.

Recapitulem, Arturo, tornem a casa, perquè els primers anys de la dècada dels 60 suposen el naixement de la música pop valenciana. I com tota gran història, comença amb històries menudes.

0: ella es la chica que yo siempre mire.
1: ¿Cómo hasta aquí he llegado?
0: Yo no lo sé.
2: Y esta historia menuda la creen Emilio Baldoví, Salvador Blesa i Vicente Castelló, que et preguntaràs qui són. Doncs eren tres amics de l'institut que vivien a la ciutat de València i que decideixen formar un grup. El grup es va dir Los Milos i sense saber-ho van començar a escriure una pàgina clau en la història de la música valenciana.

0: Los Milos imiten els èxits italians i americans que sonen per la ràdio i comencen a tindre molt d'èxit entre la joventut.
1: De fet, en 1960 guanyen el concurs En pos de la fama de Ràdio València i en any i mig graven 4 EPs, discos que es convertiren en supervendes, amb més de 1.000 còpies venudes i amb versions com esta del gran Buddy Holly.

0: I el que haguera pogut ser el seu gran llançament internacional es va convertir a la llarga en motiu de conflicte i de separació. Parlem d'una oferta de Johnny Stark, el mànager del mite francès Johnny Hallyday, per fer una gira a França.
1: L'únic que va acceptar va ser el cantant Emilio Baldoví, que en tornar del tour francès va adoptar el sobrenom de Bruno Lomas, una figura clau de la nostra música, un dels pioners del rock and roll a tot l'estat i el nostre Elvis particular.

0: Quan Bruno Lomas va arribar de França, es va trobar amb el seu antic grup, que havia canviat de nom. Ara eren Los Top Son i tenien un EP amb la seva veu, ja que l'havien gravat abans de marxar. Això suposa el trencament del grup i de l'amistat. Però este disc comptava amb un dels temes que més van sonar a les verbenes i més es van ballar a les nostres terres.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: De marxar. Això suposa el trencament del grup i de l'amistat. Però este disc comptava amb un dels temes que més van sonar a les verbenes i més es van ballar a les nostres terres.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt